0: Ràdio Castelldefels. Són les 3. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
4: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
5: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
6: Todos los viernes a las 10 de la noche.
7: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet Jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Obregat, Generalitat de Catalunya.
8: Mamá, ¿por qué no me dejas ser una go-go girl?
9: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lou Reed ha muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lou Reed ha muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.

mentre escoltem Viatge a Ítaca, direm que l'artista va néixer a Girona el 7 de maig de 1948. Músic, cantautor, escriptor i polític català. Va ser l'últim component del grup dels 16 jutges i se'l considera un dels capdavanters del fenomen de la nova cançó. Ha estat un referent, no solament musical, sinó també intel·lectual, de tres generacions. Perseguit pel franquisme, als anys 70 va haver d'exiliar-se un temps a París. Al setembre de 1979 va esdevenir el primer cantant no operístic que va actuar al Gran Teatre del Liceu per presentar Somiem. El 6 de juliol del 1985, l'artista va congregar 103.000 persones al Camp Nou durant la celebració d'un concert, el més gran fet mai a Europa fins aleshores. Avui, a Musicalia, un servidor, Diego González, us presento la biografia rock o pop d'un dels dos millors cantants catalans de la història,

0: boca.
1: Entre el 1969 i el 2007, Lluís Llach va enregistrar 33 discos. La seva cançó més popular i més compromesa, l'Estaca, de 1968, fou adaptada com a himne pel sindicat polonès Solidaritat, fundat per Lech Walesa, i també es va convertir en l'himne oficial del club de rugby Unió Esportiva Arlequins de Perpinyà i de la Revolució de Tunísia de 2011. El 2011 va crear la Fundació Lluís Llach al Senegal. El seu llibre, Memòria d'uns ulls pintats, fou un dels més venuts l'any 2012. És un dels fundadors de l'Assemblea Nacional de Catalunya. I a les eleccions al Parlament de Catalunya del 2015, Lluís Llach va liderar la llista de la coalició independentista Junts pel Sí a la circumscripció de Girona. El 8 de març del 2016 es va convertir en el nou president de la Comissió d'Estudi del Procés Constituent al Parlament, prenent el relleu de Muriel Casals. Companys, no és això.

Infantesa a Verges. Fill d'un metge de poble, Josep Maria Llach i Llach, de família de terratinents, qui després de combatre en el requeté durant la Guerra Civil Espanyola, va aconseguir plaça en el poble empordanès de Verges, poble del qual va arribar a ser alcalde entre 1950 i 1963, i de mare mestra nascuda a Porrera, al Priorat, i que havia rebut una educació burgesa a Barcelona. La seva família havia estat vinculada al carlisme durant diverses generacions i el seu besavi, Joaquim Llach i Coll, havia estat el cap carlí de la província de Girona. Va viure la infància a aquests petits pobles situat al Baix Empordà, comarca d'on sempre s'ha declarat un enamorat. Durant la seva joventut va formar part de la Societat Apostòlica Cruzados de Cristo Rei, de la qual va arribar a ser vicepresident, el bandoler. Thank you.

0: Lluís Jac no ha perdut mai aquestes arrels i encara avui participa cada Setmana Santa a la famosa processó de la Dansa de l'Amor i té una residència al poble veí de Parlavà. Segons paraules del mateix Lluís Jac, la persona que va introduir la música a casa seva va ser la seva mare. Tant Lluís com el seu germà, Josep Maria, feien servir la guitarra fins que a l'edat de 4 anys veuen entrar un piano amb el qual Lluís comença a compondre les primeres melodies, aproximadament 2 anys més tard. Observant la bona oïda del fill, els pares confien la seva educació musical a Quim Gil pel que fa al solfeig i en la Lau Roura i la seva esposa Montserrat Puigdemont, tia de Carles Puigdemont i Casamajor, la Gallineta.
1: Malgrat tot, la Gallineta segueix tenint les mateixes... segueix tenint les mateixes idees que abans.

El 1957, als 9 anys, es trasllada a Figueres, a l'Alt Empordà, per continuar els estudis internat al Col·legi La Salle, on es refugia en el món de la música i passa hores i hores sol davant del piano. El contrapès, en aquest món solitari, el troba als estius anant al poble de la mare, Porrera, al Priorat, on coneix Georgina Domènech, que l'apropa a la música dels chansonniers francesos i, de manera especial, Jacques Brel. A ella dedica l'any 1968 la cançó d'amor Per un tros del teu cos. Tanmateix, la seva primera cançó, Que feliç era mare, amb lletra de Son Germà, és del voltant del 1965.

trajectòria i obra musical. Lluís Llach visqué tota la seva infància a Verges, al Baix Empordà. El 1967 passa a formar part dels 16 jutges i aviat esdevingué una de les figures més populars de la nova cançó. Des dels inicis, la seva trajectòria ha compaginat el compromís polític en un sentit ampli amb l'expressió de la vivència personal. L'any 1968 compongué l'Estaca, cançó de lluita contra el règim franquista que amb el temps s'ha estès arreu del món i s'ha convertit en un símbol de la lluita d'alliberament dels pobles.

partint de la interpretació de cançons més convencional dels primers enregistraments, tant en estudi com en directe, Ara i aquí, 1970, Jujac a l'Olímpia, 1973, i Si canto trist, 1974, Barcelona, gener de 1976. A partir de Viatge a Ítaca, 1975, evoluciona vers una concepció més simfònica, consistent en cicles de cançons unides per una orquestració comprensiva, en la qual són presents elements diversos, procedents sobretot de la tradició mediterrània. Altres enregistraments on és molt clara aquesta orientació són Campanades a morts, de 1977, El meu amic al mar, 1978, Verges 50, 1981, acompanyant de la Banda Municipal de Barcelona i Astres, el 1986.

0: Gracias.
1: Desde la 98.0 de Radio Castelldefels y por internet
2: para todo el mundo.
3: Musicalia.
4: En una línia de recopilació de cançons se situen Somniem, al 1979, T'estimo, al 1984, Premi de l'Acadèmia Charles Clos i Maramar, al 1985. Treballs posteriors són Geografia, al 1988, Torna aviat, 1991, Ara Lluís Jac, 25 anys, en directe, al 1992, Un pont de mar blava, 1993, que representa un apropament a les anomenades noves músiques. Rar, 1994, Porrera, 1995, Nu, 1997, Nou, 1998, Temps de revoltes, a l'any 2000, que incloia la cantata Germanies 2007, obra dedicada als països catalans que compongué a partir dels textos de Miquel, Martí i Pol i que interpreta a la plaça de Braus de València acompanyat del tenor Xavier Torra, la cantant cubana Lucrecia i un cor de 200 veus infantils. Jocs al 2002 i Poetes al 2004. El meu país és tan petit.

Pel que fa als textos, a més de les lletres pròpies, recorre sovint a l'obra de poetes reconeguts, que ha contribuït a difondre, com ara Cavafís, Salvat Papasseit, Joan Oliver, Josep Maria de Sagarra, Màrius Torres o Miquel Martí i Pol, la col·laboració amb la qual fou especialment fructífera des de mitjans dels anys 80. Tot i els difícils moments que el gènere de la cançó passa des d'aquests anys 80, mantingué una innegable capacitat de convocatòria, com es posa de manifest el 1985 en el macroconcert a l'estadi del Futbol Club Barcelona, que reuneix més de 100.000 persones, i en la continuïtat i regularitat de la seva producció discogràfica i de les seves actuacions, Damunt d'una terra.

0: si sa què fer, trobarà els companys.
1: Lluís Llach fa incursions en el cinema com a compositor de les bandes sonores de la sèrie de televisió La força d'un rebel, dirigida per Mario Camus al 1990, i de la pel·lícula Bulle d'enfants, el 1991, dirigida per Fché Calonge, entre d'altres. També feu enregistraments i actuacions a duo, com ara l'actuació amb el cantant canari Pedro Guerra al 1997, el recital amb Josep Carreras, junts en directe al 2003, i Que no s'apagué la llum al 2005 amb el cantant valencià Feliu Ventura. Entre els guardons, el conjunt de la seva obra, destaquen el Premi Luigi Tenco al 1979, el Premi Nacional de Música al 1993 i el Premi Ciutat de Barcelona al 1998 per a l'espectacle Nu. Cal que anessin flors a cada instant.

El 1999, la UNESCO l'anomena Artista per la Pau per la seva tasca artística en favor de la conservació del llegat cultural mediterrani i català. El novembre del 2017, conjuntament amb Martí i Pol, a títol pòstum, rebé el doctorat honoris causa per la Universitat de Girona. El març del 2018, rebé el Premi Enderroc, d'honor amb el motiu del 50 aniversari de la seva carrera artística i de l'estrena de l'Estaca, la cançó en català més versionada de temps moderns, que ha estat un himne contra moltes situacions de repressió i vulneració dels drets humans. El 2007 oferí a Verges els dos darrers concerts, que posaven fi a la seva carrera musical. L'any 2020 rebé la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya en reconeixement a la seva aportació en el camp de la cultura. Aquest any es dona el seu llegat artístic a l'Ajuntament de Verges. Per un tros del teu cos.

activisme social i polític i obra literària. Al final de la primera dècada del segle XXI, després d'unes estades al Senegal, Lluís Jacques concebé la creació d'una organització d'ajuda al desenvolupament i el 2010 constituí la Fundació Lluís Jacques, que té com a objectiu el desenvolupament social, econòmic, cultural i educatiu de les societats que, per la seva llengua, cultura i situació social, poden ésser qualificades de minoritàries i mereixedores d'una protecció especial. Centra les activitats al Senegal, a la comunitat de Palmarín, i ha desenvolupat els projectes Yajoma Mar a Mar per a promoure la pesca sostenible i Anem Més Junt, que se centra en l'educació i la formació informàtica, la construcció d'una biblioteca i un projecte de foment de la lectura, Cant de l'Anyó.

de juny del 2013, Juice Jack participa en el concert per la llibertat al Camp Nou de Barcelona, organitzat per Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana. El juliol del 2015 s'incorpora a la llista conjunta independentista Junts pel Sí, al capdavant de la candidatura de la demarcació de Girona per a les eleccions del 27 de setembre, per la qual fou elegit diputat al Parlament de Catalunya. En aquest càrrec, al febrer del 2016, substituí Muriel Casals a la presidència de la Comissió del Procés Constituent fins a la dissolució del Parlament de Catalunya el 30 d'octubre del 2017, a conseqüència de la intervenció de la Generalitat de Catalunya per part del govern espanyol. No es presenta a la reelecció en la convocatòria electoral del 27 de desembre. Laura.

L'octubre del 2018, Lluís Llach fou nomenat pel president de la Generalitat de Catalunya president del Consell Assessor del Fòrum Cívic i Social per al Debat Constituent. Lluís Llach és autor de diversos llibres. L'any 2011 publica la seva primera novel·la, Memòria d'uns ulls pintats, a la qual seguiren, en el mateix gènere, Les dones de la principal, el 2014, El noi de les meravilles, l'any 2017, ambientades a la Catalunya contemporània, i el thriller medieval Escac al destí, l'any 2020. També és l'autor del llibre CD Homenatge a Martí i Pol, estimat Miquel, l'any 2013. Amor particular. Com...

0: Musicalia.
1: Fundació Lluís Jac. A l'any 2010 es va crear la Fundació Lluís Jac. El propòsit d'aquesta fundació és el desenvolupament d'un projecte de persones i embarcacions catalanes que van amb rumb cap a l'embarcació de Yayoma Maramar, localitzada al Senegal, amb la idea d'ajudar a les persones més poc desenvolupades amb ajuts econòmics. La Fundació també executarà la gestió i administració dels béns que la Fundació Lluís Jac pugui aportar per millorar o apressar el projecte. Dels fons econòmics que la Fundació pugui recaptar aniran dirigits directament a aquest projecte en comú. I si canto trist.

celler Batllac. Arran d'uns aiguats que van afectar la localitat de Porrera el 1994, Juillac va decidir ajudar a la reactivació comercial del municipi reaprofitant uns terrenys familiars per a la producció de vi. La primera producció va arribar al 1996. Amb el seu amic d'infància, Enric Costa, el 1997 van fundar el celler Batllac. Produeix vins coneguts amb el nom de Batllac, Porrera Vita Vila, Idus, Aigua de Llum i Embruix. Un servidor va tenir la sort de conèixer Juillac l'any 2017 al Port Olímpic, on l'artista tenia un vaixell. En aquelles converses, quan coincidíem, parlàvem de moltes coses, però sobretot de política i música. Guardo les meves fotos amb un dels mites i icones més grans de la història de Catalunya com un autèntic tresor. Et vaig dir, Lluís, que et dedicaria un programa a Ràdio Castelldefels. Aquí el tens, estimat amic. El dia en què, quan se li pregunti a un infant què vols ser de gran, respongui: vull ser una bona persona. Segurament la societat que somniem serà molt a prop. I volem ser per caminar i caminar per poder ser. El meu país és tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist. Que tinguem sort, Lluís, que tinguem sort. I que la vida ens doni un camí ben llarg. Per sempre, Juillac.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio Castelldefels.
1: Esto es El Checkpoint.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Què tal? Com esteu? Vinga, va, que ja és dilluns i avui arrenquem nova setmana amb temps estable i també temperatures cap amunt. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, engeguem dos dies de calor de ple estiu que ens durà temperatures de 30-32 graus a tot arreu i que podrien arribar als 35 o 36 graus a Ponent, a l'Ebre i a l'interior de les comarques de Girona.
0: Doncs déu-n'hi-do, Eloi.
1: Sí, seran uns dies de calor, però amb canvis a la vista a partir de dimecres a la tarda, amb tempestes i una nova baixada de la temperatura.
0: Doncs vinga, els dimecres són dies de tempestes, ja. Estem veient en aquest mes de setembre. Gràcies, Eloi, fins ara. Ara ho ampliarem. I una setmana en què arrenquem amb les mirades posades, com dèiem, a la intel·ligència artificial. La Xina se suma ara a una de les veus que demanen pitjar el fre. El ministre de Seguretat del gegant asiàtic demana construir una barrera de seguretat i que el desenvolupament d'aquesta tecnologia sigui saludable i ordenat. Pequín coincideix, doncs, amb els responsables de les principals empreses d'IA en què els últims dies han llançat diferents avisos sobre els perills que pot tenir la intel·ligència artificial, fins i tot per la humanitat. D'aquesta manera, Trump s'ha quedat sol menys tenint aquests crits d'alarma. Berta Torrades, bon dia.
2: Bon dia. El president dels Estats Units es nega a aturar la intel·ligència artificial pel pes econòmic que suposa aquesta tecnologia i també perquè diu no vol cedir la iniciativa a la Xina. La velocitat rapidíssima amb què es desenvolupa la intel·ligència artificial ha portat els magnats del sector a demanar que s'aixequi al peu de l'accelerador.
0: Avui en parlarem àmpliament amb experts sobre aquestes alarmes que han saltat sobre el desenvolupament i els perills també de la intel·ligència artificial. Ens preguntarem si estan justificades, què hi ha darrere i també quines conseqüències pot tenir tot plegat. I a Suècia, recompte d'infart en les eleccions legislatives amb un 98% escrutat. L'oposició de centre-esquerra obté el 49,1% dels vots. Supera per la mínima el bloc conservador que ara governa. Només els separen 3 diputats. Sèrie Serrades, bon dia.
3: Bon dia. Les eleccions a Suècia es decidiran per uns milers de vots i potser només un diputat. L'escrutini és tan ajustat que no es podrà concloure fins dimecres o dijous. El gran interrogant és si repetirà l'actual govern conservador, aquest cop amb l'extrema dreta a dins.
0: I avui també ens fixarem en aquesta cimera inèdita que hi ha a Cardiff entre els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord. Demanaran conjuntament a Londres el reconeixement dels seus països a fer referèndums d'independència. Londres, Quim Olivares, bon dia.
4: Bon dia. Els líders de les administracions descentralitzades del Regne Unit signaran avui un acord històric amb l'objectiu de donar als electors d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord veu sobre el seu futur constitucional a través d'un referèndum.
0: Tot això el dia en què aquest vespre el president Salvador Illa pronunciarà una conferència per explicar les línies mestres de la segona meitat del seu mandat. Un dels reptes que afronta el país és l'auge també de l'extrema dreta. I parlant de discursos ultres, avui analitzarem el polèmic Parlament de Ramon Cotarelo a Ripoll amb motiu de la Diada.
5: O ens convertint en Islam i vivint com ciutadans des de bona pagant un impost, o fem la guerra...
0: Quan ens convertim a l'islam o fem la guerra? Una glossa que va acabar sent un míting a favor de Sílvia Oriols i contra l'islam. La Fiscalia ja té una denúncia d'un ciutadà per un possible delicte d'odi. A partir de les 10 en parlarem amb l'activista social d'origen marroquí Mohamed El Amrani. I a quarts de 12, Àgora Esportiva avui amb un Barça que continua el líder comptant els partits per victòries.
6: Cara de Yemi, ara Yemi retalla a l'interior de l'àrea, retalla de Yemi, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
0: Ahir patint una mica més del que es preveia, 2-4 al camp del Llevant amb un altre doble de Lamine Yamal, on analitzarem amb Carles Planxar, Laia Tudel, Carme Lloberes, Ramon Besa i Carme Barceló.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Moment de conèixer també com estan les coses. Actualitzem-nos amb Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
1: Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
1: I comencem parlant de la Xina, que s'assuma a les veus que alerten dels riscos de la intel·ligència artificial. Aquesta matinada, el ministre xinès de Seguretat ha demanat que el desenvolupament de la IA es faci de manera saludable i ordenada i que reforci la supervisió d'aquesta tecnologia.
2: Ha demanat construir una barrera de seguretat al voltant de la intel·ligència artificial i recorda que s'ha convertit en una nova via de rivalitat entre grans potències mundials. Unes paraules que arriben després d'una onada d'advertències d'experts i impulsors de la IA com OpenAI, Anthropic, X i Google. Han admès que es podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles. Tot plegat es va desencadenar amb la dimissió d'un enginyer d'Anthropic amb l'argument que la IA ens podria matar a finals de la dècada.
1: I tot i aquests avisos, Donald Trump es desmarca de l'alarma. Berta Torrades.
4: El president dels Estats Units es nega a fer una regulació exhaustiva de la intel·ligència artificial. D'una banda, argumenta el volum de negoci que genera i de l'altra, defensa que és important guanyar aquesta cursa tecnològica per mantenir, diu, el lideratge mundial.
5: Perquè qui guanyi aquesta cursa guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
4: Per contra, l'expresident Obama ha demanat que el Partit Demòcrata s'erigeixi com el gran defensor de la regulació de la intel·ligència artificial. El debat s'ha reobert veient que hi ha models d'IA capaços d'actuar de manera autònoma. Precisament la falta de seguretat ha portat a OpenAI a ajornar la seva sortida a borsa. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I els experts consultats per aquesta emissora comparteixen també la preocupació per la rapidesa amb què avança la IA.
3: Pel director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de Barcelona Supercomputing Center, Diego Merino, és important avançar cap a un escenari amb més control.
6: Com si hi ha un debat apocalíptic o no, crec que és important que s'estigui sensibilitzant i que hi hagi una presa de consciència total que hi ha que, justament, a la vegada d'avançar les capacitats d'aquests algoritmes, d'aquests sistemes, també avançar mucho la investigación y la inversión en tema de controlar, estar seguro de poder controlar, entender, por lo menos de minimizar los riesgos.
3: De fet, molts experts reclamen la creació d'una agència de supervisió a escala mundial i creuen que cal fer-ho aviat. Manuel Sant Romà, membre de la Internet Society i president de la CBKI, que treballa per al bon ús de la IA, assegura que és la tecnologia més poderosa que ha inventat mai la humanitat.
7: Tenim una oportunitat de parar una mica aquesta bogeria, el qual no vol dir aturar el desenvolupament de la intel·ligència artificial, però sí aturar com s'està desenvolupant. No sé si tenim un any, on tenim tres, on tenim deu. Això és difícil d'esbrinar. Penso que és més aviat poc que molt, perquè a la velocitat que va...
3: També hi ha altres experts que creuen que l'advertència conjunta dels gegants de la IA podria respondre només a una estratègia publicitària per guanyar notorietat, atreure inversors i transmetre que és una tecnologia perillosa que només la poden desenvolupar i controlar ells.
1: Avui en parlarem àmpliament al matí de Catalunya Ràdio. Ens acompanyarà el Cristian Cantón, que és director adjunt del Barcelona Supercomputing Center, també la Cristina Aranda, que és consultora d'intel·ligència artificial i també cofundadora de Mujeres Tech. I també ens preguntarem com afectarà tot això als llocs de treball. Ens acompanyarà Belén López, secretària general de Comissions Obreres, per seguir parlant de la intel·ligència artificial. Mentrestant, la dreta i l'esquerra han quedat frec a frec en l'escrutini de les eleccions a Suècia amb pocs vots d'avantatge del bloc progressista.
2: El recompte final al llarg dels pròxims dies determinarà si el país gira finalment a l'esquerra. Els comicis registren el descens del vot a l'extrema dreta que aspira a entrar al govern.
1: Enviada especial a Estocolm, Cèlia Sarnades.
8: Uns milers de vots i potser només un diputat decidiran si l'extrema dreta entra al govern de Suècia per primer cop a la història del país nòrdic. A mesura que avançava la nit electoral, la distància entre el bloc conservador i el bloc de centre-esquerra es feia tan minsa que els resultats no es podran proclamar fins dimecres o dijous. Són resultats que Europa segueix atentament per veure si Suècia consuma el gir a la dreta dels últims 4 anys. Un temps en què el país nòrdic, paradigma de l'estat de benestar durant dècades, ha implementat algunes de les mesures més dures i punitives del continent amb migració i lluita contra el crim. Aquest cop, l'eslògan de l'extrema dreta prometia fer que Suècia sigui Suècia un altre cop i incrementar les deportacions, entre d'altres. Des d'Estocolm, Cèlia Sarnades, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui també estarem pendents d'aquesta cimera inèdita avui a Cardiff entre els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord per preparar una estratègia comuna per demanar referèndums per sortir del Regne Unit.
3: És la primera vegada que aquests tres territoris britànics tenen governs independentistes.
1: Londres, qui Bolívares.
9: Rip Ap Iorwerth, líder del partit Plaid Cymru, John Swinney, del Partit Nacional Escocès, l'SNP, i Michelle O'Neill, del Sinn Féin, es trobaran a la capital galesa per enfortir la coordinació per aconseguir la convocatòria d'un referèndum. El primer ministre galès ha dit a la BBC que els tres comparteixen això.
10: Aquesta recerca d'una actitud diferent per part del govern del Regne Unit també podria ser la qüestió constitucional o, de manera més intensa, un finançament just per garantir que els recursos es reparteixin de manera equitativa i justa.
9: L'SNP ha dit que l'estatus quo actual és insostenible i el Sinn Féin defensa que les tres formacions comparteixen el principi democràtic que les nacions tenen el dret a decidir el seu futur. Quim Olivares és de Londres pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I a tot això, dos de cada tres ciutadans són pessimistes amb l'Europa actual i la veuen deteriorada. Tot però, tot i això, la gran majoria de la gent manté un sentiment pro-europeista fort i voldria veure un continent més unit.
2: Aquesta dualitat és la conclusió principal d'un estudi conduït en diversos països pel Consell Europeu de Relacions Exteriors.
1: Anem cap a Brussel·les. Bruno Forteo, mires.
11: Els ciutadans creuen que Europa té tres grans problemes. El primer, la lentitud a l'hora de prendre decisions. El segon, la sensació d'inseguretat, ja sigui vinculada a l'economia, la immigració o l'amenaça militar de Rússia. I el tercer problema dels encastats és la hipocresia. I d'això en posa un exemple l'autor de l'estudi, el politòleg Pavel Zerka.
12: Molta gent esmenta la doble vara de mesurar amb què Europa tracta Rússia, d'una banda, i Israel, de l'altra.
11: Reclama als líders europeistes reformes ambicioses, perquè, si no, diu, els euroescèptics seran els únics que fan propostes trencadores. Des de Brussel·les, Bruno Forteo, mires pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I a casa nostra, el president de la Generalitat, Salvador Illa, fixarà aquest vespre el rumb de la segona meitat de la legislatura. Entre les carpetes prioritàries hi ha les de tancar el conflicte amb els docents o facilitar l'accés a l'habitatge.
3: Millorar la xarxa de Rodalies i el nou model de finançament també seran altres temes d'aquests pròxims mesos. Illa ho explicarà aquest vespre en una conferència al Museu Marítim de Barcelona.
4: Conferència que arriba just després de la Diada Nacional de Catalunya, de la vaga de mestres i professors del primer dia de curs i a poques setmanes que el Tribunal Constitucional es pronunciï sobre l'amnistia. L'entorn del president diu que vol aprofitar l'equador el mandat per marcar les prioritats de cara als propers 10 anys i apunta a 4 àmbits: formació, habitatge, productivitat i transició climàtica. El lema d'aquesta conferència és "El futur és aquí" i començarà a les 7 de la tarda al Museu Marítim, un espai on Salvador Illa va fer un dels actes més destacats de la seva campanya per arribar a la Generalitat. Laia Framis, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I parlant també de Catalunya, la Fiscalia ja ha rebut una denúncia pel discurs del politòleg Ramon Cotarelo, encarregat de fer la glossa de la Diada de Ripoll en l'acte institucional organitzat per l'Ajuntament.
2: L'ha presentada un ciutadà que considera que els fets són constitutius de delicte d'odi. Cotarelo hi va dir coses com aquesta.
13: O ens convertim en islam i vivim com ciutadans de segona pagant un impost, o fem la guerra i, per descomptat, perquè ells afecta, siguem derrotats.
1: O convertir-se a l'islam o fer la guerra i derrotar els musulmans. Junts i Esquerra han reaccionat qualificant de xenòfoba la intervenció de Cotarelo.
3: Els dos partits també consideren que el discurs va ser un míting d'Aliança Catalana, partit que governa el municipi amb Sílvia Orriols al capdavant. Cotarelo va presentar Orriols com l'única alternativa política vàlida a Catalunya, va qualificar d'invent la islamofòbia i va alertar dels perills d'una suposada invasió musulmana.
1: I la Junta Electoral Central estudia, a partir d'avui, el requeriment del Suprem sobre l'anomenada Llei de Nets.
2: La GEC els reunirà al Congrés amb l'objectiu d'estudiar l'ordre emesa pel Suprem la setmana passada, que l'insta a comunicar als responsables consulars l'obligació de comprovar la relació amb l'exili dels que han obtingut la nacionalitat espanyola a l'empara de la disposició de la Llei de Memòria Democràtica, coneguda com a Llei de Nets.
1: El govern espanyol va traslladar ahir també més de 800 migrants que vivien al carrer a Ceuta a una instal·lació d'acollida temporal de la ciutat autònoma.
3: Els migrants van caminar des de el barri perifèric de la Loma Colmenar fins a unes carpes habilitades al costat de l'antiga presó de Los Rosales. El trasllat es va fer sense incidències, ho explica el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
14: Están en esos centros con el objetivo de que cuanto antes se puedan hacer las filiaciones al objeto de que sean devueltos a su país todos aquellos que no cumplan con el orden internacional y con el derecho internacional.
3: Els últims dies han tornat voluntàriament més de 5.300 persones al Marroc i prop d'un centenar renunciat a la petició d'asil a Espanya. Segons el govern de Ceuta, encara hi ha a la ciutat unes 13.000 persones entre adults i menors.
1: I l'Iran ha proposat indefinidament la reunió, ha posposat indefinidament la reunió que havia convocat avui a Oman amb els estats del Golf per abordar la seguretat regional i el futur de l'estret d'Hormuz.
2: Els mercats reaccionen amb nerviosisme davant la incertesa sobre el trànsit marítim i el preu del petroli torna a superar els $100 per barril. Donald Trump ha restat importància a la reunió, dir literalment que se li en fot, i ha deixat entreveure que voldria resoldre la crisi amb l'Iran abans de les eleccions legislatives de la tardor.
10: Podria acabar abans del 3 de novembre. El que segur és que acabarà després d'això. Us puc dir que estan desesperats per arribar a un acord.
2: Trump també ha instat el seu homòleg ucraïnès Volodymyr Zelensky a aturar els atacs contra infraestructures de dièsel russes perquè tensionen encara més els mercats internacionals dels combustibles.
1: I encara alguns apunts més. La ciutat de Barcelona ha registrat 5 agressions per arma blanca aquest cap de setmana, que ha acabat amb diverses persones ferides.
3: L'últim cas va ser la nit de dissabte-diumenge al barri del Carmel. Els Mossos van rebre l'avís que hi havia un menor ferit per arma blanca al carrer Sigüenza, i molt a prop d'aquesta zona també en va resultar ferit un altre. Cap dels dos està greu i ara la policia investiga si les dues agressions estan relacionades. Dissabte hi van haver 3 agressions més a la nit al districte de Sant Martí. Una baralla multitudinària amb una desena de persones al carrer Llacuna va acabar amb un ferit per apunyalament i 2 detinguts. A Nou Barris, al carrer Baret, hi va haver un altre ferit per arma blanca, i a la tarda un conductor en va agredir un altre amb arma blanca a la via Favència, a la Trinitat Nova. L'home agredit va quedar ferit lleu. La Guàrdia Urbana està buscant l'agressió que va fugir.
1: I cap de setmana negra també a les carreteres catalanes. Els 3 dies de festa es tanquen amb un balanç de 4 víctimes mortals.
2: Divendres va morir 2 motoristes a la Nacional 260, a la Ribera d'Urgellet, això és a l'Alt Urgell, a la C-59 a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. Els altres 2 morts van ser a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat, i a Altafulla, al Tarragonès. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, explica que s'està treballant per fer més segura la Nacional 260.
15: Aquesta Nacional 260 està afectada en diferents trams, té problemes en diferents trams i també concentra sinistralitat. I hem de prestar especial atenció. Hi ha un projecte tecnològic que hi volem aplicar a tota la via, des del que és la Seu d'Urgell fins a Ripoll.
1: I ara 3 titulars de cultura amb 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
3: Molt bon dia.
1: La primera.

0: Així sona No vull tornar sol a casa, de Lluqui Valverde, el membre de la Ludwig Band, i que podeu escoltar en primícia aquesta hora al matí de Catalunya Ràdio. És el segon single del que serà el primer disc en solitari, que sortirà el proper 2 d'octubre. Abans, però, es presentarà per primera vegada en directe al Mercat de Música Viva de Vic el proper 17 de setembre.
1: La segona.

0: Aquesta nit és per a un homenatge a Dolly Parton a la gala dels Premis Emmy que se celebren a Los Angeles. Entre les favorites, la sèrie The Pitt d'HBO Max amb 25 nominacions i és la gran candidata. Per darrere, però, li segueixen Hacks, també d'HBO Max, i La maldició de Widow's Bay d'Apple TV.
1: I la tercera?

0: I compte enrere pel primer concert de Shakira aquest divendres a Madrid. Serà l'escenari més gran d'Europa per una residència d'un artista. Serà una ciutat temporal inspirada en 100 anys de soledat de Gabriel García Márquez. En total, 30 hectàrees amb capacitat per 50.000 persones cada dia, una biblioteca, un taller de moda, un espai gastronòmic i una zona infantil.
1: I en els esports, destaquem Robert Prat. Bon dia.
2: Bon dia. El Barça, que guanya 2-4 al Camp de Llevant, dos gols de Lamin, un de Xavi Aspar, un de Dayemi. Els blaugranes mantenen invictes a la Lliga després de 5 jornades. A segona, derrota del Sabadell al Camp del Mallorca, 2-0. Marc Márquez, que se situa líder del Mundial. El Barça, que guanya la Lliga Catalana de Bàsquet, 96-87 davant el Lleida, mentre que Espanya aconsegueix el bronze al Mundial de Bàsquet Femení amb la victòria davant Alemanya, 81-58. Zverev, nou campió de l'Open dels Estats Units de tenis.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Tot això avui, que és dilluns 14 de setembre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Laïc Denís, amb 2,335 quilos a l'Hospital Universitari de Vic, i la Lucía, quan passaven 22 minuts de les 2 de la matinada a l'Hospital Universitari Mutua de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvingudes a la vida i enhorabona a les famílies. I pel que fa al temps, la setmana comença amb tranquil·litat meteorològica. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, amb sol i amb previsió que pugi la temperatura, tant avui com demà, demà una miqueta més, fins i tot. Avui ja tindrem valors de 30-32 graus a tot arreu, 35-36 també als llocs més càlids, per exemple, avui de l'interior de Girona, també a les comarques de Ponent, a l'interior de les Terres de l'Ebre. Demà sembla que encara puja més la temperatura i a partir de dimecres, canvis. Canvis que ens duran noves tempestes que en aquest cas creiem que afectaran a partir de dimecres a la tarda les comarques del nord-est, Girona, Barcelona i el Pirineu. En alguns llocs, del centre d'aquestes comarques, també del litoral per litoral, poden acumular-se més de 50 litres per metre quadrat i, a més, es preveu una altra baixada de les temperatures. Així que, mitja setmana, tindrem moviment meteorològic.
1: Ara són les 6:21. I cada dia a aquesta hora voltem pel món per explicar-vos tot allò que passa més enllà de les nostres fronteres. Ho fem de la mà dels corresponsals i delegats també dels serveis informatius de la Ràdio Nacional de Catalunya. Activem el satèl·lit i saludem des de Moscou Cristina Solías. Priviet, bon dia.
5: Priviet.
1: A Brussel·les hi tenim el Bruno Fortea. Bonjour.
6: Bonjour, Ricard.
1: A Perpinyà saludem la Laura Bertran. Bon dia.
7: Hola, molt bon dia.
1: I des de Madrid, Tània Tàpia. Bon dia.
8: Què tal? Bon dia.
1: Comencem per Rússia perquè han condemnat per primer cop un ciutadà per filmar un cementiri militar. L'han sentenciat a 14 anys de presó, Cristina.
5: Nikolai Sherbakov, de 48 anys, ha estat acusat de fer regularment fotografies i vídeos de les tombes de soldats morts a la guerra d'Ucraïna i després enviar-les a la intel·ligència ucraïnesa per missatgeria instantània. No se sap si l'home es va declarar culpable durant el judici, però l'han tancat a una colònia penitenciària de màxima seguretat. És el primer cas d'una condemna per traïció per retratar tombes militars, un exemple més de com el Kremlin intenta ocultar els morts d'aquest conflicte per amagar la magnitud de la tragèdia.
1: I saltem ara cap a Bèlgica, on cada cop tanquen més pubs, bars i cafeteries. I per això el gremi de restauració s'empesca fórmules per atraure aquests clients, Bruno.
9: Sí, aquest cap de setmana, a la regió de Flandes, més de 2.000 establiments han celebrat per primer cop el Dia Nacional dels Bars. S'hi han organitzat tastos de cervesa, karaokes, jocs i música en directe. En l'última dècada, a Bèlgica, han tancat un terç dels pubs, bars i cafeteries que hi havia. Els restauradors ho atribueixen a un canvi d'hàbits en una societat que cada cop fa menys vida en comunitat. Per això, el gremi reivindica els seus locals com a punts de trobada, diuen, per teixir amistats, conèixer millor els veïns i, fins i tot, lligar.
1: I precisament parlant del consum de venda i venda d'alcohol, en aquest cas del vi a la Catalunya Nord, us expliquem que el principal productor de vins de Banyuls i Cotlliure té dificultats econòmiques des de fa anys. Doncs bé, just abans d'aquesta última barema ha estat salvat de la fallida, Laura.
10: Exacte, Ricard. Els vinyaters de la Costa Vermella, situats als pendents de l'Albera, temien fins al darrer moment un verdader malson, el de no poder vendre el raïm d'enguany. Finalment, és el Domini Lafarge, el principal celler vinícola privat de la Catalunya del Nord, que ha comprat el GICB, el grup interproductor de Cotlliure Banyuls. Aquesta operació deixa un gust agradolç, perquè un dels principals cellers cooperatius passa al sector privat. En canvi, s'ha pogut salvar la feina dels seus treballadors i el nou propietari es queda al Rosselló.
1: I acabem, en aquest cas, a Madrid. Atenció, perquè el CIS ha sentenciat el debat sobre si la truita de patates és millor amb ceba o sense. I quin és el veredicte, Tània?
8: Doncs el resultat és aclaparador. La gent vol la truita de patates amb ceba.
11: Con cebolla.
12: Me gusta con cebolla porque la encuentro más melosita.
6: Hombre, con cebolla, es que la otra no existe.
7: Yo sin cebolla.
8: 3 de cada 4 encastats així ho reconeixen i més de la meitat diu que ha d'estar poc feta. La truita de patates corona més el rànquing de quin és el plat més representatiu de la cuina espanyola. S'imposa per molt poc a la paella. El Centre d'Investigacions Sociològiques també pregunta a cada territori quin és el plat estrella. A Catalunya els encastats destaquen com a emblema de la cuina catalana el pa amb tomata.
1: Doncs així tenim el món. D'aquí a 4 minuts seran... No, d'aquí 6 minuts seran 6:45 del matí.
11: Sabem que hi ha aficions que mai avorriràs, com descobrir noves destinacions. Reserva ja el teu viatge de l'Imserso amb el Com Viatges. Agència acreditada amb tots els serveis inclosos. Circuits culturals, viatges a costes i illes i molt més. Reserva ja i no et quedis sense la teva plaça. El Com Viatges. Sabem de viatgers.
1: I avui que parlarem de les alertes amb intel·ligència artificial, ens fixem en un punt clau, que són els centres de dades. Frederic Pincet, bon dia.
12: Què tal, bon dia. Explica'm què són els centres de dades. Un centre de dades és com una gran nau plena d'ordinadors que treballen per fer funcionar la intel·ligència artificial. Models com el ChatGPT necessiten dades constantment, i aquí són entren aquests centres, que per tant són imprescindibles. Què és el que implica això? Doncs que els gegants del sector hi estan invertint carretades i carretades de diners. Fa 4 anys, hi invertien 50.000 milions de dòlars, ara freguen els 300.000 milions de dòlars i el 2030 podrien ser 7 bilions en B.
13: It's a project so expensive that it's being financed by one of the biggest private capital deals ever.
12: Això fa que ni tan sols els gegants tecnològics tinguin prou diners, per tant, n'han de demanar. El sector privat mai no havia demanat tants préstecs com ara. Les quantitats són tan enormement grans que, per exemple, un dels últims centres de dades d'NVIDIA, que és el gegant de xips per a la intel·ligència artificial, van a necessitar no un, sinó 6 gegants de Wall Street que es van unir per posar-hi diners. També és veritat que les grans firmes fan això per minimitzar riscos. Ara mateix invertir en intel·ligència artificial suposa guanyar molts i molts diners, però això pot canviar. Per exemple, en un cap de setmana, ara ho explicarem, s'ha apostat per parar la cursa de la intel·ligència artificial, per tant, això pot fer baixar el valor dels centres de dades. També pot passar que la tecnologia vagi tan de pressa que l'actual sigui obsoleta. Imagina't que tu has donat un crèdit a una empresa perquè desenvolupi el millor fax del món i tot d'una algú inventa el correu electrònic. Una altra cosa, els centres de dades comencen a ser molt impopulars. Alguns, per exemple, fan soroll. Aquest és el so d'un centre de dades als Estats Units. Allà, 7 de cada 10 persones ja estan en contra de tenir-ne un al costat de casa, un centre de dades prop de casa. El motiu del soroll és que són molts ordinadors funcionant constantment i que necessiten una refrigeració constant. Això fa que gastin molta electricitat. L'Agència Internacional de l'Energia calcula que generen 180 milions de tones de CO2 i que això, en menys de 10 anys, seran 300. És per això que s'han començat a endurir les condicions per fer centres nous. Ho ha fet el govern espanyol i, de fet, a les últimes hores, Texas, als Estats Units, ha parat totes les sol·licituds.
3: Vols impulsar el futur de la teva empresa? El 20 d'octubre, vine al Sagitt Business Connections al World Trade Center Barcelona. Intel·ligència artificial, innovació i casos reals per impulsar el teu negoci. Amb Marc Gené i Juanma López Iturriaga. Inscriu-t'hi gratis a sagitt.com. Places limitades.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 3 minuts seran 6:45.
15: Party all night, I'm gonna sleep all day.
1: I pel que fa als esports, Robert, el Barça continua sumant victòries a la Lliga i segueix líder invicte.
2: Amb un 2-4 al camp del Llevant, doblet de Lamine Yamal, un de penal, un gol de Xavi Espar, el primer i l'últim de Karim Adeyemi.
16: El primer gol que hem rebut és culpa meva, perquè he donat l'ordre al delegat, el Carles, d'endarrerir el canvi. I aleshores ens han marcat, per tant, ha estat error meu. Estic content que haguem reaccionat i que haguem marcat el quart.
2: També a la primera divisió, Real Societat 0, Atlètic de Madrid 3, Getafe 1, Depor 1, Celta 1, Màlaga 1. Avui ve la Real Betis a partir de les 9. El València, que va destituir el tècnic Carlos Corberán. El València és cuer amb només un punt, mentre que segona divisió, derrota del Sabadell, 2-0 al camp del Mallorca. A la Lliga Femenina, victòria del Badalona, 1-4 a Eibar.

0: a descansar i a ficar el foc a la Supercopa.
1: Avui li faran proves a Darío Brizuela per una lesió al turmell. Podria ser important. Espanya aconsegueix el bronze al Mundial de Bàsquet Femení, victòria davant Alemanya. Enric Mas, campió de la Vuelta. I Antonelli guanya el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1, disputat al Madrid.
2: En punt 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. Avui a Móra la Nova, la Ribera d'Ebre, veuran el sol sortir a les 7:37.
3: I es pondrà a les 8:08 del vespre.
2: I les temperatures a aquesta hora?
4: A Pinós 15 graus, a Lleida també 15 i al Dover 18.
2: Pel que fa al temps, avui serà un dia amb temperatures de ple estiu. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia, sí, s'arribarà més de 35 graus a l'interior de Girona, també 35 graus o 36 al Pla de Lleida i a les comarques de les Terres de l'Ebre a l'interior i més de 30 o 32 a la resta del territori.
2: I tenim també les carreteres i el transport públic ja a primera hora del matí en marxa. Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia. Pel que fa al trànsit, circulació amb retencions d'uns 5 quilòmetres a totes dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, el tren de l'R15 que va de Reus cap a Barcelona va 15 minuts tard. I recordem que a partir d'avui les línies del tram Besòs recuperen parcialment la circulació després dels talls d'aquest estiu. Es restableix tota la T4 i pel que fa a la T5 i la T6, el servei recupera entre Ciutadans Tadella i Glòries. No hi ha servei entre Glòries i Sant Martí de Provençals.
2: Tot això avui, que és dilluns 14 de setembre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, la intel·ligència artificial.
3: La Xina demana que es reforci la supervisió sobre la IA i admet que s'ha convertit en una nova cursa entre les grans potències. Això després que experts, impulsors com OpenAI, Anthropic o Google hagin dit que aquesta tecnologia es podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles. Donald Trump, però, nega l'alarma i, per tant, la necessitat de més control.
2: El segon, Suècia.
4: L'oposició socialdemòcrata lidera per la mínima l'escrutini de les eleccions d'ahir en què l'extrema dreta retrocedeix. Tot i això, mentre Cardiff Gales. Avui se celebra una reunió inèdita entre els primers ministres d'Escòcia, Gales i Irlanda del Nord per reclamar referèndums d'autodeterminació a la Gran Bretanya.
2: El tercer, Salvador Illa.
3: Superat l'equador de la legislatura, avui el president de la Generalitat convoca la societat civil a una conferència per explicar el seu projecte per marcar el rumb de la Catalunya del futur. Serà a les Drassanes de Barcelona.
2: I el quart, arma blanca.
4: Barcelona ha registrat 5 agressions per arma blanca aquest cap de setmana que han acabat amb diverses persones ferides. Els fets han tingut lloc al llarg dels dos darrers dies al Carmel, Sant Martí, Nou Barris i Trinitat Nova.
2: I encara el cinquè, FP.
3: Més de 176.000 alumnes comencen avui el curs de formació professional. Són 5.000 més alumnes que el curs passat. El grau mitjà, el més sol·licitat és el de cures auxiliars d'infermeria i en grau superior lidera la demanda administració i finances.
2: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Fred?
7: S'ha tornat a ajornar una cimera clau entre el Regne Unit i la Unió Europea pel fer el famós reset del Brexit, és a dir, restablir les relacions després de la sortida del Regne Unit de la Unió. És una reunió que ja estava prevista pel 22 de juliol, es va reprogramar el 6 de novembre i ara, segons avança el Financial Times, s'ha tornat a ajornar a finals de novembre. El motiu és que continua sense haver-hi acord sobre com aplicar les actuals polítiques comunitàries que demanen prioritzar els productes fabricats a Europa.
2: I hem quedat a dormir als Estats Units.
7: Amb el New York Times, que explica avui que els sectors més durs i intransigents de l'Iran van sabotejar l'acord de pau amb Donald Trump. Segons fonts del règim, els detractors van fer fracassar l'acord amb una operació clandestina per atacar vaixells a l'estret d'Hormuz. El New York Times diu que el president de l'Iran es va indignar quan ho va saber.
2: I a la Xina, amb què dinaran?
7: Amb una notícia, en aquest cas del Wall Street Journal, que apunta que el govern xinès d'alguna manera hauria ajudat l'Iran en atacar una base nord-americana a Jordània. Segons el diari, Teheran va rebre imatges per satèl·lit de la base procedents d'organitzacions xineses pròximes a l'estat. Aquesta nit li han preguntat a Donald Trump i el president dels Estats Units li ha restat importància.
2: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia.
2: Avui centrada sobretot en el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1.
8: Hi ha foto, Ricard, en diversos diaris. El periódico hi veiem Felip VI saludant el campió Kimi Antonelli, titulant els Reis del Madrid, un gran premi que corona Antonelli i el circuit de Madrid, llegim a El País i La Razón. També en portada, la població reclusa de Catalunya. Les presons ja estan al 95% de la seva capacitat i demanen més recursos. Ho llegim a l'Ara. Per la seva banda, el periódico explica que el nombre de presos augmenta i que ja voreja els 10.000. De fet, la Generalitat ultima dos mòduls més a la presó de Mas d'Enric. Altres temes de portada, frec a frec entre esquerra i dreta a les eleccions de Suècia. Ho llegim al diari Ara i el periódico explica que l'augment de la temperatura avança un mes, la collita de la fruita dolça. I més esports per acabar. Ara el Barça, amb gran foto de Lamine Yamal apuntant amb el dit, és la portada de l'Ara, on llegim que el Barça més letal també sap patir.
2: I què hi trobem avui a la premsa comarcal? Lara García.
9: Els decomisos de metamfetamina s'han multiplicat per 14 a la província de Girona en un any. Ho llegim al diari de Girona.

0: Les forces estatals en van intervenir més de 14 quilos el 2025. Això és gairebé el 80% del total de Catalunya. El Diari de Tarragona posa en portada la mort del cambrilenc Cisco Morell, pacient d'ELA que va dedicar la seva vida a consciència sobre aquesta malaltia i recaptar fons per investigar-la. Morell ha mort als 60 anys i, segons escriu el diari, ha deixat una petjada inesborrable que perdurarà per sempre dins i fora de Cambrils. I el Segre lamenta que ha tancat un altre restaurant històric a l'eix comercial de Lleida. Es tracta de Casa Martí, que va obrir les portes al 1959. El diari assegura que el tancament de comerços locals s'ha convertit en una constant, la majoria de cops per jubilació i falta de relleu generacional.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat.
2: Victòria del Barça 2-4 al camp del Llevant, dos gols de Lamine, un de Xavi Aspar, un de Deiemi. Els blaugranes mantenen invictes a la Lliga, a segona derrota del Sabadell al camp del Mallorca 2-0. Marc Márquez, líder del Mundial de Motociclisme, el Barça que guanya la Lliga Catalana de Bàsquet 96-87 davant el Lleida.
1: Ara passen 5 minuts de 6:45 del matí. De seguida t'ampliem què està passant amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio, però abans mirem cap a les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units, perquè queden 50 dies, i aquesta és l'anàlisi que ens fa Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
3: Good morning, Catalunya. Mentre la majoria de polítics republicans intenten desfer-se de l'ombra de Donald Trump, el president ha continuat el seu show particular per a les midterms. A la convenció republicana va proposar l'animalada de regalar $5,000 a cada adult del país en cas de victòria del seu partit. Ahir mateix, en visita golfística a Irlanda, va apostar per la reunificació d'aquest país. Paral·lelament, la seva enemistat amb el Canadà ha comportat que el seu veí del nord comenci a tenir idees de bomber tan curioses com ara integrar-se a la Unió Europea. Per si faltava poc, a la campanya de novembre s'hi ha sumat un convidat d'última hora. Es diu intel·ligència artificial, una tecnologia que els seus propis incentivadors han començat a titllar de molt perillosa. Mentre l'expresident Obama diu que els demòcrates haurien de fer bandera per limitar-ne l'abast en campanya, Trump ha dit que no cal tocar gaire el tema, bàsicament perquè tots els bilionaris que hi treballen depenen de la seva administració.
4: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 6:45 del matí.
6: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
1: Catalunya es desperta amb la mirada posada en els advertiments sobre la intel·ligència artificial. L'última a fer-ho ha estat aquesta mateixa matinada, la Xina.
7: Sí, el ministre xinès de Seguretat ha demanat que el desenvolupament de l'IA es faci de manera saludable i ordenada i que es reforci la supervisió d'aquesta tecnologia. Recorda que s'ha convertit en una nova via de rivalitat entre grans potències mundials. Unes paraules que arriben després d'una onada d'advertències d'experts impulsors de la IA, com OpenAI, Anthropic, X o Google. Tot i aquests avisos, Donald Trump es queda sol i es nega a regular-ho, argumenta el volum de negoci i la cursa mundial.
8: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa, guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
7: Sigui com sigui, el debat per la seguretat ha portat l'empresa OpenAI a ajornar la seva sortida a la borsa.
1: A Suècia, la dreta i l'esquerra han quedat frec a frec a les eleccions amb pocs vots d'avantatge del bloc progressista.
7: Si el recompte final serà al llarg dels pròxims dies i determinarà si el país gira finalment a l'esquerra. L'exprimera ministra socialdemòcrata Magdalena Andersson és la més votada davant l'actual primer ministre conservador Ulf Kristersson. Pel que fa a l'extrema dreta, uns milers de vots i potser fins i tot només un diputat decidiran si acaba entrant al govern de Suècia. La distància entre el bloc conservador i la progressista és tan poca que no es podran proclamar definitivament fins a mitjans de setmana.
1: I avui cimera inèdita a Cardiff entre els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord per preparar una estratègia comuna per demanar referèndums.
7: Demanar referèndums per sortir del Regne Unit, i és que per primera vegada han coincidit que aquests tres territoris britànics tenen governs independentistes. Sentim el primer ministre gal·lès a la BBC.
9: Aquesta recerca d'una actitud diferent per part del govern del Regne Unit també podria ser la qüestió constitucional o de manera més intensa un finançament just per garantir que els recursos es reparteixin de manera equitativa i justa.
7: La SNP escocesa diu que l'estat quo actual és insostenible.
10: Aquí el president de la Generalitat, Salvador Illa, fixarà aquest vespre el rumb de la segona meitat de la legislatura.
7: Ho explicarà en una conferència a les 7 al Museu Marítim de Barcelona, on Illa ja va fer un dels actes més destacats de la seva campanya per arribar al govern de la Generalitat. El lema és "El futur és aquí". Entre les carpetes prioritàries hi ha les de tancar el conflicte amb els docents o facilitar l'accés a l'habitatge. També millorar la xarxa de rodalies i el nou model de finançament seran altres temes d'aquests pròxims mesos.
10: I cap de setmana negra a Barcelona, pel que fa a les agressions amb arma blanca, n'hi ha hagut 5 amb diverses persones ferides.
7: L'últim cas va ser la nit de dissabte a diumenge al barri del Carmel. Els Mossos van rebre l'avís que hi havia un menor ferit per arma blanca al carrer Sigüenza i molt a prop d'aquesta zona també va resultar ferit un altre. Cap dels dos està greu i ara la policia investiga si les dues agressions estan relacionades. Dissabte hi van haver 3 agressions més. A la nit al districte de Sant Martí, una baralla multitudinària amb una desena de persones va acabar amb un ferit per apunyalament i 2 detinguts. A Nou Barris hi va haver un altre ferit per arma blanca i a la tarda un conductor en va agredir un altre també amb arma blanca, en aquest cas a la via Favència, a la Trinitat Nova.
10: Cinc minuts i 3:45 del matí. Més de 176.000 alumnes comencen avui els cursos de formació professional. Són 5.000 més respecte al curs passat.
7: Les preferències en els estudiants es mantenen. A grau mitjà, els estudis més sol·licitats són Cúrex d'Auxiliar d'Infermeria, seguit de Gestió Administrativa i Sistemes Microinformàtics i Xarxes. I a grau superior són Administració i Finances, Educació Infantil i Integració Social.
10: Sara Canyete.
11: Aquest curs també hi ha 5.000 places noves, sobretot augmenta en aquelles famílies professionals que tenen més demanda. S'incorporen prop de 500 professionals, la majoria són professors, però també orientadors i personal d'acollida per als alumnes de formació professional de grau bàsic, aquells estudis pensats per als alumnes de 15 a 17 anys que no tenen l'ESO. El Departament d'Educació ofereix 6 ensenyaments nous i reforça especialment els que tenen a veure amb l'àmbit ferroviari. Dels 176.000 alumnes que comencen avui el curs de formació professional, pràcticament la meitat, uns 87.000, faran grau mitjà i l'altra meitat grau superior. Unes dades que mostren que la demanda per estudiar formació professional continua creixent. Informa Sara Canyete pel Matí de Catalunya Ràdio.
10: Us avança el Matí de Catalunya Ràdio. En només un any s'han triplicat les trucades al 112 per incendis al juliol i s'han duplicat les que es van fer a l'agost per pluges intenses i inundacions.
7: Són dades del Departament d'Interior a les quals ha tingut accés a aquest programa i que demostren com l'emergència climàtica avança ràpidament i ens condemna un temps més extrem i un estiu partit amb dos riscos consecutius sense pausa. David Ruiz és tècnic d'operacions del CAT 112.
12: Perquè ens fem una idea, el mes de juliol hem tingut gairebé 20.000 trucades només per incendis forestals o columnes de fum. Això suposa més d'un 200% d'increment de trucades d'aquesta casuística respecte al 2025.
7: A l'agost s'han concentrat més de 3.100 trucades relacionades amb les inundacions, un 129% més que un any enrere. D'aquestes, vora 900 van ser pel temporal extrem de Tarragona a la tarda del 24 d'agost.
10: I balanç desigual entre els comerciants de Barcelona després de l'últim festiu de botigues obertes a les zones amb més turisme de la ciutat.
7: Durant 4 mesos, els establiments de més de 300 metres quadrats de Ciutat Vella, l'Eixample i diversos barris de l'entorn han pogut obrir cada dia. És una mesura que s'aplica des de fa 4 anys amb diferents resultats. Els comerciants de proximitat no ho troben rendible i el president de Barcelona Comerç, Pròsper Puig, ho atribueix en part a les altes temperatures.
13: Les ventes han sigut molt justes. Crec que la climatologia ha marcat molt, sobretot els horaris de compra en els comerços.
7: Una visió ben contraposada és la que tenen des de la Unió d'Eixos Comercials Barcelona Oberta. La seva directora general és Elvira García.
14: Les vendes han tingut un comportament molt satisfactori i hem constatat una gran acceptació tant per turistes i visitants com per part dels mateixos residents de Barcelona.
7: De fet, Barcelona Oberta defensa que caldria poder obrir tots els diumenges de l'any.
10: I a la cultura, Fira Tàrrega tanca una edició d'èxit i es reafirma com un referent de les arts al carrer com a mercat estratègic internacional.
15: I per això reclama augmentar el pressupost fins als 2 milions d'euros.
10: Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
16: Davant del creixement sostingut i l'èxit de convocatòria d'aquesta edició, Fira Tàrrega reclama superar el pressupost actual d'1.267.000 euros per poder fer front a nous reptes de futur, com ha dit a Catalunya Ràdio Anna Giribet, directora artística de la Fira.
17: Hauríem d'arribar com a mínim als 2 milions d'euros. Realment hi ha una mancança de recursos per poder mantenir una fira com la que tenim a nivell de rigor professional.
16: Al llarg de 4 dies s'han pogut veure 57 espectacles, un 60% gratuïts i amb un 80% d'assistència en els de pagament. Per Giribet, un èxit absolut.
18: Que dels últims 10 anys, quasi bé, ha sigut una de les millors edicions pel que fa a l'assistència de públic.
16: Des de Tàrrega, Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
10: El ministre de Cultura d'Israel amenaça de retirar la ciutadania als dos directors del documental NASA premiat a Venècia.
19: We believe that the denial of the crime
15: is what... El documental sobre l'assassinat sistemàtic de civils palestins a Gaza va rebre una ovació rècord de 25 minuts durant el festival i va guanyar el Premi Especial del Jurat. Yuval Abraham, coautor del llargmetratge al costat de la també directora israeliana Rachel Zohr, assegura que faran tot el possible perquè el documental es pugui veure al seu país. Mentrestant, l'exèrcit israelià els ha titllat de mentides i un exministre de defensa els ha penjat l'etiqueta de detractors d'Israel.
10: I sèries. Netflix estrena aquesta setmana una nova entrega de la seva sèrie Monstruo, en què relata la història dels assassins en sèrie més famosos dels Estats Units.
15: És una de les estrenes destacades de la setmana a les plataformes de streaming, però n'hi ha més.
10: Marc Garriga.
20: Després de Jeffrey Dahmer, els germans Lyle i Eric Menéndez i Ed Gein, aquest any li arriba el torn a Lizzie Borden, una dona acusada d'assassinar el seu pare i la seva madrastra amb una destral l'any 1892 a Massachusetts. És la quarta temporada de la saga Monstruo, que s'estrena dijous a Netflix i que protagonitza Ella Beatty, la filla de Warren Beatty i Annette Bening. A més, a Netflix arriba també la segona temporada de Stranger Things, Relatos del 85, i també tornen Outlander, Sangre de mi sangre, a Movistar Plus i Slow Horses a Apple TV. I completa les novetats destacades, Nigli, a Prime Video, l'spin-off de la trepidant Richard. Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
10: Passa un minut a 3:45 del matí pel que fa al temps. Sembla que avui tindrem un dia de sol i calor, però atenció perquè venen canvis a mitja setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
21: Bon dia. Sí, arribaran a partir de dimecres a la tarda amb tempestes fortes que sobretot afectaran les comarques del nord-est, Girona, Barcelona, segurament també en alguns llocs del Pirineu, i de moment els models ens indiquen més de 50 litres per metre quadrat en alguns casos. Avui, però, dia tranquil, ha pujat la temperatura nocturna, ara mateix hi ha 9 graus de sort, 13 a Sant Feliu de Pallerols, 17 a Valls i 21 graus a Vilassar de Dalt, amb previsió que faci sol i que les temperatures s'enfilin fins als 30 o 32 graus a tot arreu i fins als 35 o 36 a les zones més càlides de Ponent, de l'interior de les Terres de l'Ebre i també avui a l'interior de les comarques de Girona.
10: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
22: Doncs pel que fa al trànsit, circulació amb retencions d'uns 5 quilòmetres a totes dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat, també densitat ja a aquesta hora a la P7, al Nus del Papiol en sentit sud, i a la C31 i la C58 d'entrada a Barcelona. Pel que fa al transport públic, el tren de l'R15 que va de Reus a Barcelona va 15 minuts tard, i recordem que a partir d'avui el tram Besòs recupera parcialment la circulació, restableix tota la T4, i pel que fa a la T5 i la T6, el servei es recupera entre Ciutadella i Glòries.
6: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
23: Avui hem rebut el missatge de l'Ester, de Sant Joan de Mediona. Es queixa del servei de recollida d'escombraries a les urbanitzacions de la Font del Bosc i de Sant Elies. Considera que la ubicació de la deixalleria no és l'adequada i que la freqüència de recollida tampoc ho és. Posa l'accent, però, en el soroll que provoca la recollida nocturna i també en algunes avaries que han tingut els vehicles de neteja.
24: Dos de les premses de matinada, els xiulets de marxa enrere i els quits dels operaris fan que dormir sigui gairebé impossible per a moltes famílies. I s'utilitzen vehicles inadequats que van deixant rastres de líquids i bosses trencades pels nostres carrers.
23: L'Ajuntament respon que té constància de les queixes i que està treballant per intentar posar-hi remei.
6: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
0: Bon dia, com esteu aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats, que han rebut amb nerviosisme la incertesa del trànsit marítim després que l'Iran hagi posposat indefinidament la reunió que havia convocat avui per abordar el futur de l'estret d'Hormuz. El preu del petroli torna a superar els $100. El barril de Brent, el de referència a Europa, s'enfila ja per damunt dels $107. Aquesta alça ja es trasllada als parquets asiàtics, el Kospi de Seul cau més d'un 2% i el Nikkei de Tòquio un 0,80%. A Europa, divendres, les borses no preveien aquesta decisió de l'Iran i van tancant verd. L'IBEX va sumar un 0,91% i es va acostar de nou als 20.000 punts. De la mateixa manera, els principals índexs de Wall Street van créixer al voltant d'un 1%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
2: Comprant alt, diumenges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
3: Que l'any serien... 1, 2, 3...
2: Més de 2.400 euros.
3: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana el pit de pollastre filetejat a 3,65 al pack i la poma a 1,45 al quilo.
2: Més info a Aldi.es. Aldi.
3: Que poc que costa comprar bé.
4: Ara que tornem a la rutina, hi ha coses amb les quals et pots arriscar. Però improvisar amb l'atenció dels teus pares no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la joguis. Aposta per Cuideo.
5: Amb creuer fantàstic de viatges al Corte Inglés, tanca els ulls a Atenes, els obres a Istanbul. I entremig, esmorzes amb el mar davant, et banyes amb el mar a sota i sopes amb el mar al costat. Avança't i estalvia fins a un 60% amb la reserva anticipada. Consulta'm les condicions de viatges al Corte Inglés. Posem rumb als teus somnis.
8: El Matí de Catalunya Ràdio.
10: Deu minuts i les 7 del matí, que espero us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Tarragona. Ricard Buigas, bon dia.
25: Hola, bon dia.
10: Lleida, Pere Joan Álvarez, bon dia.
26: Hola, bon dia.
10: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
27: Bon dia.
10: I Girona, Núria Paraire, bon dia.
28: Bon dia.
10: Arrenquem aquesta ronda de connexions al sud del país. Doncs avui és un dia especial per als més de 2.000 alumnes de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili. Tornaran a les aules en un edifici renovat després de 2 anys d'obres, Ricard.
25: Aquest serà un retorn progressiu, Començarà aquest matí i s'allargarà fins a l'inici del segon quadrimestre, més o menys. L'edifici original dels anys 70, que està ubicat al campus de Sant Altres de Tarragona, s'ha sotmès a una renovació integral. Això ha suposat una inversió de gairebé 10 milions d'euros. Ara, la joia de la corona és la construcció d'una aula magna amb 400 seients. La Rovira i Virgili diu que vol convertir l'espai en l'epicentre cultural de la universitat i obrir-lo a la societat. Per això s'hi ha fet un accés des del carrer.
10: I a les comarques gironines ens centrem avui en la Garrotxa, que alerta que no pot fer front a l'augment de la població, Núria.
28: Doncs sí, perquè des del Consell Comarcal alerten que els serveis públics no estan dimensionats per a la població que tenen. Asseguren que estan pensats per a 40.000 habitants, mentre que en tenen 60.000. Sobretot focalitzen el problema en la manca d'habitatge, tant a la capital Olot com als pobles de la Garrotxa. Diuen que es podria arribar a la situació en què hagin de malviure 10 persones en un mateix pis i estan preocupats pels joves que han de marxar del seu municipi, diuen, perquè no hi troben un lloc on viure.
10: A Barcelona, Marc, bones notícies pels usuaris del Trambesòs.
27: Sí, les línies T4, T5 i T6 recuperen pràcticament la normalitat a partir d'avui, després de les obres a la Gran Via de Barcelona, que han provocat talls aquest estiu. La línia T4, que circula entre Verdaguer i Sant Adrià de Besòs, recupera del tot el servei. El tall de línia T5 i de T6 queda acotat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Les obres, recordem-ho, ja van començar l'octubre de l'any passat, però els talls de circulació no s'han fet fins aquests mesos d'estiu.
10: I tanquem ronda de connexions a les comarques de Lleida. Avui parlem del Parc Astronòmic del Montsec, Pere Joan.
26: Un parc astronòmic que aquest matí presenta una nova edició i ja en van 16 del cicle Música sota les estrelles, que aquest any ofereix un format diferent que combina música, astronomia i degustació de productes del territori. Un cicle que, per tant, pren un nom diferent, que serà Música, Univers i Gastronomia sota les estrelles. Un cicle que combina actuacions de música en directe, projeccions també astronòmiques i sessions d'observació del cel. Recordem, som a Àger, a la Noguera, amb un dels cels nocturns més singulars i reconegut a Europa.
10: Doncs així tenim el país quan falten 8 minuts per les 7 del matí.
6: El Matí de Catalunya Ràdio.
10: I els esports, Robert Prat.
29: El Barça, que ha guanyat 2-4 al camp del Llevant, 2 gols de Lamin, un de Xavi Aspar, un de Dayemi. Els blaugranes mantenen invictes a la Lliga després de 5 jornades. A segona derrota del Sabadell al camp del Mallorca, 2-0. Marc Márquez, que se situa líder del Mundial de MotoGP, i el Barça, que guanya la Lliga Catalana de Bàsquet davant el Lleida. Espanya aconsegueix el bronze al Mundial de Bàsquet Femení, victòria davant Alemanya, i Zverev, nou campió de l'Open dels Estats Units de tennis.
10: Ara, el comentari esportiu amb Laia Tudel.
0: El Barça segueix imparable. Fins i tot en el partit menys bo de la temporada, guanya. 15 punts a 15 a la Lliga i líder en solitari. Flick ha trobat la solució al que semblava més difícil, que era organitzar una davantera sense haver fitxat un nou crac. Ara haurà de trobar la solució potser al que semblava ja que estava solucionat, que és la defensa. El Barça de Flick és com si pengés d'un pèndol. Hem passat l'any passat a tenir la fortalesa en la solidesa defensiva, a aquest any ser forts just en l'altre extrem del camp, a la davantera. El Barça va dir que es guardava els diners de Julián per tornar-ho a intentar el mes de gener. A veure si aquests diners al final hauran de ser per un central.
10: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
1: Atenció, Koeman, Tocho, Faraguero, pica, Koeman!
7: Pichi, che, que bueno que viniste! Que bueno que eres gol! Ha marcat un altre gol!
1: Un rúpid espíritu!
7: Encara més, encara més, encara més!
9: 50 anys de futbol en català, des de 1976.
11: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
9: On va començar tot.
11: A Catalunya Ràdio.
9: On tot continua.
11: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
9: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
11: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Que t'hi jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
9: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
11: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona SER Catalunya celebrant 50 anys de futbol en català.
9: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur.
11: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
12: A les 9 obrirem l'àgora analitzant si cal pitjar el fre amb la intel·ligència artificial abans de perdre'n el control, com demanen algunes veus del sector. En parlarem amb Cristian Cantón, director adjunt de Barcelona Supercomputing Center, Cristina Aranda, cofundadora de Mujeres Tech, i Belén López, secretària general de Comissions Obreres de Catalunya.
0: A un quart d'11 analitzarem el discurs de Ramon Cotarello per la Diada a Ripoll, que ha estat qualificat de xenòfob per l'oposició municipal. En parlarem amb el comunicador i activista social Mohamed El Amrani.
12: A les 11, secció del cor amb Laura Fa, comentarem el primer petó en públic de Rosalia i Loli Bahia.
0: I a 11:15, àgora esportiva amb Ramon Besa, Carles Planchar, Carme Lloberes, Laia Tudel i Carme Barceló per comentar tots els detalls de la victòria del Barça al Camp del Llevant.
12: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
10: I quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió, Mariola Cubells, avui sobre el nou programa en castellà de la televisió valenciana, A Punt.
13: A Punt, la televisió pública valenciana, amb la seva clara intenció de ningunejar el valencià, ha comprat i va a emetre el programa Sopa de Letres de Telemadrid. Però no es tracta d'una adaptació, es tracta del mateix programa en castellà de la tele pública madrilenya, que, per cert, no li va anar bé d'audiència. Un concurs en castellà perquè, segons els directius, hem de fer que tots els valencians se senten còmodes dins del nostre espai audiovisual. És trist? No, no, és patètic.
10: I a la recomanació del dia, avui que hi ha prevista una assemblea general de treballadors del Consorci de Biblioteques de Barcelona, al marc de les reivindicacions del sector, la Cristina Bordas ens recomana la pel·lícula La Biblioteca de los Libros Rechazados.
14: Una comèdia dramàtica francesa que atrapa des del principi amb un misteri atípic i un humor molt finet. Segueix la investigació obsessiva d'un crític literari després de l'èxit d'un llibre rebutjat per les editorials i rescatat per una jove editora. Ella està convençut que l'autoria del best-seller és errònia i farà el que calgui per demostrar-ho. Una història que reivindica el valor de les biblioteques com a espais que conserven i donen oportunitats a la cultura. Trobareu La Biblioteca de los Libros Rechazados a RTV Play i a Filmin.
10: I divendres, què deien els altres, Jovany?
16: A les emissores de Madrid, els ànims estan encesos per la passivitat del govern davant dels avisos que van rebre d'una possible entrada massiva de migrants a Ceuta.
17: ¿Qué necesitan? ¿Un dibujito? ¿Un niño pequeño? ¿Un mapita? ¿Cómo que no son claros? Hombre, si la
16: en Los Santos estava igual d'emprenyat, però ho expressava d'aquesta altra manera.
18: Ese moco sin sonar llamado Álvarez dice, están equivocados, porque...
16: I aquí ens va sorprendre una veu misteriosa mentre explicàvem l'actualitat esportiva.
30: En aquest tram inicial de l'Espanyol, màxim assistent, sector? Amb tres assistències, dels màxims assistents també de la Lliga.
0: Avui,
16: a quarts d'11, sentirem què diuen els altres avui.
10: Gràcies, Jovany.

0: Canalies, bon dia.
1: Bon dia i bon ritme.
0: Ai, sí, quina cançó ens portes avui?
1: Avui la música de Swedish House Mafia i el seu èxit global, Don't You Worry Child, i és que tal dia com avui, un 14 de setembre, però de l'any 2012, el món va ballar a ritme d'aquest número 1. Swedish House Mafia va ser un grup de música electrònica suec format pels DJs i productors Aswell, Steve Angelo i Sebastian Ingrosso, i ara aquesta cançó van comptar amb la veu de John Martin. Don't You Worry Child va ser un èxit comercial, de fet el més gran dels Swedish House Mafia. Va arribar al número 1 en diversos països i es va convertir en un dels himnes de música electrònica més importants de tots els temps.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. I avui el tema a totes les portades del món continuen sent les alertes sobre els riscos de la intel·ligència artificial.
1: It's a warning sign. It's a warning sign that we need to slow down. We need to make this technology carefully, and we need to make sure that the
0: És un senyal d'alerta que hem d'anar més a poc, així ho deia Dario Amodei, el gran responsable d'Anthropic, un dels gegants de la intel·ligència artificial. Aquest cap de setmana ha fet pública una carta en què reclamava més controls i més seguretat. Això ha arribat dies després que un dels seus propis investigadors presentés la dimissió i que una sèrie de missatges a les xarxes socials acusés els principals laboratoris d'intel·ligència artificial de ser irresponsables i de jugar amb la vida de les persones. Tot plegat ha provocat una gran tempesta fins al punt que OpenAI, l'empresa de ChatGPT, ha ajornat la seva sortida a la borsa. I la novetat d'aquesta matinada és que la Xina s'ha afegit a aquestes veus i ha reclamat que es reforci la supervisió d'aquesta tecnologia. Frederic Vincent, bon dia.
2: Bon dia. El ministre xinès de Seguretat ha demanat que el desenvolupament de la intel·ligència artificial es faci de manera saludable i ordenada textualment i que es faci una barrera de seguretat també textualment al seu voltant. No és menor, La Xina és una de les grans forces en intel·ligència artificial, tant en programació com en fabricació dels xips. De fet, abans d'aquesta declaració del ministre, el propi president Xi Jinping havia anunciat la creació d'una zona de codi obert sobre intel·ligència artificial amb els altres països del bloc anomenat BRICS, és a dir, el Brasil, Rússia, l'Índia, Sud-àfrica, a més de la Xina.
0: Precisament per aquesta competència xinesa, Donald Trump ha rebutjat la proposta de l'entia al desenvolupament de la intel·ligència artificial. Segons el president nord-americà, això li donaria avantatge a Pequín. Berta Torrades.
3: El president dels Estats Units es nega a fer una regulació exhaustiva de la intel·ligència artificial. D'una banda, argumenta el volum de negoci que genera i, de l'altra, defensa que és important guanyar aquesta cursa tecnològica per mantenir, diu, el lideratge mundial.
4: Perquè qui guanyi aquesta cursa, guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
3: Per contra, l'expresident Obama ha demanat que el Partit Demòcrata s'erigeixi com el gran defensor de la regulació de la intel·ligència artificial. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I qui s'entrevistarà cara a cara amb els gegants de la intel·ligència artificial aquesta mateixa setmana és el rei d'Anglaterra.
2: Sí, Carles III es trobarà a Escòcia amb els representants d'NVIDIA, Google, DeepMind, OpenAI i Anthropic, a més de representants del govern. La idea, segons un comunicat del Palau de Buckingham, és debatre com es pot desenvolupar la intel·ligència artificial de manera que beneficiï la societat.
0: I ja fa temps que hi ha el debat sobre la seguretat de la intel·ligència artificial, però tot s'ha accelerat en els últims mesos.
2: Segurament el punt de partida va ser aquest estiu, quan un model d'OpenAI va hackejar una altra empresa, que es diu Hugging Face, sense que ningú li demanés. Es va resumir dient que era la primera vegada que la intel·ligència artificial sortia del laboratori. Un estudi posterior va confirmar que l'incident va ser més greu, més seriós del que es pensava en un principi. Allò és veritat que va generar diverses alertes, però, com deies, es van accelerar la setmana passada.
5: We are joined now by the man who started this debate, Jacob Coxon. Jacob, thank you for joining us.
2: Jacob Coxon, investigador d'Anthropic, va dimitir i en una publicació a les xarxes socials va dir que les empreses no estaven desenvolupant la tecnologia de manera responsable fins al punt que la humanitat corria perill. Després d'això, arriba aquesta carta d'aquest cap de setmana del responsable d'Anthropic, de Dario Amodei, reclamant de controls de seguretat més estrictes, no només a la seva empresa, que també, sinó a tot el sector.
0: Avui en parlarem al matí de Catalunya Ràdio amb el director adjunt del Barcelona Computing Center, Cristian Cantón, i també la consultora en intel·ligència artificial i cofundadora de Mujeres Tech, és la Cristina Aranda. També abordarem els efectes econòmics de tot plegat amb la secretària general de Comissions Obreres, Belén López. Serà a l'Àguara del matí amb Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong a partir de les 9 del matí. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
6: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
7: Avui és dilluns 14 de setembre, el dia comença amb 24 graus a Castelldefels, 15 graus a la Bisbal d'Empordà i 13 graus a Solsona, són temperatures una mica més altes que ahir, i és que avui pujarà més el termòmetre amb valors que poden arribar als 30-32 graus a bona part del país, fins als 35 o 36 a les zones més càlides. Demà encara pujarà una mica més el termòmetre, a l'espera que de cara a dimecres arribi una baixada de la temperatura i amb tempestes fortes al nord-est del país.
8: Això pel que fa al temps. Pel que fa al trànsit, ens despertem amb una avaria a la P7 que talla un carril a Tarragona en sentit Barcelona. Una altra avaria a la C63 a Vidreres obliga a circular en pas alternatiu. I a les dues rondes de Barcelona hi ha retencions en sentit Llobregat al primer tram, des del nus de la Trinitat. Aturades també a l'entrada a Barcelona per la C58, venint del Vallès.
0: Són les 7:05. I aquesta repassem també el que cal saber d'aquest dilluns 14 de setembre, més enllà de la intel·ligència artificial, amb Sílvia Solanes, amb Francesc Soler, amb Lara García i amb Pol Foradada. Bon dia.
9: Bon dia.
0: Frec a frec.
10: El recompte de les eleccions a Suècia dona un lleugeríssim avantatge al bloc de l'esquerra, ara l'oposició, però el resultat definitiu podria ser que no el sapiguem fins a mitja setmana.
11: Amb el 98% escrutat, els partits de centre-esquerra obtindrien el 49,5% dels vots, 4 dècimes més que el bloc conservador que ara governa. O el que és el mateix, entre tots dos hi ha només 3 escons de diferència. Falten encara algunes paperetes i el vot exterior per comptar.
0: Enviada especial a Estocolm, Sèrie Sarnades.
12: Uns milers de vots i potser només un diputat decidiran si l'extrema dreta entra al govern de Suècia per primer cop a la història del país nòrdic. A mesura que avançava la nit electoral, la distància entre el bloc conservador i el bloc de centre-esquerra es feia tan minsa que els resultats no es podran proclamar fins dimecres o dijous. Són resultats que Europa segueix atentament per veure si Suècia consuma el gir a la dreta dels últims 4 anys. Un temps en què el país nòrdic, paradigma de l'estat de benestar durant dècades, ha implementat algunes de les mesures més dures i punitives del continent amb migració i lluita contra el crim. Aquest cop, l'eslògan de l'extrema dreta prometia fer que Suècia sigui Suècia un altre cop i incrementar les deportacions, entre d'altres. Des d'Estocolm, Cèlia Sarnades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Pressió a Londres.
13: Cimera inèdita avui a Cardiff entre els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord, presentaran una estratègia comuna per poder demanar al govern britànic referèndums per sortir del Regne Unit. És la primera vegada que aquests 3 territoris britànics tenen governs independentistes.
0: Corresponsal a Londres, Quim Olivares.
14: Rip Ap Iorwerth, líder del partit Plaid Cymru, John Sweeney, del Partit Nacional Escocès, l'SNP, i Michelle O'Neill, del Sinn Féin, es trobaran a la capital gal·lesa per enfortir la coordinació per aconseguir la convocatòria d'un referèndum. El primer ministre gal·lès ha dit a la BBC que els 3 comparteixen això.
15: Aquesta recerca d'una actitud diferent per part del govern del Regne Unit també podria ser la qüestió constitucional o, de manera més intensa, un finançament just per garantir que els recursos es reparteixin de manera equitativa i justa.
14: L'SNP ha dit que l'estatus quo actual és insostenible i el Sinn Féin defensa que les 3 formacions comparteixen el principi democràtic que les nacions tenen el dret a decidir el seu futur. Quim Olivares és de Londres pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Visita a Andorra.
16: El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, viatja avui al Principat per firmar diversos acords bilaterals amb la ministra d'Exteriors andorrana, Imma Torfaus. Espanya també reafirmarà el seu suport perquè Andorra avanci en l'associació amb la Unió Europea.
0: Pessimistes.
10: 2 de cada 3 ciutadans no veuen amb esperança l'Europa actual. Tot i això, la gran majoria de la gent manté un sentiment pro-europeista fort i voldria veure un continent més unit. És una de les conclusions d'un estudi conduït pel Consell Europeu de Relacions Exteriors.
11: Els ciutadans critiquen la lentitud de Brussel·les en la presa de decisions, la inseguretat en diferents àmbits o la hipocresia de les institucions comunitàries. L'autor de l'estudi és Pavel Zerkan. Posa un exemple.
17: Molta gent esmenta la doble vara de mesurar amb què Europa tracta Rússia, d'una banda, i Israel, de l'altra.
0: Parlant d'Israel, el ministre de Cultura amenaça
13: de retirar la ciutadania als 2 directors del documental NASA, premiat a Venècia, i que parla sobre l'assassinat sistemàtic de civils a Gaza.
16: L'exèrcit israelià els ha titllat de mentiders i un exministre de Defensa els ha penjat l'etiqueta de detractors d'Israel, mentre que un dels codirectors ha dit que farà tot el possible perquè aquest documental es pugui veure al seu país.
0: Per la propera dècada.
10: Conferència aquesta tarda del president de la Generalitat, Salvador Illa, la fa per explicar les prioritats del seu govern, no només durant la segona meitat del mandat, sinó per presentar quines creu que han de ser les línies mestres dels propers anys per Catalunya.
3: Conferència que arriba just després de la Diada Nacional de Catalunya, de la vaga de mestres i professors del primer dia de curs, i a poques setmanes que el Tribunal Constitucional es pronunciï sobre l'amnistia. L'entorn del president diu que vol aprofitar l'equador del mandat per marcar les prioritats de cara als propers 10 anys i apunta a 4 àmbits. Formació, habitatge, productivitat i transició climàtica. El lema d'aquesta conferència és El futur és aquí i començarà a les 7 de la tarda al Museu Marítim, un espai on Salvador Illa va fer un dels actes més destacats de la seva campanya per arribar a la Generalitat. Laia Framis, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Es tornen a omplir.
11: El periódico i l'Ara expliquen avui que les presons catalanes han viscut en els últims anys un repunt pel que fa al nombre de reclusos. Del 2010 al 2022 la xifra havia anat baixant, però des d'aleshores s'ha passat dels 7.700 interns als 9.600 actuals. Això és un 23% més en només 5 anys.
13: L'augment de penes a multireincidents, que abans es castigaven amb multes, explica part d'aquest augment. Els delictes contra el patrimoni són els més habituals entre els interns. Això situa les presons catalanes en un 95% de la seva capacitat. El govern es planteja la construcció de mòduls nous.
0: I parlant de delictes, cap de setmana també molt complicat a Barcelona amb les armes blanques. 5 agressions.
16: Han acabat amb diversos ferits. L'últim cas va ser la nit de dissabte diumenge al barri del Carmel. Els Mossos van rebre l'avís que hi havia un menor ferit per arma blanca i molt a prop també en va resultar ferit un altre. Dissabte hi va haver 3 agressions més, una a Sant Martí i 2 més a Nou Barris.
0: I cap de setmana llarg també que ha estat també negre a les carreteres. 4 morts.
10: Divendres van morir 2 motoristes a la Nacional 260 a l'Alt Urgell i a la C-59 al Vallès Oriental. Els altres 2 morts van ser a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat i Altafulla, al Tarragonès.
0: I us avança el Matí de Catalunya Ràdio. Es tripliquen.
11: Les trucades al 112 per incendis el passat mes de juliol també s'han duplicat les que es van fer a l'agost per pluges intenses i inundacions. Són dades que creixen en bona part perquè cada cop vivim més fenòmens climàtics extrems. David Ruiz és tècnic d'operacions del CAT 112.
9: Perquè ens fem una idea, el mes de juliol hem tingut gairebé 20.000 trucades només per incendis forestals o columnes de fum. I això suposa més d'un 200% d'increment de trucades d'aquesta casuística respecte al 2025.
0: Arrenca.
13: Més de 176.000 alumnes comencen avui el curs de formació professional. Són 5.000 més que el curs passat.
0: Llei de nets.
16: La Junta Electoral Central es reuneix avui amb un requeriment del Tribunal Suprem sobre la taula. El Tribunal insta la Junta Electoral a comunicar als consolats que tenen l'obligació de comprovar quina relació tenen amb antics exiliats les persones que han rebut la nacionalitat espanyola arran d'aquesta llei, de la llei de nets. El Suprem alimenta així les tesis de la dreta sobre una possible tupinada per l'augment del cens electoral.
0: I avui també destaquem aquesta obra d'altura.
10: La Generalitat restaurarà la tartera del Sotllo dins el Parc Natural de l'Alt Pirineu i passa el camí que connecta el refugi de Vallferrera i el port de Sotllo a més de 2.900 metres.
11: És la ruta més freqüentada per arribar al sostre de Catalunya a la Pica d'Estats i que està malmès des de l'estiu passat després d'una forta tempesta. Mai la Generalitat havia fet abans una obra a tanta altura, va explicar avui l'escena.
0: I avui també estem d'estrena.

0: No vull tornar sol a casa, així és com es diu el nou tema de Lluqui Valverde, un dels músics de la Ludwig Bank. És el segon single del que serà el primer disc en solitari que sortirà el 2 d'octubre per presentar en directe aquest cap de setmana al Mercat de Música Viva de Vic.
1: I més pressupost. És el que reclama la Fira de Tàrrega després de tancar aquest cap de setmana una nova edició a la capital de l'Urgell.
2: I pel que fa als esports, Robert Prat, invictes.
3: El Barça s'encalla al tram final del partit al Camp del Llevant, però acaba guanyant 2-4, dos gols de Lamine, un de Xavi Aspar, un de Dejemi. Els blaugrana han guanyat els 5 partits que han jugat. Pau Cobercí.
4: Són detalls que jo crec que hem de millorar, intentar no desconnectar-nos del partit, encara que el partit ja estigui quasi acabat, perquè en aquests camps, en qualsevol moment, doncs t'apreten, te creen ocasions, i hem vist que sort que ha marcat Karim els últims minuts per donar-nos aquesta tranquil·litat, però jo crec que és un tema que hem de millorar.
3: El Sabadell perd al Camp del Mallorca 2-0, Marc Márquez nou líder del Mundial, el Barça campió de la Lliga Catalana de Bàsquet davant el Lleida, i la selecció espanyola femenina aconsegueix el bronze al Mundial de Bàsquet.
2: Per cert, que avui havien d'acompanyar-nos d'Eco aquí en aquest programa, però finalment ahir a les 8 del vespre, a quarts de 8 del vespre, es va anunciar que no vindria. Suposo que és l'estil imprevisible del Barça de Joan Laporta. D'aquí un minut serà un quart de 8 del matí. Anem al quiosc.
5: Doncs des del quios del costat d'aquí de la ràdio, ara mateix 21 graus de temperatura, i la imatge del dia d'avui és el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Madrid. Ho veiem a totes les portades, que porten una fotografia de Kimi Antonelli, excepte La Vanguardia, on veiem Enric Vila com a guanyador de la Vuelta, i a l'ara hi veiem Lamine Yamal apuntant amb el dit a càmera després de la victòria d'ahir. Tres temes més en les portades d'avui. El País parla sobre els riscos de la intel·ligència artificial i titula Codi vermell a la IA, el vertigen paralitza les tecnològiques. El periòdico explica que les presons estan al 95% de la seva capacitat, i l'Ara també parla del frec a frec entre Esquerra i la dreta a les eleccions de Suècia.
6: El matí de Catalunya Ràdio.
7: Des de fora es veu una casa reformada. El que no es veu és el que hi ha darrere, les mans que l'han construïda. A Obramat sabem que aquestes persones són les que cal cuidar més. Per això tenim una àmplia gamma de productes per reforçar la seguretat a la feina amb EPIs com cascos, calçat de seguretat, guants resistents al tall, línies de vida i arnesos de seguretat. 20 anys construint junts. Obramat.
8: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
9: La veritat és que va sobre rodes.
8: Tan content estàs?
9: Això també.
8: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.es.
10: Per tu, que t'acabes d'apuntar al gimnàs, i per tu, que encara no has fet el pas, gaudeix a Caprabo del paper multiusos rotlla gegant Eroski per només 3,70 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
11: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
12: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de 8 del matí. Us informa Marc Curador per les comarques de Barcelona. Tenim 15 graus a Tona, 16 a Capellades i 21 a Badalona. Carreteres, Mireia Sala.
13: Retencions a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat al primer tram des del nus de la Trinitat. Aturades també a l'entrada a Barcelona per la C58 i la C33 venint del Vallès, i a l'A2 a Molins i Cornellà.
12: Gràcies, Mireia. I parlant de mobilitat, a partir d'avui les línies T4, T5 i T6 del tram Besòs recuperen pràcticament la normalitat.
14: Després de les obres de la Gran Via de Barcelona que han provocat talls aquest estiu.
12: Maria Costa.
15: La línia T4, que circula entre Verdaguer i Sant Adrià de Besòs, recupera del tot el servei. El tall de la línia T5 i la T6 queda acotat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Per tant, se circularà des de Glòries fins a Ciutadella Vila Olímpica. Aquests darrers dies s'hi han dut a terme proves d'energia, de traçat i senyalitzacions. Les obres ja van començar l'octubre de l'any passat, però els talls de circulació no s'han fet fins aquests mesos d'estiu. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
12: Més notícies. Aquest diumenge ha estat l'últim festiu de botigues obertes a les zones de més afluència turística de la ciutat de Barcelona.
16: Els establiments de més de 300 metres quadrats de l'àrea formada per Ciutat Vella, l'Eixample i diversos barris de l'entorn han pogut obrir els 7 dies de la setmana des de fa 4 mesos.
12: Maite Curto.
17: Aquesta mesura s'aplica des de fa 4 anys amb resultats desiguals. Els comerços de proximitat afirmen que no els surt a compte obrir i que les vendes han estat fluixes, mentre que els establiments de les zones turístiques del centre en fan un balanç molt positiu i fins i tot voldrien obrir tots els diumenges de l'any. Sentim el president de Barcelona Comerç, Pròsper Puig, i la directora general de Barcelona Oberta, Elvira García.
18: I després les vendes han sigut molt justes.
19: Les vendes han tingut un comportament molt satisfactori i hem constatat una gran acceptació.
17: Maite Curtó, pel Matí de Catalunya Ràdio.
12: A l'Anoia ja hi ha data per l'inici de la restauració de l'incendi de Carme, que aquest juliol va cremar més de 500.000 hectàrees.
14: El pla estarà llest el mes vinent i les obres començaran a finals d'any. Es prioritzarà frenar l'erosió del sòl amb una actuació d'urgència prèvia a la de les ADF.
16: Els propietaris forestals reclamen una gestió global i actuacions coordinades a gran escala.
12: I cultura. Barcelona descobrirà avui la placa de memòria en record de Gustau Muñoz, assassinat l'11 de setembre de 1978 per la policia espanyola durant la Diada Nacional de Catalunya. I també més cultura. Avui acaba la Festa Major de Castellar del Vallès. A les 7 de la tarda, cremats, havaneres i cançó de taverna als jardins del Palau Tolrà de Castellar del Vallès. La Roca del Vallès, per cert, també acaba avui la Festa Major. D'aquesta manera arribem a quan passen 4 minuts d'un quart de 8 del matí. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
11: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
20: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
21: 33.549-33549 de la sèrie 19-019.
20: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
11: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
22: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
11: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
22: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
11: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
22: Apialia, la força de vendre junts.
6: El Matí de Catalunya Ràdio.
2: Passen 5 minuts d'un quart de 8 del matí. Avui és dilluns 14 de setembre del 2026 i és un dia que sona així.
11: Els sons del matí.
14: El president dels Estats Units es nega a fer una regulació exhaustiva de la intel·ligència artificial.
23: Tenim una oportunitat de parar una mica aquesta bogeria, el qual no vol dir aturar el desenvolupament de la intel·ligència artificial.
24: Uns milers de vots i potser només un diputat decidiran si l'extrema dreta entra al govern de Suècia per primer cop a la història del país nòrdic.
2: Cimera inèdita avui a Cardiff entre els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord per preparar una estratègia comuna per demanar referèndums per sortir del Regne Unit.
25: I el Sinn Féin defensa que les tres formacions comparteixen el principi democràtic que les nacions tenen el dret a decidir el seu futur.
26: Cara de Yemi, ara Yemi retalla a l'interior de l'àrea, retalla de Yemi, gol!
2: Gol! Aquests són els sons del matí, ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb les tres paraules del dia amb Francesc Soler. Vertigen.
27: En sentit figurat, sensació de por i inseguretat que s'està en un lloc elevat o bé un temor intens davant d'una situació aclaparadora. Des de la seva atalaia de Silicon Valley, els pares de la intel·ligència artificial els comença a agafar mareig perquè la criatura se'ls està esgarriant. Fins i tot la Xina diu que cal anar amb compte. Donald Trump, però, no hi veu cap perill, cosa que no sé si ens hauria de tranquil·litzar o just al contrari.
2: Regne Unit.
27: És una unió política de 4 nacions. Anglaterra, Irlanda del Nord, Escòcia i Gal·les. Qui talla el bacallà, però, és Londres. I nord-irlandesos, escocesos i galesos se'n deuen estar atipant perquè avui els seus primers ministres, que són independentistes, els reuneixen a Cardiff per sumar esforços de cara a demanar referèndums d'autodeterminació del Brexit al Regne Desunit.
2: FP.
27: Conjunt d'ensenyaments que preparen les persones per exercir un ofici o una feina concreta de manera pràctica. Sortosament, ja ha quedat superadíssim allò que la formació professional és per als qui no volen estudiar. Més de 176.000 alumnes comencen avui el curs d'FP, 5.000 més que el curs passat, una mostra que interessa i serveix aprendre un ofici.
2: Posem-hi tres xifres amb l'Ara García. 20.000.
15: Són les trucades per incendis forestals o columnes de fum que va rebre el 112 al juliol, que s'han gairebé triplicat respecte a l'any passat. A l'agost s'han concentrat més de 3.100 trucades relacionades amb les inundacions, un 129% més que un any enrere. D'aquestes trucades, vora 900 van ser pel temporal extrem de Tarragona de la tarda del 24 d'agost.
2: 23%.
15: Barcelona només aconsegueix cobrar un 23% de l'import de les sancions per les zones de baixes emissions. En un informe recent, la Sindicatura de Comptes de Catalunya mostra com el 2024 el Consistori de Barcelona va imposar multes per valor de 12 milions, dels quals només en va acabar cobrant 2,8.
2: 1.000.
15: Són les vegades que l'osonenc Jaume Rigol ha aconseguit pujar a la Matagalls, l'emblemàtic cim del Montseny, de gairebé 1.700 metres. Rigol, de 68 anys i veí de Tona, va fer ahir la sanció número 1.000, acompanyat d'una setantena de persones entre amics i familiars.
2: I ara el veig, tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig una paret amb finestres, amb barrots, una porta, també amb barrots, i una persona que s'hi acosta. És la presó de Brians.
16: Sí, és la imatge que ha triat el diari Ara per il·lustrar que les presons estan al límit, i és que el 95% de places d'interns estan ocupades. Els centres estan recol·locant interns en mòduls com infermeria i ingressos. Arribats a aquest punt, la Generalitat es planteja ampliar les construccions de més mòduls.
2: A la segona imatge hi veig un pagès amb botes verdes i barret de palla, que està ajupit, remenant una caixa negra d'aquestes de productes agrícoles, i a dins s'hi veuen alls o un planter de calçots.
16: Efectivament, és un planter de calçots, i és que la forta demanda ha fet avançar la temporada. És una imatge que veiem al periòdico i explica que el consum d'aquesta varietat de ceba s'ha disparat un 230% en una dècada i ha conquerit nous mercats fora de Catalunya. I una dada, es calcula que cada any es fan 5 milions de calçotades.
2: I a la tercera imatge hi veig el ciclista Enric Mas amb els braços aixecats i somrient. És un primer pla, se'l veu de cintura cap amunt, i el fons està difuminat, tot i que és de color vermell.
16: És la imatge triomfant del líder de la Vuelta que veiem a més d'una portada, el ciclista mallorquí de l'equip Movistar, que ahir va guanyar a Granada la seva primera Vuelta a Espanya. És un títol que no havia aconseguit cap espanyol des d'Alberto Contador el 2014. Enric Mas va saber aprofitar la retirada de Tadej Pogačar.
0: El matí de Catalunya Ràdio.
2: I avui a la cara ve del temps parlem de l'absència d'huracans aquesta temporada a l'Atlàntic. Som al pic de la temporada i encara no n'hi ha hagut cap. Eloi Cordomí, bon dia. Què està passant?
1: Bon dia. Doncs mira, la temporada d'huracans a l'Atlàntic va de l'1 de juny al 30 de novembre i just aquests dies hauríem d'estar al màxim d'activitat. Doncs bé, la notícia és que en 3 mesos i mig de temporada només hi ha hagut 5 tempestes tropicals i aquests 0 huracans. I aquesta baixa activitat ha estat un rècord des del 1950, que hi ha registres fiables. És curiós perquè l'Atlàntic sí que està més càlid de l'habitual, però hi ha un element que està desintegrant la majoria de tempestes tropicals. És la diferència de velocitat i direcció del vent entre la superfície i les capes altes de l'atmosfera. Els vents de l'est en superfície estiren les tempestes cap a un costat i els vents de l'oest, que aquest any són molt forts en altura, les estiren cap a l'altre. I el resultat és com si arrenquéssim el cap de les tempestes tropicals i acabéssim morint. I al darrere d'aquest fenomen, un cop més, hi tenim el Niño puntatíssim que estem patint i que, com veiem, provoca alteracions arreu del planeta.
3: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
0: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
4: Dijous, l'Enigmàrius feia "Ens hipotequem per por de l'altíssim". I la resposta era "Endeutem". Signar una hipoteca sempre implica endeutar-se. I si algú té por de l'altíssim, podem dir que en Déu tem. Avui dilluns, un Enigmàrius per anar entrant en matèria. Pes de cleptòman, de 4 lletres. Pes de cleptòman, 4 lletres.
0: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquest titular que circula. Graven un home marroquí a Ceuta clavant un ganivet de tallar pernil a diversos cotxes. Marc Amorós, bon dia.
5: Bon dia. Indignació a Ceuta. Graven un home fent malbé diversos cotxes al carrer amb una arma blanca. Aquest és el primer missatge que mostra el vídeo que ara circula. Un cop mires les imatges, es veu un home amb pantalons llargs i de suadora que dona cops als cotxes amb un pal i després hi clava un ganivet a tallar pernil. Cap al final del vídeo que ara circula, veiem com un grup de persones s'enfronten a l'home, aconsegueix en reduir-lo. La notícia afirma que l'home és de nacionalitat marroquina i situa els fets a la ciutat de Ceuta.
2: I això és real o fals?
7: El matí de Catalunya Ràdio. fa 25 anys naixia Dataplanning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Dataplanning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Dataplanning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Dataplanning.
5: Som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que graven un home marroquí a Ceuta clavant un ganivet de tallar pernil a diversos cotxes és una notícia falsa. Les imatges del vídeo que ara circulen no han passat aquests dies a Ceuta, són d'una gravació que es va fer a Anglaterra al gener del 2024.
2: Gràcies, Marc.
5: Adéu, bon dia.
8: 45.712.
9: Em toca. Em toca?
8: Això és el número de la loteria, ara?
9: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
10: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, atornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es.

0: I ara, a punt d'arribar a 8:15 del matí, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb la Carme Ruscalleda.
1: Avui dilluns pot ser un bon dia per mirar-nos les plantes que tenim a casa, al balcó, a la terrassa o a l'interior. Totes han patit un estiu sec i calorós. Segur hi ha fulles per retirar o per retallar. Potser també branquetes seques per eliminar. Demanem consell a la floristeria quin adob els hi posem. Les plantes i les flors ens acompanyen d'una manera molt gratificant. I recordem, ara és el moment de plantar crisantems, ciclàmens o pensaments. Cal pensar-hi.

0: Que el govern de la Xina ha estat l'últim a demanar reforçar els controls de la intel·ligència artificial.
1: Se suma així als crits d'alerta dels responsables de les principals tecnològiques. Donald Trump s'ha quedat sol, afirmant que no calen noves regulacions.
0: A Suècia es recompta d'infart a les eleccions d'aquest diumenge al bloc de centre-esquerra. Ara l'oposició podria recuperar el poder, però els resultats definitius podrien fer-se esperar encara uns dies.
1: El president Salvador Illa per anunciar aquesta tarda una conferència coincidint amb la meitat de mandat per exposar quines han de ser les prioritats a Catalunya en els propers anys.
0: 176.000 alumnes comencen el curs de formació professional. Són 5.000 més que l'any passat. Cures d'auxiliar d'infermeria, gestió administrativa o educació infantil i integració són alguns dels cursos més sol·licitats.
1: La Fiscalia ja ha rebut una denúncia per un possible delicte d'odi contra el politòleg Ramon Cotarello, encarregat de fer la glossa de la Diada de Ripoll.
0: La denúncia l'ha presentada un ciutadà. L'oposició l'acusa de fer un míting a favor de Sílvia Orriols i en contra de l'islam.
1: Avui al matí de Catalunya Ràdio us expliquem en primícia com és la nova exposició immersiva de l'Boulevard Cibernètic de Casa Maller, el Passeig de Gràcia.
0: I s'inaugura dimecres, però a 11:45 del matí entrarem. Per primera vegada ho farem amb el galerista d'art Artur Ramon i amb l'expert en tecnologia Jordi Celles.
2: En esports, el Barça guanya 2-4 al Camp de Llevant, 2 gols de Lamine, un d'Espar, un de Dejemi. Els blaugranes mantenen invictes a la Lliga. Segona derrota del Sabadell al Camp del Mallorca, 2-0. Marc Márquez, líder del Mundial, el Barça que guanya la Lliga Catalana de Bàsquet davant el Lleida.
3: I comencem setmana també amb temps estiuenc, però amb previsió de canvis. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, canvis que arribaran a partir de dimecres a la tarda amb tempestes fortes al nord-est i una nova baixada a la temperatura. De moment avui, però, toca que pugi la temperatura amb valors que poden arribar als 35 o 36 graus a Ponent, a l'interior de l'Ebre i a l'interior de les comarques de Girona, amb un dia que serà assolellat.
3: I cop d'ull també a les carreteres i a la mobilitat. Pel que fa a la mobilitat, tenim retards a Rodalies i també la línia de Llobregat-Anoia de Ferrocarrils. Maria Fernández Noguera.
5: Doncs sí, a l'R15, el primer tren que surt de Reus ha arribat a Barcelona mitja hora tard. També retards de 10 minuts en alguns trens de l'R11 i endarreriment d'un quart d'hora en l'AVE que va de Figueres cap a Barcelona i que ara segueix cap a Madrid. A Ferrocarrils de la Generalitat, la línia Llobregat-Anoia circula fora de l'horari habitual entre Molí Nou i Plaça Espanya a causa de l'avaria d'un tren que ja està resolta. I recordem que a partir d'avui el tram Besòs recupera parcialment la circulació, es restableix tota la T4 i pel que fa a la T5 i la T6, el servei es recupera entre Ciutadella i Glòries i no hi ha servei entre Glòries i Sant Martí de Provençals.
3: I a les carreteres tenim retencions a l'AP7 al Vallès i a les dues rondes de Barcelona. Mireia Sala.
6: A l'AP7 hi ha aturades de la Roca a Montornès i més endavant a Sant Cugat, en sentit sud. Retencions també a la ronda del litoral del nus de la Trinitat a Ciutat Vella i a la de dalt del nus de la Trinitat a Pedralbes. Problemes també d'entrada a Barcelona per la 2, la B23, la C58 i la C33.
3: De seguida entrem a detallar el que diu la premsa avui, una premsa que surt amb aquestes portades. Marc Jurado.
7: Bon dia, sí, avui amb força esports. De fet, Ricard, d'una banda el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1, hi ha foto en diversos diaris. El periòdico hi veiem Felip VI, per exemple, saludant el campió Kimi Antonelli, titulen el Reis del Madrid. Un gran premi que corona Antonelli i el circuit de Madrid, llegim a El País i La Razón. I Barça, esclar, amb gran foto de Lamine Yamal apuntant amb el dit, és a la portada de l'Ara, on llegim que el Barça més letal també sap patir. També en portada, Ricard, la població reclusa de Catalunya, les presons ja estan al 95% de la seva capacitat, demanant més recursos, ho llegim en diversos diaris. Frec a frec entre esquerra i dreta a les eleccions de Suècia, ho diu el diari Ara, i el periòdico explica que l'augment de la temperatura avança un mes la collita de la fruita dolça.
3: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio hi tindrem Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong. Quan són les 7:34... I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Foradada, bon dia.
8: Bon dia.
3: Avui diversos articles sobre si la intel·ligència artificial suposa una amenaça.
8: Per exemple, El Mundo, el periodista Francisco Pascual considera que OpenAI ha posposat la sortida a borsa simplement perquè ara no és un bon moment econòmic, no, perquè hi hagi d'haver un apocalipsi. La politòloga Astrid Barrio, El Periódico, considera que no s'hauria d'aturar la innovació, sinó establir unes regles internacionals sobre les capacitats i els usos més perillosos de la intel·ligència artificial. I en la mateixa línia va la directora adjunta de La Vanguardia, la Lola García, que es pregunta si sorgirà a temps la pressió social suficient per crear una aliança mundial que vigili i controli les intel·ligències artificials. Sobre Ceuta, destaca l'article del País de l'experta en migracions vinculat al PSOE, Mohamed Hassaf, que explica que és fill d'una ceutina i d'un malillenc i que no acceptarà l'odi com a eina política ni quan ve disfressat, diu, de sentit comú. I canviant de tema, l'Ara dedica l'editorial a les presons catalanes, que assegura que estan al límit, diu, que la pressió sobre els treballadors penitenciaris no para d'augmentar i es posa en perill l'atenció als presos.

0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Txell Feixas.
1: Enmig del degoteig de dimissions d'investigadors en IA i la petició de companyies líders de pausar-ne el ritme, és interessant llegir un article de Stephen Witt, un dels grans experts en tecnologia al New York Times. Planteja si som a temps d'aturar-ho del tot i si s'ha de fer, sobretot tenint en compte que el món ha apostat més d'un bilió de dòlars pels beneficis de la IA i que la seva prohibició fins i tot frenada tindria efectes demolidors al mercat borsari amb una caiguda en cadena de tota l'economia. Planteja un organisme de supervisió internacional en paral·lelisme, es diu, amb el que controla l'enriquiment d'urani. Esperem que en aquest cas no hagi de passar una catàstrofe com la d'Hiroshima i Nagasaki, que motivava el tractat de no proliferació nuclear, per començar-nos-hi a posar.
2: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
3: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 d'autonomia combinada, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
4: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
5: Ja saps què diuen. Qui rasca, troba.
6: Això no ho diu ningú.
5: No ho diu ningú fins que rasques un rasca de l'11 i et trobes amb una alegria o fins i tot amb un milió d'euros. Llavors, doncs sí que ho dius. Ja ho crec que ho dius.
7: A partir de només 50 cèntims, amb els rasques de l'11 pots rascar i trobar momentassos i premis de fins a un milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
10: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
9: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
11: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres.
12: Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa Catalunya.
13: Transportistes no volen sentir a parlar.
12: I en temps de cultura comença un festival que ha preparat...
10: Catalunya Migdia.
14: Cada dia a les dues.
15: I a partir de les tres...
14: L'espai de reflexió a la tertúlia.
16: Jo ja vaig fer, ja t'ho vaig explicar.
17: Si has comès una falta, has de pagar-la.
10: Catalunya Migdia, l'informació matí central del dia amb Òscar Fernández. El matí de Catalunya Ràdio.
0: 7:38, repassem ara altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Fins on ha arribat una gavina anellada a Catalunya?
18: Doncs fins a Rússia. Després de registrar-la el 2022, se'n va tenir notícia el 2025 a França i ara encara més al nord. Llegim el 9-9, que ha recorregut més de 3.700 quilòmetres des de Botarell, al Baix Camp, on el grup d'anellament de Call de Tenes Osona va fer els anellaments de les gavines rialleres. El seu nom prové del so que emeten, que recorda, es veu, una rialla.
0: I a la Terra de Bat, truita de patates amb ceba o sense, guanya atenció amb ceba.
19: Ho diu l'avançament de l'estudi sobre turisme i gastronomia del CIS. Dels 6.000 enquestats, un 71% van votar la truita de patates amb ceba, un altre debat més o menys feta. Aquí està més igualat, tot i que el 56% la prefereix poc feta. Com a plat típic espanyol, després de la truita, han votat la paella i el pernil ibèric. A Catalunya guanya el pa amb tomàquet.
0: I la notícia que agradarà als fans d'U2.
18: Irlanda prepara una edició especial de monedes commemoratives pel 50 aniversari del grup que celebrarà el 25 d'aquest mes. Doncs bé, just aquell dia el Banc Central d'Irlanda emetrà una col·lecció de monedes de 2 euros dedicades a la banda. El disseny encara no s'ha fet públic, però ja circulen propostes amb la imatge del grup a la cara. També és una incògnita saber quants exemplars posaran en circulació.
0: I per què ha estat notícia Sant Joan de les Abadesses aquest cap de setmana?
19: Doncs el mal estat d'un edifici, la plaça Major, concretament el de Camp Blanchard, ha obligat a traslladar tots els actes de la Festa Major, el passeig als Gegants o al Vall de Pabordes per primer cop en 92 anys no s'han fet a la plaça Major. La queixa ha impregnat fins i tot la imatge de la festa, els cartells, i surten els Gegants amb cara trista. També ens fixem en Sant Joan per una altra cosa. Aquest cap de setmana s'hi ha vist Lamine Yamal amb la seva parella perquè hi han anat a comprar dos gossos. Us recull el 9-9.
0: I ha canviat de nom?
18: Saurí, un nucli de sort. Fins ara s'escrivia amb A, Saurí, i ara s'escriu amb B. Durant dècades s'ha escrit amb A per error i els mapes oficials encara mantenen el nom antic. Pels veïns ha estat una cursa d'obstacles que va començar ara fa 4 anys i que finalment s'ha completat fa pocs dies. Ho veiem al Segre.
0: I el nou rei d'Uganda és un periodista de televisió.
19: Sí, després de la mort a l'agost del que va ser el rei més jove del món, va accedir al tron amb 3 anys, han anunciat el nom del nou monarca. És Edward Kijanongma. Treballa com a presentador... Kijanongma. Coneixes?
0: No.
19: Doncs treballa com a presentador de televisió pública del país. És net del monarca, que va estar al capdavant d'Uganda entre el 1929 i el 65. Ara, però, hi ha conflicte perquè familiars del fins ara rei creuen que no li toca a ell. En concret, serà rei de la regió de Tooro, un dels 4 regnes que reconeix la Constitució ugandesa.
0: I ara els destacats en internacional i economia amb Frederic Vincent i Lara Garcia.
15: El New York Times avança que els sectors més durs de l'Iran van sabotejar l'acord de pau amb els Estats Units. Segons fonts del diari, el règim apunten que els detractors van fer fracassar l'acord amb una operació clandestina per atacar vaixells a l'estret d'Hormuz, cosa que, de nou, segons el New York Times, va fer enrabiar i molt el president iranià. També el Wall Street Journal ha publicat en aquestes últimes hores que la Xina hauria ajudat l'Iran en l'atac a una base nord-americana a Jordània. El diari apuntava que Teheran va rebre imatges per satèl·lit d'aquesta base. I el Regne Unit, el Guardian, destaca en portada el que anomena la magnitud real de la complicitat del país en el tràfic d'esclaus. Publica les conclusions d'un estudi d'historiadors que s'ha fet durant 3 anys, que xifren més de 10.000 persones, empreses o institucions que van participar en la compra d'esclaus, incloent-hi la Casa Reial. A França, Marine Le Pen ha començat la seva campanya per les eleccions presidencials de l'any que ve, unes eleccions que, segons el Liberation, es mouen en una zona de crisi, amb pèrdua del poder adquisitiu i les primeres crides a la mobilització aquest mes de setembre. El Partit Socialista i la França Insubmisa asseguren que hi faran costat.
20: I en plan econòmica, Cinco Días destaca que Espanya encapçala la llista de països europeus en què requereix més esforç econòmic per comprar un habitatge. El percentatge d'ingressos que destinen les llars espanyoles a comprar una casa ha crescut 9 vegades més ràpid que la resta de la zona euro des del 1980. En aquesta línia, l'Economista publica que el govern espanyol no aclareix quants dels 184.000 habitatges assequibles anunciats estan realment acabats. L'executiu diu que ha mobilitzat més de 120.000 pisos, però, segons el diari, aquesta xifra inclou tant cases entregades com promocions que encara estan per construir. I si sou dels que aneu a la zona VIP de l'aeroport, potser haureu constatat el que explica l'ON Economia. Segons el digital, les sales cada vegada estan més saturades per l'augment de viatgers que van a primera classe, cosa que ha estès la idea de que les sales VIP han deixat de ser VIP. Davant d'això, AEN està preparant l'obertura de més espais exclusius.
0: I pel que fa a la premsa esportiva, Robert Prat...
21: Lamine Yamal reconeix a Universo Valdano que ell és el millor per aconseguir la pilota d'or.
22: Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo, por lo que he ganado. Ya no espero.

0: Lamine Yamal, una altra vegada va ser decisiu. Dos gols, el Barça va guanyar el camp del Llevant. Ple al 15, titula en Mundo Deportivo i Esport. El Barça, invicta fins ara, ha guanyat tots els partits que ha jugat. 15 punts dels 15 possibles.
1: 15 són 15, 15, 15, 15. 15 són 15, 15, 15 són.
0: Santi Noll escriu al Mundo Deportivo que el Barça ha passat del rock and roll a l'òpera. Un Barça que passa del vertigen al control, però el que és innegociable és la mentalitat blaugrana. Aquesta dupla del Barça també la veu Joan Bales a l'Esport. Un Barça que arrasa, però que al mateix temps pateix. El periòdico parla d'un Barça contracultural de Xavi Espar, un jove de 19 anys capaç de reconstruir, reinterpretar i recalcular sense que els espectadors sàpiguen exactament quin futbolista és o de què juga. Lluís Canut a La Vanguardia remarca que Espar reforça la superioritat del Barça. L'Esportiu diu que el Barça va patir una desconnexió en el tram final i que no sempre es pot brillar. Pel diari Ara, és la versió més terrenal del Barça, la que també guanya.
2: I acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalia, Gerard Jubany, bon dia.
3: Bon dia.
2: Els ous gegantins de Dalí ocuparan el Passeig de Gràcia.
4: Sí, l'exposició immersiva de Dalí arriba a Barcelona i és per això que des d'aquest cap de setmana s'han instal·lat tres ous gegants, com els que coronen la Torre Galatea de Figueres o la seva casa museu de Port Lligat. Són reproduccions exactes que s'han fet en un taller de Barcelona i que ja llueixen al Passeig de Gràcia, ho hem llegit a La Vanguardia.
2: Lliguen un tècnic a una torre de telefonia mòbil a l'Índia com a protesta pels problemes amb el 5G. No l'alliberarem?
5: Una decisió dràstica d'un grup de veïns de Hardauli amb un tècnic de telecomunicacions. Cansats de la falta de 5G, van decidir lligar-lo a una de les torres de telefonia. Van actuar així perquè volien que qui els visités fos un alt càrrec de la companyia. I no va ser així. Els veïns han avisat que fins que no els visiti un funcionari no l'alliberaran. Ho hem vist a 20 minuts.
2: I qui fa anys avui, Canalies?
5: Arrenquem la setmana felicitant l'actriu i també actriu de doblatge Michelle Jenner, que avui en fa 40. També celebra el seu aniversari la cantant Malena Gracia, que avui en fa 47. I acabem recordant que tal dia com avui va néixer Mario Conde. A l'advocat gallec li toca bufar 78 espelmes. 78 espelmes.
2: I el santoral?
5: Avui és Sant Cresenci, Santa Ròsula i Santa Notburga.
2: Devia venir d'Holanda, no? Bona Notburga.
6: No sé, noi.
2: Ens queda el repàs d'ahir. Va, anem al quiosc vintage amb Albert Om.
7: Honda Civic, l'híbrid més esportiu de la xarxa de concessionaris de Catalunya, patrocina aquest espai.
8: Tal dia com avui, de fa 10 anys.
9: 14 de setembre de 2016, Rita Barberà, exalcaldessa de València, té les hores comptades a la política. La investiguen per un delicte de blanqueig de capitals i el PP li ha demanat que deixi el seu escó al Senat. Barberà plega del partit, però s'aferra al càrrec de senadora per continuar sent aforada. El que en aquell moment no sabia ningú és que al cap d'un parell de mesos la trobarien morta en un hotel de Madrid. I Ada Colau ha encarregat el pregó de la Mercè 2016 l'escriptor Javier Pérez Andújar. Diverses entitats independentistes, en protesta, han organitzat un pregó alternatiu que el farà a la mateixa hora l'actor Toni Albà. I acabo amb Mundo Deportivo, que ara fa 10 anys regalava el pijama del Barça, 100% de cotó, amb l'escut al pit i a la cama i la paraula Barça a l'esquena. Disfruta cada nit amb l'equip dels teus somnis, deia l'anunci.
10: No vaig saltar mai amb paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
11: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
12: Catalunya Ràdio.
2: D'aquí a 13 minuts seran les 8 del matí. Repassem aquesta dels titulars del dia en 2 minuts amb Cília Solanes i Francesc Soler. La Xina se suma a les veus que demanen reforçar la supervisió sobre la intel·ligència artificial.
13: Admet que s'ha convertit en una nova cursa entre les grans potències. Justament per això Donald Trump es nega a regular-lo més.
14: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa guanya.
2: A Suècia, l'oposició socialdemòcrata lidera per la mínima l'escrutini de les eleccions d'ahir.
15: Estan frec a frec amb el bloc conservador en què l'extrema dreta retrocedeix. D'altra banda, Cardiff, reunió inèdita entre els primers ministres d'Escòcia, Gales i Irlanda del Nord per reclamar referèndums d'autodeterminació de la Gran Bretanya.
2: Salvador Illa fixarà aquest vespre el rumb de la segona meitat de la legislatura.
13: Ho farà amb una conferència a les Drassanes de Barcelona per explicar el seu projecte d'educació, habitatge, rodalies i finançament entre les prioritats.
2: I cap de setmana amb 5 agressions per arma blanca a Barcelona.
15: Els fets han tingut lloc al llarg de dos dies als Carmel, Sant Martí, Nou Barris i Trinitat Nova. Hi ha diverses persones ferides.
2: La Fiscalia ja ha rebut una denúncia per un possible delicte d'odi contra el politòleg Ramon Cotarelo, encarregat de fer la glossa de la Diada de Ripoll.
13: La denúncia l'ha presentada un ciutadà. L'oposició l'acusa de fer un míting a favor de Sílvia Orriols i en contra de l'islam.
2: Avui, a partir de 3:15, en parlarem àmpliament d'aquest discurs, l'analitzarem i també de la trajectòria de Ramon Cotarelo. I avui arrenquen les classes de formació professional per més de 176.000 alumnes.
15: Són 5.000 alumnes més que el curs passat. A grau mitjà, el més sol·licitat és el cures auxiliar d'infermeria i a grau superior lidera la demanda d'administració i finances.
2: Us avança el Matí de Catalunya Ràdio. En un any s'han triplicat les trucades al 112 per incendis al juliol.
13: S'han duplicat les que es van fer l'agost per pluges intenses i inundacions. Són dades del Departament d'Interior que demostren com avança l'emergència climàtica.
2: I avui el Matí de Catalunya Ràdio entrarà per primera vegada a partir de 10:45 a l'espai immersiu de Dalí, que s'inaugura dimecres a Barcelona.
15: Serà la casa amb Ametller, Passeig de Gràcia, realitat virtual, moda i peces originals de Dalí. I anirem a 10:45.
2: Fira Targa tanca una edició d'èxit i reclama augmentar el pressupost fins als 2 milions d'euros.
13: Es reafirma així com un referent de les arts al carrer i com a mercat estratègic internacional.
2: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions per saber-ho. Lleida, Estel Bussons, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Girona, Fèlix Martín, bon,
6: bon dia.
2: Bon dia.
6: Hola, Ricard.
2: A Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
16: Què tal, bon dia.
2: I a Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
17: Hola, bon dia.
2: Comencem avui aquesta roda de connexions en directe a Lleida, perquè avui la consellera d'Educació, Esther Niubó, presenta a la capital del Segrià les principals novetats del nou curs en l'àmbit de la formació professional. Estela.
3: Sí, ho farà a les 12 del migdia a l'Ajuntament i prèviament farà una visita a un dels centres de referència de les comarques de Lleida, l'Institut Escola del Treball, on avui comencen les classes, 1.300 alumnes, un 10% més que l'any passat. De fet, és una mostra de la tendència general de l'FP a Catalunya. Ara, fa un moment ho explicàvem, que comencen el curs 176.000 alumnes i això són 5.000 alumnes més que l'any passat. I una altra previsió per avui de l'àmbit cultural. Aquest matí, el Parc Astronòmic del Montsec a Àger presenta una nova edició i ja en van 16 del cicle Música sota les estrelles, que aquest any ofereix un format diferent que combina música, astronomia i degustació de productes del territori.
2: I saltem ara a les comarques gironines perquè, atenció, ens centrem en la Garrotxa. Des del Consell Comarcal alerten que no es pot assumir l'augment de població, Fèlix.
6: Sí, això perquè els serveis públics, diuen, no estan dimensionats per la població que tenen. Asseguren que està pensats per unes 40.000 persones, ara en tenen 60.000. Sobretot focalitzen el problema en la manca d'habitatge tant a la capital Olot com a les pobles de la Garrotxa. Diuen que es podria arribar en una situació en què hagin de malviure 10.000 persones o 10 persones, perdó, en un mateix pis. I estan preocupats pels joves que han de marxar del seu municipi perquè no hi troben un lloc per viure. D'altra banda, escalfant motors ja també per les fires de Girona, encara falten dies, però ja sabem com serà el cartell. El protagonitza aquesta vegada una imatge inspirada en la llegenda de la majordoma de Sant Narcís, que té una escultura al passeig arqueològic. L'ha dissenyat Joan Garcia. Es veu com del dibuix de l'escultura en surten els rínxols de colors d'aquesta dona i entremig s'hi preveuen escenes de cultura popular.
2: Avui a partir de les 9 parlarem d'aquest avís del Consell Comarcal, també de les comarques gironines, centrades en aquest cas a la Garrotxa, que alerta de que no es pot assumir l'augment de població i sobretot aquest accent que hi posa en el futur dels joves que ara mateix perillaria a la Garrotxa. I parlant de massa gent i d'aglomeracions, a Barcelona, Marc, pendents avui també del balanç que faran els comerciants de l'últim diumenge de botigues obertes.
16: Que va ser ahir. Durant 4 mesos, els establiments de més de 300 metres quadrats de Ciutat Vella, l'Eixample i diversos barris de l'entorn han pogut obrir cada dia. És una mesura que s'aplica des de fa 4 anys. Doncs bé, ja us podem fer un tastet d'aquest balanç i és desigual. Els comerciants de proximitat no ho troben rendible. En canvi, els eixos comercials diuen que sí que els surten els números i, de fet, voldrien poder-ho fer tot l'any. Parlant de gentada, avui, per cert, acaba la Festa Major de Castellà i la Roca del Vallès.
2: I a Tarragona, Manel, que ja comenceu a estar de festa, no?, per Santa Tecla.
17: Sí, s'acosta.
2: Ja s'acosta, això. Anem cap a l'Ebre, per això, abans, ja en parlarem de la Festa Major de Tarragona, perquè la majoria dels arrossars del marge dret del riu Ebre, estan afectats per la plaga del cargol poma, Manel.
17: Sí, els pagesos calculen que fins un 80%. L'últim any s'ha agreujat la situació. Es calcula que unes 7.000 hectàrees estan afectades per aquesta plaga, que es concentra sobretot en punts com els desguassos. L'única eina que tenen per fer-hi front és la saponina, que és un compost químic natural, i ara els pagesos reclamen més eines i més efectives. Avui també ens fixarem en la tornada a les aules de 2.000 alumnes a la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili, que ho faran en un edifici renovat després de 2 anys d'obres. Serà un retorn progressiu, però comença avui i s'allargarà fins a l'inici del segon quadrimestre en un edifici original que data dels anys 70 i que està ubicat al campus a Salades, que s'ha sotmès a una renovació que ha costat més de 10 milions d'euros.
2: Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona, que tingueu un bon dilluns. Gràcies.
15: Adéu, bon dia.
18: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
2: I si ha de sortir de casa ara, sapiguem quin temps farà, us espera també i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, la setmana comença amb calma meteorològica, però amb previsió de noves tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
19: Bon dia. Sí, els models que es van actualitzant ara aquest matí ens indiquen tempestes que poden passar dels 50 litres per metre quadrat a partir de dimecres a la tarda i a les comarques del nord-est, Girona, Barcelona i Pirineu, sobretot. Ho anirem concretant de moment avui. Comencem el dia amb 19 graus a Cerdanyola del Vallès, 21 a Tarragona i, en canvi, a 5 graus a Bolví, a la Cerdanya. Amb un dia, però, que serà de sol i de calor, calor d'estiu. Amb màximes de més de 30 graus a tot arreu, s'arribarà amb facilitat als 32 i als llocs més càlids podria arribar als 35 o 36 graus.
2: I pel que fa al trànsit, la P7 continua sent la via més conflictiva a aquesta hora. Mireia Sala.
20: Sí, a trànsit lent amb retencions des de la Roca fins a Barberà en sentit Barcelona. També aturades a la C58 a Sant Quirze i de Montcada al nus de la Trinitat. A les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat, i a la B23 des del Papiol fins a Esplugues, la C32 a Viladecans i la 2 a Martorell i a Pallejà.
21: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
22: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
23: Avui hem rebut el missatge de l'Ester, de Sant Joan de Mediona. Es queixa del servei de recollida d'escombraries a les urbanitzacions de la Font del Bosc i de Sant Elies. Considera que la ubicació de la deixalleria no és l'adequada i que la freqüència de recollida tampoc ho és. Posa l'accent, però, en el soroll que provoca la recollida nocturna i també en algunes avaries que han tingut els vehicles de neteja.
24: Des de les premses de matinada, els xiulets de la marxa enrere i els crits dels operaris fan que dormir sigui gairebé impossible per a moltes famílies. I s'utilitzen vehicles inadequats que van deixant rastres de líquids i bosses trencades pels nostres carrers.
23: L'Ajuntament respon que té constància de les queixes i que està treballant per intentar posar-hi remei.
22: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
2: Aquesta és la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio. 636-36-0609. I a aquesta hora al matí repassem el preu de les coses. Avui analitzem el preu del pa.
25: El pa és una despesa pràcticament diària. De mitjana, una bagueta a Catalunya costa al voltant d'un euro amb 40 cèntims. Estem parlant de pa fet en forns, no de barres industrials que trobarem molt més barates als supermercats. A la pastisseria Luna, de Sant Joan d'Espí, al Baix Llobregat, la bagueta ens costa un euro amb 35 cèntims. Sentim l'Emilio, forner i propietari.
26: Aquest estiu hem pujat preus després de vacances, ja que els costos de producció han pujat molt i es veu una previsió de pujar de farina generalitzada. Llavors, tinc el pa de pagès a 3,70 al de quilo, a 2,70 al de mig quilo, tinc la barra de quart a 1,30 i la baguette la tinc a 1,35.
25: Si anem cap a la Pobla de Segur, al Pallars Jussà, al Forn Corneli, la barra costa 1,25 i el pa de pagès de quilo 3,60. Ens ho detalla l'Encarna, la seva venedora.
27: La barra de quart a 1,25, el xusco de mig a 2,10 i tallat a 2,20 i el barrot de quilo 3,60 i tallat 3,70.
25: A Sant Fruitós del Bages, al Bages, el forn fet de farina ven el pa de pagès de quilo a 3 euros amb 80 cèntims.
2: I avui dilluns, què costen les millores en una deixalleria? On van a parar els nostres impostos? Ot Serra, bon dia.
28: Bon dia. A Bellpuig, a l'Urgell, l'Ajuntament vol fer un seguit de millores a la deixalleria municipal. Es vol ampliar l'espai, motoritzar la porta d'entrada, instal·lar videovigilància i reforçar el sistema informàtic. Però el gruix de les millores consisteix a substituir els contenidors perquè els actuals estan molt malmesos. El valor estimat de la licitació són 46.000 euros i d'aquests, 33.000 són per al subministrament de les noves caixes i contenidors.
29: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
30: La Universitat CEU Abat Oliva posa en marxa avui la primera promoció del nou grau en Medicina, integrada per 50 estudiants. La nova titulació s'imparteix al nou campus Esplugues i neix amb una proposta formativa que uneix rigor científic, pràctica clínica i una mirada humanista de la professió. L'inici d'aquests estudis reforça el creixement de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida i contribueix a preparar els futurs metges que afrontaran els reptes sanitaris del segle XXI.
29: El grau en Medicina de la Universitat CEU Abat Oliva busca formar professionals competents, ètics i preparats per als reptes del futur. Per això ofereix un enfocament integral amb una metodologia innovadora com l'aula invertida, activitats de simulació clínica i pràctiques en hospitals de referència des del primer curs. Canvia el teu present, crea el teu futur.
2: I què destaquem a les xarxes? Elisenda Pineda, bon dia.
0: Bon dia, doncs mira, avui són vídeos virals, eh? Més d'un. Tots giren al voltant del mateix tema, que és la reboda de Dulceida i Alba Paül. Ja estaven casades des del 2016, però ho han tornat a fer, es veu que no saben què fer per gastar-se tots els diners que tenen. Jo em quedo amb un vídeo que ensenya com entren les renúvies al convit. Atenció a la música que sona.
2: Els catarres!
0: Els catarres! Els catarres bramant en un aplec d'influencers que tenen per lema en castellà no llegues a más gente. Ben jugat per part de l'Aida i l'Alba, els catarres per fer l'entrada, reboda un 11 de setembre i els Premis d'Ídolo que enguany els faran a Barcelona. Ara només falta que també facin contingut en català i que ens convidin al proper casament, Ricard, perquè aquest ritme la tercera boda la fan per Tots Sants, eh?
1: Tu que podries acabar guerres.
2: I avui, per arribar al punt de les 8 del matí, dediquem la cançó a tots els pares i mares que superen el primer cap de setmana de curs escolar. Aquí ha hagut de comprar material d'última hora, forrar llibres a les 10 de la nit. A vosaltres, que sabeu la veritable tornada, que la veritable tornada comença exactament avui, aquest dilluns.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Les 8, bon dia. I aquesta hora el primer titular és pel trànsit, equip viant endavant.
2: 5 quilòmetres de cua a la C31 entre Montgat i Badalona, retencions encara a la P7, i a trànsit lent amb aturades des de la Roca fins a Barberà en sentit Barcelona. També hi ha aturades a la C58 a Sant Quirze i de Montcada al Nus de la Trinitat, a les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat, i a la B23 des del Papiol fins a Esplugues, la C32 a Viladecans i la 2 a Martorell i Pallejà.
1: La incertesa sobre qui governarà Suècia s'allargarà uns dies més. La dreta i l'esquerra estan pràcticament empatades a l'escrutini. El bloc progressista sembla tenir un lleuger avantatge, però encara queda per recomptar el vot avançat. Cardiff acull avui una reunió sense precedents dels primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord per explorar una estratègia comuna amb què reclamar referèndums d'autodeterminació. És la primera vegada que els governs d'aquests tres territoris estan encapçalats per forces favorables a la independència. La Xina s'afegeix a les veus que demanen que es reforci la supervisió sobre la intel·ligència artificial, coincidint amb el debat obert sobre el seu control i els efectes al conjunt de la humanitat. Donald Trump, en canvi, s'allunya d'aquestes tesis i destaca que cal liderar aquesta cursa per mantenir-se com a principal potència mundial. L'Iran posposa indefinidament la reunió que havia convocat avui a Oman amb els estats del Golf per abordar el futur de l'estret d'Hormuz. Els mercats hi reaccionen amb nerviosisme davant la incertesa sobre el trànsit marítim i el preu del petroli puja al voltant d'un 2,5% fins als $107 al barril de Brent. Més de 176.000 alumnes comencen avui el curs d'FP, són 5.000 alumnes més que el curs passat. Entre els cicles de grau mitjà, el més sol·licitat és el de cures d'auxiliars d'infermeria i el grau superior lidera la demanda d'administració i finances. A més, aquest curs s'incorporen prop de 500 nous professionals, majoritàriament docents. En un any s'ha triplicat les trucades al 112 per incendis al juliol i s'han duplicat les que es van fer a l'agost per pluges intenses i inundacions. Són dades del Departament d'Interior que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. Netflix estrena aquesta setmana una nova entrega de Monstruo. Recupera la seva producció sobre assassins en sèrie famosos dels Estats Units i entre les novetats de l'streaming també destaca l'spin-off de Richard a Prime Video.
3: Esports.
4: El Barça continua com a líder invicte a la Lliga després de superar el Llevant a domicili per 2-4 amb gols de Xavi Aspar, un doblet de Lamine Yamal i un altre de Adeyemi. Els de Hansi Flick sumen 15 punts sobre 15 possibles. Marc Márquez se situa líder del Mundial de MotoGP després d'adjudicar-se també la cursa llarga del Gran Premi de San Marino. El tro de Cervera està empatat amb Jorge Martín, però és líder pel nombre de victòries total. I Alexander Zverev és el nou campió de l'Obert dels Estats Units de tennis després de guanyar la final al nord-americà Ben Shelton en 4 sets.
1: I avui serà un dia assolellat i càlid, fins i tot calorós a Ponent i a les Terres de l'Ebre, on les màximes tornaran a superar els 35 graus. Algunes boirines a primeres hores, però després tot el dia serà de molt de sol.
3: 3CAT Info.
1: Ara passen pràcticament 4 minuts de les 8 del matí.
5: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
6: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
7: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
8: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, és dilluns 14 de setembre. Comencem una nova setmana repassant els titulars destacats d'avui a Castelldefels. La ciutat celebra la Diada de Catalunya amb una jornada de tradició i cultura popular. Castelldefels commemorava aquest passat divendres la Diada Nacional amb l'ofrena floral al Monument de la Senyera, en un acte que ha reunit representants municipals, entitats i ciutadania. La jornada va comptar amb sardanes, el ball de bastons, el pilar dels castellers de Castelldefels, el cant dels segadors i diferents actuacions musicals. Comencen avui les obres de millora del passeig del Brollador i el passeig dels Pins. Avui comencen aquestes obres de condicionament d'aquests dos passeigs que inclouen la renovació de l'asfalt de la calçada i del paviment de les voreres que es troben en mal estat. Els treballs començaran pel passeig del Brollador entre l'avinguda Vallamar i la plaça del Ruth Bar. La circulació de vehicles quedarà tallada, tot i que el veïnat de la zona tindrà el pas assegurat. Posteriorment, les obres continuaran al passeig dels Pins amb previsió que els treballs acabin durant el mes de desembre. I nova afectació nocturna per les obres de l'estació de Castelldefels Centre. A partir d'avui i fins aquest divendres es faran treballs per instal·lar pantalles acústiques al pas inferior de l'avinguda Pineda. Les tasques es faran de 10 de la nit a 6 del matí. Durant aquest horari quedarà tallada la circulació de vehicles i vianants a l'avinguda Pineda entre el carrer Molinot i l'avinguda de la Constitució. I a l'agenda d'avui, de 5 a 7 de la tarda, la biblioteca acull una presentació de la marxa nòrdica amb un taller teòric i pràctic a càrrec de Patricia Mediavilla, de Marxa Nòrdica Postural. L'activitat serveix també per preparar la 8a edició de Castelldefels en marxa del diumenge 27 de setembre. I de 6:15 a 7:45, taller de narrativa fotogràfica i edició d'autor sota el títol De l'arxiu olvidado a la història visual. El taller proposa recuperar fotografies oblidades i convertir-les en una història visual. Es tracta de 3 sessions, avui és la primera, continuaran el 21 i el 28 de setembre i cal inscripció. També de 6:15 a 6:15 a la biblioteca, 15 minuts comptats amb una sessió de lectura de contes per a infants a càrrec del personal d'aquest equipament municipal. I com a prèvia de demà dimarts, l'edifici Lògic acollirà la presentació de la segona ona acceleradora Startup. Serà a les 10 del matí i inclourà la conferència Emprendre per què o per a què a càrrec de Quino Fernández. I fins aquí el repàs als titulars destacats d'aquesta jornada a Castelldefels. Més informació als pròxims espais informatius de Ràdio Castelldefels i als canals oficials de l'Ajuntament. Molt bon dia.
0: Castelldefels avui.
2: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online, on vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
3: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet Jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
2: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

Què tal? Molt bon dia. Comencem una nova setmana aquí a Castelldefels i ho fem en directe també des de Ràdio Castelldefels amb aquest espai matinal al Castelldefels Desperta. Us farem companyia fins les 10 del matí aquí d'aquest dilluns 14 de setembre, aquí amb el company, el control tècnic Gerard Carreras i jo mateixa, Estefania González, que torno a aquest espai després d'aquests mesos estivals. Durant l'estiu ja sabeu que em trobàveu al magazín Així Som. Avui ja també a l'Així Som estarà l'Anna López i al matinal doncs, us acompanyaré jo aquestes dues horetes. Com sempre, estarem fent un repàs a l'actualitat de la ciutat, farem seguiment també de la darrera hora local i entrevistes sobre els temes que marquen la jornada al nostre municipi. A més, ja sabeu que en uns minuts farem la connexió amb el Servei Català de Trànsit per conèixer quin és l'estat actual de la mobilitat. Tot just hem arrencat en primer lloc amb el butlletí de les notícies destacades. Si us l'heu perdut, us faig un repàs. Parlàvem, fèiem una crònica de la Diada de Catalunya, la celebració, com va ser la celebració aquí a Castelldefels, en un acte que reunia representants municipals, entitats i ciutadania. Es feia la tradicional ofrena floral al monument de la Senyera. Ja sabeu el monument que tenim situat tot just al costat de l'Ajuntament. I al llarg del dia es va comptar amb sardanes, ball de bastons, un pilar dels castellers, el cant dels segadors i també diferents actuacions musicals. De fet, va haver també una a la tarda. Tot això a la plaça de l'Església. I també al butlletí avui destacàvem l'inici de dues obres. L'inici per una banda de la millora del passeig del Brollador i el passeig dels Pins. En aquest cas, els treballs comencen avui pel passeig del Brollador, entre l'avinguda Bellamar i la plaça del Ruth Bar. La circulació de vehicles queda tallada, tot i que el veïnat de la zona té el pas assegurat. I ja posteriorment continuaran també aquestes obres i passaran al passeig dels Pins, amb previsió que aquests treballs acabin durant el mes de desembre. I, per altra banda, parlàvem d'una nova afectació nocturna per les obres de l'estació de Castelldefels Centre, que comencen avui i s'allargaran fins divendres. En aquest cas, tasques nocturnes, però a tenir en compte, i aquest de 10 de la nit a 6 del matí, el pas inferior de l'Avinguda Pineda, entre el carrer Molinot i l'Avinguda de la Constitució, quedarà tallat. I ja sabeu, també com sempre, al butlletí un repàs a l'agenda. Avui comença tota l'activitat a la biblioteca i ja a la tarda tenen diferents propostes d'agenda, una presentació de la marxa nòrdica, que a més a finals de mes, el diumenge 27 de setembre, tindrem aquesta 8a edició de Castelldefels en marxa. I aquest taller teòric i pràctic ens arriba a les 5 a la biblioteca, és una prèvia per preparar-nos. Tindrem també avui un taller de fotografia on ens proposen recuperar fotografies oblidades i convertir-les en una història visual. En aquest cas, cal inscripció i caldria validar amb la biblioteca si encara queda alguna possibilitat d'apuntar-nos, perquè són 3 sessions. Avui és la primera, dilluns 14, però tindrem 2 més el 21 i el 28 de setembre. I amb això també arribem a un acte d'agenda ja de demà que cal destacar, perquè la segona ona acceleradora Startup escalfa motors. Recordareu que al Desperta, habitualment els dimarts, tenim una secció específica amb la Guaita i parlem amb el Santi Amaro, cap d'aquesta unitat, d'aquesta secció de l'Ajuntament de l'àrea d'empresa i treball. I ens presentava fa un parell de setmanes, ja parlàvem amb ell, d'aquesta presentació que arriba ja demà a l'edifici Lògic, aquest dimarts 15 de setembre a les 10 del matí. Una presentació d'aquest projecte de suport a l'emprenedoria local després de l'èxit de la primera edició. La primera edició, recordem que inicialment naixia amb la previsió d'acompanyar 15 projectes i va acabar rebent 65 candidatures, una resposta que va portar l'Ajuntament a ampliar el programa, fins a incorporar finalment 30 iniciatives empresarials. Això implicava duplicar la capacitat prevista inicialment.
I amb l'èxit que va tenir aquesta primera edició, continua amb una segona que demà començarà de manera oficial amb aquest acte de presentació, amb aquesta conferència també a càrrec d'un empresari i divulgador, en Quino Fernández. I al llarg d'aquestes dues horetes parlarem en detall d'aquest acte de demà i la resta de notícies que ens configuren l'actualitat informativa de Castelldefels. Sobre la setmana passada podrem parlar també al llarg d'aquestes dues horetes d'un nou establiment emblemàtic, en aquest cas el Salón Evolution. Ja sabeu que aquestes plaques emblemàtiques formen part d'un projecte, una iniciativa de l'Ajuntament de l'àrea de comerç, on es pretén reconèixer l'activitat comercial de la ciutat amb aquestes plaques commemoratives que celebren els anys que ens han acompanyat aquests comerços aquí amb forta vinculació amb la ciutat.

I mirant també l'agenda, aquesta setmana ens arriba ja la nit de l'esport. En aquest cas ja són 26 edicions i serà aquest divendres 18 de setembre quan podrem conèixer els guanyadors i guanyadores d'aquests reconeixements que s'atorgaran al pavelló Can Roca, una iniciativa de l'àrea d'esports de l'Ajuntament. Com sempre, també anirem mirant una miqueta a les publicacions a Instagram, farem un repàs de les darreres notícies. El cap de setmana s'anunciava a través de l'Instagram oficial de l'Ajuntament una nova trobada, una nova iniciativa per fer teixir comunitat entre les entitats de la nostra ciutat. Estem parlant d'aquesta mostra d'entitats, trobada d'entitats que arribarà a finals de mes aquí a Castelldefels. De seguida us oferirem més informació sobre aquesta nova iniciativa de l'Ajuntament.

0: I al llarg de la primera hora del Desperta farem tot aquest repàs de notícies, agenda destacada, actes que cal tenir ja situats al nostre calendari. I a la segona hora la començarem parlant sobre les zones blaves i verdes amb la responsable d'Administració d'Aparcaments del SAC, la Sara Lorenzo. Ens donaran detalls també d'aquests nous aparcaments que s'anunciaven recentment a la Muntanyeta per donar resposta a les necessitats d'aquest espai i sobretot tenint en compte la propera inauguració, també obertura ja, inici d'activitat del tercer cap de la ciutat. I a 9:45 del matí encetarem la secció de programació de centres cívics, tot i que avui és com una prèvia, perquè l'activitat, la programació, tornarà a l'octubre. De nou tornarem a tenir aquesta secció al Desperta a partir de principis d'octubre, però avui connectarem amb la Neus Fernández, coordinadora d'activitats del Centre Cívic Vista Alegre i de l'equipament de l'Espai del Mar, ja que demà són les preinscripcions. Demà, a partir de les 10 del matí, podreu sol·licitar plaça per les activitats que ens arriben en aquests dos equipaments de la ciutat. I, per tant, a 9:45 del matí serà el moment de fer una mica de repàs de tot allò que ens proposen per realitzar el Centre Cívic Vista Alegre i el Centre Cívic d'Espai del Mar des d'octubre fins a desembre. I acabarem la jornada amb la secció de resultats esportius amb el Cristian Cano, però que avui torna després d'aquesta aturada estival i avui el que destacarem és l'inici d'una nova temporada del Dilluns Esportiu, el nostre programa que emetem, com bé diu el seu nom, els dilluns al vespre. Arriba aquest espai on ens informen de tot allò important de l'àmbit esportiu de la nostra ciutat. I amb això arribem ja al moment en el que ens toca parlar de la mobilitat aquí a Castelldefels, les principals vies de sortida, accessos a Barcelona, tot això ens ho ofereix el Servei Català de Trànsit i de seguida farem aquesta connexió. Amb això donem el tret de sortida al Castelldefels Desperta. Espero que ens vulgueu acompanyar al llarg d'aquestes dues horetes fins a les 10 del matí en directe des de Ràdio Castelldefels. Vinga, va, arrenquem una nova setmana. Molt bon dia, molt bon dilluns.
1: Castelldefels Desperta.

0: I és moment de mirar com tenim les carreteres. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Molt bon dia, Eduard Sánchez.
1: Hola, bon dia. Doncs a veure, aquesta hora, sobretot on tenim més trànsit, és a l'autopista C32 i a l'autovia C31, en el cas de l'autopista ben bé entre Viladecans i Sant Boi, hi ha molt volum de circulació, lentitud, aturades intermitents, tot plegat en sentit Barcelona. I en el cas de la C31, de l'autovia de Castelldefels, també a la zona de Viladecans i més endavant a l'altura del Prat de Llobregat. A banda d'aquestes dues vies d'entrada a Barcelona, també l'autovia 2 va plena, especialment el tram de Sant Feliu de Llobregat, en sentit a Barcelona, i ja més endavant el tram de Cornellà, també en aquesta mateixa direcció. L'autopista B23 també entre Sant Feliu i l'entrada per l'avinguda Diagonal. Si heu d'agafar alguna de les dues rondes de Barcelona i en sentit Trinitat, en sentit Besòs, en el cas de la ronda de dalt hi ha molt volum de trànsit, també des de Cornellà pràcticament fins a la zona de Pedralbes, i en el cas de la ronda litoral també trànsit lent, lentitud d'aturades de Zona Franca fins a Montjuïc. És tot de moment des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: Perfecte, Eduard. Moltes gràcies. Molt bon dia.

0: Passem ara a fer aquest repàs en detall de cadascuna de les notícies que ens configuren el context informatiu de Castelldefels. Començarem parlant de l'equipament que tenim aquí ben a tocar de la ràdio. Ja sabeu, si no ens ubiqueu encara, que la ràdio la trobeu a la plaça Neus Català, just al costat de la biblioteca. D'aquest equipament és del que parlarem ara, perquè avui enceten, tornen ja, per dir-ho així, tornen a la normalitat, al seu servei habitual. Sí, ens vau escoltar a principis de mes, fèiem aquesta entrevista amb la directora de la biblioteca, Míriam Huguet, amb un balanç de l'equipament d'estiu, la Biblioplatja, un balanç molt positiu, i ja vam aprofitar per parlar amb ella de com arribava aquest setembre. I avui ja és el moment, 14 de setembre, que la rutina també torni en aquest equipament. Ja el servei de Biblioplatja ja va quedar tancat, tornarà de nou. Si no vau poder apropar-vos, a l'estiu vinent tornareu a tenir una oportunitat, però per ara no perdeu l'ocasió d'apropar-vos aquí a aquest equipament que disposem a la ciutat, on ja recuperen el seu horari habitual. Escoltem a la directora de la biblioteca, Míriam Huguet.
1: El dilluns 14 ja reprenem l'horari habitual de la biblioteca i també les activitats. Just el dilluns 14 ja tornem amb la programació d'activitats que fem a la biblioteca. Com ja sabeu, tenim una programació mensual per adults, també activitats familiars i, doncs, tornem.
0: Amb la directora Míriam Huguet també vam fer un repàs a tot allò que ens pot oferir l'espai a partir d'avui. I ens destacava també especialment el fons de jocs de taula.
1: Sí, som una de les biblioteques que tenim un fons de taula, un fons amb jocs de taula més extens. En tenim tant amb la part familiar com per jugar aquí, com per endur en préstec. Sí, mm-hmm. Sí. La veritat és que funciona molt bé i creiem que és una manera d'acostar a la cultura també.
0: I dins d'aquesta conversa ens avançava una nova secció que s'estrena aviat aquí també a la biblioteca. Una secció que ens arriba amb el nom, sota el nom de Conèixer Castelldefels. A veure què ens explica la Míriam Huguet, directora d'aquest equipament.
1: Aquest mes de setembre introduïm una secció nova a la nostra revista d'activitats, que sí que intentem separar una miqueta per temàtiques, que es diu Conèixer Castelldefels. Aquesta nova secció de Conèixer Castelldefels ve sent, ja anàvem fent, perquè de sempre que intentem sempre col·laborar amb entitats de Castelldefels, associacions, per donar a conèixer, no?, el patrimoni de Castelldefels, tant cultural, històric, ambiental, però bueno, l'hem volgut com donar-li una mica de nom i es diu Conèixer Castelldefels. Llavors, cada mes hi haurà una o diferents activitats relacionades com per conèixer més el nostre municipi, la nostra ciutat, Castelldefels. I aquest mes de setembre farem una visita amb la Cristina Martín per conèixer les Torres de Defensa. Vale, farem un passeig per les Torres de Defensa que tenim aquí a prop de la biblioteca i explicarem la seva història, usos, per què es va construir i per què es conserven aquestes torres, no?, aquí a Castelldefels. Serà molt interessant. La idea també pels propers mesos que hi hagi activitats per adults però també activitats infantils, no?, que apropin als infants a conèixer més Castelldefels.
0: En aquest sentit, ens avançava també, ens feia una prèvia de tota aquesta programació familiar que ha d'arribar. De fet, ja sabeu, estàvem dient que avui, dilluns 14 de setembre, torna aquest horari habitual de la biblioteca, torna tota l'agenda. Avui al butlletí que fem a les 8 del matí fèiem un repàs i tenim diverses propostes al llarg d'aquesta tarda, tant per adults com una sessió també de lectura de contes per a infants. Tot això, tota aquesta programació, ens l'explica ara la directora de la biblioteca.
1: No només hi ha activitats per adults, sinó que hi ha programació familiars. Tenim una altra sessió, vam fer ja una sessió i la tornem a repetir, però va agradar molt, en col·laboració amb el CASAP Can Bou. I és el taller El ratolí Pérez i la màgia de les dents, que comptem amb la Imma Santana, que és higienista dental, i també amb la Lola Conde, que és una tallerista, i fan un petit taller, no?, on s'explica més la part de les dents, com ens hem de rentar les dents, no?, té aquesta part més educativa, però després té la part de fer un taller també, que es fan unes portetes del ratolí Pérez, que també agrada molt per infants de 5 a 8 anys. I bueno, tornem amb els tallers artístics de Koala, que fem els dissabtes al matí, els ratolins de biblioteca, com ja deia, l'hora del conte, que fem també mensual pels més petits. Tornem també amb les hores del medi ambient, que això sempre amb la col·laboració de la Regidoria de Medi Ambient. Aquest mes coneixerem els cetacis, que són els gegants del mar, i hi ha una altra activitat que també farem un hort de tardor. O sigui que també cosetes interessants.
0: I torna també una nova programació de la iniciativa Punt de Lectura. En aquest cas ens explicava la directora de la biblioteca que si us apropeu també de manera presencial a aquest espai trobareu dues agendes. Per una banda, aquesta programació general amb les propostes per adults, per a infants, públic familiar, i per altra, aquesta programació, aquesta informació del Punt de Lectura.
1: Presentem la nova programació de Punt de Lectura. El Punt de Lectura és on agrupem totes les activitats més relacionades amb lectura i literatura, on es troben totes les tertúlies i així. I aquí trobeu tota la programació de setembre a desembre. Totes les tertúlies literàries i tot relacionat que tindrem. Hi ha els 15 minuts comptats, que també comencem el 14, que és tot relacionat amb la lectura, els ratolins de biblioteca, que és l'hora del conte pels més petits, els diferents clubs de lectura infantils i juvenils, que arrenquen a l'octubre, però ja podeu veure quina és la programació, així com les altres tertúlies, en anglès, en francès, llegir teatre, clàssics catalans, la literària, el documental del mes, no? Tota aquesta programació que tenim habitual, doncs ja tindreu el flyer a partir d'aquesta tarda amb tota la informació per si ja podeu veure què farem doncs, el mes d'octubre, novembre o desembre, perquè aneu apuntant les dates a l'agenda i no us en perdeu cap. M'agradaria destacar, doncs mira, de faràndula literària, per exemple, el mes de novembre parlarem de Manuel de Falla en el 150è aniversari del seu naixement. El Club de Cinema també m'agradarà destacar el novembre, que parlarem de Carrie, de Brian De Palma, en el 50è aniversari de la seva estrena. Documentals del mes, us els recomano, tant el que comencem ara amb l'Amazomania, que serà aquest mes de setembre, on ens situa a l'Amazones, entre d'altres. Tertúlies, comptarem amb aquests mesos.

0: Estava comentant que si us apropeu presencialment a la biblioteca trobareu aquesta programació, els dos projectes paral·lels, la programació d'activitats generals i la programació del punt de lectura, que tot just escoltàvem aquesta explicació. Però, a més, si ho voleu fer de manera digital, us podeu adreçar a la pàgina web de l'Ajuntament, castelldefels.org, i a l'apartat superior trobareu serveis, i aquí dins biblioteca. I res més aquí a la primera plana, no cal fer res més perquè ja trobareu destacada l'agenda d'activitats de setembre amb més de 50 activitats per a tots els públics i aquí trobareu l'enllaç amb més informació. Després ens destaquen la guia de novetats de setembre, en aquest cas la ficció amb aquestes novetats de cinema, còmic, novel·la i com sempre tot exposat també al vestíbul de la biblioteca i disponible per al préstec. I en tercer lloc ens destaquen les properes tertúlies de la biblioteca, aquestes tertúlies del punt de lectura, que en aquest cas la programació ja està avançada des de que comença avui setembre, 14 de setembre, fins al desembre, fins a acabar ja aquest darrer trimestre. El primer trimestre encara ens queda una mica per arribar al primer trimestre ja de l'any vinent. En aquest espai web us podreu consultar tota la programació i podreu també fer aquesta preinscripció per participar a les activitats que més us interessin. I ja per acabar encetant, estan al mes de setembre, que és moment per moltes persones de reencetar, connectar de nou amb la rutina, tornar de les vacances, amb la biblioteca, aquest espai obert, connectat, inclusiu, cultural, digital també, com estàvem veient, una àgora de la cultura i les arts, punt de trobada i de participació de la ciutadania en lectura i coneixement. Tot això ho estic aprofitant perquè com estic aquí a la seva pàgina destacada de la portada, com deia aquí a Serveis Biblioteca, estic aprofitant també per mirar una mica com descriuen aquest centre cultural de Castelldefels, aquestes paraules triades pels companys i companyes de l'equipament municipal i on ens destaca tot aquest, ens fan recomanacions també, trobem aquest espai d'inscripcions. Doncs en setembre, avui era una bona ocasió també per parlar amb la directora d'aquest equipament, la Míriam Huguet, sobre els nous reptes que arriben per a la biblioteca aquest inici de curs, com seguint també l'inici de curs educatiu.
1: Doncs jo m'agradaria arribar a més gent. La veritat, sí que tenim poder seguir fidelitzar i mantenint els usuaris que confien en nosaltres, que venen, que estan contents, poder-los mantenir, per suposat, però potser també arribar a qui no conegui el que li podem oferir, perquè li podem oferir, sí que estàvem parlant més d'activitats, però no ens oblidem que aquí a la biblioteca tenim un fons documental molt ric, tant de coneixements com d'oci, que els hi pot arribar i els hi pot agradar també el tema del servei de préstec, si alguna cosa no la tenim, poder-li portar d'una altra biblioteca, no? Els diferents serveis que tenim, que els puguin conèixer, els hi agradin i els facin servir.

0: I ara la previsió del temps. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia.
1: Bon dia, avui tenim ben pocs canvis pel que fa a la previsió meteorològica. Dimecres sí que arribarà un front que podrà portar un descens a la temperatura, xàfecs, tempestes, ja en parlarem, però de moment avui el que tenim és ambient totalment assolellat i una temperatura que ja a primeres hores del matí doncs, era molt similar a la que teníem ahir, amb valors que rondaven entre els 10-15 graus a punts del Pirineu, també cap al nord, sobretot de la depressió central, i en canvi cap al prelitoral i sobretot cap al litoral rondaven o superaven els 20 graus ja a primeres hores del matí. Tot plegat, amb ambient assolellat, algun núvol prim que podrem veure especialment al matí cap al nord-est del país, ben poca cosa. A la tarda, creixement d'alguna nuvolada esquifida a zones del Pirineu Oriental i una temperatura màxima que avui serà fins i tot més alta que la que teníem ahir, especialment també cap al nord-est. A Terres de l'Ebre poden tornar a arribar avui a superar els 35 graus de temperatura màxima a primeres hores de la tarda. Per tant, encara

0: a migdia, amb aquest ambient estiuenc i a l'espera que a mitjans de setmana puguem tenir alguns canvis. És tot de moment, ho deixem aquí.
1: Gràcies, molt bon dia.

0: I ara farem seguiment d'obres i projectes que afecten els equipaments esportius municipals de Castelldefels. Portem ja mesos on la ciutat està visquent diferents obres. En aquest cas, la setmana passada aprofitàvem per fer un repàs exhaustiu de totes aquelles obres que estan en plena execució de l'àmbit purament esportiu, per conèixer en detall com estan avançant i a més, per poder-ho fer, ho hem de separar d'aquesta manera, per això que dèiem, perquè realment la ciutat està visquent molts canvis, a més, amb previsió de que al llarg d'aquests darrers mesos d'any diverses obres també que estan encetades, no només ja parlo no només de l'àmbit esportiu, sinó també d'altres espais o millores de ciutat, arribaran a la seva finalització. I precisament començaven també avui al dia destacant com a notícies, com a titulars de la jornada en el nostre butlletí de les 8 del matí, aquestes obres que tot just comencen avui, les de millora del passeig del Brollador i el passeig dels Pins, i les obres que en aquest cas es faran de manera nocturna, de 10 de la nit a 6 del matí, al pas inferior de l'avinguda Pineda, entre el carrer Molinot i l'avinguda de la Constitució, unes obres que tenen a veure amb l'estació, amb aquesta remodelació de l'estació de Castelldefels Centre. I al llarg d'aquesta setmana, des d'avui fins divendres, s'instal·laran pantalles acústiques en aquest pas inferior. Aquests són uns exemples d'obres que comencen, però a més tenim tot un calendari ben atapeït de diferents propostes de projectes que estan iniciats, com per exemple també els jardins del castell, i que arribaran a la seva finalització al desembre, en aquest cas. I ara, per no allargar-me, perquè estic mirant i com deia, tenim moltes obres de les que anirem fent també seguiment aquesta setmana, en parlarem també a les altres seccions de l'Ajuntament que són responsables d'aquestes obres, però avui i ara mateix el que farem és parlar de les obres de l'àmbit esportiu, com us estava dient. Vam parlar amb el cap de la secció d'esports de l'Ajuntament, Albert García, que ens feia una fotografia inicial d'aquestes principals obres i actuacions que estan en marxa a Castelldefels. I per fer-ho ens separava les obres en tres blocs. Comencem pel primer.
1: Jo t'ho dividiria en tres grans blocs, no? Un que va destinat a les entitats esportives, un teixit que tenim amb la ciutat molt potent, amb més de 6.000 llicències federatives, i aquí, avui per avui, estem tractant d'actualitzar i de poder donar sortida a la demanda que tenim especialment amb pavellons, perquè ja amb anteriors mandats es va fer una inversió més gran en el que serien camps. I aquí les principals actuacions són una remodelació de la pista de Can Roca, la pista de Can Roca, una pista semicoberta, amb terrazo. Bueno, no tenien les millors prestacions per la pràctica esportiva i ara serà una pista totalment tancada, dotada de parquet, i a més li volem donar una polivalència més de ciutat, no només de l'àmbit esportiu, i la dotarem també d'un escenari i d'un sistema audiovisual i de llum perquè també es puguin fer activitats culturals. També adreçat a les entitats esportives, tenim el que seria la construcció d'un nou pavelló a la zona de Can Vinader. Perquè la gent es pugui fer una imatge ràpida, allà el que fem és doblar el pavelló que tenim, just al costat. Compartirem serveis a la zona de l'entrada, consergeria, una mica per optimitzar costos. Per aquí doblarem la capacitat que tenim de donar servei. Això seria el vinculat a entitats esportives.
0: Aquest seria el primer gran bloc i a continuació el segon gran bloc té a veure ja amb l'espai públic. Aquí ens parlarà, per exemple, d'aquest esperat skatepark, un skatepark que serà de referència per les seves dimensions i per tot allò que oferirà aquest nou espai a la ciutat.
1: Després tenim també una sèrie d'actuacions més a l'espai públic, una mica per aquella gent que fa esport de manera lliure, per estar en forma, per oci. I aquí tenim la remodelació de diferents espais esportius, la pista que col·localment coneixem com el Burrito, a Mista Regle, a un nou cistelles, nou paviment, arreglarem també la pista que està al Parc de Mar, al final del carrer 11. Aquella és una zona on, bueno, està molt propera al mar, es deteriora amb facilitat i canviem tot el que és a l'exterior. I potser l'obra més potent és l'skatepark, a la zona de Can Rabadà, que hem d'acabar de contrastar les dades, però després del que té Barcelona a la Mar Vella, serà el segon per dimensions a nivell de Catalunya. Aquest seria el segon apartat, el que seria de l'esport més de lleure.
0: I com a tercer gran bloc no podem oblidar els abonaments. Aquí ens parlarà el cap de la secció d'esports, Albert García, de les obres també de millora, perquè s'estan fent actualment unes millores al SEM Can Roca, on s'està remodelant la zona de fitness. El que s'està treballant és reduir la superfície de l'actual sala de ciclisme indoor per aconseguir que la zona de fitness com a tal es pugui fer també més gran i donar resposta a les necessitats d'aquest servei per a les persones usuàries. Doncs és aquest espai, els abonaments, com parlàvem, les persones usuàries del CEM Can Roca i del que serà el futur CEM Centre, del que ens parla a continuació el cap de la secció d'esports.
1: I després tenim el que fa referència al sistema esportiu que teníem a la ciutat amb abonats i abonades, que actualment tenim al CEM Can Roca, amb una llista d'espera important, i aquí amb l'adquisició a l'estiu passat de tots els terrenys i els equipaments de l'antic club de tennis Castelldefels, aquí s'ha dissenyat un nou gran equipament esportiu per a la ciutadania, un equipament esportiu que l'haurem d'afrontar en diferents fases pel volum d'obra i pel volum d'inversió, i ara ja mateix ja tenim planificada el que seria la primera fase amb l'enderroc de la piscina actual i la remodelació de lo que fins ara era la casa club de l'entitat per convertir-lo en un centre de fitness. Tres àmbits, el de les entitats, el de l'esport de lleure i per tothom, i aquests més dirigits als abonats.
0: Si mirem totes les actuacions conjuntament, estem parlant de canvis importants en la xarxa esportiva de Castelldefels, millores en equipaments existents, nous projectes també que han d'arribar, que han de donar resposta, per exemple, en aquest tercer gran bloc que ens explicava l'Albert García, cap de la secció d'esports de l'Ajuntament. Aquí es dona resposta a aquesta gran necessitat de la ciutat amb una llista d'espera per poder accedir als abonaments del CEM Can Roca, amb la que es vol aconseguir amb aquest gran projecte del SEM Centre, el que s'ubica on antigament estava el club de tennis de Castelldefels, el CTC. Ens arribarà aquest nou espai que donarà resposta, com dèiem, a aquesta llista d'espera de persones que volen abonar-se per practicar esport als equipaments municipals. Amb això, a tenir present que aquesta conversa amb el cap de la secció d'esports ens deixava com a conclusió també que estem davant d'un període d'alta intensitat als serveis municipals de l'àrea d'esports, un període del que farem seguiment aquí a Ràdio Castelldefels per conèixer com avançant cadascun dels projectes dels que vam poder també fer una mica de repàs amb el responsable de l'àrea d'esports. Vam parlar de l'skatepark, vam parlar del SEM, el futur SEM Centre, el nou poliesportiu de Can Vinader, que ha d'arribar aquest projecte de nova construcció, un projecte que preveu uns 2.000 metres quadrats amb una grada per a més de 300 espectadors, 4 vestidors i un espai multiesportiu. També vam parlar de la pista de Can Roca, una pista que es convertirà en un nou pavelló de 1.500 metres quadrats i amb una cobertura que permetrà utilitzar l'espai independentment de la climatologia, a més de que tenen en compte també que es pugui emprar per més usos i que millori la convivència amb el veïnat, col·locant també i treballant mesures per mitigar els efectes del so a l'interior. I amb aquesta visió de conjunt acabem amb aquesta notícia, però ja us diem que continuarem fent seguiment de com avancen cadascuna d'aquestes obres. Ho farem també a l'informatiu de Ràdio Castelldefels. Ja sabeu que de dilluns a divendres a la una del migdia teniu aquesta cita amb la informació d'actualitat de la nostra ciutat.
2: Castelldefels desperta.
3: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
4: Todos los viernes a las 10 de la noche.
5: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.

0: I passem ara a fer crònica d'aquest passat divendres 11 de setembre, que es commemorava la Diada Nacional de Catalunya. A Castelldefels, l'Ajuntament i nombroses entitats ciutadanes van participar al matí al tradicional acte d'ofrena floral al Monument de la Senyera, al costat de la Casa Consistorial. Al Parlament Institucional, l'alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes, va descriure el que, en la seva opinió, ha de ser l'esperit de la Diada.
1: La Diada és també una oportunitat per posar en valor allò que compartim. Castelldefels és una ciutat diversa, oberta i plural. Una ciutat formada per persones d'orígens, trajectòries i sensibilitats diferents, però que comparteixen una mateixa ciutat, uns mateixos carrers i un mateix desig: viure bé i contribuir a un bon futur.
0: Aquest Parlament el tancava amb una crida al manteniment de la convivència. Escoltem de nou a l'alcalde, Manuel Reyes.
1: I és precisament aquesta convivència basada en el respecte, la tolerància i la llibertat un dels nostres grans valors com a societat. Una ciutat que preserva les seves tradicions, que valora la seva cultura i que al mateix temps mira cap al futur amb confiança, amb il·lusió i amb ambició. Molt bona diada a tothom. Visca Castelldefels! I visca Catalunya!
0: Les entitats i partits polítics participants a l'ofrena floral van desfilar de forma esglaonada individualment des de la plaça de l'Església fins al Monument de la Senyera. La jornada la van protagonitzar les sardanes, la música i activitats de cultura popular, com són, per exemple, el ball de bastons i el pilar que van aixecar els castellers de la nostra ciutat. L'acte va acabar amb el cant dels segadors i a la tarda també va tenir lloc un concert per part de l'Associació de Musical de Castelldefels, on ens van oferir també, això va ser a les 7 de la tarda de divendres a la plaça de l'Església, la seva música per commemorar aquesta jornada de Diada Nacional de Catalunya, celebrada aquí a Castelldefels.
2: Castelldefels desperta.

0: I ara parlarem del Salón Evolution, perquè és un nou establiment emblemàtic de la ciutat. L'Ajuntament reconeix un nou referent de l'activitat comercial de la ciutat amb la descoberta de la seva placa commemorativa. Això va succeir el passat dijous 10 de setembre, on l'antiga perruqueria Aurelio, coneguda com a Salón Evolution avui dia, doncs s'incorporava a aquest projecte d'emblemàtics Castelldefels, una iniciativa que reconeix aquells establiments comercials i turístics que formen part de la història, la identitat i la vida quotidiana de la nostra ciutat. L'acte, com dèiem, va tenir lloc el passat dijous davant de l'establiment i comptava amb la presència de l'alcalde Manuel Reyes, el primer tinent d'alcalde Nico Cerpa, i la regidora de Comerç, Mar Sicília, que van voler posar en valor la trajectòria i l'arrelament d'aquest negoci al municipi. Estem parlant d'un establiment amb una forta vinculació amb la nostra ciutat, el Salón Evolution, si no el coneixeu, està situat al Passeig Marítim 242 i compta amb més de 60 anys d'experiència en l'atenció a la bellesa de les persones. Es diu ràpid, però 60 anys, déu-n'hi-do, la d'història és que de ben segur ens poden explicar. Actualment aquest saló està en mans de les germanes Verònica i Ana Hernández i el va fundar l'any 1964 la seva tieta Antònia. Anys després va continuar en mans de la família amb la tieta Vicky i amb l'Aurelio, pare de les actuals propietàries. De tot això vam poder parlar la companya Mireia del Departament de Comunicació, va poder parlar amb una de les germanes que actualment està al capdavant d'aquest establiment amb motiu d'aquesta descoberta de la seva placa commemorativa. Aprofitem ara per recuperar un fragment d'aquesta entrevista i conèixer més en detall aquesta forta vinculació de l'establiment amb la nostra ciutat i posar en valor així el nostre patrimoni comercial i turístic.
1: Hoy seguimos acercándonos a los establecimientos emblemáticos de la ciudad y tenemos una nueva cita en el Salón de Peluquería Evolution. Nos encontramos en el Passeig Marítim 242 de Castelldefels, un negocio que comenzó Antonia, Vicky y que siguió Aurelio y en el 1964 y que después de 61 años continúa la tercera generación con Ana y Verónica al frente. Buenos días, Verónica, ¿cómo estás?
2: Buenos días, muy bien.
1: Como hemos dicho en la introducción, tu tía fundó este negocio en el 1964. Explícanos un poquito cómo han sido estos años, bueno, estos inicios que te contaron, me imagino, ¿no? ¿Cómo fue aquel Castelldefels o cómo era?
2: Pues en un principio nosotros teníamos la propiedad en una casita pequeñita que estaba justo donde está ahora el puente de la Avenida Pineda, enfrente de la autovía de Castelldefels. Y bueno, pues mi tía fue la primera mujer emprendedora de la familia, luego se incorporó mi tía. Y años después, mi padre, siendo un niño, iba a ayudar a lavar cabezas, a barrer, y ahí es cuando él empezó a cogerle el gustillo por la peluquería. Y bueno, no, te contaba que mi padre pues también fue una persona transgresora en la época, porque en aquella época la peluquería era un oficio más de señoras, y él fue pues un peluquero de caballeros. Después se trasladaron al pueblo, a la Avenida Constitución, y ya años más tarde volvió a la playa. Le echaba de menos la playa y estamos aquí desde hace ya 26 años.
1: ¿Cómo recibisteis la noticia cuando os comunicaron que erais un establiment emblemàtic?
2: Pues nos hizo mucha ilusión porque nos hizo mirar para atrás, darnos cuenta de que llevamos muchos años de esfuerzo, de trabajo, muchos clientes fieles que lo han hecho posible. Y al final pues dices, jolín, es como formar parte de la historia de Castelldefels.
1: Y bueno, ya hemos dicho, ¿no? Tu tía, luego tu padre, ¿cuál es la clave para seguir todos estos más de 60 años en el negocio?
2: Bueno, la profesionalidad yo creo que es fundamental, pero si hay algo que supongo que nos ha hecho mantenernos durante tantos años es crear un vínculo con el cliente que va más allá de lo profesional. Bueno, pues al final creas amistad, atiendes a los hijos, a los nietos. Creo que es eso, el trato humano es lo que nos ha hecho perdurar.
1: Y en todos estos años el negocio se ha tenido que adaptar sobre todo a nuevas modas, a las nuevas tecnologías. ¿Qué es lo que destacarías de estos cambios?
2: Pues ahora va todo muy rápido, ¿no? Antes tú pensabas en la década de los 70, de los 80 y directamente ya hacías una imagen de una estética. Ahora los cambios son muy rápidos de tecnología. Antes era solo secador de este clásico de casco, ahora utilizamos mucho el secador de mano, las planchas. A nivel de productos, ahora son mucho más respetuosos con el cabello y con el medio ambiente. Y luego las nuevas tecnologías que hacen, aparte de que te formas y ves como que todo va evolucionando, estás más al día a día, también es una herramienta muy importante para difundir tu trabajo.
1: Y un centro de belleza, como ya hemos hablado, parece un negocio que está en constante evolución, ¿no? Como dice ya el nombre de vuestro local. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
2: Lo que más me gusta es que no me aburro. Cada persona es diferente, cada peinado es diferente. Entonces es muy dinámico. Miras la agenda, se te pasa el día rápido. Quiero decir, ahora viene tal, ahora viene Pepa, ahora viene. Y entonces es algo muy dinámico, no es algo que se me pasa el día volando y lo disfruto muchísimo.
1: Y ahora, ya sobre el futuro, ¿cómo lo ves o qué es lo que te planteas de aquí a unos años?
2: Pues relevo generacional no vemos, porque ni mis hijas ni mi sobrino de momento han mostrado interés por la peluquería. Pero bueno, nos quedan muchos años por delante, a lo mejor la cosa cambia. Luego, ¿cómo me veo? Pues me gustaría verme como he visto a mi padre en sus últimos años de trayectoria profesional. Él ha peinado a varias generaciones. Me gustaría las clientas que peino yo hoy poder peinar a sus hijos, a sus nietos, incluso a sus bisnietos, que también se ha dado el caso. El recibir a clientes que por circunstancias se han ido a vivir a otro país y cuando vuelven a Castelldefels es una visita obligada. Entonces, para mí, el repetir, digamos, lo que yo he visto en mi padre sería para mí culminar una etapa profesional de una forma muy bonita.
1: Pues muchas gracias, Verónica. Vale. Mucha suerte y que siga todo vale. Como hasta ahora.
2: Vale, gracias. Gracias.
3: Castelldefels desperta. Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
4: En punt les 9 del matí. Primer titular aquesta hora pel trànsit. Equip viari, Mireia Sala, bon dia.
5: Bon dia. La B23 és la via amb més problemes a aquesta hora. Normalment hi ha retencions en sentit Barcelona a partir de Molins, però avui els cotxes ja s'aturen al Papiol i el trànsit és complicat fins a arribar a l'Avinguda Diagonal. També hi ha aturades encara a la P7, de Mollet a Barberà, a la Pota Nord a Santa Coloma per un vehicle avariat i a la C31 de Montgat a Badalona.
4: La incertesa sobre qui governarà Suècia s'allargarà uns dies més. La dreta i l'esquerra estan pràcticament empatades a l'escrutini. El bloc progressista sembla tenir un lleuger avantatge, però encara queda per recomptar el vot avançat. Cardiff acull avui una reunió sense precedents dels primers ministres d'Escòcia, Gales i Irlanda del Nord per explorar una estratègia comuna amb què reclamar referèndums d'autodeterminació. És la primera vegada que els governs d'aquests tres territoris estan encapçalats per forces favorables a la independència. La Xina s'afegeix a les veus que demanen que reforci la supervisió sobre la intel·ligència artificial, coincidint amb el debat obert sobre el seu control i els efectes al conjunt de la humanitat. Donald Trump, en canvi, s'allunya d'aquestes tesis i destaca que cal liderar aquesta cursa per mantenir-se com a principal potència mundial. L'Iran posposa indefinidament la reunió que havia convocat avui a Oman amb els estats del Golf per abordar el futur de l'estret d'Hormuz. Els mercats hi reaccionen amb nerviosisme davant la incertesa sobre el trànsit marítim i el preu del petroli puja al voltant d'un 2,5% fins als 107 dòlars al barril de Brent. Més de 176.000 alumnes comencen avui el curs d'FP. Són 5.000 alumnes més que el curs passat. Entre els cicles de grau mitjà, el més sol·licitat és el de cures, auxiliars d'infermeria, i en grau superior lideren la demanda d'administració i finances. A més, aquest curs s'incorporen prop de 500 nous professionals, majoritàriament docents. Augment descontrolat del cargol poma als arrossars del marge dret del riu Ebre. Un 80% dels camps estan afectats per una plaga que s'ha estès per les inundacions de la tardor passada. I Fira Targa tanca l'edició més multitudinària, consolidant el seu paper d'aparador internacional de referència per les arts escèniques de carrer. El certament vol arribar als 2 milions d'euros de pressupost per recuperar capacitat econòmica.
6: Esports.
4: Eudal Serra, bon dia.
7: Bon dia. El Barça continua com a líder invicte a la Lliga després de superar el Llevant a domicili per 2-4 amb gols de Xavi Espar, un doblet de Lamine Yamal i un altre de Adeyemi. Els de Flick sumen 15 punts sobre 15 possibles. Marc Márquez se situa líder del Mundial de MotoGP després d'adjudicar-se també la cursa llarga del Gran Premi de San Marino. El tro de Cervera està empatat amb Jorge Martín, però és líder pel nombre de victòries total. I Alexander Zverev és el nou campió de l'obert dels Estats Units de tennis, després de guanyar la final al nord-americà Brian Ben Shelton en 4 sets.
4: Avui, dilluns 14 de setembre, serà un dia assolellat i càlid, fins i tot calorós a Ponent i a les Terres de l'Ebre, on les màximes tornaran a superar els 35 graus. Algunes boirines a primeres hores, però després tot el dia serà de molt sol.
8: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
9: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
10: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
11: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
8: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: I continuem en directe des de Ràdio Castelldefels en aquest espai informatiu matinal. Encara ens queda aquesta horeta per davant. Estarem fins les 10 del matí informant-vos de tot allò que cal conèixer de la nostra ciutat. A més, en aquesta segona hora, protagonitzada per entrevistes, perquè de seguida parlarem amb la Sara Lorenzo, responsable d'administració d'aparcaments del SAC, i entrarem en detall sobre aquesta nova zona d'estacionament regulat del barri de la Muntanyeta, a l'entorn del nou cap de la ciutat. Aquestes noves zones blaves i verdes van quedar habilitades el passat 1 de setembre i en uns minuts ens podrà donar tots els detalls sobre com pot aparcar, per exemple, doncs, com pot aparcar gratuïtament un veí o veïna a la zona verda, quins requisits són els que hem de complir, en quins casos cal una targeta verda especial, d'això ens donarà més detalls també, aquesta opció d'una targeta verda per 50 euros i com es pot sol·licitar. Què passa també amb les persones empadronades que utilitzen un vehicle que no és de la seva propietat i quantes places hi haurà finalment de zona blava i com funcionarà també aquest espai d'aparcament, així com parlar dels horaris i les tarifes. I serà a 2:15 del matí quan parlarem amb la Neus Fernández, coordinadora d'activitats del Centre Cívic La Vista, Centre Cívic Vista Alegre i de l'Espai del Mar, que demà comencen les preinscripcions per la seva programació de tardor, aquesta programació que començarà a l'octubre i s'allargarà fins al desembre. I després acabarem aquesta segona hora del matinal Castelldefels Desperta parlant amb el periodista Cristian Cano, ja que aquest vespre torna al programa Dilluns Esportiu. Això és tot el que està per arribar al llarg d'aquesta segona hora, així com un repàs a les notícies, perquè, per exemple, s'acaba de publicar a la web de l'Ajuntament que ja es coneixen les persones i els equips finalistes dels Premis de la Nit de l'Esport. Si ens seguiu des de la primera hora, recordareu que us comentava que l'agenda d'aquesta setmana, en concret aquest divendres 18 de setembre al CEM Can Roca, arriba la cerimònia de lliurament d'aquesta 26a edició de la Nit de l'Esport. Doncs tot just feien les 9 del matí i arribava aquesta primera nova notícia de la jornada amb amb els resultats d'aquesta votació popular de totes les categories. Tenim la categoria millor equip masculí sènior, més de 18 anys, amb l'equip de divisió d'honor masculí del Castelldefels Hockey Club, també l'equip sènior masculí Club de Piragüisme Castelldefels i l'equip Xalito sènior masculí A d'handbol esportiu Castelldefels. Aquests tres equips són els finalistes per obtenir aquesta categoria de millor equip masculí sènior, més de 18 anys. També tenim millor equip femení sènior, més de 18 anys, amb l'equip sènior femení Club Bàsquet Castelldefels, el pàdel femení Gran Via Mar, el Club Esportiu Gran Via Mar i l'equip Xalito sènior femení d'handbol esportiu Castelldefels. I tenim moltes més categories, també millor equip masculí de categories formatives, infantil, cadet i juvenil, millor equip femení d'aquestes mateixes categories, després arriba millor esportista masculí i millor esportista femenina, i a més, millor esportista també de màster masculí, més de 45 anys i màster femení. Aquestes dues categories, a més, són la novetat d'enguany. Destacable, com sempre, d'aquesta nova edició de la Nit de l'Esport, que la ciutadania ha pogut participar en l'elecció d'aquests finalistes de les quatre categories individuals de millor esportista. Tota la informació, com us deia, la trobareu a la web de l'Ajuntament perquè fa pocs minuts que s'ha fet aquesta publicació i de ben segur d'aquí, no sé si ja hauran arribat a fer la publicació a l'Instagram de l'Ajuntament i a les xarxes socials en general de l'Ajuntament, diria, ho vaig a mirar ara mateix en directe, encara no, però en uns minuts de ben segur que trobarem tota aquesta informació. A més, també recordem que des de l'àmbit esportiu comptem amb un Instagram específic d'aquesta àrea de l'Ajuntament. El Castelldefels Fem Esport és el perfil que podem trobar a Instagram. I amb aquesta darrera notícia d'actualitat és moment ara de fer la primera connexió del matí per parlar, com us estava avançant, d'aquesta nova zona d'estacionament regulat del barri de la Muntanyeta a l'entorn del nou cap de la ciutat, amb aquestes places, noves zones verdes i blaves que s'han habilitat des del passat 1 de setembre.
1: Castelldefels desperta.

0: continuem ara amb una altra notícia relacionada amb la commemoració del Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi. Una data que vol conscienciar la societat sobre un greu problema de salut pública, aquesta data que es commemora. Que es commemora cada any, és el 10 de setembre i el passat dijous vam tenir l'ocasió de parlar amb la comissionada del Pla Estratègic de Salut Mental de la Diputació de Barcelona sobre aquest greu problema que dèiem de salut pública i com es fomenten accions que ajudin a prevenir les conductes suïcides des de la Diputació de Barcelona. També des de l'Ajuntament se sumaven en aquesta jornada de commemoració i recordaven des de les publicacions oficials del consistori que el suïcidi continua sent una de les principals causes de mort prematura, especialment entre la població jove, fet que fa necessari reforçar la sensibilització, la prevenció i l'acompanyament. Un dels principals objectius d'aquesta jornada és trencar l'estigma que històricament ha envoltat el suïcidi i que sovint dificulta que les persones afectades puguin expressar obertament el seu malestar o arribin a demanar ajuda. En aquest sentit, Pilar Solanes, comissionada del Pla Estratègic de Salut Mental de la Diputació de Barcelona, destacava la necessitat de parlar-ne amb normalitat i coneixement.
1: El suïcidi històricament ve envoltat de molt estigma, d'una càrrega molt negativa, i la millor manera per lluitar, per facilitar que les persones que tenen una intenció suïcida o que estan en aquesta situació o que estan a punt de cometre un suïcidi, doncs per evitar tota aquesta línia, el millor és poder-ne parlar i poder-ne parlar obertament, poder-ne parlar amb coneixement de causa i poder expressar i poder conèixer els recursos que hi ha. Perquè el suïcidi és una causa de patiment. En general, la gent no es vol morir. La gent el que vol és deixar de patir. De patir un intens dolor per les causes que siguin que en aquell moment la vida els hi està portant. I, per tant, és fonamental que en puguem parlar perquè en puguem conèixer les causes i evitar aquest nombre de morts.
0: Com ens explicava Pilar Solanes, comissionada del Pla Estratègic de Salut Mental de la Diputació de Barcelona, conèixer els recursos existents i poder demanar suport resulta fonamental per afrontar moments de gran vulnerabilitat emocional. El més important, sempre parlar, parlar és la paraula clau, és el que hem de fer per millorar en aquest espai, en aquest sentit, en aquesta prevenció, amb aquest objectiu de la prevenció del suïcidi. A més, aquesta entrevista arribava marcada en una campanya, en la feina que estan duent a terme des de la Corporació Provincial, ja que estan impulsant noves accions formatives dirigides als ajuntaments de la demarcació. Aquesta iniciativa sorgeix de l'experiència desenvolupada des del passat any a diversos municipis on s'havia anat treballant per millorar la detecció precoç i també la resposta davant situacions de risc. Aquesta experiència evidenciava que encara existeix un gran desconeixement sobre els recursos disponibles i moltes dificultats per abordar el tema amb naturalitat a causa de com començàvem tot just aquesta peça informativa, d'aquest estigma, d'aquest tabú que sempre ha envoltat el parlar sobre la salut mental i en concret sobre el suïcidi. Escoltem de nou a la comissionada del Pla Estratègic de Salut Mental.
1: El que hem après és que desconeixien totalment els recursos existents, els telèfons o el xat d'escolta. Per tant, d'aquest aprenentatge que hem fet, doncs, una campanya també a través de vídeos i de xats, etc., perquè puguin conèixer els recursos d'escolta tota la població. Dos, l'altra cosa que hem vist és que, efectivament, tant població com inclús professionals, professionals vull dir des de una persona que està en una oficina d'atenció al públic, una treballadora social o un monitor d'esplai. Qualsevol professional que està treballant amb persones o una persona que treballa en un centre cívic tenien un gran desconeixement i que era com no fem res, com tu deies abans, no en parlem, no fem res, no sigui que agreugem la situació d'aquesta persona. Per tant, amb aquesta formació, això ja ho sabíem, però se'ns ha verificat que hi ha una por tremenda a abordar aquest tema i que l'hem de poder abordar amb normalitat.
0: Les dades posen de manifest la dimensió d'aquest problema de salut. Segons la Diputació de Barcelona, el suïcidi és actualment la primera causa de mort entre les persones d'entre 15 i 44 anys, per davant dels accidents de trànsit. Una realitat que reforça la necessitat d'impulsar mesures de prevenció i d'acompanyament des de tots els àmbits de la societat.
1: En les persones de 15 a 44 anys és la primera causa de mort, per sobre dels accidents. Igual que amb els accidents, doncs, fem actuacions respecte a la circulació, les normes, etc., amb els cotxes, les motos o les bicicletes, amb el suïcidi hem de poder fer el mateix. I l'altra cosa que hem vist i que ens ha ajudat aquesta formació amb els ajuntaments, que els hi volem agrair molt, no només la disposició que han tingut aquests ajuntaments, sinó que també ens han ajudat les principals associacions que treballen el tema del suïcidi. Una altra qüestió que era una dimensió quasi desconeguda per les persones que hem format, i és que a l'entorn de les persones que se suïciden hi ha un gran patiment, i això era un gran desconeixement. Quan una persona se suïcida, la seva família, els seus companys de feina, etc., estan abordant un dolor amb una sèrie de preguntes que, de les quals no tenen una resposta immediata, que hem de tractar i hem d'ajudar.
0: La prevenció també implica donar suport a l'entorn de les persones que manifesten ideacions suïcides o que han perdut algú per aquesta causa. Per aquest motiu, la Diputació treballa conjuntament amb els ajuntaments i les entitats especialitzades per facilitar recursos i també formació que ajudin tant les persones afectades com les seves famílies i les persones properes.
1: Hem traslladat amb tots aquests ajuntaments, i així ho continuarem fent, el coneixement d'aquestes associacions que ajuden a les persones que viuen al voltant d'algú que manifesta que es vol suïcidar o famílies o companys de feina que han hagut de patir la mort d'una persona estimada per un suïcidi. I és fonamental perquè sabem que aquestes persones, si no s'actua, si no s'hi parla, si no se les acompanya, tenen molt més risc de patir un suïcidi també. És a dir, que l'entorn al voltant de les persones que hi ha hagut un suïcidi s'ha de cuidar de manera molt i molt especial. S'ha d'acompanyar els que tenen idees suïcides, però també el seu entorn, i malauradament quan algú hi ha hagut una mort per suïcidi, a l'entorn també se l'ha de poder acompanyar. I en aquest sentit hem establert acords amb entitats que ja ho estan treballant de fa anys i a les que hem d'agrair la seva disposició a fer la formació, el model de formació que hem fet amb els ajuntaments, però també la seva disposició a donar servei a totes les persones de la província.
0: I un dels grans reptes continua sent eliminar els prejudicis i el silenci que encara envolten aquesta problemàtica. Poder parlar-ne obertament, compartir el patiment i demanar ajuda són aspectes fonamentals per prevenir situacions de risc i afavorir l'acompanyament de les persones afectades i del seu entorn. Així ens ho remarcava Pilar Solanes, comissionada del Pla Estratègic de Salut Mental de la Diputació de Barcelona.
1: Sí, efectivament, a l'entorn, a més d'haver de país, si em permets dir la paraula, i que és una cosa difícil de pair, la mort d'una persona estimada o tenir algú que manifesta que es vol suïcidar, a sobre tenen la situació aquesta d'estigma, la dificultat de poder-ho expressar perquè està com castigat, està molt estigmatitzat el suïcidi i, clar, si no pots expressar un dolor tan enorme com tens amb l'acompanyament d'altres persones que ho han patit, etc., això les entitats que s'hi dediquen ho tenen molt ben estructurat, però una de les qüestions fonamentals, i tu ho assenyales, és poder trencar aquest estigma, perquè el suïcidi al llarg de la història ha estat profundament castigat culturalment i socialment,

0: L'Ajuntament de Castelldefels es van sumar el passat dijous a aquesta commemoració, a aquest dia de prevenció del suïcidi, i es va fer una crida també a continuar avançant en la sensibilització, la detecció precoç i el treball conjunt entre administracions, professionals i entitats per contribuir a la prevenció del suïcidi i promoure també el benestar emocional, aquesta bona salut mental de tota la ciutadania.
1: Castelldefels desperta.

0: I ara el temps amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia.
1: Bon dia, avui tenim ben pocs canvis pel que fa a la previsió meteorològica. Dimecres sí que arribarà un front que podrà portar un descens a la temperatura, xàfecs, tempestes, ja en parlarem, però de moment avui el que tenim és ambient totalment assolellat i una temperatura que ja a primeres hores del matí doncs, era molt similar a la que teníem ahir, amb valors que rondaven entre els 10-15 graus a punts del Pirineu, també cap al nord, sobretot de la depressió central, i en canvi cap al prelitoral i sobretot cap al litoral rondaven o superaven els 20 graus ja a primeres hores del matí. Tot plegat, amb ambient assolellat, algun núvol prim que podrem veure especialment al matí cap al nord-est del país, ben poca cosa. A la tarda, creixement d'alguna nuvolada esquifida a zones del Pirineu Oriental i una temperatura màxima que avui serà fins i tot més alta que la que teníem ahir, especialment també cap al nord-est. A Terres de l'Ebre poden tornar a arribar avui a superar els 35 graus de temperatura màxima a primeres hores de la tarda. Per tant, encara a migdia, amb aquest ambient estiuenc i a l'espera que a mitjans de setmana puguem tenir alguns canvis. És tot de moment, ho deixem aquí.

0: Castelldefels Desperta. L'agenda als centres cívics.
1: Molt bé, com us explicava, avui reprenem aquesta secció, però com a prèvia, per dir-ho així, perquè el que ens arriba ara és el moment de les preinscripcions. Des de l'Espai del Mar i el Centre Cívic Vista Alegre ja ho tenen tot a punt per la programació d'activitats d'aquesta tardor 2026. I demà arriba el torn de fer les preinscripcions i ja a partir de l'octubre començaran les activitats. Així que avui donem la benvinguda a la companya, la Neus Fernández, coordinadora d'activitats d'aquests dos equipaments, però la secció com a tal, setmanalment, la tornarem a encetar a l'octubre. Bon dia, Neus, com estàs?
2: Hola, bon dia.
1: Doncs gràcies per atendre'ns avui, per parlar, per acabar de parlar una mica, perquè ja vam parlar la setmana passada, ja vam fer una entrevista en detall sobre tota la programació que ens arriba des de l'octubre fins al desembre als centres cívics, però avui el protagonisme se l'enduen les prescripcions, perquè ja les tenim aquí a tocar, no, Neus?
2: I tant, demà mateix.
1: A partir de quina hora?
2: Doncs mira, demà obrim les inscripcions a les 10 del matí, tant de manera virtual com de manera presencial. Podeu, les persones que interessades es poden acostar tant a l'Espai del Mar com al Centre Cívic Vista Alegre, que els dinamitzadors els atendran i podem fer les inscripcions també en presencial si ens costa una mica el tema virtual.
1: Perfecte, Neus. Doncs tothom, molta atenció perquè, clar, les places s'omplen per ordre d'inscripció.
2: Exacte, les places s'omplen per ordre d'inscripció. Nosaltres anem, com la pàgina web ens diu quina hora exactament és l'inscripció i les posem totes per ordre i els 15-20-30 primers que hi ha, depèn del taller, doncs són els que entren. Mm-hmm. I la resta ens quedem en llista d'espera.
1: Ah, exacte, després queda una llista d'espera. D'aquí volia destacar, Neus, perquè ho parlàvem també la setmana passada, que com a mínim, si quedes a la llista d'espera i després, malauradament, al final no queda una plaça, el que és molt interessant del funcionament del Centre Cívic Vista Alegre i de l'Espai del Mar és que quan detecteu que una activitat ha funcionat molt bé, s'ha generat una bona llista d'espera, no dubteu en afegir-la després, perquè aquí tenim uns exemples concrets, oi?
2: Sí, la idea és que, clar, si s'ha quedat molta gent fora, és un taller que interessa i l'intentem recuperar.

0: reprogramar un segon taller, doncs, o bé en el mateix trimestre, si es pot, i si no, el trimestre següent el tornem a programar amb preferència de tota aquesta gent que s'ha quedat en llista d'espera, clar.
1: Uh-huh. I en aquest cas parlàvem d'aquests tallers d'espelmes i hi havia un altre més també...
0: El
1: de sabons artesanals, que els vau fer al juliol. Eren aquestes activitats especials, una programació fora de la programació trimestral que aneu fent i vau fer un seguit d'activitats al juliol. Aquestes dues en concret van tenir un èxit molt important amb una gran llista d'espera i no heu dubtat en afegir-les a la programació que ens arriba ara a partir de l'octubre.
0: I tant, i tant. Sobretot aquestes dues principalment, que a més és un taller, diem que el d'espelmes potser és el tercer cicle que fem d'espelmes, perquè a més cada un és una mica diferent, es van canviant els aromes i això, depenent de l'estació també. Però sí, sempre hi ha llista d'espera, però també és un taller que intentem anar reprogramant. Mm-hmm. Ens passa el mateix amb el sol pèlvic i l'esquena sana d'Espai del Mar, que sempre hi ha persones a la llista d'espera, i doncs intentem també cada trimestre doncs, en posem un o l'altre.
1: Mm-hmm. Doncs amb aquesta escolta activa arriben ara 5 blocs de... cinc blocs? O ara he sumat també. Crec que són 4 blocs.
0: 4
1: blocs. Ja et volia sumar més feina, Neus?
0: No, saps.
1: Doncs ens arriben tota aquesta programació, ens arriba sota 4 grans àrees que si les persones que ens estigueu escoltant, si voleu entrar més en detall, podeu recuperar aquesta entrevista de la setmana passada a radiocastilldefels.org, però potser avui, Neus, ens pots destacar alguna de les activitats que no van poder entrar en detall, perquè recordo, per exemple, que de coneixements, una d'aquestes grans àrees, o sigui, en concret tenim cos i moviment, coneixements, salut i benestar i art i creació. Dins de coneixements ens arriba una novetat, que és un escape room.
0: Sí. Bueno, ens hem avorrit molt a l'estiu, no. Teníem ganes de ser creatius una mica i amb el dinamitzador d'Espai del Mar hem creat un escape room dins de l'Espai del Mar. No? Ja passarà un misteri, hi ha alguna cosa que hem de descobrir i la idea és que les persones... L'objectiu final és que les persones coneguin l'Espai del Mar, el que s'hi fa, el que passa, com és, perquè... La gent, com està, també està a platja, la gent no acaba d'ubicar on està o no sap exactament el que fem, no? I és una manera de conèixer l'equipament, el personal i el que s'hi realitza. I doncs passarà alguna cosa, hi ha algú que ha desaparegut i hem de descobrir on està aquesta persona i per què exactament l'ha desaparegut.
1: I aquesta activitat en quina data la fareu?
0: Doncs es fan els 3 divendres d'octubre. El primer divendres d'octubre no, perquè no haurem començat encara les activitats, però els altres 3 divendres es fan 2 grups cada divendres.
1: Perfecte. I ens deies que també aquesta activitat naixia per respondre a aquests dubtes d'aquella ciutadania que no situa on està l'Espai del Mar. Doncs donem resposta. On trobem l'Espai del Mar, Neus?
0: Mira, l'Espai del Mar està al carrer 514, just a tocar del Nàutic. De fet, estem paret en paret amb el Nàutic. Som a la planta baixa i la primera planta. Doncs ens trobem allà. Allà on està el sorli del passeig marítim, uh-huh, a la zona baixador, doncs allà ens trobeu.
1: Molt bé. Que a més teniu allà davant ja també unes parades d'autobús, així que sí. Està ben comunicat.
0: Tenim una parada d'autobús just al costat.
1: Uh-huh. I l'horari d'atenció quin és?
0: Doncs mira, l'horari d'atenció... De l'Espai del Mar tenim tots de dilluns a divendres de 10 a 2 i de 4 a 8 de la tarda i els dissabtes de 10 a 2. Si no està el dinamitzador, està el conserge i un o ve l'altre, doncs us poden orientar i ajudar.
1: Perfecte, Neus. Amb això passem a una altra de les activitats que ens arriba aquest octubre i aquesta programació de tardor, amb una novetat. Estem parlant de força funcional que ara es divideix en 2 grups.
0: Sí. Mira, ens va passar, crec que el trimestre primavera, que vam començar a fer temes de força funcional i es va apuntar moltíssima gent, però clar, la gent és molt diversa en tots els seus aspectes. I, clar, els exercicis que pensàvem per una tipologia de persones costava que les persones més grans de 65 doncs, el poguessin seguir. I el que hem fet aquest trimestre és seccionar els grups, dividir-los en 2, persones de 18 a 65 anys i persones majors de 65 anys, un pel matí, un per la tarda, perquè així doncs, pots donar una atenció més personalitzada a les necessitats de cada persona usuària. I doncs per això aquest és el motiu de dividir.
1: Uh-huh. I aquest taller, aquesta força funcional, també és una proposta dins de l'Espai del Mar. En aquest cas, en aquests dos grups, quins dies i en quins horaris ens podríem apropar per fer aquesta força funcional?
0: Doncs mira, la força funcional de majors de 65 és un grup de matins de 9:30 a 10:30 a l'Espai del Mar els dimarts. I el grup de 18 a 65 serà els dimecres de 6:30 a 7:30 allà, tot a l'Espai del Mar.
1: Uh-huh. I ja per acabar, Neus, a mi m'agradaria ara dedicar també uns minuts a aquest nou projecte, un projecte solidari, que també trobem tota la informació dins d'aquest nou programa que heu preparat des del Centre Cívic Vista Alegre i des de l'Espai del Mar. I estem parlant d'aquest Teixim Caliu. Ens pots explicar una mica en què consisteix aquest nou projecte?
0: Doncs mira, aquest projecte neix d'una ciutadana de Castelldefels que ens proposa fer escalfamants per a les persones grans. Ell ens ha fet com un model, que és un escalfamants, com un tub de llana o de ganxet amb cosetes sensorials a dins, doncs una flor de ganxet, una cosa que sona. I la idea és cosir-los amb comunitat i, de cara a l'hivern, que ja refresca moltíssim, fer un lliurament a les residències de persones grans de la ciutat. Mm-hmm. I doncs, la idea és això, una activitat que es fa conjuntament, perquè la idea és juntar un grup de persones que xerrin, que parlin, que s'expliquin coses mentre es van teixint i després fer aquest lliurament a les persones grans de les residències.
1: Que en aquest cas tindrem grup a l'Espai del Mar i grup també al Centre Cívic Vista Alegre.
0: De moment aquests dos estan tancats i després estem parlant amb algunes entitats que ja de per si tenen grup de ganxet o grup de llana que fan punt, doncs com poden ser doncs, el grup de dones, la xarxa, Arcon, doncs un grup hi ha un seguit d'entitats de la ciutat que ja fan això i doncs estem parlant amb elles a veure com es poden sumar amb aquest, perquè els fa il·lusió també sumar-s'hi, no? I com es poden sumar a les seves usuàries dins del projecte. Veiem com acabem de tancar-ho tot.
1: Uh-huh. Aquest projecte de Teixir Caliu, amb aquest nom tan maco també que ja ens ho transmet tot sobre aquesta nova iniciativa. Doncs, Neus, estàvem parlant que demà dimarts és quan comencen les prescripcions, 15 de setembre a partir de les 10 del matí, bé online amb el formulari que es podrà trobar a la notícia web publicada aquí a castelldefels.org o també a l'espai que disposeu dins de serveis dels equipaments municipals de centres cívics de Castelldefels. Però m'agradaria també preguntar-te quina és la data d'inici dels cursos i tallers, quan començarà tot plegat, tota l'activitat de tardor a aquests dos equipaments.
0: Doncs els tallers estan pensats perquè s'iniciïn la primera setmana completa d'octubre, o sigui, a partir del dia 5-6 d'octubre és quan començaran a iniciar-se tots els tallers amb cascada. Pom, pom, pom.
1: Molt bé, és quan començareu amb tota la feinada. Fins ara ha estat la feinada de programar i ara ja arriba el moment culminant de dur-ho tot a terme.
0: Ara hem de fer inscripcions als grups, avisar a tothom, perquè clar, nosaltres quan algú fa l'inscripció nosaltres l'avisem si està dins del grup o si bé està en llista d'espera i s'ha de fer un correu o una trucada a tothom, o sigui que... Intentem tenir molta cura d'aquestes cosetes que no ens escapi ningú.
1: Doncs, Neus, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta, per recordar-nos, per fer també en detall algunes activitats que no vam poder comentar la setmana passada i amb aquestes novetats que arriben també en aquesta nova programació, que a més, també com destacàvem la setmana passada, és la primera vegada que heu preparat un programa que ofereix tota la informació d'activitats tant del Centre Cívic Vista Alegre com de l'Espai del Mar.
0: Sí, és la primera vegada que ho ajuntem i pensem que era com més senzill d'arribar a la ciutadania si estava tot junt en un sol. Uh-huh. Aquest programa... I a més també tenen els QRs per poder accedir directament al formulari d'inscripcions. També els tenen a dins del formulari, a dins del fulletó.
1: Aquest fulletó el podem trobar tant als dos equipaments per consultar-ho imprès o bé també a la pàgina web de l'Ajuntament està tota la informació. A més, com sempre, Neus, recordem que disposeu de perfil oficial a Instagram tant del Centre Cívic Vista Alegre com de l'Espai del Mar. Així que no hi ha manera que les persones que ens estiguin escoltant no s'assabentin de tot allò que s'està fent, que s'està cuint.
0: I a més, el fulletó imprès també està a la biblioteca, al CEM Can Roca, a Can Roca de Baix, a tots els equipaments municipals també en té tenen un grapat de fulletons per qui li interessi consultar-ho.
1: Molt bé. Neus Fernández, coordinadora d'activitats al Centre Cívic Vista Alegre i de l'Espai del Mar, moltes gràcies per aquesta informació i reprenem ja de manera oficial aquesta secció a partir de la primera setmana d'octubre perquè ens vagis fent el nostre repàs setmanal de les activitats que hem de tenir al radar. Et sembla?
0: Perfecte, a partir del dia 5, quan vulguis.
1: Molt bé, Neus, que vagin molt bé les prescripcions, ja ens explicaràs.
0: Molt bé, gràcies.
1: A tu, fins la propera.
0: Adéu.
2: L'agenda als centres cívics.

0: Castelldefels Desperta.
1: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Obregat, Generalitat de Catalunya.

0: I avui, dilluns 14 de setembre, recuperem també, després de l'aturada estival, aquesta secció del marcador local, on parlem amb el periodista Cristian Cano. Avui recuperem aquesta secció perquè, de fet, és que torna al seu programa aquí a Ràdio Castelldefels. Molt bon dia, Cristian, com estàs?
1: Hola, molt bon dia, Estefania.
0: Com arriba aquesta nova temporada del dilluns esportiu?
1: Bueno, doncs la temporada que arriba amb bastant activitat, la veritat, amb bastants partits que hem tingut aquest passat cap de setmana. Hem tingut ja els primers partits oficials, on els equips locals doncs, començaven a jugar la seva lliga en particular, i també amistosos de pretemporada, ja que encara doncs, en diferents esports encara els equips, els jugadors necessiten més activitat física, no?, per dir-ho d'alguna manera, per estar preparats per aquesta temporada 2026-2027. Pel que fa a partits oficials, cal dir que l'hoquei herba i el bàsquet han sigut els grans protagonistes, i també cal dir, Estefania, que hem tingut una de cal i una d'arena, perquè el bàsquet ha anat malament aquest cap de setmana, mentre l'hoquei herba ha tingut una sèrie de resultats molt positius.
0: Doncs tot això ens ho explicaràs ja més en detall en aquesta nova temporada del dilluns esportiu que comença aquest vespre. Concretament, a partir de quina hora et podem escoltar, Cristian?
1: A partir de les 9, de 9 a 10, estarem al Ràdio Castelldefels amb el dilluns esportiu, repassant els resultats del cap de setmana, com aquests de bàsquet o d'hoquei herba que he repassat. També parlarem de futbol, per exemple, parlarem amb Carlos de Frutos, periodista, també responsable de premsa de la Unió Esportiva Castelldefels, per fer l'anàlisi habitual que fem tots els anys de la pretemporada del conjunt mariner. També parlarem amb protagonistes de bàsquet, precisament, també d'hoquei herba, i bé, serà un dilluns esportiu bastant carregat de continguts.
0: Després d'aquesta aturada estival, que espero que hagi anat molt bé, Cristian, i doncs nosaltres recuperem aquesta secció que fem cada dilluns, on a partir des d'avui anirem parlant d'aquests resultats del cap de setmana, i ara ens tornem a emplaçar per divendres també, que serà quan ens portis l'agenda del proper cap de setmana. Com ho veus?
1: Doncs mira, un cap de setmana amb encara més activitat, perquè comença, per exemple, la Lliga Elite, ja comença de veritat la competició per la Unió Esportiva Castelldefels, també altres equips que arrencaran les seves competicions domèstiques, o sigui que mica en mica anirem incorporant al calendari més partits, més equips i també més competicions.
0: Fantàstic, Cristian. Moltes gràcies per aquesta estoneta, per avançar-nos al que arriba en aquesta nova temporada de dilluns esportiu, i que siguis molt benvingut, que vagi molt bé aquesta nova arrencada. Molt bon dia.
1: Re, companys, molt bon dia i una abraçada ben forta.
0: Una abraçada, Cristian.

I ja estem arribant al final del nostre matinal. Castelldefels desperta en directe des dels estudis de Ràdio Castelldefels des de les 8 del matí, que us estem oferint tota la informació que cal conèixer, tot aquest context informatiu. M'he repetit la paraula, però ara mateix no em sortia un altre sinònim. Doncs hem parlat d'aquelles notícies, aquells titulars que són destacats a aquesta jornada de dilluns 14 de setembre. A més, al llarg d'aquesta segona hora hem pogut recuperar seccions, les nostres estimades seccions del Desperta, que han tingut aturada estival. I avui també tornen, per dir-ho d'aquesta manera, tornen a l'escola. És moment de reprendre la rutina. Hem parlat de la programació del Centre Cívic Vista Alegre i de l'Espai del Mar, que us recordo, atenció, que demà dimarts a partir de les 10 comencen les prescripcions a les seves activitats. I ara tot just hem parlat amb el periodista Cristian Cano sobre el Dilluns Esportiu, el programa que s'emet aquest vespre a Ràdio Castelldefels i que torna també, ens arriba una nova temporada. I al llarg de les dues horetes, com fem cada dia, hem repassat aquelles notícies, hem parlat de noves afectacions d'obres, hem parlat també de l'àmbit esportiu, totes aquelles obres que estan en marxa, hem fet una crònica de la Diada de Catalunya, com es va viure aquí a Castelldefels, i hem escoltat part del Parlament de l'alcalde aquest passat divendres 11 de setembre, i altres notícies també que hem pogut abordar. Tot això ho podeu recuperar ja sota demanda a la pàgina web radiocastelldefels.org.

Amb això arribem ja a aquesta recta final del Castelldefels Desperta. Al llarg del dia d'avui teníem moltes notícies, hem tingut diferents veus protagonistes i no havíem arribat a posar cap cançó, així que ara és moment d'acomiadar-nos amb Coldplay per començar aquesta setmana amb les seves bones energies i donar el pas ja també a aquesta continuació, perquè ara de seguida arriba el butlletí informatiu de les 10 també, on us destaquem els titulars de la nostra ciutat, i a continuació ja serà el torn del magazín Així Som, de 10 a 1, ja sabeu, de dilluns a divendres també aquí a Ràdio Castelldefels. Molt bé, escoltem a Coldplay i us desitgem molt bon dia i fins demà!

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
1: 10, bon dia. La incertesa sobre qui governarà Suècia s'allargarà uns dies més. La dreta i l'esquerra estan pràcticament empatades a l'escrutini. El bloc progressista sembla tenir un lleuger avantatge, però encara queda per recomptar el vot avançat. La Xina demana que es reforci la supervisió sobre la intel·ligència artificial i admet que s'ha convertit en una nova via de rivalitat entre grans potències mundials. Això després que diversos experts impulsors d'aquesta tecnologia, com OpenAI i Anthropic o Google, hagin dit que la IA podria escapar-se del control humà i tenir conseqüències imprevisibles. Donald Trump es desmarca de l'alarma argumentant que la IA genera un gran volum de negoci. Més de 176.000 alumnes comencen avui el curs d'FP. Són 5.000 alumnes més que el curs passat. Entre els cicles de grau mitjà, el més sol·licitat és el de cures auxiliars d'infermeria i en grau superior lidera la demanda d'administració i finances. A més, aquest curs s'incorporen prop de 5.000 nous professionals, majoritàriament docents. La Fiscalia rep una primera denúncia per la glosa de la Diada a càrrec del politòleg Ramon Cotarelo, un acte organitzat per l'Ajuntament de Ripoll. Al text es consideren les paraules de Cotarelo amb crida inclosa a la guerra contra l'islam com a constitutives de delicte d'odi. El ministre de Cultura d'Israel vol retirar la ciutadania als dos directors del documental Nazza, premiat a Venècia. El treball ovacionat a la mostra narra l'assassinat sistemàtic de civils palestins a Gaza. Almenys un mort i 25 desapareguts en el naufragi d'una embarcació amb migrants a prop de l'illa grega de Creta. Els testimonis apunten que la nau hi anava prop d'una vuitantena de persones. Dos vaixells haurien pogut rescatar més de 50 persones. Augment descontrolat del cargol poma als arrossars del marge dret del riu Ebre. Un 80% dels camps estan afectats per una plaga que s'ha estès per les inundacions de la tardor passada. Netflix estrena aquesta setmana una nova entrega de Monstro, recupera la seva producció sobre assassins en sèrie famosos dels Estats Units i entre les novetats de l'streaming també destaca l'spin-off de Richard a Prime Video.
2: Esports.
3: El Barça continua com a líder invicte a la Lliga després de superar el Llevant a domicili per 2-4 amb dos gols de Lamine Yamal, un de Xavi Espar i un altre de Adeyemi. Els de Flick sumen 15 punts sobre 15 possibles. Marc Márquez se situa líder del Mundial de MotoGP després d'adjudicar-se també la cursa llarga del Gran Premi de San Marino. El tro de Cervera està empatat amb Jorge Martín, però és líder pel nombre de victòries total. I Alexander Zverev és el nou campió de l'obert dels Estats Units de tennis després de guanyar la final al nord-americà Ben Shelton en 4 sets.
1: I avui serà un dia assolellat i càlid, fins i tot calorós a Ponent i a les Terres de l'Ebre, on les màximes tornaran a superar els 35 graus. A les boirines de les primeres hores han deixat pas ja al sol, que s'estendrà durant tot el dia.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, és moment d'actualitzar la informació més pròxima. Obrim ara el butlletí Castelldefels avui amb un resum dels temes destacats que centren ara mateix l'actualitat local. Ja es coneixen les persones i els equips finalistes dels Premis de la 26a Nit de l'Esport. La cerimònia de lliurament té lloc aquest divendres 18 de setembre al SEM Can Roca, amb la novetat de la categoria de millors esportistes màster masculí i femení majors de 45 anys. Un any més, la ciutadania ha pogut participar en l'elecció dels finalistes de les quatre categories individuals de millor esportista. Oberta la licitació del nou bar del Castell. Ja es poden presentar empreses candidates a la concessió del nou local de restauració que s'instal·larà a l'interior del recinte emmurallat. Les ofertes es poden presentar fins al 28 de setembre. I l'Ajuntament de Castelldefels s'ha incorporat al Salon Evolution, antigament conegut com a perruqueria Aurelio, al projecte Emblemàtics Castelldefels, una iniciativa de l'àrea de comerç i turisme que reconeix aquells establiments comercials i turístics que formen part de la història i la identitat i la vida quotidiana de la nostra ciutat. El Salon Evolution, situat al Passeig Marítim 242, compta amb més de 60 anys d'experiència en l'atenció a la bellesa de les persones. L'acte de descoberta de la seva placa commemorativa va tenir lloc el passat dijous 10 de setembre davant de l'establiment i amb la presència de l'alcalde Manuel Reyes. I fins aquí el repàs als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una nova hora amb més notícies. Fins ara!
0: Castelldefels avui.
2: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
3: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

0: kiss.
1: Castelldefels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
2: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí ara comença Castelldefels, així som. Comencem nova temporada i ho fem també amb les tertúlies polítiques. I com és dilluns, avui ens visitarà Nico Cerpa, portaveu de Som Castelldefels. I més informacions que tenen a veure amb l'actualitat de la ciutat. Comencem. Welcome.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: al programa del dia.
1: Doncs saludem a Cristian Cano perquè el programa del dia avui és el dilluns esportiu. Què tal, Cristian? Molt bon dia.
2: Hola, Anna. Molt bon dia.
1: Espero que hagin anat molt bé les vacances.
2: Sí, sí, han sigut unes vacances bastant intenses, sobretot l'última setmana, però ja estem preparats, ja estem llestos per viure aquesta temporada que esperem que sigui trepidant i molt positiva a favor dels equips locals.
1: Molt bé. A modo de resum, quins són els reptes dels equips locals de Castelldefels en general per aquesta temporada?
2: Doncs bé, són diferents. Primer, els equips que tenen doncs uns objectius més optimistes, per dir-ho d'alguna manera, no? Equips com podria ser el cas del bàsquet femení Castelldefels, que malauradament doncs no ha començat la temporada com tots esperàvem, també com equips com el futbol sala Castelldefels, que té, no, aquest objectiu, almenys el somni, de lluitar per l'ascens. També veurem si els equips d'hoquei herba, que han començat amb bon peu, doncs són capaços d'aspirar a l'ascens. I després tenim d'altres que segurament l'objectiu doncs siguin diferents, com per exemple diferents permanències, no? Tenim els casos dels equips d'handbol que s'estrenen a Lliga Argent aquesta temporada i des del club, des de l'Esportiu Castelldefels, doncs ens indiquen, no, que el gran objectiu doncs és mantenir la categoria a final de curs. Cadascun, Anna, té els seus reptes, els seus somnis, els seus objectius, i sobretot aquí el més important és que el pròxim mes de maig doncs estiguin complerts.
1: Efectivament. Doncs aquest primer programa de la nova temporada de la tardor de l'hivern de Ràdio Castelldefels després de la tornada de les vacances, quins seran els seus continguts, els continguts del dilluns esportiu, Cristian, avui?
2: Doncs bé, avui començarem repassant els resultats dels partits oficials, vale? Jo vull separar els partits de competicions oficials i els amistosos. Començarem parlant en clau bàsquet i hoquei herba sobre els partits del BBA i bàsquet femení Castelldefels i també del Castelldefels hoquei club. Ja després farem un repàs breu dels amistosos de pretemporada, on diferents equips doncs ja sí que estan en la rampa de sortida per disputar el pròxim cap de setmana les competicions domèstiques, el cas de la Unió Esportiva Castelldefels, que s'estrena a Lliga Elite. I com és habitual, doncs també tindrem diferents protagonistes al llarg de la tarda-nit, més tirant cap a nit. Parlarem amb protagonistes com el Carlos de Frutos, periodista i responsable de premsa de la Unió Esportiva Castelldefels, doncs per analitzar i conèixer amb més profunditat com ha estat la pretemporada de l'equip dirigit per Sergi Cabré. També parlarem amb Alfonso Valenzuela perquè ens expliqui els detalls de l'ensopegada d'ahir del bàsquet femení Castelldefels a casa contra el Reus Plom Salle. I també tindrem protagonistes del Castelldefels Hoquei Club Masculí, que va guanyar ahir de forma molt meritòria per la mínima a Màlaga. Va aconseguir el 0-1 l'equip de Miqui Delas, i segurament parlarem amb un dels protagonistes, com és el porter del Castelldefels, en Nil Dulader, que va mantenir la seva porteria en 0.
1: Molt bé, doncs el desenvolupament de tots aquests temes, d'aquestes entrevistes, aquest començament ja de la temporada, aquesta nit a les 9, el dilluns esportiu, dirigit per Cristian Cano. Cristian, moltíssimes gràcies.
2: Re, a vosaltres, companys, que tingueu una bona setmana.
1: Igualment, que vagi molt bé, bon dia.
3: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
4: El programa de Ràdio Castelldefels que repassa l'actualitat esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
3: Dilluns esportiu.
0: El programa del dia.

Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Al matí. Les presons catalanes freguen els 10.000 interns i arriben al 95% de la seva capacitat. L'augment de la població reclusa és d'un 23% en 5 anys, després d'una baixada de 12 anys que va acabar el 2022. Les condemnes de presó a multis reincidents, que abans es castigaven amb multes, expliquen part d'aquest increment. La Xina es desmarca del liberalisme de Donald Trump en intel·ligència artificial i reclama una regulació perquè es desenvolupi de manera saludable i ordenada. Alguns experts van en la mateixa línia i posen en dubte els qüestionaments ètics d'alguns dirigents del sector. Més de 176.000 alumnes comencen avui el curs d'FP. Són 15.000 alumnes més que el curs passat. S'incorporen prop de 500 nous professionals, majoritàriament docents, per atendre l'augment d'alumnes. La incertesa sobre qui governarà a Suècia s'allargarà uns dies més. La dreta i l'esquerra estan pràcticament empatades a l'escrutini. El bloc progressista sembla tenir un lleuger avantatge, però encara queda per recomptar el vot avançat. El ministre de Cultura d'Israel vol retirar a la ciutadania els dos directors del documental Natza, premiat a Venècia. El treball, ovacionat a la mostra, narra l'assassinat sistemàtic de civils palestins a Gaza. L'Iran posposa indefinidament la reunió que havia convocat avui a Oman amb els estats del Golf per abordar el futur de l'estret d'Hormuz. Els mercats hi reaccionen amb nerviosisme davant la incertesa sobre el trànsit marítim i el preu del petroli puja al voltant d'un 2,5% fins als 107 dòlars al barril de Brent. La Fiscalia rep una primera denúncia per la glossa de la Diada a càrrec del politòleg Ramon Cotarello en l'acte organitzat per l'Ajuntament de Ripoll. Al text es consideren les paraules de Cotarello, amb crida inclosa a la guerra contra l'Islam, com a constitutives de delicte d'odi. I les il·lustracions de Toni Benages i el guió de Ricard Martín dibuixen el còmic L'altre Empordà, un territori molt pròxim, però brut, inhòspit i sòrdid, que s'allunya de la imatge més habitual de les postals idíl·liques. L'edita l'editorial Finestres.
2: Esports.
1: Abel Serra, bon dia.
3: Bon dia. El Barça es manté ferm al capdavant de la classificació de primera després de guanyar el Llevant, amb Lamine Yamal aconseguint un altre doblet. El Blaugrana, en un avançament de l'entrevista que matarà el programa Universo Valdano aquesta setmana, diu que es mereix guanyar la pilota d'or pels títols aconseguits i afegeix que no està satisfet amb el seu rendiment en l'últim Mundial. La cinquena jornada de la Lliga s'acaba avui amb el Villarreal Betis i demà ja comença la sisena. L'Espanyol fa l'últim entrenament ara abans de jugar demà al camp del Rayo i el Madrid visitarà el camp de l'Elx. I Alexander Zverev ha guanyat aquesta nit l'Obert de tenis dels Estats Units, superant Ben Shelton a la final. És el segon gran slam que aconsegueix l'alemany aquest any.
1: Ens espera un dia solellat i càlid, fins i tot calorós a Ponent, i a les Terres de l'Ebre, on les màximes tornaran a superar els 35 graus. Algunes boirines a primeres hores, però després tot el dia serà molt assolellat.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, actualitzem els titulars informatius d'aquesta hora a la ciutat. Obertes les inscripcions a les activitats del nou curs 2026-2027 adreçat a la gent gran de la ciutat. L'àrea de gent gran de l'Ajuntament ha obert aquest període d'inscripcions de manera presencial al Centre Cívic Frederic Mompou. Inscripcions per a les activitats de tardor de l'Espai del Mar i del Centre Cívic Vista Alegre. Aquest dimarts 15 de setembre s'obren les preinscripcions a partir de les 10 del matí d'aquestes activitats dels dos equipaments municipals que acolliran entre els mesos d'octubre i desembre. Cos i moviment, coneixement, salut i benestar i art i creació són els grans blocs temàtics d'unes activitats amb un gran protagonisme de les entitats de la ciutat. I la segona acceleradora ONA Startup escalfa motors. Aquest dimarts 15 de setembre a les 10 del matí, l'edifici Lògic acull la presentació d'aquesta iniciativa de suport a l'emprenedoria local. Després de l'èxit de la primera edició, l'acte, el CIEC de Castelldefels, inclou la conferència Emprendre per què o per a què, a càrrec de l'empresari i divulgador Quino Fernández. I fins aquí el repàs a l'actualitat informativa de Castelldefels. Tornem d'aquí una hora amb més notícies. Fins ara!
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia. Les presons catalanes freguen els 10.000 interns i arriben al 95% de la seva capacitat. L'augment de la població reclusa és d'un 23% en 5 anys, després d'una baixada de 12 anys que va acabar el 2022. Les condemnes de presó a multireincidents, que abans es castigaven amb multes, expliquen part d'aquest increment. La demanda interna impulsa l'economia catalana amb un creixement d'un 3% interanual en el segon trimestre, una dècima més que en el primer. L'augment intertrimestral ha estat d'un 0,7%. La Xina es desmarca del liberalisme de Donald Trump en intel·ligència artificial i reclama una regulació perquè es desenvolupi de manera saludable i ordenada. Alguns experts van en la mateixa línia i posen en dubte els qüestionaments ètics d'alguns dirigents del sector. Més de 176.000 alumnes comencen avui el curs d'FP. Són 15.000 alumnes més respecte del curs passat. S'hi incorporen prop de 500 nous professionals, majoritàriament docents, per atendre l'augment d'alumnes. Fins dimecres, Suècia no donarà per tancat l'escrutini i no se sabrà qui ha guanyat les eleccions d'ahir. Sobre el paper hi ha un empat tècnic que per ara sembla que es decanta cap al bloc progressista, al davant de la dreta governamental. El ministre de Cultura d'Israel vol retirar la ciutadania als dos directors del documental Nazza, premiat a Venècia. El treball ovacionat a la mostra narra l'assassinat sistemàtic de civils palestins a Gaza. Hi ha falta d'estoc a les farmàcies de medicaments per a la teràpia hormonal de la menopausa. La gran majoria de fàrmacs per mitigar els efectes negatius d'aquesta etapa s'han esgotat i, segons els farmacèutics, costa molt trobar altres fórmules per substituir-los. La plataforma Aeroport i més de 200 entitats convoquen per diumenge que ve una manifestació a Barcelona per protestar contra els plans d'ampliació de l'aeroport. A la mobilització que acabarà a la plaça Sant Jaume, també hi participaran tractors per reivindicar el futur de la pagesia del Delta del Llobregat. I l'actor, productor i director nord-americà Kevin Bacon s'incorpora com a un dels convidats estrella de l'edició d'aquest any del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. S'assuma així a la presència de figures com Danny DeVito i Peter Jackson. Bacon rebrà un dels grans premis honorífics de Sitges.
2: Esports.
3: El Barça es manté ferm al capdavant de la classificació de primera després de guanyar el Llevant amb Lamine Yamal, que aconsegueix un altre doblet. El Blaugrana, en un avançament de l'entrevista que emetrà el programa Universo Valdano aquesta setmana, diu que es mereix guanyar la pilota d'or pels títols aconseguits i afegeix que no està satisfet amb el seu rendiment en l'últim Mundial. La cinquena jornada de Lliga s'acaba avui amb el Villarreal Betis i demà ja comença la sisena. L'Espanyol fa l'últim entrenament abans de jugar demà al camp del Rayo i el Madrid visitarà el camp de l'Elx. I Alexander Zverev ha guanyat aquesta nit l'obert del tennis dels Estats Units, superant Ben Shelton a la final. És el segon gran slam que aconsegueix l'Alemanya aquest any.
1: Aquesta tarda i demà el sol serà generós, gairebé no hi haurà cap núvol o ben pocs, la calor augmentarà una mica més i tocarà sostre demà, amb màximes que sovint es mouran entre els 30 i els 35 graus. Algunes a ponent poden arribar, però, als 37 o 38 graus.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem ara els titulars locals d'actualitat. Neix la jornada Trobada d'Entitats Fent Poble per descobrir la riquesa associativa de la nostra ciutat. Prop de 40 associacions de Castelldefels donaran a conèixer els seus projectes i les activitats que desenvolupen en una jornada que tindrà lloc el pròxim 26 de setembre en horari partit de 10 a 2 i de 5 a 8 de la tarda a la plaça de l'Església. Inici de la matriculació dels cursos de català 2026-2027. Del 16 al 21 de setembre, a partir d'aquest dimecres, és el torn de la matrícula general. Els cursos del Consorci per a la Normalització Lingüística són homologats i disposen de certificació oficial. Aquest dilluns 14 i dimarts 15 de setembre és el torn preferent de matrícula. I ja estan obertes les inscripcions per formar part de la 8a Marxa Nòrdica de Castelldefels, que tindrà lloc el 27 de setembre, amb dues distàncies, 4 i 8 quilòmetres. La Marxa Nòrdica de la nostra ciutat és una cita consolidada en el calendari esportiu local i que reunirà aficionats a l'activitat física, la natura i els hàbits saludables. I fins aquí el repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una hora ja amb l'informatiu de Ràdio Castelldefels i les notícies destacades d'aquesta jornada en detall. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som!

0: Amb la mirada ja posada a la tardor, tot i que aquestes temperatures no conviden a fer aquesta mirada, però sí conviden a mirar la nova programació d'activitats als equipaments municipals de proximitat de Castelldefels, l'Espai del Mar i el Centre Cívic Vista Alegre ja tenen preparada la programació dels mesos d'octubre, novembre i desembre, amb propostes molt diverses, des de ioga, pilates o força funcional, fins a teatre, costura, cuina, manualitats, activitats específiques per a la gent gran i també per infants. I amb un element especialment important, el protagonisme de les entitats de la ciutat i la participació ciutadana. Les prescripcions començaran el dimarts 15 de setembre a les 10 del matí. Per explicar-nos què hi trobarem aquesta tardor i què hi ha darrere d'aquesta programació, parlem ara amb la Neus Fernández, coordinadora d'activitats del Centre Cívic Vista Alegre i de l'Espai del Mar. Molt bon dia, Neus, com estàs?
1: Hola, bon dia, molt bé.
0: Doncs Neus, per començar així una mica de manera general, si haguessis de definir quin és l'esperit d'aquesta nova programació de tardor, quines, amb poquetes paraules, com ens ho explicaries?
1: Bé, jo crec que la programació està pensada com perquè sigui molt diversa, molt variada i per arribar a molts tipus de necessitats de persones de la ciutat.
0: Uh-huh. En aquesta ocasió crida l'atenció perquè és la primera vegada que teniu ja la programació impresa, heu preparat aquesta difusió també en aquest format i a més ens arriba en quatre grans blocs: cos i moviment, coneixements, salut i benestar i art i creació. Què explica aquesta creació dels blocs?
1: Doncs mira, és un treball que portem fent pràcticament 6 mesos amb els companys de comunicació de l'Ajuntament, perquè estàvem veient que via xarxes socials arribàvem a un tipus molt concret de gent, però ens faltava com una mica d'arribar a un altre tipus de població que potser no té tant a mà les xarxes socials, no? Espai del Mar ja es feia una publicació en paper d'uns números petits de fulletons, però a Vista Alegre fins ara no es feia. I doncs, vam estar treballant amb els companys de comunicació per unificar la programació dels dos centres cívics i fer una impressió, un fulletó, que arribi a totes les cases, que arribi als equipaments, que tothom pugui fer ús. I doncs, plantejant com podíem expressar la gran quantitat de tallers i veient també una mica què fan les poblacions veïnes, no? Perquè doncs, està bé buscar exemples, que a veure què es pot importar. Vam veure que hi havia dues opcions, o bé separar-ho per equipaments o bé separar-ho per temàtiques. I vam decidir crear quatre temàtiques molt generalitzades. Salut i benestar, que té molt a veure amb la salut personal, amb la introspecció, amb el cuidar-se, amb mirar-se més cap endins, no? Cos i moviment, que té a veure amb el moment físic, amb ballar, amb moure's, amb córrer, amb fer capoeira, coses d'aquestes. Art i creació, que com he dit la paraula, és de crear coses, des de pintura, escultura, teatre, música. Doncs aquesta és la part de l'art i la creació. I coneixements, que era una mica el calaix de sastre, de dir, bé, què passa amb totes aquelles coses que no tenen exactament a veure amb l'art ni amb el moviment, però ens agraden, no sé, doncs vam crear una d'això de coneixements, no? Doncs de llengua de signes i coses d'aquestes.
0: Uh-huh. Veiem que hi ha activitats per a perfils molt diferents. És una programació pensada perquè pràcticament tothom pugui trobar una proposta?
1: Jo crec que aquesta és la idea, aquest és l'objectiu principal, no? Que tota una persona ciutadana de Castelldefels pugui obrir el fulletó i dir, ah, doncs, ostres, això sí que m'interpel·la, no? Ja tinguis 5 anys o en tinguis 80 o ja siguis d'aquí d'allà o de més enllà encara, no? Tothom es pugui sentir d'alguna manera en algun moment interpel·lat. I si no és així, fer-nos-ho arribar.
0: Com sempre, Neus, que sempre ens ho recordes que podem fer arribar les nostres també propostes, suggeriments de millora, tant al Centre Cívic Vista Alegre com a l'Espai del Mar, i sempre us plantegeu fer aquestes novetats, perquè, de fet, recordem que el curs anterior, la temporada anterior, la darrera va ser la de primavera, que vau acabar el juny,
1: Hem fet alguna coseta a l'estiu, però més en petit format.
0: Exacte. Sí, primavera. Clar, acabava el juny, i a partir també de totes aquestes peticions, suggeriments, moviments, vau dir, vinga, va, no hem tingut suficient i al juliol oferim més activitats, que va funcionar molt bé, veritat?
1: Molt bé, la veritat és que estem molt contents de la rebuda de la programació d'hivern, d'estiu.
0: Que això també t'ho dic perquè he vist que algunes d'aquestes activitats d'estiu, que precisament creació d'espelmes i sabons artesanals, aquestes van arribar al juliol de noves i veig que les repetiu, és
1: perquè
0: va funcionar bé.
1: Se'ns va quedar una bona llista d'espera. I vam pensar, doncs, si tenim gent a llista d'espera vol dir que tenim gent interessada i la reprogramem per donar cabuda a totes aquestes persones que es van quedar amb les ganes de participar.
0: Mm-hmm. Doncs abans d'entrar a mirar en detall totes aquestes propostes que ens porteu des dels espais, els dos equipaments, Centre Cívic Vista Alegre i Espai del Mar, m'agradaria preguntar-te concretament sobre la personalitat de cadascun dels equipaments. I trobeu, podries definir, hi ha personalitats diferents, hi ha públics diferents?
1: I tant. Mira, Espai del Mar és un espai petitó, molt cuidadet, molt mimadet, que està a la platja. Pel qui no el conegui, està a la planta baixa, al costat del Nàutic. I està molt encaminat a fer coses de salut i benestar, de ciència, d'investigació, de tecnologia, una mica. Aquesta és com el tirar, no? la base de l'Espai de Mar és la ciència, la salut i els coneixements generals. No? Vista Alegre està a muntanya, és un centre molt gran, amb molta activitat, moltíssimes passen, tota l'estona passen coses. I el que està més tirat cap a l'art i la creació. És un centre que es va pensar una mica així, tenim una sala de teatre supermaca, tenim espais amb piques per pintar i tenim espais com molt mòbils, molt polivalents, no? per intentar encabir doncs, coses molt diferents. A l'Espai al Mar hi ha una sala petita i una més gran, una sala gran, que caben les 80-90 persones, i a Vista Alegre tenim doncs, tres sales petites i una el teatre que acaben fins a 120 persones. Doncs les activitats també les plantegen una mica diferents. Però sí que tenen el seu... Tot i que hi ha públic que depèn de l'activitat, va un la banda i l'altra, i li és indiferent, a aquesta persona li interessa l'activitat i no on es faci, sí que hi ha públic fidelitzat a cada un dels centres.
0: Mm-hmm. Sí. I a més, també de l'Espai del Mar i del Centre Cívic Vista Alegre, em cridava l'atenció d'aquest fulletó que heu preparat, el paper tan important que tenen les entitats, perquè per qui no hagi vist encara el fulletó, doncs ja només obrir-lo et trobes l'explicació de l'Espai del Mar, amb el seu contacte, l'horari, després Centre Cívic Vista Alegre i una tercera columna, que és les entitats. Si trobo que ja que sigui la tercera columna, és com un sí, tenim els dos equipaments, però sense aquesta tercera columna, la nostra tercera pota, no funcionaríem, no?
1: No, no funcionaríem. Per nosaltres són molt importants les entitats de ciutat. Pensem que és una part important de tota la ciutadania, no? De tota la convivència, la ciutadania, la participació. Sense les entitats, crec que la vida de la ciutat no seria la mateixa. I per això creiem que li hem donat la rellevància que tenim. Fins ara, els tallers, nosaltres, quan érem trimestrals, nosaltres anàvem fent publicitat als propis tallers, els que programàvem nosaltres, i sí que teníem informació sobre les entitats, perquè nosaltres som un centre d'informació, a més d'un centre cívic, doncs som la porta d'entrada de moltes preguntes i teníem doncs, aquesta informació de què fan les entitats, quina hora tenen, però vam creure que era molt important que estiguessin al mateix nivell que la nostra programació. Doncs quan tu obres el fulletó, a cada apartat hi ha les entitats de cada un dels centres cívics i les entitats i les activitats que fan les entitats. Tot i que les inscripcions a aquestes activitats han de passar per les entitats i per això vam posar aquí tots els contactes de les entitats, perquè les inscripcions a les activitats que fan les entitats les gestiona la pròpia entitat. Però creiem que és igualment important donar aquesta difusió perquè quan més gent conegui les entitats, més fortes seran les entitats, per tant, més forta serà el teixit i la ciutat. No?
0: Uh-huh. Amb això, si et sembla bé, passem ja a la primera... O sigui, passem de pàgina, canviem ja de pàgina del fulletó i ens trobem al primer gran bloc, que és el de salut i benestar. Si algú ara ens està escoltant i pensant que estem a setembre i comencen aquests bons propòsits, no? De, vinga, iniciar un nou curs, torno de vacances i vull cuidar-me jo també una mica el cos. Quines opcions tenim?
1: Mira, salut i benestar és un apartat que està pensat per, com parlava abans, feia 5 cèntims, de la cura interior i exterior del cos i de la persona. I parlem de coses com esquena sana, higiene postural, com evitar males postures. Aquí, més endavant, també hi haurà coses de sol pèlvic, de doncs això, doncs coses que anem, gimnàsia per la gent gran, coses que anem fent per programacions que creiem que és important que doncs, ve una persona, una persona fisioterapeuta professional i els hi dona consells de mira, si estàs moltes hores a l'ordinador, aquestes postures, aquests exercicis per no sobrecarregar-te perquè això no et porti més enllà. No? Després hi ha tot uns tallers que fem a Vista Alegre, que li diem ment activa, vida plena, que és, són exercicis de moviment i memòria basades en aforament de tècniques teatrals. Es fa principalment amb gent gran i és una manera de que ells facin comunitat, es coneguin amb el grup, que riguin, que expressin, que parlin, sobretot els fem parlar molt i els fem treballar molt la memòria i que expliquin coses, perquè moltes vegades, i crec que t'ho he comentat una vegada, a partir d'aquests tallers detectem coses com salut no, soledat no desitjada o necessitats concretes que després traslladem als departaments pertinents, però sí que ens serveix molt d'excusa, no? De fer sortir la gent de casa, que no estigui sola, que estigui amb nosaltres, que rigui, que xerri, que... I alhora treballem l'interior i treballem l'exterior. I després tenim un altre taller que és nou, que és el moviment conscient, que és una mica, no, això, respiració, moviment, per què em moc, què faig, què necessito, per què aquest moviment no em puc fer, hi ha alguna cosa que no només és muscular, ja, o sigui, és un treball interior i exterior del cos. I després tenim totes les activitats de les entitats que proposen, doncs, això, qigong, tai chi, yoga, pilates, val? A cada un dels apartats veuràs que hi ha un subapartat com destacat. No? A salut i benestar no, perquè no, sí que hi és, però no igual que els altres. A tots els altres apartats és les activitats infantils, estan destacades amb color. A salut i benestar hem volgut destacar un projecte que es diu Vida Plena, que són activitats comunitàries per a la gent gran. Sobretot treballen temes de solitat no desitjada. I fan coses sobre... Es fan activitats, una activitat mínima al dia, als matins, i alguna per la tarda, que és molt de... Parlem amb la vida, parlem de la vida en general, parlem de la mort també. Hi ha també tallers de digitalització, que li diuen, que és com l'ABC del mòbil, com fer-li fotos als teus nets i saber com es fan. Hi ha un tema que treballen, una espècie de musicoteràpia, treballen diversos temes basats en la música. Ara començaran a fer un tema d'exercicis en cadira, no? Però està molt, molt encaminat a persones grans que habitualment estan soles. Uh-huh. I és un projecte molt interessant i l'hem pogut destacar perquè no és que sigui més important o no que la resta, però en aquest cas pensem que fa un treball comunitari molt necessari.
0: Uh-huh. I en aquest cas doncs, ens destacaves que la proposta que ens porteu nova és aquest moviment conscient.
1: Sí.
0: Totes, i a part, la resta sí que ja venen de la programació que havíeu anat fent, sí. No? O potser amb alguna evolució, amb algun canvi també.
1: Sí, són tallers que han funcionat durant el curs passat. Per exemple, el Ment Activa Idea Plena l'hem fet 2 trimestres, però perquè és un grup gran de persones, però que sempre hi ha gent que es queda fora, perquè, clar, el professional pot assumir el volum X de persones. No pot ser un taller útil quan tens 50 persones allà al taller. No? Doncs, com sempre tenim gent en llista d'espera, doncs hem volgut tornar a programar perquè hi hagi renovació, perquè unes altres persones puguin fer-lo servir. Creiem que és molt beneficiós per a les persones grans aquest tipus de taller. L'esquena sana l'anem reprogramant cada 2-3 trimestres perquè, i sempre hi ha gent diferent, perquè tots treballem molt, molt, molt asseguts a una cadira davant d'un ordinador i tota l'esquena se'n ressenteix molt. No? Però les activitats de les entitats sí que són anuals, les nostres es canvien cada trimestre i busquem coses noves, però quan veiem que un taller funciona, hi ha llista d'espera i que ja segueix ja vendre aquesta demanda, doncs intentem tornar a reprogramar en un futur breve.
0: En aquest cas que parlaves de les entitats, les que participen en aquesta divisió de salut i benestar són l'Associació de Veïns i Veïnes de Vista Alegre, la xarxa d'intercanvi i la xarxa d'intercanvi de Castelldefels. Ah, i el grup de dones també.
1: El grup de dones, la SAF, l'Associació de d'Afectats per la Fibromiàlgia, l'ansietat i l'estrès, Sí, sí, hi ha diverses entitats que estan dins d'aquest PAC.
0: I totes aquestes activitats, quan parlem ara pensant en les prescripcions que començaran la setmana vinent, són, com posa aquí, per exemple, Esquena Sana és els dilluns a la tarda, a 4:45 de 5 de la tarda fins a 5:45 de la tarda. Quan una, si una persona es planteja inscriure's, ja és inscripció per les, totes les sessions que es facin.
1: Quan tu t'inscrius a una sessió, sí que hi ha activitats, que li diem activitats puntuals, que són només un dia, però quan tu t'escrius a una inscripció que té diverses sessions, tu fas una inscripció per totes les sessions.
0: Si
1: és que en la sala són els 22 euros, les 5 sessions d'una hora.
0: Ara que menciones, aquesta concretament té un cost per aquestes 5 sessions,
1: sí.
0: I, però després hi ha d'altres que són completament gratuïtes.
1: Sí,
0: també.
1: Sí.
0: O sigui que és qüestió d'accedir a aquesta programació, que a més ara també torno un moment enrere perquè hem parlat de que en aquesta programació heu fet aquesta novetat de preparar un programa que agrupa tota la programació d'Espai del Mar i de Centre Cívic Vista Alegre, d'imprimir-lo també,
1: sí.
0: Però a més continueu fent la difusió a xarxes que ho mencionaves, que teniu l'Instagram de cadascun dels perfils,
1: i
0: també a la pàgina web de l'Ajuntament, que de fet aquesta mateixa setmana, crec que era ahir, que es publicava la notícia amb l'anunci ja de la programació, i aquí també es troba el programa. Per les persones que ens estiguin escoltant que no l'hagin aconseguit en paper o que ara mateix no es puguin apropar, doncs no patiu, ho trobeu tot digital.
1: A les dues pàgines web, a l'apartat d'inscripcions de l'Espai del Mar i l'apartat d'inscripcions del Centre Cívic Vista Alegre, hi ha el document en format digital.
0: Uh-huh.
1: Sí que el podeu tenir i descarregar-vos a casa. Aquells que treballem en online que en paper, doncs també el teniu allà. O als Instagrams.
0: Exacte. Que això sempre us funciona molt bé.
1: Sí.
0: I anava a fer un incís també, Neus. Apunteu per al taller aquest de vida digital que ens explicaves que està adreçat a ajudar doncs, a fer servir primers passos a WhatsApp, fer fotografies dels nets i netes, no? Doncs apunteu de trobar la programació digital dels centres cívics.
1: Exacte,
0: veus? Així també us ajudareu a que no cal que agafin el paper.
1: Parlarem amb la gent de vida plena perquè introdueixin aquest punt. Sí que és cert que també estem començant a treballar ja preparant hivern, que us semblarà molt raro, però ja estem començant a preparar cosetes per l'hivern, treballarem amb l'OMLAB per fer programació conjunta, també. Doncs introduïm temes digitals també a la programació general.
0: Sí, sí. Bueno, tan raro si algú que ens escolta es dedica també a programació. Ja sabem que sempre de tot això, en actes i en organització d'activitats, t'has de preparar amb mesos d'antelació. Ja deies que, per exemple, aquesta programació i aquest fulletó portàveu ja 6 mesos des d'abans d'acabar la darrera temporada que ja l'estàveu preparant, perquè és que si no, d'un dia per l'altre, és que
1: fins i tot per
0: les coses més petites del dia a dia. Tu quan vols organitzar un aniversari, doncs ja saps que si ho fas un dia per l'altre no et vindrà ningú. Així que lo mismo aquí.
1: Igual.
0: Doncs amb això passem al següent bloc, que és art i creació. Que a més, tot això molt maco, amb diferents colors, fàcilment identificable. Ui, mare meva, com estem. I en aquest cas, també, com ens deies, el destacat, que són separa activitats d'adults i activitats infantils.
1: Sí. Comencem amb les d'adults, bueno, és el que parlava abans. Art i creació està pensat una mica cap allà on pots deixar volar la teva imaginació i crear coses i cantar, ballar i cosir si cal. Val? Doncs tenim un taller que li diem manualitats amb la gent gran, tenim una professional que cada setmana amb el grup de persones que tingui fan manualitats. És una mica per treballar, per no perdre el moviment de les mans i convertir-se en fina, treballar molt el cap, fer-los pensar, que creïn... Veieu que tirem molt a cuidar i mimar a la població gran de la ciutat. Ens agrada molt treballar amb ells, perquè són superdivertits, ens ho passem molt bé. I doncs, tenim coses com molt específiques cap a aquesta franja d'edat, però si hi ha una persona que té menys de 60 anys però que li ve de gust i hi ha places, doncs benvingut sigui, però penseu que està una mica encaminat cap aquí. Cada setmana, doncs, entre el grup plantegen l'activitat que volen fer la setmana següent. No? Tenim una novetat, que és el Teatre d'Improvisació per la Llengua. Va haver-hi un grup de persones que són nouvingudes a la ciutat, que no controlen, evidentment, molt bé el català, i algunes d'elles els costa una mica controlar el castellà. I es van com organitzar i van dir, mira, volem començar a fer alguna cosa per practicar la llengua, perquè doncs, hem fet els cursos de normalització lingüística, però necessitem com practicar-la. No? I a més, ens agrada molt el teatre. I vam pensar, doncs apa, juntem les dues coses. I doncs, això, treballaran a partir d'escenes doncs, la pràctica i la fluïdesa en l'ús de la llengua tant catalana com castellana. Després tenim un tema de, ja crec que són ja puntuals, que és un imatges bordades, o sigui, és un taller que dura dues sessions perquè amb una no n'hi ha prou, que brodarem sobre una foto. Cada un portarà la seva fotografia o la seva imatge, un cartell, un pòster, un dibuix, el que vulgui, i li donarem volum a través del brodat. Vale? També tenim un altre que va funcionar molt bé fa tres trimestres, que és Pintem davant el mar. I és a Espai del Mar, els que no ho conegueu, doncs, us el recomano, ja té una terrassa preciosa i doncs posem tots els cavallets a la terrassa mirant al mar i pintem el que veiem, el que sentim o el que ens vingui de gust. No? Però és un moment molt, molt especial, molt d'intimitat, de compartir, és molt guai. La veritat és que va funcionar superbé i la gent es l'ha tornat a demanar. I a partir d'aquí comencem amb el que fan les entitats. No? Doncs, teatre per grans i petits, teatre per la gent gran, la coral Margalló, pintura per la gent gran, costura i patronatge i l'associació musical de Castelldefels, la banda, que la tenim allà assajant els dissabtes. No? Qualsevol d'aquestes activitats de les entitats, doncs us heu d'adreçar a l'entitat i parlar amb ells i demanar doncs, quines necessitats teniu per començar a fer els tallers. Hi ha molts diferents. La costura i patronatge potser en tenen 5 o 6 diferents i la coral assaja els dilluns i podeu anar... Mira, ahir assajaven la coral, van venir 3 o 4 persones a preguntar sobre la coral i van venir en aquest horari, per tant, els vam pujar i van poder parlar amb ells directament. O sigui que és molt guai.
0: Tot això és el que tenim per adults i després tenim la proposta infantil.
1: Infantils, tenim un taller que durarà tot el trimestre i et pots apuntar o a tot el trimestre o a activitats. Doncs avui, aquest dilluns, puc, doncs m'hi apunto, no? Que no cal que vinguis si no necessites o no pots tots els trimestres. Que es diu ens embrutem les mans. El títol ja ho diu. És un taller per embrutar-se les mans. Faran tallers de manualitats, pintura, escultura, poti-poti, plastilina. N'estem preparant un per la Setmana de Ciència que és plastilina conductiva, que condueix, pot servir per conduir la corrent. És molt divertit. És un taller molt divertit.
0: Que I educatiu.
1: I educatiu, que treballem amb els companys d'Aviva i Ciència. Doncs això, un d'aquests dilluns passarà això, però d'altres dilluns, doncs cada dilluns passarà alguna cosa. Després tindrem més encaminat cap a Halloween la tardor, un de màscares de Halloween, un que és, li hem dit Contes Infinits, que és una manualitat amb papiroflexia i pintura que tu pots anar girant, construeixes una figura en volum, la pots anar girant i cada cop que la gires apareixen uns dibuixos diferents. Uh-huh. I un taller de xapes que perquè la persona, l'infant, pugui dissenyar la xapa que li vingui de gust i amb la màquina de xapes la fem i te la pots endur a l'estoig, a la motxilla, penjada a la samarreta.
0: Aquest m'encanta, eh? Jo t'he de dir que recordo les festes del Super 3 i sempre feien tallers de xapes, era el meu taller preferit.
1: És que és superguai. De fet, hem comprat una màquina de xapes a l'Espai del Mar perquè som molt fans de les xapes.
0: I això no ho fareu per adults?
1: Bueno, ens ho plantejarem, per què no? Sí que és cert que volia comentar que hi ha una icona al costat d'alguns tallers que és com un coet. Això vol dir que és una activitat edonauta. L'edonauta, ja ho parlareu amb els responsables quan toqui, però és un projecte de ciutat que fomenta la participació a la vida de tallers culturals, coneixements, gratuïts i tal, que es diu que té aquest coet per infants de tercers i quarts de primària.

0: que apareixeran més de cara a la Setmana de la Ciència. Però bueno, entreu a la pàgina web i ja els teniu tots detallats. I després tenim el cos i moviment, que tenim coses com força funcional, defensa personal, country, la salut i diversió, que és un programa del Departament de Gent Gran, Activa't Gent Gran, que el porta un grup de dones del centre mateix que s'autoinvierten i que s'autoajuden, val? I un taller de capoeira infantil pel 3 d'octubre. I ja, per acabar, l'última activitat, és estem intentant tirar endavant un projecte que li diem Teixim Caliu, que les convidem a les persones que fan ganxet, punt, coses de llana i tal, a fer escalfamans per, de cara al desembre, repartir-los a les residències de gent gran de la ciutat.
1: Un projecte molt maco.
0: És un projecte comunitari que hi haurà en diversos punts, Espai del Mar i Vista Alegre segur, però hi ha algunes entitats que s'hi volen sumar i doncs convidem a tot, començarà a l'octubre, o sigui que anem amb temps amb aquest, però convidem a les persones això, que vulguin fer alguna coseta, els expliquem com es fan i després ho repartirem a les residències.
1: A la propera ocasió et preguntaré més en detalls sobre aquest projecte, com ha nascut i com es planteja.
0: Hem anat superràpid aquest...
1: Sí, no, és que de cop ha estat com, ostres, que ens hem menjat l'estona. Però no patiu, perquè igualment aviat recuperarem també la secció que tenim setmanalment al matinal, al Desperta, on cada setmana ens vas fer repàs. Doncs a l'octubre, quan comencin les activitats, ho anirem fent. Últim incís, quan comencen les prescripcions?
0: 15 de setembre a les 10 del matí via web i presencial als dos equipaments.
1: Perfecte, apuntadíssim. Farem recordatori des de Ràdio Castelldefels. Només em queda agrair-te, Neus Fernández, coordinadora d'activitats del Centre Cívic Vista Alegre i de l'equipament també de l'Espai del Mar, aquesta gran estoneta on hem pogut detallar ja al final una mica més ràpid, però igualment jo crec que la idea ha quedat molt clara i que tothom s'animi a participar i fer teixit també amb totes les entitats que hi ha darrere, que com explicava són molt importants.
0: Benvinguts a tothom.
1: Doncs moltes gràcies, Neus, i molt bon dia.
0: Igualment.
2: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje. Por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.

0: Castelldefels, així som.
1: Càpsules de salut.
2: La meva salut s'ha convertit en una eina habitual per a moltes persones. Permet consultar resultats mèdics, demanar hora, fer consultes als professionals i les professionals sanitàries, accedir a la targeta sanitària o gestionar diferents tràmits relacionats amb la nostra salut. Ara, però, el sistema d'accés canviarà progressivament. Un canvi que busca reforçar la seguretat de les dades sanitàries, però que també genera moltes preguntes, especialment entre les persones que tenen més dificultats digitals. Per entendre què canvia, com ens hi haurem d'adaptar i què passarà amb aquelles persones que necessiten ajuda per gestionar l'aplicació La Meva Salut, avui parlem amb en Jordi Gascón, referent de la unitat d'atenció a l'usuari del CASAP Can Bó. Jordi, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
2: Doncs les primeres preguntes molt generals amb les que començar aquesta entrevista és què, quan i com. Què és el que canvia exactament a l'aplicació La Meva Salut?
3: Doncs canvia que a partir de molt aviat, potser una setmana o així, començaran progressivament a anar canviant l'accés de les persones a La Meva Salut, els usuaris, amb contrasenya. Fins ara es pot accedir amb contrasenya, es pot accedir amb certificat digital i amb el DNI electrònic i amb l'IDCAT. Doncs es anirà bloquejant l'accés amb contrasenya a poc a poc. D'acord? La raó per la que es fa és perquè hi ha hagut un munt d'atacs cibernètics, ciberatacs contra la meva salut, i en La Meva Salut hi ha informació molt sensible. Llavors la Generalitat ha decidit bloquejar-ho, el CatSalut ha decidit bloquejar-ho de forma molt més segura. Per tant, amb aquests sistemes d'accés, la identificació serà molt més segura del que és fins ara.
2: Doncs ja tenim el què, el quan ja ens estaves avançant, que serà progressivament.
3: Sí, fins al 2027. A partir del 2027 ja es cobrirà tothom.
2: I com us esteu preparant des del CASAP Can Bó per donar suport també a les persones que ara mateix tenen molts dubtes i no saben com fer-se aquest IDCAT mòbil?
3: Bé, nosaltres donem suport a totes les persones que tinguin problemes o incidències amb La Meva Salut. Contínuament venen al mostrador a explicar-nos, doncs, m'ha caducat la contrasenya, no puc accedir, qualsevol incidència que tenen amb La Meva Salut, per suposat, les atenem al mostrador o per telèfon, i això no canviarà, continuarem ajudant-los amb aquesta tasca. És un procés molt senzill. Bàsicament es recomana donar-se d'alta de l'IDCAT mòbil, que és un procés molt senzill, es pot fer per la web de la Generalitat, es pot anar a una oficina d'atenció al ciutadà, que l'ajudaran, i també es pot demanar pel 112 si és necessari, però nosaltres estem totalment disposats a la unitat d'atenció a l'usuari a ajudar-los a aconseguir aquest certificat. I una vegada es té, és que és molt segur i a més és molt fàcil. Simplement entres a l'IDCAT, poses el DNI i llavors t'envia un missatge al mòbil i ja entres a l'aplicació de La Meva Salut en tota normalitat.
2: A més, aquí de l'IDCAT mòbil és interessant destacar, no requereix de cap instal·lació, a més
3: no.
2: És totalment gratuït.
3: I és gratuït, exacte, no requereix de cap instal·lació.
2: I una pregunta molt pràctica. Ara mateix les persones, perquè ens deies que ara mateix a La Meva Salut podem accedir, hi ha persones que potser ja feien servir l'IDCAT mòbil, hi ha moltes altres, entenc que moltes, i per això des de la Generalitat s'ha apostat per aquest canvi, perquè sigui només únicament per l'IDCAT mòbil i amb
3: els atacs. També pots entrar també podràs entrar amb tots els sistemes d'accés que hi havia fins ara, excepte la contrasenya.
2: Correcte. Llavors, l'únic que desapareix és l'accés amb contrasenya.
3: Exacte, només.
2: I en aquest cas, les persones que ara mateix feien servir un usuari i contrasenya, què és el que han de preparar? Han de preparar-se ja, perquè estàvem parlant que serà progressivament. O sigui que ja és important.
3: Home, sí, a més, és molt fàcil, és un tràmit molt senzill, es pot fer per la web de la Generalitat. Entres a la web de la Generalitat, poses IDCAT mòbil i ella mateixa et passa la pàgina, on et pots donar d'alta i en un moment es treu aquest. I una vegada tingui l'IDCAT mòbil, podrà entrar amb l'IDCAT mòbil encara que tingui la contrasenya. No? O sigui, no, tenir la contrasenya no bloqueja l'accés amb altres eines. Hi ha gent que accedeix amb el certificat digital, per exemple. i aquest accés és correcte, o sigui, no canviarà, això no canviarà.
2: I l'altra gran nova funcionalitat que ens arriba és que es permetrà que una persona pugui autoritzar un familiar o una persona de confiança perquè sí. gestioni el seu perfil. Aquesta era una demanda ja sovint escoltada entre la ciutadania.
3: Sí. A veure, fins ara els pares podien accedir a la meva salut dels seus fills tutelats fins als 16 anys. A partir dels 16 anys necessitaven l'autorització per part d'aquella persona de 16 anys de que els pares poguessin continuar veient la meva salut d'ells. I també les persones tutelades. Persones tutelades judicialment tenien accés, podien donar accés a una altra persona perquè li tutelés la meva salut. La innovació que serà a partir, concretament, a partir del 2027, potser es fa abans, això no, tinc diverses reunions a les que tinc que assistir, això no ho tinc clar, si es farà abans, però bueno, si es pot fer abans es farà, en quan ens donin permís ho podem començar a fer. És donar accés a persones a través d'una autorització, de manera que tu, per exemple, puguis tenir la meva salut dels teus pares, perquè ja són grans o confien en tu, llavors ells fan una autorització i et donaran accés.
2: I ara com es tradueix això en el dia a dia dels CAPs? Mencionàvem que des de la teva àrea, com a referent de l'àrea d'atenció a l'usuari, ja feu també resolució de dubtes.
3: Sí, doncs, sí.
2: Ara mateix, amb aquesta recent notícia que ens arribava fa pocs dies i que, de fet, a xarxes socials ja estem veient molts vídeos, moltes explicacions al respecte, van sorgint nous dubtes. Des del que sap CAP Can Bou, esteu rebent ja consultes en aquest sentit?
3: Alguna consulta hem rebut, eh? Jo suposo que començar a ser ja més... bueno, ara penso que hem estat de vacances, per tant ha baixat una mica l'afluència i jo crec que a partir de que ja sigui oficial, ja comencin a no poder entrar amb la contrasenya, doncs començarem a tenir consultes bastant més freqüents. I ja et dic, nosaltres estem a disposició dels usuaris per ajudar-los a amb aquest nou accés, que reitero que és molt senzill. O sigui, és molt senzill donar-se d'alta i una vegada el tens és molt senzill accedir.
2: Mm-hmm. I hi ha una cosa que convé recordar, que precisament quan començàvem ens ho deies, que aquest canvi arriba perquè des de Salut també s'han patit diferents sistemes, diferents problemes de seguretat,
3: de ciberseguretat, sí.
2: d'atacs cibernètics, correcte. I les dades de Salut són dades molt sensibles,
3: molt sensibles
2: i inclouen
3: clar.
2: Temes confidencials. Quines diries que són les principals errades o el que cometem a l'hora de no tenir cura de les nostres dades de salut?
3: Home, per exemple, deixar l'usuari contrasenya al navegador i deixar la sessió oberta. Això, clar, és com donar-li accés a una altra persona. Si et veu la sessió oberta i estàs amb la contrasenya posada, és molt fàcil entrar a la meva salut en aquests moments. Clar, quan tinguem aquest sistema, hauràs d'entrar per l'IDCAT i, per tant, com a mínim, hauran de tenir el teu mòbil per poder donar-se accés. No?
2: Mm-hmm.
3: El tema de les dades, o pot ser una altra de les coses que podem tenir com a errada, és compartir els nostres historials amb altres persones, perquè, clar, és molt fàcil fer una fotografia quan tens la pantalla oberta, i això es pot difondre per qualsevol persona. Llavors, per això s'ha fet la meva salut, s'ha intentat blindar perquè precisament la gent no pugui entrar a les teves dades.
2: I malauradament, de manera general, en qualsevol àmbit, no només de la salut, quan s'implementen canvis per millorar la ciberseguretat, la ciutadania ho rep com més dificultats per fer les gestions. Però clar, hem de fer aquesta mirada de per què s'està arribant aquí.
3: Bueno, això jo ho veig una mica com una analogia, no? Vull dir, pensa que potser si tu vas circulant amb un cotxe i tens que fer un stop, potser en aquell moment et dona una mica d'ostres, jo podria continuar aquest carrer, està buit i tal, però que l'estop està allà perquè hi ha hagut accidents i per tant, per evitar que et surti un altre cotxe i t'hi puguis tenir un accident, per això hem posat l'estop. Doncs evidentment nosaltres al CatSalut el que ha fet és instal·lar aquestes mesures de seguretat per evitar accidents. Per evitar que entrin a la teva informació i després la facin servir.
2: Doncs Jordi, com ens estaves dient, aquesta notícia tot just ha sortit i esteu pendents també de noves reunions per sí. anar veient com arribarà tot.
3: Implementant, però ja et dic, o sigui, és un sistema, és una cosa molt senzilla de fer i nosaltres, des del taulell, tots els administratius, ja no només parlo per Can Bou, sinó parlo per tots els administratius del CatSalut, evidentment dels nostres companys del castell, estaran a disposició dels usuaris per ajudar-los.
2: Perfecte. Jordi Gascón, referent de la unitat d'atenció a l'usuari del CASAP Can Bou, moltes gràcies per atendre's aquesta estona i ajudar-nos a resoldre dubtes.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
1: Càpsules de salut.
4: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. La historia y la música de los mejores artistas y grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Desde Radio Castelldefels.

0: Castelldefels, així som.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
0: Castelldefels, així som!

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

0: l'informatiu de Ràdio Castelldefels. Amb Xavi Martín.
1: Els donem la benvinguda a una nova edició de l'informatiu de Ràdio Castelldefels. És la que correspon aquest dilluns, 14 de setembre. Per començar, com fem sempre, repassem els titulars de portada. L'Ajuntament posa en marxa un ambiciós programa de creació de nous espais per a la pràctica de l'esport i de renovació i remodelació d'alguns dels ja existents. El municipi treballa en tres línies: mirar de cobrir la demanda de les entitats esportives, millorar espais públics d'ús lliure i, amb la incorporació progressiva de l'antic club de tennis, donar sortida a la llista d'espera de persones que es voldrien abonar a Can Roca. Aquest dilluns han començat les obres de condicionament del passeig del Brollador i el passeig dels Pins. Són treballs que consisteixen principalment a renovar l'asfalt de la calçada en la totalitat i també del paviment de les voreres als trams en què es troba en mal estat. Divendres 11 de setembre es commemorava la Diada Nacional de Catalunya. A Castelldefels, l'Ajuntament i nombroses entitats ciutadanes i polítiques van participar al matí al tradicional acte d'ofrena floral al Monument a la Senyera, al costat de la Casa Consistorial. Aquest dimarts es presenta una nova edició, la segona, de la Iniciativa Municipal de Suport a l'Emprenedoria Local, que porta per nom ON Acceleradora Startup. La primera edició, l'any passat, la posava en marxa l'Ajuntament per acompanyar la gestació de 15 noves empreses i se'n van presentar 65. Ja són obertes les inscripcions per a les activitats de salut i diversió adreçades a les persones grans. L'Ajuntament espera esbandir la llista d'espera de persones que volen obtenir plaça en un programa que té molt d'èxit. I aquest dilluns també la biblioteca reprèn el seu horari habitual acabat el període estival. Entre les novetats d'aquest mes figura un espectacle musical basat en el jazz i la música llatina que es presentarà a la sala Margarida Xirgo el 25 de setembre. Gerard Carreras és el control tècnic. Anna López, Estefania González han fet tasques de producció. Us parla Xavi Martín. Comencem!

0: L'Ajuntament posa en marxa un ambiciós programa de creació de nous espais per a la pràctica de l'esport i de renovació i remodelació d'alguns que ja són a la pràctica, ja són existents. El municipi treballa en tres línies. D'una banda, vol cobrir la demanda de les entitats esportives. També vol millorar espais públics d'ús lliure i, en tercer lloc, amb el futur equipament de l'antic club de tennis, donar sortida a la llista d'espera de persones que es volen abonar a Can Roca. Albert García Edo, gerent de serveis territorials de l'Ajuntament, ha subratllat la futura construcció del segon pavelló a Can Vinader.
1: Jo t'ho dividiria en tres grans blocs, no? Un que va destinat a les entitats esportives, un teixit que tenim en la ciutat molt potent, amb més de 6.000 llicències federatives, i aquí, avui per avui, estem tractant d'actualitzar i de poder donar sortida a la demanda que tenim, especialment en pavellons, perquè ja en anteriors mandats es va fer una inversió més gran en el que serien camps. I aquí les principals actuacions són una remodelació de la pista de Can Roca. La pista de Can Roca, una pista semicoberta, amb terrazo. Bueno, no tenien les millors prestacions per a la pràctica esportiva i ara serà una pista totalment tancada, dotada de parquet. I a més li volem donar una polivalència més de ciutat, no només de l'àmbit esportiu, i la dotarem també d'un escenari i d'un sistema audiovisual i de llum perquè també es puguin fer activitats culturals. També adreçat a les entitats esportives, tenim el que seria la construcció d'un nou pavelló a la zona de Can Vinader, perquè la gent es pugui fer una imatge ràpida. Allà el que fem és doblar el pavelló que tenim, just al costat. Compartirem serveis a la zona de l'entrada, consergeria, una mica per optimitzar costos. Per aquí doblarem la capacitat que tenim de donar servei. Això seria el vinculat a entitats esportives.
0: Pel que fa a les actuacions de millora dels espais públics per a ús lliure, ús esportiu, ha destacat García Edo el futur skatepark.
1: Després tenim també una sèrie d'actuacions més a l'espai públic, una mica per aquella gent que fa esport de manera lliure, per estar en forma, per oci. I aquí tenim la remodelació de diferents espais esportius, la pista que col·localment coneixem com el Burrito, a Mister Regle, a noves cistelles, nou paviment. Arreglarem també la pista que està al Parc de Mar, al final del carrer 11. Aquella és una zona on, bueno, està molt propera al mar, es deteriora amb facilitat i canviem tot el que és a l'exterior. I potser l'obra més potent és l'skatepark a la zona de Can Rabadà, que hem d'acabar de contrastar les dades, però després del que té Barcelona a la Mar Vella serà el segon per dimensions a nivell de Catalunya. Aquest seria el segon apartat, el que seria de l'esport més de lleure.
0: I pel que fa referència a la gestió de la llista d'espera de persones que es voldrien abonar a l'oferta pública, el gerent destaca la futura incorporació a la xarxa municipal de l'antic club de tennis.
1: I després tenim el que fa referència al sistema esportiu que teníem a la ciutat amb abonats i abonades, que actualment tenim al CEM Can Roca, amb una llista d'espera important. I aquí, amb l'adquisició a l'estiu passat de tots els terrenys i els equipaments de l'antic club de tennis Castelldefels, aquí s'ha dissenyat un nou gran equipament esportiu per a la ciutadania, un equipament esportiu que l'haurem d'afrontar en diferents fases pel volum d'obra i pel volum d'inversió. I ara ja mateix ja tenim planificada el que seria la primera fase amb l'enderroc de la piscina actual i la remodelació de lo que fins ara era la casa club de l'entitat per convertir-lo en un centre de fitness. Tres àmbits, el de les entitats, el de l'esport de lleure i per tothom i aquests més dirigits als abonats.
0: A l'antic CTC, el club de tennis, ja estan disponibles per a l'ús de la ciutadania des de la primavera passada les pistes de tennis. El conjunt, que ara és de propietat municipal, recordin, té 18.000 metres quadrats. Aquest dilluns 14 han començat les obres de condicionament del Passeig del Brollador i el Passeig dels Pins. Són treballs que consisteixen principalment a renovar l'asfalt de la calçada, es fa completament en tot el tram, i també el paviment a les voreres, només els trams en què es troba en mal estat. Nico Cerpa, tinent d'alcaldia.
2: Sí, verdad que estamos muy interesados como equipo de gobierno en ampliar también los carriles bicicleta y desde el barrio, asociación de vecinos en este caso del Poal y Villamar, quedaban un poco desconectados porque el carril bicicleta queda justo, para que te hagas una idea, llega justo hasta el cruce que hay en la bajada del hotel. Desde ahí, dirección Villamar y dirección del Poal no tenemos o se carece en este caso de carril bicicleta. Es muy difícil ampliar un carril bicicleta por la C245 porque hay muy poquito espacio y la verdad es que pondría en peligro la circulación de los posibles ciclistas que pudieran ir, y entonces ya se pensó en su día en un proyecto donde el carril bicicleta estuviera instalado en las calles interiores, en este caso en el Paseo de Spins y el Paseo del Brollador. Se consensuó, insisto, con las 12 associacions de vecinos i finalment empieza ahí.
0: Aquestes obres que comencen ara és previst que acabin al desembre.
2: Más o menos calculo que puede estar acabado en el mes de diciembre, es decir, unos 3 meses de obra, pero no solamente vamos a instalar un carril bicicleta, sino también se va a arreglar todo lo que es la calzada y todo lo que es la acera. Allí en el Paseo del Brollador, en concreto, y en Spins, tenemos partes donde no hay ni tan siquiera acera. Por lo tanto, aproximadamente el coste del proyecto son unos 450.000 euros, que nos va a servir para asfaltar el Paseo de Spins, Paseo del Brollador, para colocar aceras también y, evidentemente, también, una vez que tengamos esta rehabilitación hecha, colocar un carril bicicleta para que las personas que están utilizando la bicicleta, tanto en el barrio Bellamar como en el barrio del Poal, tengan la posibilidad de unirse al carril bicicleta que ya tenemos instalado en la Avenida Constitución.
0: Les tasques comencen pel tram del Passeig del Brollador, entre l'Avinguda Bellamar i la plaça del Ruth Bar. En aquest tram es talla la circulació dels vehicles, excepte per a les veïnes i veïns de la zona que tenen pas assegurat mentre durin les obres. Un cop acabat aquest tram, el següent serà el del Passeig dels Pins, entre la plaça i el carrer de la Raconada. Parlem ara de política. Divendres 11 de setembre es commemorava la Diada Nacional de Catalunya. A Castelldefels, l'Ajuntament i nombroses entitats ciutadanes, també partits polítics, van participar al matí al tradicional acte d'ofrena floral al Monument de la Senyera, al costat de la Casa Consistorial. Al Parlament Institucional, l'alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes, va descriure el que en opinió seva ha de ser l'esperit de la Diada.
3: La Diada és també una oportunitat per posar en valor allò que compartim. Castelldefels és una ciutat diversa, oberta i plural. Una ciutat formada per persones d'orígens, trajectòries i sensibilitats diferents, però que comparteixen una mateixa ciutat, uns mateixos carrers i un mateix desig, viure bé i contribuir a un bon futur.
0: El Parlament el tancava l'alcalde amb aquesta crida al manteniment de la convivència.
3: I és precisament aquesta convivència basada en el respecte, la tolerància i la llibertat un dels nostres grans valors com a societat. Una ciutat que preserva les seves tradicions, que valora la seva cultura i que al mateix temps mira cap al futur amb confiança, amb il·lusió i amb ambició. Molt bona diada a tothom. Visca Castelldefels! I visca Catalunya!
0: Les entitats i partits polítics participants a l'ofrena floral van desfilar, com és tradicional, de manera esglaonada, de manera individual també, des de la plaça de l'Església fins al Monument de la Senyera. La jornada la van protagonitzar les sardanes, diverses activitats de cultura popular, com el Ball de Bastons i el Pilar, que van aixecar els castellers, i l'acte va acabar amb el Cant dels Segadors. A la tarda, l'Associació Musical de Castelldefels va oferir el seu tradicional concert de la Diada Nacional.
4: Que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine, i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet Jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Així hem arribat a la meitat de l'informatiu de Ràdio Castelldefels d'aquest dilluns 14 de setembre. L'hem obert amb els plans que té l'Ajuntament per ampliar o renovar diferents espais destinats a la pràctica de l'esport. Els propers mesos parlarem abastament del futur nou skatepark, del segon pavelló de Can Vinader o de la pista semicoberta de Can Roca. A la segona part de l'informatiu d'avui, tot seguit, entre altres assumptes, ens fixarem en una nova iniciativa de suport a l'emprenedoria. Parlarem de l'acceleradora d'empreses On Startup, un programa d'èxit que demà presenta la seva segona edició. Aquest dimarts es presenta una nova edició, la segona, de la iniciativa municipal de suport a l'emprenedoria local que porta per nom On Acceleradora Startup. La primera edició, l'any passat, la posava en marxa l'Ajuntament per acompanyar la gestació de 15 noves empreses i es van arribar a presentar 65 candidatures. En aquell moment es va doblar l'oferta fins a les 30, però van quedar projectes fora. L'edició d'aquest any de l'acceleradora d'emprenedoria, que es presenta aquest dimarts, donarà suport d'entrada a 15 projectes. Santi Amaro és el cap de promoció econòmica municipal.
5: I són 13 setmanes d'activitat intensa. Hi ha una classe setmanal i una tutoria setmanal. L'espai on es fa és el CIECON Startup, una de les aules que tenim allà, i a més doncs, tindran possibilitat de fer ús de l'espai Working Club per fer els seus treballs i les seves presentacions. Són 13 setmanes en el que es van alternant, diguem, les sessions grupals, les formacions, les tutories, i finalment doncs, tancarem, igual que hem fet en la primera edició, doncs, amb un demo day, portant un altre cop doncs, a possibles inversors i representants d'entitats empresarials per poder presentar la seva elaboració durant aquestes 13 setmanes.
0: L'any passat, aquells que participaren en aquella primera edició van subratllar l'esperit pràctic de l'aprenentatge a l'hora de crear una nova empresa.
5: El denominador comú que tenien tots ells és una màxima que s'explica en les classes i en les formacions que estan relacionades amb el tema de l'emprenedoria. No? I una de les màximes d'un consell que se'ls dona a totes les persones que volen crear una activitat empresarial, sigui startup o sigui una empresa o un comerç, és quin és el problema que vols resoldre creant el teu projecte. És una pregunta tonta, però vital. És més, hi ha experts que diuen que més que centrar-te en guanyar diners, t'has de centrar molt en resoldre un problema.
0: Els emprenedors i emprenedores que l'any passat van participar en aquest projecte van rebre una formació per part de l'Ajuntament que ara, diu Amaro, continua viva.
5: Diguem que el que hem fet amb aquesta primera edició ha sigut acompanyar-los de la idea al projecte. Hi ha alguns que ja s'han donat d'alta en Hisenda, que ja han començat a treballar, i el que hem fet ara des de l'Ajuntament, des de l'Àrea de Promoció Econòmica i la Reserva de Regidoria, és impulsar un altre programa que hem anomenat Programa Mentor, que és per acompanyar aquestes mateixes idees i aquests projectes, convertir-los en realitat. I ara començarem a partir de setembre una segona, com si fos un segon curs per a aquestes empreses, que durarà 13 setmanes també i que rebran també un conjunt de mentories, sobretot de persones expertes en els seus respectius àmbits, per acompanyar-los a constituir l'activitat empresarial amb allotjament en el CIECON Startup i que puguin, diguem, doncs, començar a fer-se grans.
0: L'edifici lògic és aquest dimarts, dia 15, a l'escenari de la presentació oficial d'aquesta segona edició de la iniciativa de suport a l'emprenedoria. A més de les salutacions institucionals per part de l'alcalde, Manuel Reyes, i del mateix Amaro, l'acte inclou la conferència Emprendre, per què o per què?, a càrrec de l'empresari i divulgador Quino Fernández. Segons Promoció Econòmica, la jornada de dimarts vol esdevenir un espai de presentació de les oportunitats que ofereix el programa de suport a l'emprenedoria. També s'hi presentaran els 15 projectes seleccionats per participar en aquesta segona edició del programa On Acceleradora Startup. Ja són obertes les inscripcions per a les activitats de salut i diversió adreçades a les persones grans. L'Ajuntament espera esbandir la llista d'espera de persones que esperen obtenir plaça en un programa que té molt d'èxit. Ana López ha entrevistat el regidor de Gent Gran, Nico Cerpa.
6: Con el concejal de la Gent Gran y también de Vía Pública, Nico Cerpa, ¿qué tal? Buenos días, señor Cerpa, ¿qué
2: Hola,
6: tal?
2: Hola, buenos días.
6: Bueno, de las vacaciones, bien,
2: muy,
6: ¿no?
2: Muy bien, muy bien.
6: Bueno, pues ha comenzado el curso escolar y también lo ha hecho la Gent Gran de Castelldefels. Hoy, justamente, esta mañana pasaba por el Centre de Frederic Mompou, la sede de las dos entidades de la Gent Gran que realizan actividades en el municipio, y había muchísimas personas porque justamente comienzan las inscripciones.
2: Eso es, tú lo estás diciendo, ¿eh? Ha empezado el curso no solamente para los alumnos, sino también, bueno, sí, exacto, para los alumnos, pero los alumnos más mayores. Nosotros ahora llevamos un par de, bueno, empezaron la semana pasada y tenemos a lo largo de todo este mes de septiembre ese proceso de inscripción para las actividades. Nosotros ya prevemos, más o menos con los números que vimos el año pasado teníamos el programa Salud y Diversión 525 personas, no lo hemos tenido nunca. De hecho, estuvimos mirando para intentar, en este caso, tener un monitor más. Se nos generó una lista de espera, a principio de curso ya se nos generó una lista de espera que también esperamos que ahora en este nuevo curso 26-27 también se nos genera, a ver cómo lo podemos lidiar, ¿no? Lo que te quiero decir es que esto está teniendo una grandísima aceptación. Lo que te quiero decir es que la gente viene en masa porque, oye, sociabiliza, lo pasa bien, ahí tiene un punto de encuentro, no solamente de encuentro, sino de entretenimiento. En este caso, con el programa de salud y diversión en el ámbito deportivo, van a jugar a la petanca, salen de paseo, hacen excursiones y bueno, la verdad es que esto les encanta, por lo tanto esperamos overbooking, y no solamente en este apartado, ¿no?, del programa sobre diversión, sino también en los más de 60 talleres que el año pasado hicimos, talleres que van desde informática, fotografía, talleres de baile, que te puedo decir que se cubren todas las plazas de estos talleres que estamos haciendo. Para nosotros, evidentemente, que exista esa participación tan amplia del colectivo, del sector de la Gent Gran, oye, pues a mí personalmente como responsable me gusta la respuesta que estamos teniendo, ¿no? Cada día son más las personas del colectivo que se unen y que quieren participar de estas actividades. Insisto, más de 60 talleres nunca hemos tenido como tuvimos el año pasado. Creo que este año lo vamos a superar. De hecho, a nosotros también nos empujan en cierta manera, ¿no? Lo que sí te puedo decir, que yo creo que he comentado en alguna ocasión, estamos intentando que tengan más espacios para la Gent Gran. Tenemos el Centro Cívico en Vistalegre, tenemos el Club Náutico en la playa, tenemos al Frederic Mompou, que está en el centro del pueblo, y la República. La República estamos haciendo una reforma para solamente tenemos un espacio muy, muy amplio para que se puedan juntar las personas mayores, pero ahora la modificación que estamos y la rehabilitación que estamos haciendo de otros espacios que tiene el Ayuntamiento para recolocar, en este caso, a la OAC. La Oficina de Atención al Ciudadano va a ser trasladada justo detrás del edificio de la República, con lo cual el espacio que está ocupando en la actualidad pasará también a ser un espacio de uso único exclusivamente para la Gent Gran. Con esto te quiero decir, hombre, que nosotros también estamos intentando ampliar. ¿Por qué? Porque cada año que va pasando nos vemos con una mayor participación. También estamos en el Poal, donde colocamos unas casetas, hablando con la Asociación de Vecinos del barrio del Poal, para que también en esas casetas puedan participar algunas de las personas mayores que están viviendo en ese barrio y no tengan que desplazarse. Nosotros somos conscientes de que cada día son más las personas de ese colectivo que quieren participar y, por lo tanto, tenemos la intención de seguir sumando y seguir sumando en espacios. ¿Para qué? Para dar cabida a todas estas propuestas que año tras año vamos recibiendo, en este caso, de las dos entidades, ¿no? No hay que olvidarse que colaboramos muy estrechamente, tanto con la Asociación de Gent Gran como la de Rafael Casanovas, que son las que proponen, en este caso los talleres, son los encargados, los responsables de recoger todas las inscripciones y de organizar los talleres y de organizar las excursiones también, ¿no? Por lo tanto, mi agradecimiento personal a estas dos entidades, ¿no? Satisfecho como está transcurriendo, en este caso, las inscripciones. Yo sé ya positivamente que nos vamos a quedar cortos y, bueno, vamos a ver en qué manera podemos solucionar y esta problemática de la lista de espera, ¿no?, finalmente.
6: ¿Cuándo está previsto que se abra el nuevo espacio en
2: la República? Se está trabajando en los espacios colindantes para el traslado de la OAC. Yo espero que el primer trimestre del 2027 ya podamos disponer de esos espacios. A continuación se trasladaría la OAC y no sé si vamos a poder coordinarlo, ¿no?, consensuarlo, puesto que van a empezar los talleres de Yengrán ahora en el mes de octubre, para que haya ese traslado o ese traspaso en el mes de marzo, en el mes de abril. Ya estaría prácticamente acabando el curso. O sea, lo que sí te puedo decir con toda seguridad es que de cara al siguiente ese espacio sí va a estar disponible al 100% para la Yengrán. No sé si nos va a permitir, una vez que esté hecho, que ya, insisto, será finalizando el curso, y poder conseguirlo, ¿no? Pero más o menos por esa fecha.
6: Las inscripciones para participar en esos talleres han empezado hoy. ¿Hasta cuándo tienen de plazo las personas
2: hasta final de mes, porque la intención es que la primera semana de octubre ya empiecen los talleres. No solamente empiecen los talleres, sino también el programa Salud y Diversión. Por lo tanto, tenemos estas 2-3 semanas de plazo, que quedan el mes de septiembre, para que se puedan pasar por allí y se puedan inscribir. Hay muchas personas que repiten, hay otras tantas que no, pero hay muchas personas que repiten de un año a otro. Lo único que tienen que hacer es ir a apuntarse y ya está, y empezar.
6: Nico Cerpa, portavoz de Som Castelldefels, concejal de la Gran Vía Pública, primer teniente de alcalde. Muchas gracias.
2: Muy bien, muchas gracias, Ana, muchas gracias.
6: Hasta la próxima. Buenos días.
0: Aquest dilluns la biblioteca, reprenent el seu horari habitual, ha acabat el període estival. Entre les novetats d'aquest mes figura un espectacle musical basat en el jazz i la música llatina que es presentarà a la sala Margarida Xirgo el 25 de setembre. Míriam Huguet és la directora de la biblioteca.
7: D'aquest mes de setembre m'agradaria destacar una col·laboració que fem amb la Diputació de Barcelona amb un projecte que es diu Música a Fons. Com ja sabeu, aquí a la biblioteca tenim música, tenim una selecció musical, amb CDs és com la podem oferir, però a més, des de les activitats tenim una secció que es diu Zona Sonora. A Zona Sonora cada mes intentem que hi hagi mínim una proposta relacionada amb la música. Aquest mes de setembre tornem a comptar amb el David Sánchez per parlar de blues, que ja és el nostre col·laborador habitual amb aquestes sessions que agraden tantíssim, però dins del projecte Música a Fons de la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, podrem oferir un concert que crec que us pot agradar moltíssim, que serà de música tradicional llatina, a càrrec de Luna Orleans, que és un projecte musical, no?, que narra històries i expressa idees a través de la música, no? Aquesta autora, la Luna, té influències del jazz, música llatina i pop, i fusiona tots aquests estils per crear aquest projecte únic i sorprenent que us convidem a que vingueu el divendres 25 de setembre a les 7 de la tarda. Serà aquí a la Margarida Xirgo i crec que pot ser molt interessant.
0: Una nova secció que aquesta temporada tindrà a veure amb el coneixement de Castelldefels.
7: Aquest mes de setembre introduïm una secció nova a la nostra revista d'activitats, que sí que intentem separar una miqueta per temàtiques, que es diu Conèixer Castelldefels. Aquesta nova secció de Conèixer Castelldefels ja anàvem fent, perquè de sempre que intentem sempre col·laborar amb entitats de Castelldefels, associacions, per donar a conèixer, no?, el patrimoni de Castelldefels, tant cultural, històric, ambiental, però bueno, l'hem volgut com donar-li una mica de nom i es diu Conèixer Castelldefels. Llavors, cada mes hi haurà una o diferents activitats relacionades com per conèixer més el nostre municipi, la nostra ciutat, Castelldefels. I aquest mes de setembre farem una visita amb la Cristina Martín per conèixer les Torres de Defensa. Vale, veurem, farem un passeig per les torres de defensa que tenim aquí a prop de la biblioteca i explicarem la seva història, usos, per què es va construir i per què es conserven aquestes torres, no? Aquí a Castelldefels. Serà molt interessant. La idea també pels propers mesos que hi hagi activitats per adults però també activitats infantils, no? Que apropin als infants a conèixer més Castelldefels.
0: També es posen en marxa les activitats relacionades amb la lectura, com és tradicional. Són activitats que ja estan programades fins al desembre.
7: Presentem la nova programació de Punt de Lectura. El Punt de Lectura és on agrupem totes les activitats més relacionades amb lectura i literatura, on es troben totes les tertúlies i així. I aquí trobeu tota la programació de setembre a desembre. Totes les tertúlies literàries i tot relacionat que tindrem. Hi ha els 15 minuts comptats, que també comencem el 14, que és tot relacionat amb la lectura, els ratolins de biblioteca, que és l'hora del conte pels més petits, els diferents clubs de lectura infantils i juvenils, que arrenquen a l'octubre, però ja podeu veure quina és la programació, així com les altres tertúlies, en anglès, en francès, llegir teatre, clàssics catalans, la literària, el documental del mes, no? Tota aquesta programació que tenim habitual, doncs ja tindreu el flyer a partir d'aquesta tarda amb tota la informació per si ja podeu veure què farem doncs, el mes d'octubre, novembre o desembre, perquè aneu apuntant les dates a l'agenda i no us en perdeu cap.
0: La Biblioteca Ramon Fernández Jurado es troba a la plaça Neus Català. A la xarxa Instagram la poden seguir en aquest perfil VIP Castelldefels. I així arribem al final de l'informatiu d'aquest dilluns, 14 de setembre. Un minut encara per repassar els principals continguts. L'Ajuntament posa en marxa un ambiciós programa de creació de nous espais per a la pràctica de l'esport i de renovació i remodelació d'alguns dels existents. Aquest dilluns han començat les obres de condicionament del Passeig del Brollador i del Passeig dels Pins. Divendres 11 de setembre es commemorava la Diada Nacional de Catalunya. A Castelldefels, l'Ajuntament i nombroses entitats van participar a l'acte d'ofrena floral. Aquest dimarts es presenta una nova edició, la segona, de la iniciativa municipal de suport a l'emprenedoria local que porta per nom ON Acceleradora Startup. Ja són obertes les inscripcions per a les activitats de salut i diversió adreçades a les persones grans. I aquest dilluns la biblioteca reprèn el seu horari habitual acabat el període estival. Es posa en marxa, per tant, a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, un nou curs. Així tanquem l'informatiu. Gerard Carreras ha estat al control tècnic. Ana López i Estefania González han fet tasques de producció. Us ha parlat Xavi Martín. En nom de tots, gràcies per seguir l'actualitat de Castelldefels amb nosaltres. Tornem demà. Adéu-siau.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Des del castell fins a la platja et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
2: El 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.

0: Afons.
1: Avui volem fer seguiment de diferents obres i projectes que afecten els equipaments municipals de Castelldefels. N'hi ha que estan en plena execució, d'altres que estan a punt d'iniciar una nova fase i també projectes de més abast que han de permetre ampliar la xarxa d'equipaments esportius de la nostra ciutat. Per saber en quin punt es troba cadascun d'aquests projectes, quins són els terminis previstos i, sobretot, quan els podran començar a utilitzar els ciutadans i ciutadanes, ens acompanya ara l'Albert García, cap de la secció d'Esports de l'Ajuntament. Molt bon dia, Albert, com estàs?
2: Bon dia, Estefania, encantat d'estar aquí amb vosaltres.
1: Comencem per una fotografia general. Actualment, des de l'àrea d'esports, teniu en marxa molts projectes. Ens pots fer un repàs 5 cèntims i després anirem un per un comentant-los.
2: Vinga, perfecte. Sí, jo ampliaré una mica la mirada i diria que més que des de l'àrea d'esports, des de l'Ajuntament de Castelldefels, perquè són molts els àmbits implicats. L'àrea d'esports, el que seria el disseny i la funcionalitat, però també des dels serveis territorials en tota la qüestió més vinculada a l'obra i fins i tot et diria que els departaments més de funció interna com a l'econòmic per poder dotar de calés totes aquestes inversions. Mira, jo t'ho dividiria en tres grans blocs, no? Un que va destinat a les entitats esportives, un teixit que tenim en la ciutat molt potent, amb més de 6.000 llicències federatives, i aquí, avui per avui, estem tractant d'actualitzar i de poder donar sortida a la demanda que tenim, especialment en pavellons, perquè ja amb anteriors mandats es va fer una inversió més gran en el que serien camps. I aquí les principals actuacions són una remodelació de la pista de Can Roca. La pista de Can Roca és una pista semicoberta, amb terrazo. Bueno, no tenien les millors prestacions per la pràctica esportiva i ara serà una pista totalment tancada, dotada de parquet. I a més li volem donar una polivalència més de ciutat, no només de l'àmbit esportiu, i la dotarem també d'un escenari i d'un sistema audiovisual i de llum perquè també es puguin fer activitats culturals. També adreçat a les entitats esportives, tenim el que seria la construcció d'un nou pavelló a la zona de Can Vinader, perquè la gent es pugui fer una imatge ràpida. Allà el que fem és doblar el pavelló que tenim, just al costat. Compartirem serveis a la zona de l'entrada, consergeria, una mica per optimitzar costos. Per aquí doblarem la capacitat que tenim de donar servei. Això seria el vinculat a entitats esportives. Després tenim també una sèrie d'actuacions

0: que té Barcelona a la Marbella serà el segon per dimensions a nivell de Catalunya. Aquest seria el segon apartat, el que seria de l'esport més de lleure. I després tenim el que fa referència al sistema esportiu que tenim a la ciutat amb abonats i abonades, que actualment tenim al CEM Can Roca, amb una llista d'espera important, i aquí amb l'adquisició a l'estiu passat de tots els terrenys i els equipaments de l'antic Club de Tenis Castelldefels, aquí s'ha dissenyat un nou gran equipament esportiu per a la ciutadania, un equipament esportiu que l'haurem d'afrontar en diferents fases pel volum d'obra i pel volum d'inversió. I ara ja mateix ja tenim planificada el que seria la primera fase amb l'enderroc de la piscina actual i la remodelació de lo que fins ara era la casa club de l'entitat per convertir-lo en un centre de fitness. Tres àmbits, el de les entitats, el de l'esport de lleure i per tothom i aquests més dirigits als abonats.
1: Ara sona un resum molt ràpid, però estem parlant de projectes de grans dimensions. Com és, una pregunta general abans ja d'entrar en detall a cadascuna de les obres, com s'està vivint tota aquesta situació de tantes obres, tants projectes en marxa des de l'àrea d'esports?
0: Bueno, la veritat és que ens està generant unes tensions importants perquè tothom ha fet reformes a casa seva i sap de les incomoditats que això suposa. Doncs aquí li hem tingut que demanar a les entitats un esforç perquè amb el temps que estem fent les obres hem reduït els espais que poden utilitzar. I la veritat és que han tingut un comportament exemplar, donar solucions, adaptats a unes condicions que no són les que tenien habitualment. Agrair molt a les entitats la feina dels tècnics d'esports, però bé, en propers mesos ho tindrem les obres enllestides i tothom ho podrà gaudir. I també tenim una certa tensió amb la part dels serveis territorials que gestiona la construcció d'aquests edificis, perquè tenim, a part d'aquests equipaments esportius, tenim altres equipaments en construcció a la ciutat i la veritat és que doncs la gent té una implicació important perquè tothom això pugui tirar endavant.
1: Per tant, estem en uns mesos, aquest setembre que és tornada a moltes persones, no? Tornada a la feina, tornada a les escoles, tornada a aquesta normalitat ja de la rutina del dia a dia, doncs amb il·lusió, perquè a finals d'any ens esperen moltes sorpreses, molts avenços que ara anirem detallant amb cadascuna de les obres. Si et sembla, comencem per l'skatepark, perquè precisament a finals d'agost, des de la pàgina web de l'Ajuntament, es publicava una notícia on s'actualitzava l'estat de les obres. Es parlava ja d'un 80% d'execució. I s'anunciava també que aquest mes de setembre arribava una fase important. El formigó projectat que ha de donar ja forma definitiva a les estructures. Entenem, realment, ara ja, si veiem les fotografies, veiem com les fustes que donen aquesta forma i quan ja es col·loqui el formigó és quan realment ja podrem imaginar com quedarà tot, com acabarà de quedar, no?, aquest nou futur skatepark, que a més ens mencionaves que vol ser un skatepark de referència, perquè es situaria com el segon per dimensions aquí a Catalunya. Què hem d'esperar d'aquest projecte? Com avança?
0: Sí, doncs aquest projecte, ara estem en un punt, tal com tu dius, amb un nivell d'execució molt important, on ja es comença a veure. Sí que és cert que hem corregut massa, que ara posarem el formigó projectat, però es quedarà en la part dels detalls i els acabats, que semblarà que anem més a poc a poc, però que és un procés necessari. Aquesta és una obra que jo, el primer que voldria destacar, és que el disseny d'aquest parc s'ha fet amb tota la gent de la ciutat que està amb les diferents disciplines que podran gaudir d'aquest espai, des de patins, patinets, skates, i ha estat fruit d'un disseny participatiu. Precisament abans d'ahir els vam convidar a una visita d'obra perquè poguessin fer el seguiment i si calia fer alguna correcció amb aquesta voluntat de ser participatiu i adaptar-lo el millor possible. És una obra que va començar a començar-la perquè vam tenir un dels habituals problemes amb la contractació pública, amb una empresa que no va acabar sent l'adequada, vam haver de tornar a fer una licitació i això ens va endarrerir perquè si no

0: part ja seria avui una realitat, però certament ara ja comença a tenir, ja es comença a veure el que serà el parc. Si tot va bé, que pel mes de desembre el podríem inaugurar. I és una instal·lació de referència fins al punt de que tenim coneixement que alguns dels... Bueno, hi ha disciplines que s'han convertit en olímpiques, amb la qual hi ha un tirón important, i tenim constància de que algun dels principals esportistes catalans es vol traslladar a Castelldefels o molt a prop per poder fer servir l'espai com a espai d'entrenament i preparació. No només serà important la dimensió, que com et deia ens podem situar segurament al segon de Catalunya, però també les característiques el faran molt atractiu i ens agradaria tenir-lo doncs, abans que acabi l'any enllestit.
1: Uh-huh. I què té aquest equipament que el diferenciaria d'altres equipaments, d'altres espais de skatepark que podem trobar a Espanya i a Catalunya?
0: Sí, bé, aquí el tamany és important perquè el fet de que sigui molt gran ens ha permet dissenyar diferents zones per diferents disciplines, la qual cosa el fa més atractiu per més gent. I després també hem volgut adaptar-lo per poder fer competicions oficials, no? Per poder gestionar algun tipus d'esdeveniment a la ciutat vinculat amb les diferents disciplines que faran servir l'espai.
1: A més, molt important, ens explicaves que aquest skatepark serà una realitat gràcies també al disseny participatiu, que s'ha escoltat també les peticions de les persones que practiquen aquest esport, a l'skatepark, i a més, sota el lideratge, el disseny l'ha dut a terme un skate, ara no trobo la paraula, una persona que practica skate, sí, i que ho fa de manera professional també, que és el Chris Khan, que a més molt actiu a xarxes i un perfil reconegut.
0: Molt actiu en xarxes, ciutadà de Castelldefels i persona de reconegut prestigi a Europa, on ja ha fet diferents obres, no? Aquí també, jo també vull destacar el Departament de Participació de l'Ajuntament de Castelldefels, que va ser qui va gestionar tot aquest procés participatiu, que és veritat que es va fer ja fa uns anys, i aquí també els skaters de la ciutat han tingut molta paciència perquè fins que no han pogut trobar el finançament no s'ha pogut executar un projecte que ja portava un parell d'anys dissenyat, i han tingut la sort de tenir el Christian molt implicat perquè practica, perquè ha estat dintre de l'elit i perquè a més ara professionalment es dedica a això i és de Castelldefels.
1: Molt bé, amb això tanquem aquest capítol de l'skatepark. Passem a un altre capítol. Hem de parlar d'un altre dels projectes que tindrà més impacte en la demanda d'equipaments esportius de la ciutat. El futur sempre centra, que està a les antigues instal·lacions del Club de Tenis Castelldefels. En quin punt es trobarà mateix aquest projecte?
0: Bé, aquí el que hem fet una mica amb les necessitats que ja detectem que tenim amb tota la llista d'espera que tenim al Sen Can Roca i de més, estem treballant en el disseny d'un espai on pugui tenir una zona d'activitats en sec, el que coneixem més com a una zona de fitness, una zona de màquines cardiovasculars, una zona també de treball a l'exterior, perquè la meteorologia que tenim a la ciutat ens ho permet, i també un espai d'aigua. Per capacitat, per volum, bueno, no afrontar totes les fases de manera simultània és complicat. Llavors ara el que hem fet és, en breu tindrem ja un nou projecte del que podia ser tot el centre, amb la zona d'aigua inclosa i de més, però el que estem treballant és per tenir en les properes setmanes un projecte executiu de tot el que serien les sales de fitness, activitats i zona de vestidors. Un projecte executiu que puguem aprovar abans que acabi l'any i possiblement també començar a licitar per tenir obres al 2027 abans que acabi l'any, que ens ha d'alliberar una miqueta a donar sortida a tota aquella demanda que avui per avui tenim al Sen Can Roca i que no podem assumir.
1: Fins ara el que ja s'ha fet és posar en funcionament aquestes pistes de tennis i pàdel, també s'habilitava l'aparcament com a zona blava. Es preveu que de cara a l'any vinent potser aquestes obres i aquestes fases permetin començar a emprar el centre de manera esglaonada o seria una inauguració completa?
0: Bueno, inaugurarem una primera fase, si tot va bé, d'aquesta zona que t'he dit de fitness, màquines i sales per activitats dirigides, que una mica completaran l'oferta que ja hem posat en marxa de tennis i pàdel, a més de donar-li sortida com a espai d'aparcament a tot el que tenim de zona blava aquí a la zona. L'any que ve estarem d'obres, no són unes obres, no parlem de mesos, sinó que parlem d'un any i potser més, no? Possible que fins al final del 27, principis del 28, no puguem posar en marxa aquesta primera fase de lo que seria, bueno, per donar més cabuda a abonats que vulguin fer activitat física.
1: Per tant, d'aquí apuntem que durant les properes setmanes sortirà aquest projecte executiu, una vegada aprovat, aquí tindrem més detalls també, entenc, de com quedarà planificat exactament el calendari. Amb això passem ara a valorar com avancen altres obres. Passem ara a parlar del projecte de nova construcció al nou poliesportiu municipal a les actuals pistes exteriors de Can Vinader. En aquest cas, el projecte preveu uns 2.000 metres quadrats, una grada per a més de 300 espectadors, 4 vestidors i un espai multiesportiu. En quin punt estan ara mateix aquestes obres?
0: Vinga. Aquesta obra va començar cap al mes d'abril. Ara mateix està feta tota la fonamentació i els que hagin marxat de vacances i hagin estat 3-4 setmanes sense passar per allà hauran vist un canvi significatiu perquè s'ha fet tot el treball de fonamentació i tot el tema d'instal·lacions que van per sota terra, la qual cosa semblava que en els 2-3 primers mesos havien fet molt poca cosa, però ara mateix ja estan aixecats els pilars, ja s'estan posant les xarxes que han de suportar tot el sostre i durant el mes d'octubre ja tindrem el que és la caixa d'aquest equipament tancada i la previsió és finalitzar obres cap al mes de març del 2027. És una obra important, es tracta d'un pavelló, un PAP 3, segons la normativa que té la Generalitat, és a dir, és un pavelló amb 3 pistes transversals bueno, que ens permetrà augmentar de manera significativa la capacitat que tenim per acollir equips tant per entrenaments com per a competicions.
1: Quan començàvem aquesta entrevista, precisament ens reparties totes les obres en 3 grans blocs. El primer, el de les entitats. Uh-huh. I en aquest cas concret, més enllà de l'edifici d'aquest nou poliesportiu, què suposarà aquest nou pavelló per les entitats esportives de la ciutat?
0: Clar, les entitats tenen una... Les entitats estan treballant molt bé a la ciutat, tenen un pes significatiu dintre del sistema esportiu, amb projectes molt interessants i, clar, això el que fa és que consoliden la massa social que tenen d'esportistes i, a més de consolidar-la, la majoria creixen. Aquest creixement fa que necessitin de més espais. Més espais que fins ara estem donant sortida a les pistes, amb les pistes escolars i que haurem de continuar donant sortida amb els equipaments escolars. Però que els equipaments escolars són exteriors, tenen uns condicionants quan la meteorologia, com per exemple ahir per la tarda, és adversa, que implica suspendre entrenaments i demés. I amb aquests dos equipaments nous, més destinats a les entitats, el que farem és que puguin prestar un millor servei pels seus esportistes, puguin assumir algun petit creixement, dic petit creixement perquè ja la demanda actual dona per omplir els pavions que estem fent i haurem de seguir continuant fent ús dels equipaments escolars. Però ara, si féssim una ràtio, una comparativa en ciutats del voltant, estarem molt per sobre dels equipaments esportius tipus pavelló que tenen les ciutats del nostre voltant. Jo crec que aquí ara ens situarem en un punt privilegiat. respecte a altres municipis.
1: Mencionaves dos equipaments. L'altre equipament, ara estàvem parlant d'aquest nou poliesportiu de Can Vinader, i l'altre gran projecte també de reforma i millora d'equipaments municipals, d'equipaments esportius concretament, és la cobertura total de la pista de Can Roca. En aquest cas parlem d'un nou pavelló de 1.500 metres quadrats. En quin estat es troba actualment aquest pavelló? I quines necessitats també heu donat resposta amb aquest projecte? Perquè aquí s'han tingut en compte peticions veïnals, parlem també de reducció de soroll i d'implementació, de poder-lo fer servir per altres usos, també.
0: Sí, aquesta és una de les... Segurament, una vegada eliminada el que coneixien com la pista poliesportiva, on està ara mateix la biblioteca, és la primera instal·lació, la més antiga de la ciutat, que ha tingut diferents remodelacions, l'última el 2011, però tot i així... tenia mancances per lo que seria la pràctica esportiva, perquè el fet d'estar només amb el sostre provocava que de vegades la condensació feia que hi hagués humitat a la pista, si hi ha vent la pols entrava a dintre, el mes de maig amb el tema del pol·len i la quantitat d'arbres que tenim a la zona de Can Roca també feia difícilment utilitzable aquest espai o no en les millors condicions. I si bé l'espai ja el teníem allà, jo crec que la gent, l'usuari antic, es sorprendrà quan vegi el canvi que s'està fent allà. L'instal·lació guanyarà moltíssim. Primer perquè es tancarà de manera completa, evitant la pols, evitant humitats, evitant fred a l'hivern, i ara estic pensant sobretot amb les noies de la rítmica que utilitzaven la sala que teníem allà al costat, sense sabates, amb el maillot i tal. Bueno, aquí jo crec que guanyarem molt, però també canviem la superfície de terrazo per una superfície de moltes millors prestacions, amb un parquet de fusta flotant, es renova l'equipament, ampliem magatzems. I després el que tu comentaves, no? Allí tenim activitats, amb veïns també relativament a prop. El fet de que estigui oberta doncs provoca problemes de soroll. Tenim el patinatge, és una de les estacions referències del patinatge que entrena amb música, la rítmica també fa servir la música. Això ara ho evitarem, però també estem dotant a l'equipament d'un escenari, un escenari complex i un escenari poc habitual. Aquí som una mica pioners. Segurament aquesta obra també l'acabarem abans que acabi l'any, però la instal·lació de l'escenari s'haurà de fer durant la primer trimestre del 2027. És una fabricació específica, es plegarà automàticament, es desplegarà també de manera automàtica, amb un sistema de llums i pantalla, perquè una mica també el que volem és anar més enllà de les activitats esportives, que a nivell cultural també es pugui fer servir, i quan el fem servir amb alguna activitat que provoqui soroll, minimitzar els problemes de descans que provoqui amb el veïnat. Jo crec que aquesta instal·lació sorprendrà quan es vegi la reforma final que s'està fent.
1: Doncs amb això gairebé m'has esgotat el temps que teníem per aquesta entrevista. Les últimes preguntes eren ja amb unes millores, unes actuacions que s'anunciaven a finals d'agost, que en aquest cas ja són actuacions molt concretes, que també ens mencionaves una mica al principi de l'entrevista. La pista de bàsquet del Burrito, la pista de bàsquet de la Pineda i també una actuació al FEM Can Roca amb unes feines de remodelació la sala de fitness.
0: Sí, sí.
1: Correcte.
0: Sí, bé, la veritat és que tenim una demanda important de llocs per fer esport de manera lliure, els caps de setmana, pares, fills, mares, filles, i bueno, el fet d'estar a l'exterior també fa que tinguin un desgast significatiu, i aquí ara el que fem és la millora del paviment i de les cistelles de la pista del Burrito a Vista Alegre, que també veurà molt al costat un parc amb fons d'aigua durant el trimestre, per això vindrem una altra dia a parlar, si vols. I aquella pista quedarà en unes condicions molt millors. La pista poliesportiva que tenim al final del carrer 11, al Parc del Mar, tot el tema de barana està perillós i complicat, sobretot per l'efecte del salitre, el estat tan a prop del mar i es remodelarà sencer. I aquesta última actuació que tu comentaves, bueno, la sala de spinning, clar, l'equipament el van renovar el 2019, les modes amb el tema del fitness evolucionen de manera molt ràpida, l'spinning estava com molt de moda i esperàvem una demanda de cycling que no l'estem tenint, amb la qual cosa el que fem és reduir l'espai de cycling per donar-li més espai a les altres activitats que fem dintre de l'espai de fitness.
1: Perfecte, doncs Albert García, cap de la secció d'esports de l'Ajuntament, moltes gràcies per aquesta estona aquí al Magazine Així Som i aquest repàs tan detallat de totes les actuacions que teniu en marxa.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Molt bon dia.
2: A fons.

0: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels. Les presons catalanes arriben al 95% de la seva capacitat. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Places lliures. Aquest és l'espai que queda disponible a les presons catalanes davant l'augment d'interns dels últims anys, Joan Bota.
2: Des del 2022 el nombre de presos ha pujat un 23%. És un percentatge molt alt que contrasta amb la baixada de la dècada anterior. La Generalitat ho explica en part perquè abans els lladres multireincidents eren castigats amb multes, mentre que ara entren a la presó. En declaracions a Catalunya Ràdio, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, avança els plans del govern.
3: Incrementar la capacitat en els nostres centres penitenciaris, un mòdul la Mas d'Enric, nous mòduls amb algun altre centre penitenciari.
0: Això el dia en què la Xina s'ha sumat a la crida mundial per controlar millor l'avenç de la intel·ligència artificial.
2: Per perills com la desinformació i la manipulació de la societat, l'ús militar descontrolat de la IA, la filtració de dades o els ciberatacs, entre altres.
0: Pequín, Francesc Canals.
4: Pequín també llança una acusació als Estats Units, sense anomenar-los. Diu que determinats països aprofiten el seu avantatge tecnològic per, amb l'excusa de la seguretat, limitar el desenvolupament d'altres països. Llegir la Xina.
0: Ho analitzarem en aquest Catalunya migdia, en què també passarem per Suècia, on el resultat de les eleccions d'ahir és tan ajustat que encara no se sap qui governarà.
2: Ara mateix els partits d'esquerra superen per la mínima la suma de la dreta i l'extrema dreta, però el resultat encara està pendent del vot exterior.
0: Enviada especial Cèlia Cernadas.
5: Suècia s'aboca un període d'incertesa després dels resultats més polaritzats de la història recent del país nòrdic. Només tres diputats separen els dos blocs, el de centre-esquerra i el conservador, amb la socialdemocràcia al capdavant i una extrema dreta a la baixa. El país ha fet un gir molt restrictiu els últims 4 anys en migració i seguretat.
0: A Espanya, després de la crisi de Ceuta, el PSOE cau i Vox puja, segons el CIS.
2: Que diu que si ara hi hagués eleccions generals, els socialistes les guanyarien, però amb el marge més petit sobre el PP des de l'esclat del cas Cerdán. A Catalunya, Esquerra baixa lleugerament i Junts es manté.
0: Tot això el dia en què ha arrencat el curs pels més de 176.000 alumnes de formació professional. Enguany hi ha hagut rècord de matriculats. Lleida, Estela Bussoms.
6: Sí, són 76.000 de primer curs, 5.400 més que l'any passat. La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura des de Lleida que l'optimització del procés per assignar places ha reduït sensiblement la xifra dels alumnes que es queden sense lloc per estudiar i que s'ha de seguir per aquest camí perquè l'FP encara no ha tocat sostre.
7: El resultat és que hem reduït dràsticament el nombre d'alumnes que quedaven sense plaça assignada, que, com saben, doncs eren un dels grans problemes del darrer procés d'assignació i que també, d'alguna manera, condemnava alguns joves doncs, a l'abandonament escolar prematur.
0: Sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
8: Bon dia.
0: Lamine Yamal entra de ple en la campanya per intentar guanyar la pilota d'or d'aquest any. Aquest any, diu ell, l'ha de guanyar ell mateix.
8: Sí, el davanter del Barça es considera el millor jugador del món actualment, juntament amb Mbappé, i per l'any que ha fet creu que hauria de guanyar ell la pilota d'or. Ho ha dit en una entrevista a Movistar i el sentirem al Catalunya migdia. Un altre protagonista blaugrana, Gabriel Jesús, avui entrevista al Tot Costa a partir de les 7 de la tarda i el Madrid Mourinho demana 3 mesos de marge per veure el millor nivell del seu equip i Zverev guanya el US Open.
0: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Natàlia Ramon, bon dia.
9: Bon dia. L'incendi d'un vehicle a la B30 a Sant Cugat del Vallès talla un carril en direcció a Girona i provoca cua que afecta també els carrils de l'AP7 en els dos sentits de la marxa. A més, un cotxe variat a la 2 a Abrera lenteix el trànsit en sentit Lleida i també hi ha retencions a la ronda de dalt a l'alçada de Pedralbes.
0: I ens falta el temps.
10: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
11: Bon dia.
0: Torna a fer calor d'estiu.
11: Sí, sí, absolutament intensa. I demà toca sostre, els valors més alts a Ponent, 36-37, i en general a Catalunya entre els 30 i 35. I avui ens hi quedarem molt a prop, amb domini del sol aquesta tarda i demà. Dimecres, nova possibilitat de tempestes, nord i nord-est de Catalunya, bàsicament, no passa Ponent ni al sud, i el nord nord i nord-est podrien ser intenses en alguns casos. De cara a demà, perdó, ja miraríem d'afinar-ho, igual que la veu. I pel que fa a la temperatura, doncs sembla que tornarà a baixar amb ganes a darrera hora de dimecres i sobretot dijous.
0: El Puyol et diria que prenguis clorat de potassa, que va bé per la veu.
11: Me'n recordo.
0: Veus? Doncs vinga.
11: Sí.
0: Ànims, demà et retrobem, a veure si em miro la veu. Fins ara.
11: Ha estat una cosa puntual. Molt, adéu-siau.
0: Perfecte. Fins ara.
10: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:05. Les presons catalanes freguen els 10.000 interns. Arriben al 95% de la seva capacitat. De fet, si haguessin fet una foto fixa el dia 31 d'agost, tindríem 505 places lliures entre totes les presons catalanes. De l'any 2010 al 2022, la xifra havia anat baixant. Però des d'aleshores, en només 5 anys, s'ha incrementat un 23% i s'ha passat dels 7.700 als 9.600 reclusos, Miquel Jarque.
12: Aquest increment de població reclusa s'explica per les penes a multireincidents que abans es castigaven amb multes. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, en declaracions a Catalunya Ràdio, ho justifica per l'eficiència del sistema.
13: L'increment del nombre de policies, tant locals com cos de Mossos d'Esquadra, sumat a la major eficiència dels cossos policials i sumat a una major activitat judicial, molt particularment en l'àmbit de la multireincidència, però també en el conjunt de l'àmbit penal, té com a resultat l'increment de la població penitenciària.
12: Davant d'aquest increment, el govern no es planteja, de moment, obrir noves presons i treballa en la construcció de mòduls nous per augmentar, això sí, la capacitat de les que ja hi ha.
13: La resposta que hi pensem donar com a departament és incrementar la capacitat en els nostres centres penitenciaris. Estem treballant per tal d'incrementar un mòdul a Mas d'Enric. Ens plantegem també la possibilitat d'incrementar nous mòduls en algun altre centre penitenciari per donar resposta aquest increment de la població penitenciària.
12: Pel que fa als delictes dels interns, 4 de cada 10 són a la presó per robatoris, el 13% per delictes relacionats amb les drogues i un 11% per delictes de violència masclista.
0: A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobre aquesta qüestió i ens preguntarem si hi ha alguna mesura més que es pot prendre i com és que hem arribat a aquesta situació en què les presons catalanes pràcticament estan plenes i gairebé no queden places lliures si és que s'ha de posar algú més a la presó. Com també tornarem a la segona hora sobre aquest pròxim tema. Tant la Unió Europea com la Xina rebutgen la carta blanca que vol donar Donald Trump al desenvolupament de la intel·ligència artificial. El president nord-americà prioritza els beneficis econòmics i el lideratge en aquesta matèria. Brussel·les, que ja té una regulació pròpia, no pensa cedir per anar en detriment de la seguretat. Thomas Regnier, portaveu de la Comissió Europea.
14: Esclar que tots estem a favor de disposar de models innovadors i d'última generació a la Unió Europea, però no farem concessions pel que fa als nostres estàndards de seguretat. Per tant, la responsabilitat recau en les empreses. Són qui ha de demostrar que els seus serveis són segurs perquè els puguin fer servir els nostres ciutadans.
0: Les Nacions Unides adverteixen que tots els drets humans i les democràcies estan en risc amb l'avenç de la intel·ligència artificial. El règim xinès, que ja aplica un control sobre tot el que passa al ciberespai, vol més supervisió i garanties que aquesta tecnologia es desenvolupa de manera saludable i ordenada. A banda, reclama accedir als nanochips que ja els veten als Estats Units. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
15: Bon dia. Reacció a la baixa a les borses xineses, per exemple, a Shanghai, després dels advertiments nord-americans sobre els riscos de la intel·ligència artificial. Les empreses d'aquest sector i dels semiconductors estan empenyent a la baixa. Juntament amb els Estats Units, com deia Trump, la Xina és l'altre gran pol de la intel·ligència artificial i tots els advertiments dels CEOs de les empreses nord-americanes han coincidit amb un document publicat ahir pel ministre de Seguretat de la Xina, Chen Yixin, en què reclamava construir una barrera de seguretat al voltant de la IA. De fet, el ministre va una mica en la línia dels CEOs nord-americans, però més centrat en el que té a veure amb la seva aplicació en matèria militar, i llança una acusació als Estats Units en el mateix article quan diu, sense anomenar-los, determinats països aprofiten el seu avantatge tecnològic per, amb l'excusa de la seguretat, limitar el desenvolupament d'altres països, llegir la Xina. En la conferència de premsa diària, el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers de la Xina sobre la petició dels directius nord-americans ha criticat l'alarmisme i i la confrontació.
16: El desenvolupament de la intel·ligència artificial afecta el benestar comú de tota la humanitat. Totes les parts han de col·laborar per fer avançar la IA d'una manera oberta, inclusiva, beneficiosa per a tothom i orientada al bé. Difondre diversos relats amenaçadors i participar en confrontacions i competència malintencionada només pertorbarà el procés de governança global de la IA i no servirà als interessos de ningú.
15: Més enllà de la pugna amb els Estats Units, la intel·ligència artificial a la Xina està fortament mediatitzada pel control total del govern sobre les empreses que la desenvolupen.
0: Doncs els experts en intel·ligència artificial posen en dubte els interessos que hi ha al darrere de l'alarma generada pels grans magnats d'aquest sector. Tot i la desconfiança, els que en saben també creuen que cal alentir el ràpid desenvolupament de sistemes i d'aplicacions, Núria Har.
17: Els especialistes coincideixen en el diagnòstic: cal més control humà sobre la intel·ligència artificial. El director associat del Barcelona Supercomputing Center, Cristian Cantón, ha defensat al matí de Catalunya Ràdio que reguli el desenvolupament de la tecnologia sense frenar els avenços.
18: A la part que desenvolupem capacitats d'IA, també hem de desenvolupar capacitats de seguretat que vagin a la part. Si aquestes dos camins no van elevar alhora, no van, doncs podem trobar-nos que realment tinguem un escenari on la IA es pugui utilitzar per fer catàstrofes.
17: El debat apocalíptic obert per les mateixes tecnològiques ja es nota a les borses. Les empreses d'energia i de semiconductors, per exemple, han caigut al mercat de valors. De fet, el mateix Sam Altman d'Open AI ha ajornat la seva sortida a borsa. Per això hi ha especialistes que sospiten que l'objectiu real de les grans companyies és aconseguir regular-se elles mateixes abans que ho facin els altres. La consultora i cofundadora de Mujeres Tech, Cristina Aranda, també al matí de Catalunya Ràdio.
19: És més fàcil lanzar una AI al mercado que un juguete o cualquier producto. Lo disfrazan un poco de, yo lo llamo lavado ético, ponerse este disfraz de personas buenas cuando están recibiendo multas millonarias por haber incumplido la propiedad intelectual.
17: Per ara, la Unió Europea és la primera i l'única que regulat la intel·ligència artificial al món.
0: Com dèiem, a la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobre aquesta qüestió i ens preguntarem què és el que es pot fer i si és veritat o no aquests crits d'alarma que fins i tot els magnats de les grans empreses que hi ha al darrere de la intel·ligència artificial han llançat en les últimes hores. Serà, com dèiem, a la segona hora del Catalunya Migdia. Ara, però, passen 12 minuts de les dues i tenim més coses. L'oposició de centre-esquerra de Suècia és a punt de frenar la dreta. L'escrutini de les eleccions d'ahir dona un avantatge mínim de només 3 diputats al bloc progressista, però fins dimecres o dijous no se sabrà quin és el resultat definitiu. Ningú ha reconegut la derrota, però l'extrema dreta, que en l'última legislatura ha influït en polítiques migratòries més restrictives, ha patit la primera reculada des que l'any 2010 va entrar al Parlament suec. Tot i això, si guanya el bloc conservador, manté l'aspiració d'entrar al govern. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Cernadas, bon dia.
20: Bon dia. Gairebé no hi ha precedents d'una situació així a Suècia. Els comentaristes es remunten a l'any 1979, quan els anomenats vots del dimecres, és a dir, del recompte posterior, van acabar decidint el resultat. El primer ministre i líder dels moderats, Ulf Kristersson, es manifestava així.
21: Si l'actual oposició unida obté 175 escons, respectaré que la líder socialdemòcrata Magdalena Andersson vulgui explorar les possibilitats d'unir el Partit Verd, el Partit de l'Esquerra i el Partit del Centre en una alternativa de govern conjunta i amb un pressupost compartit.
20: Però encara que el bloc de centre-esquerra acabi sumant, faltarà veure si Andersson és capaç, doncs, de formar un govern de coalició amb la resta del bloc, entre ells l'esquerra, contrari a l'ingrés de Suècia a l'OTAN, o els verds. En tot cas, aquests pocs milers de vots de diferència demostren que a Suècia també ha arribat la polarització extrema i seran crucials per definir el rumb futur del país nòrdic i, en el fons, el model social i polític de Suècia, progressivament allunyat de la imatge idealitzada de fa unes dècades. Si guanya el bloc conservador, en canvi, l'extrema dreta ingressaria al govern per primer cop a la història del país i acabaria de replar el gir ultraconservador que ha fet Suècia els últims 4 anys amb migració i lluita contra el crim.
0: Anem amb la política espanyola. La crisi migratòria de Ceuta passa factura al PSOE, que perd 2 punts en estimació de vot, segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. Tot i això, el CIS situa el PSOE com a guanyador si ara es fessin unes eleccions generals espanyoles, i Vox com el partit que més creix després de l'entrada massiva de migrants del juliol passat a Ceuta, Pilar García.
22: Sí, els socialistes guanyarien les eleccions si es fessin ara amb el 31% dels suports, el nivell més baix, això sí, des del juliol del 25, quan va esclatar esclatar el cas Cerdán. El PP puja lleugerament, 4 dècimes, fins al 25% en estimació de vot i escurça la distància amb el PSOE. A 5,5 punts, a l'enquesta anterior, eren 8. Qui més puja, però, és Vox. Creix més d'un punt fins al 16,6% de suports. També Podem guanyar més d'un punt en estimació de vot. Esquerra Republicana recula lleugerament per continuar al davant de Junts, que manté resultats.
0: Aquest baròmetre del 6 també pregunta als ciutadans per la situació a Ceuta. 8 de cada 10 defensa que Espanya hauria de reforçar les seves fronteres per evitar entrades massives de migrants com el que hi va haver aquest estiu.
22: Sí, el baròmetre no pregunta directament per la gestió de la crisi, planteja qüestions com ara l'enteniment amb el Marroc i més del 90% creuen que seria important. També demana pel paper de la Unió Europea i 9 de cada 10 defensa que hauria de col·laborar més amb Espanya en la gestió de la crisi migratòria. Alhora, un 70% dels enquestats creu que hi ha països o líders mundials que estan intentant crear malentesos per afectar les relacions entre Espanya i el Marroc. En la llista de preocupacions, la immigració passa a tercera posició, des de la segona del baròmetre anterior. L'habitatge continua al capdavant i al darrere hi ha els problemes econòmics.
0: Però la crisi de Ceuta no només marca aquest 6, també marca tota la política a Madrid. El PSOE no tanca la porta a noves dimissions pels avisos previs a l'entrada massiva de migrants d'aquest estiu passat. La portaveu socialista, Montse Mínguez, demana esperar a avançar més en la investigació judicial, mentre que des del Partit Popular, el seu portaveu, Borja Sémper, reclama cessaments immediats.
1: Nos llama mucho la atención que 46 días después de la invasión de Ceuta, Marlaska siga siendo ministro, Robles siga siendo ministra y lo que es peor, el señor Sánchez siga siendo presidente del gobierno.
3: Dejemos que la investigación avance, dejemos que la investigación se resuelva, porque aquí no somos el Partido Popular, que antes de conocer los informes ya tenían un culpable.
0: Recordem que l'únic càrrec que ha plegat és la mà dreta del delegat del govern espanyol a la ciutat autònoma de Ceuta. És la persona que va rebre el WhatsApp del CNI el dia abans de l'entrada en què indicava que 180.000 persones seguien la crida a les xarxes. Per cert, la jutgessa que investiga el cas ha proposat als jutjats de Ceuta que sigui l'Audiència Nacional qui també assumeixi la investigació sobre el paper que va tenir el delegat del govern espanyol en la ciutat autònoma en tota aquesta crisi de l'estiu. I encara una cosa més, perquè la Fiscalia ha rebut una denúncia contra el politòleg Ramon Cotarelo pel seu discurs contra l'islam en la glossa de la Diada a Ripoll, en l'acte institucional organitzat per l'Ajuntament de Ripoll.
22: L'ha presentat un ciutadà que considera que el contingut del discurs és constitutiu d'un delicte d'odi. En una part de la seva intervenció, Cotarelo va fer una crida a plantar cara a la invasió musulmana i a fer la guerra contra l'islam.
4: O ens convertir en islam i vivim com ciutadans de segona o fem la guerra i, perquè ells afecta, siguem derrotats.
22: L'Ajuntament de Ripoll, liderat per Sílvia Oriols, assegura que el discurs no es va consensuar prèviament amb el consistori i lamenten que no s'assenyés estrictament a la reivindicació de la Diada.
0: Passant 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda, els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord han firmat avui un memoràndum per treballar conjuntament per la independència dels seus països. En una cimera inèdita a Cardiff, els tres líders han augmentat la pressió a Londres i han coordinat una estratègia per demanar un referèndum per sortir del Regne Unit. És la primera vegada que aquests tres territoris britànics tenen governs independentistes tots tres a la vegada. Londres, Quim Olivares, bon dia.
23: Hola, bon dia. Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord han firmat un acord conjunt per demanar al govern britànic que els permetin celebrar un referèndum per la independència. Mary Lou McDonald, presidenta de l'irlandès Sinn Féin, ha parlat de moment històric.
24: No és cap exageració dir que la reunió d'avui i la signatura d'aquest memoràndum són històrics. És el moment en què reafirmem col·lectivament el nostre dret inalienable de decidir el nostre futur.
23: Els tres alerten que cap govern de Westminster té dret a bloquejar la democràcia. També s'han compromès a treballar plegats en qüestions com la pobresa infantil, el canvi climàtic, la llengua o els recursos energètics. Sentim John Sweeney, del Partit Nacional Escocès.
25: Considero que com més autogovern tenim, més podem fer per millorar la vida de la gent a Escòcia. D'aquí la importància del que estem fent avui.
23: Finalment, Rim Ap Iorwerth, líder del partit galès Plaid Cymru, també ha deixat clar que han de ser els galesos els que tinguin l'última paraula.
26: Hi ha un interès creixent per agafar les regnes d'aquest canvi. Veiem la trajectòria, però no em correspon a mi imposar-la. Aquesta trajectòria sempre vindrà del poble de Gal·les.
23: El govern laborista d'Andy Burnham ha reiterat les darreres setmanes que ara per ara no hi ha cap referèndum previst.
0: Passant gairebé 20 minuts de les dues, fem una pausa i de seguida continuem amb més coses aquí al Catalunya Migdia.
2: Catalunya Migdia.
5: A Obramat ens hi comprometem. Amb estoc sempre disponible i els millors preus amb més de 20.000 productes per la teva obra o reforma. 20 anys construint junts. Obramat.
6: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
7: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós...
8: Segur que no n'hi ha per tant.
9: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Les proves no han sortit bé. M'estàs dient que tinc un puto càncer? Ja el 31 d'octubre. La castanya.
27: No tenien res a veure fins que la ràdio les va unir.
28: Jo també agafo la baixa. I en Josep Maria també, per depressió.
29: Sí, sí, puto ficus.
30: Les gilipolles també tenen càncer.
31: Bam! Em cau la catapalta a terra!
32: No!
27: Dones de ràdio. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
33: La cultura és allò que tu vius. El que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
0: Catalunya migdia. D'aquí a 8 minuts seran 2:15. Nou rècord de matriculats a formació professional a Catalunya. Aquest curs s'han matriculat 76.000 alumnes de grau mitjà i superior, 5.400 més que el curs passat. El govern treu pit de l'augment de sol·licituds per cursar aquests estudis i diu que encara no han tocat sostre. La consellera d'Educació ha inaugurat el curs a Lleida, on ha visitat l'Institut Escola del Treball. Ho ha seguit l'Estela Bussoms. Bon dia.
34: Bon dia. Esther Niubó parla de molt bona salut de l'FP i defensa el procés per optimitzar l'assignació de places que ha permès, diu, reduir la xifra dels alumnes que es queden sense lloc per estudiar. Si fa 2 anys els que es van quedar fora en primera opció van ser 30.000, aquest curs al juny van ser 12.000. La consellera insisteix que s'ha de seguir per aquest camí.
35: El resultat és que hem reduït dràsticament el nombre d'alumnes que quedaven sense plaça assignada, que com saben doncs eren un dels grans problemes del darrer procés d'assignació i que també d'alguna manera condemnava alguns joves doncs a l'abandonament escolar prematur.
34: A l'Escola del Treball de Lleida el curs ha començat amb 1.100 alumnes i desenes d'aspirants que n'han quedat fora per falta de plaça. El seu director, Paco González, fa una proposta per augmentar l'oferta, que els centres de referència com el seu organitzin formacions descentralitzades.
36: Ha arribat a tot el territori. Els centres, jo crec, no han de fer formació solament en els nostres centres, sinó que hem de fer formació en el territori, a la gent del territori, però organitzada pels nostres centres.
34: I un anunci. Al març es farà a Lleida per primera vegada una competició d'habilitats d'oficis que reunirà uns 3.000 participants de tot Catalunya i que servirà d'aparador per als alumnes de quart d'ESO que estiguin buscant opcions de futur.
0: Per cert, l'economia catalana es manté forta. El consum de les famílies i les administracions han impulsat el creixement fins al 3% en el segon trimestre de l'any. Són 3 dècimes més que la mitjana espanyola i molt per sobre de l'europea, que està a l'1,2%, Jordi Canal.
25: Sí, la demanda interna, tot i que va caure unes dècimes amb l'arrencada de la guerra, és el que més ha contribuït a incrementar l'activitat econòmica. La inversió empresarial, en canvi, sí que ha reculat, mentre que les exportacions i les importacions s'han mantingut en positiu, amb poques variacions. Per sectors, al segon trimestre, tots han crescut, amb els serveis liderant el rànquing. Les branques del comerç, el transport i l'hostaleria han estat les més dinàmiques. La indústria s'ha mantingut com en els trimestres anteriors, si l'agricultura i la construcció, per contra, han frenat.
0: Més coses. Les farmàcies catalanes tenen molts problemes de subministrament de medicaments per la teràpia hormonal de la menopausa, que ajuden a mitigar els fogots, l'insomni, la depressió o l'osteoporosi, entre molts altres símptomes. Sobretot no hi ha estoc dels fàrmacs que s'administren per via cutània, amb sprays, amb pegats o amb gels, com ara el Letzeto o Levopat. Mònica Mas, bon dia.
1: Bon dia.
0: Hi ha alternatives a aquests medicaments que no es troben?
1: Doncs sí que n'hi ha, però no és gens fàcil, tal com explica a Catalunya Ràdio en Toni Torres, que és president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya.
3: Que perquè una farmàcia pugui fer la substitució, els medicaments han de ser exactament iguals. O sigui, mateix principi actiu i mateixa concentració. És a dir, parxes, gel, en fi, el que siguin iguals. Això no es dona amb aquest tipus de medicaments. Els metges estan optant perquè, si el medicament té més d'un principi actiu, mirar si existeix els dos principis actius per separat.
1: El doctor Camil Castelo Branco, ginecòleg de l'Hospital Clínic, explica també a Catalunya Ràdio que es poden substituir aquests gels o sprays per pastilles, però que no totes les dones ho poden fer.
4: També hi ha la mateixa molècula per via oral. El problema és que s'ha de metabolitzar el fetge i té un impacte metabòlic més elevat a les usuàries. Però ja et dic, alternatives hi ha.
1: I és que hi ha dones amb risc cardiovascular que no poden prendre via oral aquestes hormones per la possibilitat que augmenti el risc de trombosi. Els motius de la falta d'estoc són variats. Augment de la demanda perquè moltes dones han perdut la por al risc de tenir un càncer de mama si fan aquesta teràpia, i també les dificultats del transport mundial a causa dels conflictes bèl·lics.
0: I encara parlant de salut, la psilocibina, una substància psicodèlica que es troba en alguns bolets, fa que el que passa al nostre voltant tingui més influència en l'activitat del nostre cervell. En lloc de desordenar el cervell, com s'havia pensat fins ara, la substància reorganitza la seva activitat en funció del context i de l'experiència de cada persona. Aquesta és la principal conclusió d'un estudi internacional en participació de la Universitat Pompeu Fabra, publicada a Nature. A què consisteix aquest estudi, Toni Fortesa?
25: Doncs l'estudi ha analitzat 62 adolescents després de prendre psilocibina. Els investigadors han estudiat el seu cervell mentre descansaven, feien una meditació guiada, escoltaven música o miraven una pel·lícula. I han comprovat que, sota els efectes de la substància, l'activitat cerebral s'alinea més amb el context. A més, han observat que, com més intensa és aquesta reorganització de l'activitat del cervell, més millores en la mentalitat s'observen l'endemà. Això pot ajudar a entendre com una experiència psicodèlica pot afavorir el canvi psicològic. Gustavo Deco, catedràtic i investigador d'ICREA de la Universitat Pompeu Fabra.
8: Puede ser positivo, porque imaginaos una persona que está en depresión y que, por ejemplo, está rumiando, está atrapada en sus pensamientos negativos porque está en su casa con las paredes cerradas. Al abrir esta transparencia, al abrir el contexto, no solamente es informativo, sino que incluso puede ayudar a esta persona.
25: De fet, ja hi ha estudis que investiguen possibles usos terapèutics dels psicodèlics en problemes com la depressió, l'ansietat o les addiccions. Però els autors són prudents i recorden que aquest estudi de moment s'ha fet amb adolescents i que no és un assaig per tractar aquestes malalties.
0: La calor extrema que hem tingut aquest estiu ha tingut una repercussió clara i directa sobre els camps de cultiu. S'ha hagut de fer la collita abans per evitar que la fruita es fes malbé. Una fruita que, a més, amb aquestes altíssimes temperatures, no té les mateixes característiques ni de mida ni de dolçor. Passa amb la fruita, però també passa amb la vinya, amb les hortalisses o amb l'arròs. La Generalitat ha anunciat al Catalunya al Dia, de 3Cat Info, que aviat traurà una ajuda per instal·lar sistemes antigelades, que és el que patiran els agricultors els pròxims mesos, Sara Riera.
10: Per mirar d'afrontar les altes temperatures i no perdre tanta producció, els experts recomanen plantar varietats resistents. I quan això no és possible, doncs protegir els cultius amb mesures com aquestes que explica Stanis Torres, investigador de l'IRTA.
12: Les xarxes de sombreig, cada vegada que ens protegeixen de les calamarses, doncs també és una protecció contra la radiació i contra les altes temperatures. Per aprofitar les plaques agrofotovoltaiques, que també a la vegada puguin protegir cultius que siguin veritablement sensibles a la radiació.
10: La Generalitat diu que està estudiant en quins casos es podrà donar ajudes als agricultors que apostin per canviar la varietat que cultiven. Ara per ara, però, ha anunciat que se centren a ajudar a protegir els conreus de les gelades que vindran.
13: Serà doncs, adreçat això, a agricultors doncs, que facin cultius de fruita aquí a Catalunya amb un pressupost doncs, de 8 milions d'euros perquè puguin implementar aquests sistemes de xarxa antipedra i, per tant, que els permeti estar previnguts a l'hora doncs, d'aquests episodis canviants.
0: I encara parlant d'agricultura, els arrossars del marge dret del riu Ebre pateixen un augment descontrolat del cargol poma. Afecta el 80% dels camps. El sector ho atribueix a les pluges de la tardor passada. Tortosa, Jordi Barranca.
14: Hi ha unes 7.000 hectàrees afectades. El cargol es concentra sobretot als desguassos, tal com destacaven declaracions d'aquesta emissora, Antoni Almudé, Deber, president de la comunitat de regants.
2: A finals de setembre van caure uns 250 litros, quasi 300 litros, i van anar tots els desguassos i parcel·les, van anar quasi tot a un nivell de... Hi ha bastanta proliferació del caragol Massana i es va acabar proliferant per un munt de llocs. Estem a un 75% a l'IME Delta Dret, quasi un 80%.
14: L'única eina autoritzada de moment per fer-hi front és la saponina. Els pagesos, però, reclamen investigar nous mètodes. Josep Antoni Vidal, d'Unió de Pagesos.
5: Se va proposar des del sector posar crancs blaus com a prova en alguns desaigües, l'aigua salada, que el pagès apliqui saponina. Aquestes serien unes mesures. I ja fa molts anys que va el caragol, des del 2009, i s'hauria d'apostar per algun tema que es fa al reste del món per a poder-lo, no només en la saponina, sinó tindrà altres motius de lluita.
14: Els desguassos hi podrien haver aplicat aigua salada, sí, però l'any passat no ho van fer. Hi havia molta aigua dolça dels aqüífers i, si ho haguessin fet, n'haurien augmentat la salinitat.
0: Hem sentit els senyals horaris de 2:15 de la tarda. Atenció a aquesta notícia, perquè l'escalfament de l'aigua de mar i els canvis en els corrents marins han reduït a la meitat les captures de pop a Galícia i estan afavorint una explosió d'aquesta espècie de pops a la costa sud d'Anglaterra, Montse Poblet.
10: Sí, els pescadors gallecs han passat de capturar unes 2.000 tones l'any de pop a pescar-ne només 1.000, i en canvi els anglesos ja n'han capturat 6.000 de gener a juny, i l'any passat en van pescar 65 vegades més que la mitjana dels últims 10 anys. Tot i que es podria pensar que es tracta d'un desplaçament dels pops gallecs cap a les costes britàniques, perquè és la mateixa espècie, els experts ho desmenteixen. L'explosió d'exemplars al sud-oest d'Anglaterra s'explica per la pujada de la temperatura del mar i els canvis en els corrents marins que mouen les larves dels pops. Ens ho explica Pep Rutllant, de l'Institut d'Investigacions Marines de Vigo.
6: Unes temperatures marines molt adequades per a aquesta espècie, a latituds més elevades. A més, una gran abundància d'aliment, crancs i llamàntols o llagostes, i a més, ha coincidit que unes corrents favorables que han transportat i retingut les paraalbes procedents principalment del Canal de la Mànega i les illes del Canal, i també al nord de França, no?
10: I això mateix és el que explica la caiguda de captures a la costa gallega, on les condicions són cada cop menys favorables pel pop, un dels plats més emblemàtics de la cuina de la zona. José Antonio Pérez Sieira és el president de la Federació Gallega de Confraries.
7: Nosotros sabemos que algo pasa, o las corrientes pues no son favorables, la temperatura del agua aquí en Galicia este año llegó hasta 22 grados, y eso para el pescado y para los mariscos y para todo el producto pues es muy desfavorable, ¿no? Hasta que los pulpos o el marisco se adapte a ese clima, pasa una transición que no sueles pescar, ¿no?
10: Problemes pels pescadors gallecs, però també pels britànics interessats en els crancs i els llamàntols que demanda el seu mercat i que ara s'estan cruspint els pops.
0: I una cosa més abans de la publicitat. Ara passen 2 minuts de 2:15 de la tarda. L'Associació de Titulars d'Embarcacions d'Esbarjo de la Costa Brava reclama una nova regulació que no els obligui a fondejar el vaixell lluny de la costa. Aquest estiu, els Mossos han acusat directament alguns patrons d'haver destrossat les boies que fixen els límits, precisament per poder arribar amb la barca fins a la platja mateix. Girona, Fèlix Martín.
9: Sí, des de l'associació neguen aquests anys a les boies que es van denunciar el juliol entre Palamós i Mont-ras del Baix Empordà, encara que no hi estiguin d'acord. Es queixen que hi ha cales d'accés molt restringit a peu, per tant, amb pocs banyistes, i diuen gairebé sense Posidó ni el fons marí, on els obliguen a ancorar el vaixell molt lluny de la costa. Sentim Francesc Davant, membre de la Junta de l'Associació.
15: Nosaltres una veu que després de molt temps ja n'hi ha prou. Fem les coses amb criteri, amb proporcionalitat i amb respecte per tothom, el medi ambient i per tothom. A veure, s'estan fent coses exagerades i arbitràries. Perquè la sensació que tenim és d'algunes administracions, sobretot municipals, que van a prohibir per prohibir.
9: L'Associació de Titulars d'Embarcacions d'Esbarjo de la Costa Brava aplega uns 400 socis.
0: Passant gairebé 4 minuts de 2:15 de la tarda, fem una pausa per la publicitat i de seguida la cultura.
16: Catalunya migdia.
17: Ni des de dalt, ni des de baix, ni des del nord, ni des del sud, ni des de la muntanya, ni des del mar. Barcelona no es pot mirar de lluny, cal viure-la de ben a prop. BTV, on veuràs i viuràs tot el que ha passat, passa i passarà a Barcelona. BTV, a peu de carrer.
11: El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
16: Estàvem buscant un nom i no li trobàvem, i al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I sona, no?
18: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donis el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
19: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
11: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
19: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
11: Catalunya migdia.
0: Passant 5 minuts de dos quarts. Salvador Dalí ja té un espai permanent a Barcelona. És l'anomenat Dalí Boulevard Cibernètic, que ocupa 1.200 metres quadrats a la Casa Ametller, al Passeig de Gràcia. Una experiència pel visitant on trobarà una sala immersiva, metavers i peces de col·lecció úniques, Montse Camps.
1: Sí, hi ha objectes icònics com el vestit d'astronauta daurat del 1958, les joies cinètiques de l'artista, els seus emblemàtics bastons crossa o el vestit d'alta costura creat juntament amb Christian Dior. Un recorregut a través del pensament futurista de Dalí i la seva...

0: Avinguda, on Dalí va fer la seva primera exposició individual ara fa 100 anys.
1: Això ho trobareu al Passeig de Gràcia de Barcelona. Si us quedeu al sofà de casa, també teniu novetats, en aquest cas a través de la televisió. Netflix estrena aquesta setmana una nova entrega de la sèrie Monstruo, que s'ha fet famosa per retratar amb detall diversos assassins en sèrie rellevants de la història dels Estats Units. És una de les estrenes destacades de la setmana a les plataformes de streaming, juntament amb l'espin-off de Reacher. Marc Garriga.
2: Després de Jeffrey Dahmer, els germans Lyle i Eric Menéndez i Ed Gein, aquest any li arriba el torn a Lizzie Borden, una dona acusada d'assassinar el seu pare i la seva madrastra amb una destral l'any 1892 a Massachusetts. És la quarta temporada de la saga Monstruo, que s'estrena dijous a Netflix i que protagonitza Ella Beatty, la filla de Warren Beatty i Annette Bening. A més, a Netflix arriba també la segona temporada de Stranger Things, Relatos del 85, i també tornen Outlander, Sangre de mi sangre a Movistar Plus i Slow Horses a Apple TV. Completen les novetats destacades Nigli a Prime Video, l'espin-off de la trepidant Richard, que se centra en aquest personatge femení, Frances Nigli, una de les aliades més properes i de confiança de Jack Reacher.
1: I ara parlem de cinema. Clear. Do you have plans tonight? L'autor, productor i director nord-americà Kevin Bacon se suma a Danny DeVito i a Peter Jackson com un dels convidats estrella de l'edició d'aquest any del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, que es fa a Sitges, Òscar Callau.
3: Sí, Kevin Bacon rebrà a Sitges un dels grans premis honorífics al costat de la seva dona, Kira Sedgwick, una actriu destacada també del cinema fantàstic. La directora de la fundació que organitza el certamen, Mònica García, ha recordat les principals aportacions de Bacon al gènere.
4: Se dio a conocer en la cantera del Fantástico con títulos como Friday the 13th, o sea, Viernes 13, Tremors, Flatliners, X-Men, First Class. Es un nombre imprescindible que ha trabajado a manos de directores como Oliver Stone, Ron Howard, Clint Eastwood, Paul Verhoeven, James Gunn, Ty West y suma y sigue.
3: El festival presentarà la minissèrie de terror Carrie, que adapta el llibre de Stephen King portat al cinema amb gran èxit l'any 1976. D'altra banda, el festival estrena aquesta edició els premis Woman in Fan, que rebran les cineastes Mei Kokaji i Adrian Barbó.
1: I una cosa més abans dels esports. Aquesta és la història d'un que volia ser ocell. Acostumats a les imatges de postal que coneixem de l'Alt Empordà, de pobles d'en Somni, considerats un destí turístic d'alt poder adquisitiu, el còmic L'Altre Empordà, amb il·lustracions de Toni Benages i guió de Ricard Martín, ens descobreix un territori molt pròxim, però brut, inhòspit i sòrdid. El llibre el publica l'editorial Finestres. Valèria Obereda.
5: La Berta i el Marc són dos adolescents que pateixen les conseqüències d'un ritual fet sense ser-ne conscients en un cementiri de l'Alt Empordà. Un primer petó obrirà una escletxa a l'infern que després no sabran com tancar. Toni Benages apunta que no tot és tan bonic a l'Empordà.
6: Aquesta mitificació, doncs no. I és una mica aquesta part de l'Altre Empordà. És aquesta part fosca, amb aquesta pàtina també de fantàstic i d'humor al mateix temps, doncs parlem d'aquesta porqueria que hi havia mentre les postals ensenyaven aquest mar de la Costa Brava, no?
5: La idea de la història és de Ricard Martín, que es basa en records d'adolescència per aquest seu primer còmic.
7: Quan escrius el primer llibre només escrius de la teva infància o de la teva joventut. I clar, jo amb arrels en un poble del costat de Figueres, cada cop que tornava al poble semblava que les coses tenien com un cert tàlit de misteri, suposo que ja per la joventut perduda i mai recuperada, i em va semblar que això seria un escenari suggeridor.
5: Escenaris reals, esperits d'empordanesos il·lustres com Salvador Dalí i Josep Pla, que apareixen després del consum de psicotròpics, i fets basats en notícies reals que semblen impossibles. Són altres elements que trobarem a l'Altre Empordà.
1: Catalunya migdia. Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
8: Bona tarda.
1: Lamine Yamal fa com Mbappé i entra també de ple en la campanya per demanar la pilota d'or d'aquest any.
8: Lamine convençut que l'ha de guanyar ell perquè és el millor del món i perquè ha fet un gran any.

Barça segueix guanyant. Ahir nova victòria a la Lliga, 2-4 al camp del Llevant, i els blaugranes són líders en solitari a la Lliga. 4 gols al Barça amb 2 gols de Lamine, que torna a ser protagonista per la pilota d'or. La setmana passada Mbappé presumia de l'any històric, que diu que el fa mereixer de la pilota d'or, i ara ha estat Lamine Yamal.

0: Mundial, qui també reclama aquest mateix premi, Ramon Salmurri.
1: Lamin parla sense pèls a la llengua i diu el que pensa, transmet confiança en si mateix, fins i tot un cert punt d'arrogància o de prepotència, però també de veritat. I en una entrevista a Movistar amb Jorge Valdano aquesta setmana ha sortit a defensar la seva candidatura a la pilota d'or.
2: ¿A quién se lo daría yo? Es al mejor jugador del mundo.
3: Sí, no,
2: ¿a quién se lo van a dar? Eso ya es una conversación muy larga.
3: No, yo te pregunto a ti. Entonces, ¿a quién se lo darías tú?
2: Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo, por lo que he ganado. Porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo. Y
3: así de claro lo tienes, ¿no?
2: Sí, para mí es muy claro, y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
1: Les declaracions d'Mbappé la setmana passada, on reclamava la pilota d'or, semblen haver engegat el botó d'encès, la campanya del Barça. Per posicionar Lamine Yamal a la pilota d'or, treu fum. Dimarts, en la prèvia al Feyenoord, surt Lamine a parlar. Dimecres, al dinar de directives, Joan Laporta reclama la pilota d'or per ell. Flick, en el postpartit, s'hi suma. I Rafa Yuste, el vicepresident esportiu, en la prèvia de Llevant, també. I ara, Lamine a Movistar. Un Lamine que diu que vol fer història al futbol, que ho té molt clar i que no es deixarà anar, i admet que el Mundial no va ser el seu millor nivell.
2: Después de ganar el Mundial no estaba contento. Yo creo que lo de la lesión es verdad, pero no tiene nada que ver, porque sé que en otro momento llega a repetirse el Mundial y hubiera estado a un nivel igual si vengo de lesión. Yo creo que aunque hice muchas cosas que la gente no vio, que por ejemplo, yo creo que para el entrenador es algo increíble tener a un jugador que arrastra a tres jugadores, es algo increíble, pero no estaba contento por mí, porque sé que otro jugador con mi rendimiento hubiera hecho un gran Mundial, pero para mí yo podía haber hecho más. Sí que ayuda al equipo, pero creo que tengo mucha ganas de que llegue el siguiente.
1: Doncs d'aquí pràcticament un mes, el 26 d'octubre, sortirem de dubtes en aquest cos a cos entre Lamine Yamal. Cos a cos, verbal, públic, dialèctic, però també sobre el terreny de joc, perquè tots dos han començat el campionat de Lliga amb la pilota d'or entre cella i cella.
4: Cara de Yemi, ara Yemi retalla a l'interior de l'aire, retalla de Yemi, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de la tranquil·litat.
0: Karim Adeyemi va marcar el quart gol del Barça en el Llevant 2, Barça 4. D'ahir, el gol de la tranquil·litat que deia el Bernat Soler a la TDT, una victòria que manté el Barça com a únic equip invicte a la Lliga i líder en solitari, Salmo.
1: Tot i que no va ser la millor versió del Barça i va començar dominant el partit, a la mitja hora ja guanyava 0-2, el Barça va exhibir instint, gol, Xavi Espar va obrir la llauna, Lamine en va fer 2 i empata Rafinha amb 6 al capdavant de la classificació de golejadors, i Adeyemi, com ara escoltàvem, va tancar el partit amb un golaç. Però va ser un Barça vulnerable, que es va deixar espantar, sobretot amb errades de Xavi Espar i de Marc Bernal, però tothom es va desconnectar un punt per passar del 0-3 al 2-3. Flick, però, a la roda de premsa postpartit, va voler positivitzar, almenys, de portes en fora.
5: Crec que encara no estem al nostre millor nivell. Ho pot semblar per tal com comencem, però hem d'aprendre a sobreviure i evitar aquest tipus de jugades per millorar de veritat.
0: I avui protagonista al tot costa, Gabriel Jesús, el nou que el Barça ha fitxat aquest estiu i que ja ha debutat i que a més ja ha marcat el Camp Nou. Al tot costa, què li ha demanat Flick, com va ser el seu fitxatge, què en pensa dels seus companys de vestidor i de Lamine? Doncs les respostes avui a partir de les 7. Hem començat parlant de la pilota d'or i del que deia Lamine Yamal, recordant també el que havia dit Mbappé. Avui hi ha hagut roda de premsa a Madrid. Se n'ha parlat poc. Ha parlat José Mourinho, que comença a estar tip dels periodistes. Ha dit que voldria no haver de fer tantes rodes de premsa, però de moment les ha de fer. Avui previ al partit de demà al Camp de l'Elx. I no ha entrat gaire en aquesta campanya de la pilota d'or, sinó que el que ha fet avui és demanar paciència pel seu equip, Montserraia.
6: El portuguès té clar que fins d'aquí uns 3 mesos no veurem un Madrid amb l'empremta Mourinho. Diu que encara tenen marge de millora i també veu millorable l'actuació de Vinícius.
7: Pero existe otro Vinicius, existe el Vinicius que ha eliminado el Benfica la temporada pasada en partidos igualados, principalmente los dos en la fase a eliminar. Una oportunidad, un gol y para casa. Le está faltando esta performance de altísimo nivel. però sto contento. Sto contento con él.
6: No vol entrar en si Lamine Yamal es mereix la pilota d'or, com diu el mateix Blaugrana, i compta amb el trident Bellingham, Mbappé i Vinícius per als pròxims enfrontaments. Demà al camp de l'Elx i diumenge al derbi, al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid, on van punxar la temporada passada. Qui no punxa és el Barça de Flick i l'Atlètic amb Simeone, amb penals assenyalats a favor dels dos equips en l'última jornada. El tècnic del Madrid ha increpat els periodistes perquè no li han demanat per aquest tema.
7: Ninguna pregunta sobre los penaltis? No. No.
6: I la recepta per evitar lesions? Diu Mourinho que els jugadors estan arribant mitja hora abans als entrenaments per fer gimnàs i reforçar la part física. Es queixa de molts partits jugats en pocs dies i també de moltes rodes de premsa, 6 en una setmana. I fa broma per dir que si els periodistes aconsegueixen restar-li una roda de premsa setmanal, els convidarà a un pica-pica.
0: Però demà, abans d'aquest partit del Madrid, jugarà l'Espanyol. Ho fa a les 7 contra el Rayo i a Butar, que ja sabeu que no es pot jugar encara a l'estadi de Vallecas. I avui hem vist un tècnic, Manolo González, ambiciós. Han sumat 4 dels últims 6 punts i en vol més, David Gallofré.
8: Sí, perquè abans del partit contra l'Osasuna, Manolo González ja es marcava l'objectiu de fer 9 punts de 9 possibles abans de l'aturada per seleccions. Després de la victòria dissabte a El Sadar, avui el tècnic blanc i blau ha insistit que ara l'objectiu és guanyar demà el Rayo i divendres l'Elx per completar aquesta setmana perfecta, però no vol pensar més enllà.
9: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera edició, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia de l'Eix. No crec que no és el moment de mirar més enllà, és el moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
8: Manolo tindrà algunes baixes, no podrà comptar amb els lesionats Quique García i Gorosabel, ni tampoc amb Jofre Carreras, que arrossega unes molèsties al pubis.
0: I el València intenta aturar com sigui un inici de temporada nefast, només un punt en 5 jornades, i això ha fet saltar pels aires tot el projecte esportiu de Peter Lim, que ja s'ha carregat l'entrenador i també el director esportiu, Marcos García.
10: El València ha fet fora Carlos Colberán, busca ara entrenador. Ernesto Valverde i Iagoba Arrasate, però també José Luis Mendilibar encapçalen la llista de candidats a la banqueta valencianista. També sonen noms com Marcelino o fins i tot Javier El Vasco Aguirre. De cara al partit de demà contra l'Alavés, l'entrenador serà de forma interina al tècnic del filial, que és Óscar Sánchez.
11: Es sobre todo a nivel emocional. Creo que hay un buen equipo, buenos chicos, chicos que he visto con unas ganas de revertir la situación y de ganar partidos y darle alegría al valencianismo. Y por ello hay que llegarles, ¿no? Hacerles ver un poco de esa responsabilidad que tienen, que son buenos y son capaces de hacerlo como lo han hecho otras veces.
10: Declaracions en roda de premsa fa menys d'una horeta. El nou director esportiu del València és Braulio Vázquez. Des d'ahir és qui ocupa el lloc de Ron Gorlay, molt criticat per un mercat d'estiu ple de dubtes.
0: I encara la Lliga de la jornada d'ahir destaquen el triomf de l'Atlètic de Madrid, que al minut 84, Montse, empatava 0 al camp de la Real Societat.
6: 3-0 per als de Simeone en 10 minuts. Grimaldo va fer el primer gol de penal per unes mans d'un jugador donostiarra. Just després, al 90, va marcar Jonathan David i ja al descompte Giuliano va fer el tercer. Els matalassers pugen a la quarta posició de la classificació amb 10 punts. Aubameyang continua en ratxa, 5è gol en 5 jornades. Ahir va donar el punt al Deportivo en l'empat a 1 al camp del Getafe i manté l'equip gallec invicte. El gol de l'equip madrileny va ser del català Ramon Terrats i primera titularitat de l'exblaugrana Marc Casador amb el Depor. Un altre català i ex-blaugrana, Ferran Juglà, va fer el gol del Celta, que va empatar una casa contra el Màlaga. I avui es tanca la jornada cinquena amb el partit Villarreal-Betis a les 9 del vespre.
0: I a la segona divisió, mal cap de setmana pels equips catalans. El Girona va perdre dissabte contra el Castelló. A més, s'ha confirmat aquest matí que el davanter Brian Hill estarà entre 2 i 3 setmanes de baixa per una lesió muscular. I primera derrota del Sabadell d'aquesta temporada, Francesc Ripoll.
12: Va arribar ahir a Somoix davant el Mallorca. 2-0 al camp d'un dels equips que està cridats a pujar a primera divisió. I en un partit on 2 errors del Sabadell van permetre als balears marxar al descans amb 2 gols d'avantatge. Malgrat millorar a la segona meitat, va faltar encert. Ferran Costa, el tècnic dels arlequinats, és conscient que les errades els van penalitzar.
13: Els quatre partits anteriors hem tingut un nivell d'atenció i de fiabilitat altíssim. Hem estat nosaltres qui hem generat errades, hem estat molt curosos per no cometre-les, i en això no hem estat bé, i la derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria. Qui comet errades no forçades sempre està molt proper a la derrota.
12: Tot i perdre, el Sabadell suma 8 punts de 15 possibles en la temporada del seu retorn a segona divisió. El proper partit serà diumenge a les 2 del migdia i contra un altre rival de categoria. L'Oviedo visitarà la nova Creu Alta.
0: I a la Lliga Femenina, el Badalona Women es va imposar ahir al vespre al camp de l'Eibar, 1-4, va guanyar, són cinquenes a la classificació amb 6 punts dels 9 possibles. Han sortit horaris de la sisena jornada i això vol dir que ja sabem quan es juga el clàssic. El Barça-Real Madrid es jugarà diumenge, 4 d'octubre, a les 5 de la tarda, al Camp Nou. El dia abans, dissabte 3, es juga l'Espanyol a l'Alavés i el Sevilla a Badalona, tots dos a les 12 del migdia. Fem una pausa i després...
14: Zverev acaba de guanyar...
15: No ho sembla.
14: El US Open, tot i que no ho celebra gens.
15: No, però s'ha acabat, sí.
14: No s'havia assabentat.
0: Després de la pausa sabrem per què Zverev no s'havia assabentat que havia guanyat el US Open.
16: Catalunya migdia. La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
17: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
16: Entrades a auditori.cat.
18: 205 cavalls i només 4,3 litres?
19: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
20: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
21: El Teatre Lliure celebra 50 anys amb Un Teatre Lliure, una exposició al Palau Robert que descobreix què és el lliure i quina és la seva identitat a través de l'espai i l'escenografia.
22: Amb instal·lacions creades per l'ocasió pels escenògrafs Frederic Amat, Montse Amanós, Lluc Castell, Sílvia Delanyó i Max Glenza.
21: A partir del 22 de setembre al Palau Robert.
23: Com et dius?
24: Ferran Adrià.
23: Quina és la teva experiència com a cuiner?
24: Has estat a alguna escola?
23: Has tingut algun mestre?
24: Això és una altra lliga.
23: Això són dos estrelles Michelin.
25: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
26: Estàs posant a tots al límit.
27: Andreu tots mal.
25: Gènesi. El 21 de setembre estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
16: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
28: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
28: Som 3CAT.
0: Dèiem abans de la pausa i ho sentíem. Alexander Zverev, nou campió del US Open dels Estats Units, va guanyar en 4 sets Ben Shelton, però una de les imatges més curioses, Marcos, va ser quan el mateix campió no se n'adona quan
10: sí.
0: guanya.
10: És allò que guanyes al torneig, que ho diu la jutgessa de cadira, però tu no n'ets conscient.
29: In that moment I was in the zone a lot.
30: Estava enfocat en la meva zona, no sentia cap soroll. Vivia al meu túnel, en aquella mena de moment que no sentia res. No tenia cap consciència de l'ambient. Al cap i a la fi, havia oblidat el marcador. És tot el que et puc dir. Pensava que era 5-1 i no 6-2.
29: I just thought it was 5-1 instead of 6-2.
10: És veritat, aquest any també ha guanyat el Roland Garros en tennis. L'empordanesa Badosa debuta aquest vespre al torneig de Sao Paulo, juga contra Daria Smetinsallà.
0: Ciclisme, Enric Mas va guanyar ahir la Vuelta i el ciclista mallorquí que aconsegueix la primera victòria en una gran volta per etapes, Isaac Vilalta.
31: Doncs sí, el ciclista d'Artà havia estat 3 vegades segon a la Vuelta, la gran volta per etapes, que sempre li ha anat millor. Però semblava que mai aconseguiria una gran victòria. I, de fet, aquesta edició de la Vuelta va començar marcada pel domini absolut de Tadej Pogačar. Però quan l'eslové va caure i es va retirar a la 8a etapa, Mas ho va saber aprofitar, situant-se líder i reafirmant la primera posició l'endemà, amb el final d'etapa a l'Alt d'Aitana. Des d'aleshores, tant ell com l'equip s'han mostrat sòlids per tancar una victòria que suposa un somni per al mallorquí.
32: He soñado, he duchado para esto, he trabajado, así que creo que también, o creo no,
1: Es una realidad que el equipo necesitaba una victoria como esta y nada, ya la tenemos.
31: Al podi final, Enric Mas, Primoz Roglic i Fèlix Gol. Bon paper en aquesta volta de Pau Miquel, Marcel Camproví, Marc Brustenga, també d'un David de la Cruz que ja ha anunciat que es retira al final d'aquesta temporada.
2: Últim sector. Guanya la cursa Marc Márquez. El tro de Cervera, Marc Márquez, que és nou líder.
0: El campió del món de MotoGP, Marc Márquez, que ha remuntat 102 punts per a convertir-se al nou líder empatat amb Jorge Martín Damià Aguilar.
3: La victòria total de Marc Márquez al Gran Premi de San Marino té un valor especial. Significa posar-se líder del campionat per primera vegada aquesta temporada. Significa donar un fort cop moral als rivals a domicili. I significa que després de molt de patir aquest any, amb quiròfan inclòs, se sent alliberat per atacar.
4: Recibí un regalo por parte de los oponentes y bueno, es ahí donde intentaré aprovecharlo lo máximo. Pero para mí lo más importante es el estado mental que me encuentro. Es lo que buscaba, estar mentalmente relajado para de esta manera poder exprimir-me al màxim i intentar-lo hasta el final.
3: Ara bé, els atacs d'aquest Márquez són diferents. Ja no són a l'estil huracà amb tot. Ara el tro de Cervera se sap dosificar i aplicar quan toca tota la força sobre els rivals. Marc Márquez ha tingut moments de pessimisme aquesta temporada. Ara és tot el contrari. Aquesta setmana, Gran Premi d'Àustria.
0: I aquest cap de setmana s'ha estrenat el circuit de Mad Ring del Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 a Madrid, una prova envoltada de polèmica. Oriol Rodríguez.
5: Madrid ja té la fotografia que tant temps fa que desitjava, la dels monoplaces de Fórmula 1 passant pels seus carrers. Si l'objectiu era acollir una cursa de Fórmula 1, ja tenen l'objectiu complert. Això sí, encara que la cursa ahir, amb victòria del líder Kimi Antonelli, hagi estat la més avorrida dels últims anys, en un traçat on és impossible avançar i que ha indignat els pilots i també els equips. Però per als promotors, la cursa en si deu ser el de menys, tenint en compte la quantitat de VIPs que s'han passejat per Madrid aquest cap de setmana. Això sí, un circuit que està a punt de mira dels veïns que estan indignats per les dificultats amb les que es troben per accedir a casa seva des de fa mesos, a banda dels problemes acústics que els genera la prova, tot plegat sense entrar a valorar d'on deuen haver sortit els centenars de milions d'euros que ha costat el projecte faraònic d'Ayuso i companyia. A més, els veïns ara pretenen anar un pas més enllà, busquen començar una batalla judicial contra aquest Madrid perquè l'any que ve la prova no s'hi pugui celebrar, tot i el contracte signat per 10 anys amb la Fórmula 1. Veurem com s'acaba tot plegat.
0: I en bàsquet, el Barça, que comença l'era Sekulić amb el primer títol, victòria a la final de la Lliga Catalana davant del Lleida, però sí que és cert que també va tenir la lesió de Brizuela, Ernest Macià.
6: Doncs sí, a Brizuela se li acaben de fer les proves fa poca estona, de manera que els metges ara es miraran els resultats i aquesta tarda sabrem ja l'abast de la lesió de Brizuela. El fet que no sigui el tendó d'Aquiles és positiu, és el turmell i no és el genoll, això també és positiu, però veurem si hi ha afectació òssia o simplement és un esguinç fort. Això faria variar molt el temps de baixa, el que segur és que no estarà per la Supercopa. Sí, com deies ahir, el Barça es va imposar el Lleida, que ha sigut l'equip més madur en aquesta Lliga Catalana, però el Barça, amb el talent físic dels seus jugadors, va fer un últim bon quart i es va imposar l'ahir en 96-87.
0: I la selecció espanyola femenina, que guanya la medalla de bronze al Mundial.
6: És el tercer cop que ho aconsegueix. Va guanyar el partit la final de consolació a Alemanya de manera clara, 81-58, i la gran final, l'Estats Units-França, novament, i per 5 anys seguit el guanya Estats Units. França va fer bons 3 primers quarts, però novament, com a la final de la Lliga Catalana, el físic d'un dels dos equips, l'equip guanyador, Estats Units, va ser decisiu.
0: I per acabar, David Ubach, què més expliquem?
7: Doncs que en golf aquest cap de setmana Europa ha guanyat la Solheim Cup enfront dels Estats Units amb marcador ben ajustat. Als Països Baixos, l'equip europeu femení ha recuperat el títol aquest cap de setmana per un marcador final de 15 punts davant dels 13 dels nord-americans, de les nord-americanes. Recordem que la Solheim Cup és la competició bianal femenina que enfronta Europa amb els Estats Units. I un apunt també per destacar que l'Ajuntament de Barcelona lliura aquesta tarda la medalla d'or al mèrit esportiu a Pere Miró.
0: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva. A les 7 tot costa amb entrevista amb Gabriel Jesús. Seguim aquí al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
8: Són les 3.
9: Catalunya Migdia.
8: Fa una hora hem començat el Catalunya Migdia explicant-vos que les presons catalanes arriben al 95% de la seva capacitat. El govern ho explica, en part, pels lladres reincidents, que ara compleixen penes de presó, a diferència de fa uns anys, quan el càstig es limitava a una multa. També hem connectat amb la Xina, el dia en què el seu règim s'ha sumat a la crida mundial per controlar millor l'avenç de la intel·ligència artificial. I hem analitzat el primer baròmetre del CIS després de la crisi de Ceuta d'aquest estiu. Un baròmetre que dona la victòria al PSOE en cas d'eleccions generals avui, però a això sí, amb menys marge sobre el Partit Popular que fa un mes. Vox puja amb força, a Catalunya Esquerra baixa lleugerament i Junts per Catalunya es manté. Tot això us ho hem explicat a la primera hora. Ara què més podem afegir i abans d'entrar en la segona, Joan Bota?
9: Doncs aquesta hora estem molt pendents d'un incendi a la zona sud de Mataró, al costat del Rengle, a l'Ai, a l'Arquera, per qui sigui de la zona. 13 dotacions dels bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema en una indústria tèxtil al polígon de les Hortes. Els treballadors han pogut sortir a temps i no consten ferits. Anem cap allà, Marta Vallès.
11: El foc afecta una nau de l'empresa tèxtil Punt Roma al carrer Uberlocaire d'aquest polígon industrial de les Hortes, a tocar del Pla d'en Buet. Els bombers han rebut l'avís a 1:15. Quan ha començat l'incendi, els treballadors que eren a la nau han pogut sortir. La columna de fum negre és visible des de tota la ciutat i també des d'altres municipis del Maresme. Protecció Civil ha posat en alerta el Pla Procicat i recomana als veïns de la zona que tanquin portes i finestres per evitar molèsties pel fum. També demana que ningú s'acosti a la zona.
9: Mentrestant, a Lleida han condemnat a 6 anys d'internament el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega l'estiu de l'any passat. L'acusat, que ara té 18 anys, ha reconegut els fets en una vista de conformitat que s'ha fet als jutjats de la capital del Segrià. En crònica política, Junts per Catalunya diu que el govern de Salvador Illa ha tocat fons i l'acusa d'estar sotmès permanentment a Madrid, i a Pedro Sánchez, el principal partit de l'oposició, ha demanat al president de la Generalitat un gir de guió coincidint amb l'equador del seu mandat i hores abans de la conferència que ella ha de pronunciar aquest vespre per fixar les prioritats del país pels pròxims anys. Sentiu Josep Rius, que és el portaveu de Junts.
12: 2 anys en què ha enterrat la imatge de bon gestor del PSC i ha confirmat la dependència i l'espanyolització del govern de la Generalitat de Catalunya en mans del president Illa. I l'últim exemple d'aquesta espanyolització el viurem aquesta setmana amb el fet de portar, doncs, la celebració de la Diada a Extremadura.
9: I ara sentiu això?
13: El govern no està...
9: Això segon que és la gran cita. La BBC ha adquirit els drets internacionals d'aquest programa original de 3CAT. L'operació representa una fita per l'audiovisual català, ja que és la primera vegada que la corporació britànica compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena del país i desenvolupat originalment en català.
8: Doncs amb aquesta notícia, per aquesta estrena, aquesta compra, de fet, de la BBC d'un format original del 3CAT, arribem a passats 3 minuts de les 3.
16: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
8: Des d'ara fins a les 4 amb el Jordi Cabré, advocat i escriptor. Bona tarda.
14: Bona tarda.
8: L'Alba Alfagema, psicòloga i divulgadora. Bona tarda.
15: Hola, bona tarda.
8: I el periodista Iu Forn. Bona tarda.
17: Bona tarda.
8: Tot bé?
14: M'estava imitant. M'estava imitant, l'Iu, es veu.
8: Sí?
14: Sí. No arriba el Cabré, no arriba el Cabré.
8: Els oients no poden tenir el gust de sentir i tastar aquesta imitació de Jordi Cabré per part d'Iu Forn?
17: No.
15: Te l'ha tornat, Jordi?
17: Sí, sí, no, no. Coses que passen a fora...
14: Jo no sé
17: que...
8: Si a final de temporada fem una mena de baròmetre dels tertulians entre els oients, que la gent es sàpigui que Iu Forn s'ha negat categòricament,
17: sí,
8: a compartir amb els oients les seves imitacions.
17: I són les 3 i 4 minuts. Fins les 4...
8: Encara tens temps de muntar més embolic, eh? Molt bé. Escolta'm, endavant, endavant. Intentarem torejar-ho com puguem. Qui primer muntarà per l'embolic no serà l'Iu. Sabeu que les segones hores dels dilluns les comencem amb l'Elisenda Pineda. Bona tarda.
18: Bona tarda, què tal? Com estem?
8: Estàs? Tu has pogut sentir la imitació de l'Iu?
18: Per descomptat.
8: I què?
18: Molt acurada.
8: Ens hem perdut una cosa...
18: És que no notaríeu la diferència. O sigui, si ara mateix l'Iu fa la imitació d'en Jordi, no notaríeu la diferència, per tant, no paga gaire la pena que ho faci.
8: Igual estàs perdent el temps fent de periodista, igual, com a humorista, imitador...
18: Podries anar a l'Hormiguero, nen.
17: O sigui, no m'ha dit periodista.
18: Ah, sí?
17: Ho has sentit?
8: I t'he presentat com a periodista, fins i tot.
17: Hem de dir, quan acabi la temporada i fem el baròmetre d'insults i d'allò cap als tertulians, Òscar Fernández un dia li va dir a Inform periodista.
13: Ah, com a insult.
19: Com a insult.
13: Molt bé, molt bé.
18: A ja veure, què? Dos,
13: Sí, aquí, va, això,
18: escolta'm,
13: aquí haurem de venir amb una mena de cuirassa perquè els punyals vagin rebotant, que no se'ns clavin. Què proposes, Elisenda?
18: Doncs mira, avui us vull parlar d'un tema que és el meu imperi romà.
13: Ah?
18: És una cosa de la qual no puc deixar de pensar, i per bé que sé que Iuforn no té cap interès que jo li parli d'aquest tema, però crec que no té cap interès de gaire res. O sigui, que jo llançaré i llavors tu, Iu, bueno, entres quan tu vulguis, d'acord? Farem així.
17: És que no m'interessa.
13: Abans de començar, sense saber de què és, però endavant.
18: Doncs mira, és l'afer Harry i Meghan. Ja sabeu qui són, no? Harry és, aquest, és el que hauria de ser substitut.
13: Anava a dir família reial britànica, però bé, no són ben bé família, perquè els han com expulsat de la família. Biològicament sí, però...
18: Sí, té molts matisos, eh? Sí. Tot aquest tema té molts matisos. Bé, com bé sabreu, fa 6 anys van decidir protagonitzar el Mèxit, que, mal m'està el dir-ho, li van posar el nom d'ella, quan marxaven tots dos, saps? Ells van dir que volien marxar definitivament, per bé que s'havien ofert a la reina d'Anglaterra per tenir un peu aquí i un peu allà, treballant per la Commonwealth i a la vegada, doncs, cobrant de diferents negocis que ells mateixos muntaven, la reina va dir que puja aquí dalt, que veuràs Saragossa, però li va dir, puja d'aquí dalt, que veuràs Westminster.
13: Per exemple.
18: I si ets membre de la reialesa, ho ets amb tots els ets i els uts, i si no, doncs no ho ets. Aleshores, ells van marxar, saps, enfadats, amb un avió que li van dir el Freedom Flight, que és com el vol de la llibertat. Exacte, exacte. Total, que ara han escolaritzat els seus fills 6 anys després al Regne Unit i volen tornar a... us faré una pinzellada, una miqueta grossa, dels fets històrics, la cronologia, de tot plegat, eh?
13: Però jo agafo paper i boli perquè em perdo una mica, eh?
18: Exacte, ja veureu. La Meghan Markle, direu que és aquesta mossa. Aquesta mossa no la coneixia ni casa seva a l'hora de sopar. Llavors, un dia va fer una sèrie que es diu Suits. I en aquesta sèrie, doncs, tenia un paper, sobretot la primera temporada, la segona ja no va sortir, una miqueta de la noia sexy, que de tal. Llavors, era una mica famosa per això, d'acord? Llavors, la tenim situada. El príncep Harry, sabeu qui és? És el fill de la Lady Di i del Carles III d'Anglaterra. Molt bé. Llavors, s'enamoren perdudament perquè ells queden un dia a Londres, fan, bueno, un gin tònic o el que sigui, o una naranja, un d'allò de naranja, saps? I llavors, de cop i volta, el Harry es torna mig boig i li diuen al William, jo em vull casar amb aquesta senyora. I el William li diu, calma, diu, perquè jo la Kate Middleton l'he tingut esperant 12 anys, abans no m'hi he casat. Que de fet li deien Waity Katie, saps? Com dir, aquesta dona que s'espera i desespera a la vegada. Total, que el Harry li diu, què m'has de venir a dir a mi? Jo ja sóc grandet, jo em casaré amb qui em surti del reial d'allò. D'acord. Llavors, diuen que es casen i es casen. I aquí comencen les tensions, perquè la Meghan té diferents xocs amb la família reial a nivell de protocol, bueno, de coses que ella vol fer i que, evidentment, no se li permet perquè ha entrat a una institució absolutament rígida. Però, de portes enfora del Palau de Buckingham, té una gran acceptació pel públic, és a dir, la ciutadania britànica l'accepta perquè diu, mira, és una noia que és mestissa, és una noia que es declara obertament feminista, és una noia que ve de Hollywood, que és una xiqueta del segle XXI. Aquesta noia obrirà les portes de Palau i entrarà a l'aire i veuràs que ve. Clar, però el que no sabien és que de portes endins la mel d'abelles se'ls estava convertint en mel de vespes. Perquè comencen els conflictes, les exigències de la Meghan, les declaracions públiques poc encertades i, a més, diversos treballadors de la seva oficina declaren obertament i pleguen de la feina dient que reben maltractament per part de Meghan i de Harry, que sóc que el Harry tampoc no és un sant baró. Bé, hi ha un episodi d'aquests que m'encanten. I és que la Meghan, això t'encantarà, Iu, la Meghan, que a aquesta noia li agraden molt els diners, molt li agraden els diners, ella va arribar a Palau pensant que li posarien la pompa i les circumstàncies, saps què vull dir? I que tots serien, bueno, unes catifes vermelles i uns vestits i una cosa. Clar, li va tocar una caseta, fill meu, amb un hort, allà mig mort, que ella va haver de posar-hi allà unes tomaqueres i una cosa, saps? I ella va dir, home, si entro a la família reial britànica...
13: No, per això no calia.
18: I diu, i quan jo hagi de sortir, que hagi d'anar a rebre una princesa, un príncep d'una altra reialesa, com em vestiré? I llavors es va posar en contacte amb diferents firmes de haute couture, d'aquesta, i llavors els hi va dir, si vosaltres em deixeu els vestits, jo me'ls poso i us faig la publicitat. Ella el que no entenia és que quan ets un treballador públic no pots acceptar regals.
13: No
18: exacte.
13: Així.
18: Què va passar? Que de cop i volta ens fem les víctimes. És que no puc fer res, és que mira quina casa que m'heu donat, és que mira quin racó de món que per anar-me a morir, és que no puc portar ni un vestit com Déu mana si no malgrat-ho de la meva butxaca. Bueno, noia, què t'esperaves? Això funciona així. Aleshores, què van fer? Plorar molt, plorar molt, plorar molt, fins que arriba un dia que agafen el Freedom Flight, que és l'avió d'allò, de la Llibertat, i se'n van a Montecito, que és un lloc que està fa riure, no?
13: Montecito se'n van anar?
18: A Montecito, això és Califòrnia. Què passa? Que allà lloguen, no compren, lloguen una mansió enorme.
19: Aquí diem el cotxet,
18: sí. Lloguen una mansió enorme amb 37 habitacions i 200 sales de bany. Bueno, és que li passa la mà per la cara a la Isabel Presley, saps? Que dius, home, amb els diners que tens, Harry, perquè el Harry havia heretat de la Lady Di molts milions. Compra't un xalet d'aquest aparellado, d'aquest, saps? I ja està, i tu estàs allà amb una piscineta per fotre els nanos allà dins, les nits de juliol, que no emprenyin. Però no, ells van voler la gran mansió. I aleshores què passa? Comencen a donar entrevistes a l'Oprah Winfrey, fan el documental per Netflix, dient coses íntimes de la família reial, acusen a la família reial de racistes, perquè algú els hi va dir que es preguntaven de quin color sortiria la criatura que portava la Meghan a dins de la panxeta. Bé, coses que potser no calia saber. I entre elles, també explica a Príncep Harry en un llibre que també fa, que es diu Expert, intimitats tan grosses com que el dia que es van casar el seu germà i la seva cunyada, ell va acudir en aquest casament amb el pito congelat, perquè venia de... venia d'una missió amb l'exèrcit britànic, havia estat a molt baixes temperatures, exposat a molt baixes temperatures, i resulta que el seu membre se'n va sentir, pobret meu.
13: I concretament quan... allò és el que es va congelar,
18: allò és el que es va congelar.
13: La resta anava bé, però va ser...
18: Perquè també la família real britànica és molt donada a beure segons quins brebatges alcohòlics, llavors a les 11 del migdia la resta del cos ja anava calentet, com les orelles i les galtes, però el pito el portava com un palito de cangrejo, saps el que vull dir? I llavors, bueno, pobret meu. A més, el príncep Harry, recordareu aquell episodi que es va vestir de nazi en un carnestoltes, i aleshores, clar, l'opinió pública se li va llançar al damunt. Doncs en aquest llibre ell explica que qui li va proposar de vestir-se de nazi van ser William i Kate, perquè ell, pobret, no sabia què era el símbol nazi ni un soldat de les SS, un noi que ha estudiat a Eton, vull dir, o no va aprofitar gaire bé les classes o realment ets més curt que la cua d'un conill. Bé, tot això passa mentre s'està morint el príncep Felip, que és el rei consorte de la reina d'Anglaterra. La reina d'Anglaterra també se'n va dormir la migdiada dels justos, s'ha quedat amb Sant Pere i, bueno, passi, que veurà el piset. Clar, i tot això és un desgavell i una trencadissa enorme. Què ha passat a partir d'aquí? Doncs que el rei Carles sempre ha intentat mantenir una relació cordial amb el seu fill. Suposo que de portes endins li ha picat la cresta de dir-li, escolta'm, què vas explicant de casa pels llocs? Aquests draps bruts no cal que ningú els sàpiga. De portes endins se soluciona. I sempre ha intentat, doncs, trobar aquest equilibri perquè no s'acabin d'enfadar el Harry i la Meghan. I llavors aquí és quan arribem a aquest punt que ells volen tornar i que tothom es pregunta per què. Per què volen tornar al Regne Unit aquesta gent? Ja et veig interessat i ho t'he dit fa un moment que estaries tan amb les orelles obertes, això és com un conte de princeses i de prínceps. Clar, ells volen tornar, hi ha diferents teories. La primera, volen tornar perquè el rei Carles realment empitjora la seva salut i ja veuen que fa la viu-viu. I mira, escolta'm, aviam si arrepleguem alguna cosa i ens donen un palauet. Han tornat perquè diuen que Meghan Markle ha aconseguit un contracte amb Guy Ritchie, que és el director d'una sèrie de Netflix que es diu The Gentleman, i que té un paperet per ella, o han tornat perquè estan preparant un documental per commemorar els 30 anys de la mort de Lady Di, que són l'any que ve. Aleshores, clar, tot això és un poti-poti que la gent ha fet les seves conjectures, però el rei Carles, de cop i volta, ha dit, ep, que aquí la ciutadania s'estan sumant, que aquests tornen i jo aquí posaré quartos, perquè ells es queixen que no tenen seguretat, no porten uns guardaespatlles que els hi controlen una miqueta el tema. I clar, diu, ostres, vull recalcar a la ciutadania britànica que no sortirà ni un duro de les arques del govern per protegir i per salvaguardar la seguretat d'aquest parell i dels seus dos fills. Total, que quan fa aquest comunicat, a Harry i la Meghan s'enfaden moltíssim perquè es veu que això tampoc no ens agrada. I a última hora han fet aquest cap de setmana un vídeo fantàstic en el que estan amb els seus nens per la campinya britànica fotent uns bots com si fossin esquirols i de cop i volta, ai, mira un gosset, ai, mira, ara sortim a pescar. La mar de bé, no?, amb la bandera britànica i un cor i tot plegat. Molt bé. I aleshores, amb tot aquest cacau mental, que ara vinc, que ara torno, que ara no sé qui sóc, clar, jo ara penso, si fóssim ciutadans britànics per un moment, imagineu, que aquests ciutadans britànics veuen la monarquia britànica com si fossin cosins germans seus, perquè se'ls estimen moltíssim. Tu fas aquí una enquesta ara mateix de popularitat i tothom s'estima moltíssim els membres de la monarquia britànica. Si un de cop i volta que tornen a aquest parell i que potser de la teva butxaca els hi has de pagar, no ho sé, una rosa els diumenges, saps? Vull dir, això, com ho veuríem? És a dir, aquesta gent poden permetre el luxe d'anar i venir només perquè, de cara a la galeria, els interessa tenir un cert estatus i estar lligats sempre a l'ombra del rei Carles III i de viure d'això, no? Vull dir, no hi viuen potser directament, però indirectament sí. Si aixequés el cap la reina Isabel, vosaltres creieu que se'n tornaria a la tomba pobra?
19: Tu deixes per aquesta pregunta.
18: En tinc més, eh? Però la primera és aquesta. O sigui, aquesta gent que va i ve d'aquesta manera, vull dir, a nivell de ciutadà, amb els teus diners públics, perquè a més s'ha sabut després que el rei Carles els hi passa 2 milions cada any.
20: Amb negre.
18: Amb un sobre per Nadal. Per Nadal els hi posa.
20: Ara no es diu amb negre, es diu economia...
18: Bé.
20: Com es deia?
19: Submergida.
20: No.
18: Bé.
20: Informal, economia informal. Sí, l'altre dia vaig sentir un expert que deia no, l'economia informal, diu, que escolti, negre.
18: Doncs clar, si realment està passant 2 milions al seu fill, vull dir, aquí poden tenir una miqueta de... No sé, el govern britànic s'hi hauria de posar d'alguna manera, perquè aquesta gent són els que controlen quina economia gestiona o no gestiona a través de la monarquia, i això ja ho trasllado a totes les monarquies. Vull dir, quins privilegis es tenen o no es tenen, o si amb economia, com ho has dit?
21: Informal.
18: Segueixen passant coses per bé que nosaltres pensem que no.
13: Bé, us han fet preguntes.
18: Us han fet preguntes, bé, si les contesteu. 3-2.
13: No esteu atents a classe.
17: Primer, com diria el Núñez, m'ha criticat una imitació que he fet fora d'antena.
18: No se t'ha criticat gens.
17: Però tu
13: s'ha demanat que la facin antena.
17: Però tu has imitat a Meghan Markle. I ningú ha dit res. Has imitat a Meghan. Has dit, sí, perquè jo... Has imitat a Meghan no han dit res.
19: I era clavada, més o més.
17: Era clavada. Jo quan l'he sentit, dic, hòstia, és la Meghan.
13: Perquè parla català, la Meghan,
18: Se li ha dit Sussex, ara, perquè si no s'enfada. Sí, no se li pot dir Meghan Markle, s'enfada, perquè ella, clar... Veus, aquest voler sempre està lligat a la monarquia. Bé, si sabem que al rei Carles li estan passant 2 milions així, amb el sobret i tal, clar, aquí potser, com a ciutadans britànics, tanta monarquia, s'haurien de fer mirar, no?, d'alguna manera.
19: Jo això de quan la gent es canvia la sang blava per sang vermella, així, amb un vol, per anar al Montecito.
18: Montecito? Van anar a Montecito.
19: Jo tinc la sensació que si hagués estat la Lady Di, que la va haver d'adquirir transferida, la transfusionada, la sang, potser la gent no li sabria tant de greu. És a dir, aquesta parella em sembla que tenien l'esperança de caure millor. I ara haver de justificar tot el que fan i que els hi paguin o no els hi paguin, etc. L'opinió no només està dividida, em sembla, allà, sobre monarquia o no monarquia, sinó sobre ens creieu bé o ens creieu no, també.
18: És un tema de pell.
19: Em sembla. De sang, també, sí.
18: Exacte. És d'obrir la cuca, en canal.
19: Em sembla, perquè l'he dit que és d'aquesta cosa plebea que va caure molt amb gràcia.
18: Sí.
19: No només perquè va morir com va morir, ja abans era una mena com de monarquia alternativa, com d'aristocràcia alternativa, que va funcionar molt bé.
18: Sí, la princesa del poble, l'he
19: dit. Sí. En aquest cas em sembla que...
18: De fet, Meghan es compara molt amb ella. El mateix Harry, en el documental, diu Meghan és com la meva mare. Saps? O sigui, que hi ha aquesta intencionalitat d'intentar que l'opinió pública els vegi com els prínceps del poble, no? Sí.
21: A veure, jo intento fer un exercici, perquè ens dius, si fóssiu, no? Deia, si fóssiu ciutadà o ciutadanes, en aquest cas, al Regne Unit, clar, a mi em costa posar-me ja amb la pell de gent que vol, desitja i sent la monarquia, perquè jo soc republicana i em tira molt enrere, però si tu al final acceptes les regles del joc de dir, bueno, teniu una monarquia, jo crec que t'has de menjar amb patates els avis, àvies, pares, fills, filles, els que van, els que tornen, perquè al final o juguem a una cosa o a l'altra.
13: Llavors... Perquè a més hi ha una trampa, i és quan en les famílies reials entra gent que no està acostumada al joc de les famílies reials, tot el que fan i tots els diners que es gasten se sap.
21: Totalment.
13: En canvi, quan els que entren a les famílies reials són d'altres famílies reials i per tant s'estan més acostumats... Escrutini. Tu saps en què es gasten, no sé, tots els descendents a la monarquia espanyola, a la monarquia sueca, a Holanda...
19: No se sap.
13: En canvi, de Lady Di o de Meghan Markle, com que no són allò de família reial, sinó que venen adquirits, se sap si s'han llogat una casa o no, si han marxat a no sé on, si tenen una feina o no. En canvi, dels prínceps i això com passa com més
21: desapercebut. Bueno, per això, d'alguna forma, en Harry...
19: De l'Andrew us n'hem sabut alguna cosa, de l'Andrew, però...
21: Però en Harry, jo crec que... Bueno, al final, ara hi haurà, crec, tinc la sensació, una mica de rebequeria, però acabaran, ja estan allò que ven xupant del bote.
18: És aquest el tema, clar, perquè aquest pobre noi no ha treballat mai a la vida. vida.
21: Clar,
18: no, llavors... no sap treure's les castanyes del foc.
21: Clar.
18: Aleshores ell, doncs mira, si ara faig un llibre, després un documental, aprofitant que venc tota la martingala monàrquica...
21: Però, i clar, aquests 2 milions, no?, que dius que li passa.
18: I els 2 milions, i el que va heretar de sa mare, que ja s'ho ha patat tot amb el lloguer de Montecito. Imagina't. Vull dir, tot allò, pam, pam, ja està, eh? Vull dir, ha desaparegut el mapa. Clar,
13: però, Lio, que fa estona que mira amb una cara amb uns ulls com els pats.
20: No, crec que aquesta parella està a l'alçada de les monarquies. Vull dir, és perfecte. Vull dir, tu, si comences a mirar el que vindria a ser el nucli familiar de les famílies reals, més o menys, de tota Europa... Ja no descompto les de l'Àfrica, perquè són un altre tipus de monarquies. És això, no? Vull dir, trobo que estan a la normalitat més absoluta.
18: O sigui, de fet, si ho traslladem a la monarquia espanyola, clar, nosaltres tenim el cas de Froilán, que
20: exemple,
18: és un senyor que ens ha donat titulars molt sucosos, com disparar-se en un
13: Iñaki
18: peu.
13: Iñaki Urdangarín i el Duque Empalmado i tots aquells correus.
18: Quina fantasia, això coses, va ser or pur. Sí, senyor. Victoria Federica, també, que anava amb una targeta blanca, anava amb una B, o més d'una, i que tenim constància que es comprava les bosses de mà al Corte Inglés d'allà de la Castellana amb aquestes targetes. Clar, creieu que la monarquia espanyola en aquest sentit ha posat bé aquest cordó sanitari per dir prou a tot això i empatitir?
19: La reina és plebea.
18: La reina, per això mateix
19: no només això, és periodista.
18: Algú que ve de fora...
20: Que a sobre és periodista.
18: Com tu viu.
20: Hosti, tu.
18: La sabies imitar, la Letícia?
20: Sí.
13: En el teu repertori d'imitació hi apareix Letícia?
20: Sí, bueno, de fet, jo ara quan surti d'aquí faig la festa major de Sant Adrià del Besòs,
18: sí?
20: que va acabar la setmana passada i vaig a fer una actuació d'imitació, sí. No, però... és que ha sortit el tema de la reina d'Espanya. Jo que miro poc, aquestes coses, fotos, però cada cop que veig una foto, aquella senyora sempre està enfadada. És a dir, fa cara de jo no voldria estar aquí. Coi, doncs no hi vagis. És a dir...
18: jo ja sabies el que anaves, una mica, no?
20: Ja no entro en això. O sigui, ella no sabia on anava i se va trobar allò i va dir, hòstia, no m'acaba de... Bueno, molt bé, un cop això li dius, molt bé, jo sóc la reina, mira, aquest acte no hi aniré. No has d'anar-hi perquè no sé què. Pues, si no estàs contenta... O, és a dir, tens dues opcions. O hi vas i somrius, perquè és que sempre fa... O sigui,
19: sí,
20: podem agafar...
19: No es guanya el sou.
20: Qualsevol xarxa que penja fotos la Casa Real espanyola i mai fa cara de... Però jo aquí estic bé.
21: Però estem fent el que diu l'Òscar, eh? L'estem trinxant en ella.
13: Sí, sí. No, si entres a la família Real, ja saps que seràs motiu d'escarni.
21: Sí,
13: segons
21: sí, com. Sí.
20: No, perquè no sigui...
13: Ara viuràs bé, això
20: tu
13: sí.
20: Tu vius...
13: Clar.
20: O sigui, tu... Tu de què treballes? Jo sóc reina.
18: Ah.
20: Molt bé. Quina és la teva feina? Anar als actes i ser simpàtic amb la gent. És la teva feina? I donar la mà a la gent...
18: Aquí et diré una cosa, diu,
20: Però, coi, fes una cara de...
18: D'estar contenta.
20: No cal fer cara d'estar content, però no cara de jo no vull ser aquí.
13: Fes de relacions públiques i, per tant, no, guanya't el
20: sou.
13: Escolta,
20: jo he anat a molts llocs que no voldria anar-hi. No és aquí el cas, jo la tertúlia...
19: Ah, no,
20: la
19: cara que fas aquí ara.
20: Però jo he anat a llocs que preferia que em tanquessin la tapa del piano a les meves parts més toves abans d'anar a aquell lloc. Però jo aguantava i anava allà i feia veure que estava... Oh, que bé que m'ho estic passant.
18: Clar, no li costa
20: gent. Quan arriba a casa, dius, és la cosa més... Sí o no?
19: I tant.
20: Bueno, doncs, escolta,
19: ho fem tots,
20: jo no soc reina.
18: Però no creieu que Letícia ha tingut un paper important a l'hora de netejar una miqueta, per bé que aquí podem ser monàrquics o no, jo aquí ni entro ni surto, però en tant que institució, d'on veníem i com està la cosa? No sabem si ella també ha tingut a veure amb l'educació també de les seves filles, amb com han mantingut el rei emèrit lluny de tot el que vindria a ser el nucli familiar actual, aquests esforços que ha fet per acostar-se a la reina Sofia, per bé que sabia que la reina Sofia també, pobreta, anava a coixó de les dues cames.
20: Però si es va posar davant d'una foto perquè no li fes una foto...
18: No va semblar una fantasia,
20: imatge,
18: allò.
20: Aquella imatge que es col·loca davant, diu, a mi hija no la fotografien con Sofia. Vesteix a les nenes, que podia anar a l'humana a comprar-li la roba.
18: Però no
20: la
18: vesteix
20: ella. La roba l'agafa dels contenidors de roba d'aquest, que la gent va llançar roba i posa les nenes, que semblen un armari... Bueno, semblen una làmpara. La làmpara Strumpflens, que venen a l'Ikea. Sí o no?
18: Les meves, sí.
21: Bueno, jo crec que sí que és cert que el paper de Letizia ens pot agradar més o menys. És molt fàcil criticar-la, perquè crec que no. Però sí que és cert que segurament ha marcat un punt d'obertura, no?, de la monarquia més tradicional, del paper de la dona. Jo crec que sí que segurament ha fet canvis. Però també no sé fins quin punt, una cosa és allunyar-los, el que tu deies, no?, els apartem una mica, però no sé si tota aquesta economia informal segueix mantenint a tots aquests personatges que estem pagant entre tots i totes.
13: N'hi ha uns quants, sí, en totes les famílies reials. Mira, escolta,
21: i aquests sí que els estem pagant nosaltres, eh?
13: Sí.
21: Aquells, mira, però
18: n'hi ha un que treballa, que és aquest que juga amb vol, amb el Granollers.
13: Un fill d'Urdangarín.
18: Juga amb vol.
13: Com el pare.
18: Exacte.
13: Doncs l'Elisenda Pineda, que ens ha fet preguntar-nos sobre, d'una banda, Meghan i Harry, però, de fet, al final, de sobre les famílies reials.
18: Exacte, i jo crec que, en el fons, això de Meghan i Harry és la tapadora per amagar tot el del príncep Andreu, que aquí sí que tenen una merderada ben grossa, ben grossa.
13: Veus que no hagis tocat al final, eh?
18: La monarquia, mala
1: grossa.
13: Elisenda, gràcies. Fins la setmana que ve. 5 minuts i seran 2:15, una pausa i de seguida continuem.
16: Catalunya migdia. La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
10: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
16: Entrades a auditori.cat.
22: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per 3 dies, sí.
23: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat, perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
24: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
25: La IA és bona?
26: A quina edat puc tenir mòbil?
27: Com sé si una notícia és veritat?
28: Cada dia et fas més preguntes. I cada pregunta n'obre una altra.
29: I això per què passa?
30: I a qui m'he de creure?
31: I què puc fer jo?
28: Per això fem l'Infocar.
32: Per trobar respostes a les preguntes que t'importen...
28: ben explicades.
29: Perquè fent preguntes és com es comença a entendre el món.
33: Infocar, de dilluns a dijous al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
34: Imagina entrar en un edifici que no existeix. Imagina entendre com creava Gaudí. Entra per primer cop dins les obres que mai es van construir, com el llegendari Hotel Attraction de Nova York o la Font de la Plaça Catalunya. I descobreix el codi que ho connecta tot. Codi Gaudí, l'experiència inèdita. Entrades a la web d'Espai Imagina.
16: Catalunya migdia.
35: Atenció, Koeman, socio, Faraguero, pica, Koeman!
36: Pichi, che, que bueno que viniste!
16: Encara més. 50 anys de futbol en català, des de 1976.
37: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
16: On va començar tot.
37: A Catalunya Ràdio.
16: On tot continua.
37: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
16: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
37: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Què t'hi jugues, Barça, s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
16: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
37: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, celebrant 50 anys de futbol en català.
16: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur.
37: Catalunya Ràdio.
16: Som
37: 3CAT.
13: Dos minuts i seran 3:45 de la tarda. Som a Catalunya Migdia amb el Jordi Cabré, l'Alba Alfagema i Liu Forn. El dia en què hem començat el Catalunya Migdia a les dues explicant-vos que les presons catalanes arriben al 95% de la seva capacitat, gairebé 10.000 interns. Entre el 2010 i el 2022, la xifra de població reclusa havia anat baixant, però des del 2022 fins avui s'ha passat de 7.700 interns a 9.600 actualment. L'augment de penes a multireincidents, que abans es castigaven amb multes i ara, en canvi, amb entrada a la presó, explica part d'aquest augment, ja que 4 de cada 10 delictes dels interns són robatoris. El pic de població interna en persones va ser l'any 2009, quan hi havia 10.500 persones complint penes, 1.000 més que ara. Ara bé, la millora de les condicions de vida dins dels 13 centres penitenciaris els últims anys fa que les places disponibles actualment siguin de 10.100, Per això, el conseller Ramon Espadaler es planteja construir mòduls nous, per exemple, dins de la presó de Mas d'Enric, a Tarragona, que podria guanyar unes 250 places noves.
0: La resposta que hi pensem donar com a departament és incrementar la capacitat en els nostres centres penitenciaris. Estem treballant per tal d'incrementar un mòdul a Mas d'Enric. Ens plantegem també la possibilitat d'incrementar nous mòduls en algun altre centre penitenciari per donar resposta a aquest increment de la població penitenciària.
13: En qualsevol cas, potser hauríem de diferenciar entre la capacitat física de les presons a Catalunya, és a dir, quants llits disponibles hi ha, quanta gent hi cap físicament, però també la capacitat logística i de personal que necessita per atendre els milers de persones recloses. Saludem Montse Balaguer, que és portaveu de la UGT Presons. Montse, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
13: Primer de tot, està saturat el sistema penitenciari català?
1: Sí, sens dubte, sí.
13: I el personal que treballa a les presons està dimensionat per 10.000 reclusos, que són pràcticament els que tenim?
1: No, per això està aturat el sistema penitenciari. Perquè si bé la capacitat, molt bé, com has dit, física, és de 10.000 i escaig, la capacitat real per part del personal de rehabilitació, d'interior i d'administració és de... El topall seria 7.500 interns. Estem treballant molt tensionats en els tres àmbits.
13: I quan sentiu el conseller dient que les primeres mesures que pensen és crear mòduls dins de les actuals presons, què us sembla?
1: Doncs mira, fa moltíssims anys això ja es va fer amb mòduls prefabricats a Quatre Camins, i de fet avui encara hi són tres mòduls d'aquests mòduls prefabricats. Això va en detriment de l'espai físic, ja de per si. És a dir, aquests mòduls que van posar a Mas d'Enric aniran en detriment d'un camp que hi ha de futbol, per exemple. Però amb això no es donarà cobertura al servei públic. El servei públic no és que tingui un espai físic on dormir i on menjar, sinó és tota l'atenció. Està en entredit la seguretat penitenciària, la vigilància, els equips de tractament estan tensionats, el personal d'administració està portant una quantitat bàrbara d'expedients. Llavors, nosaltres, com UGT Presons, hem demanat una reunió urgent al conseller per explicar-li que està molt bé que l'espai físic s'ha augmentat, però s'ha d'augmentar, sens dubte, i imprescindible, i ja, el personal, en els tres àmbits, perquè estem molt tensionats.
13: I s'haurien de construir noves presons, o amb les que tenim ja n'hi hauria prou si hi hagués més personal?
1: Si hi hagués més personal, tens fins a la capacitat física de 10.500. Ara obriran la zona franca, perquè la zona franca dona cobertura a un problema de fa 7 anys, i és quan els interns homes comencen a envair l'espai de la presó de dones en secció oberta. Llavors, sempre van retard. Diguem-ne que l'administració va a ritme creuer i la vida va a ritme de carrera de ràpida, no? Llavors, hem d'adequar el ritme de l'administració a la realitat, perquè la realitat és que són éssers humans. És a dir, quan tu atens éssers humans, no pots anar a 10 anys donant solucions a 10 anys abans, o problemes de fa 10 anys. Ens has de donar ja amb caire de futur.
13: Per tant, ha faltat previsió als diferents governs que hi ha hagut.
1: Sí, bé, clar, que veníem d'una conselleria abans que abogava molt per la obertalitat. Clar, per un costat, i això és una mica enganyar quasi a l'electorat, no? Perquè si per un costat tu estàs augmentant les penes i com és bé, molt bé has dit, les petites faltes es converteixen en pena de presó, i per un altre costat el que fas és l'obertalitat, és a dir, és facilitar el tercer grau, sí que podem dir llavors que quan entren uns surten els altres. Llavors, no té cap sentit. Un estat ha de poder fer les dues coses. Per un costat, si creu que ha de, que amb punitivisme s'aconseguirà reduir la delinqüència al carrer, ha de facilitar i ha de preveure que això seria així. De fet, unes declaracions del conseller quan pren possessió ja diu, ell és conscient en aquell moment, ja va dir en el seu moment que aquesta pressió policial al carrer acabaria tensionant les presons. D'acord? Doncs ja estem en aquest punt, ho hem anat avisant i seguim estant igual que fa 2 anys. El mateix personal.
13: La situació actual dins de les presons és com per preocupar-nos a nivell de tenir, per exemple, presos en algunes instal·lacions o en algunes cel·les que no compleixen els requisits, o de moment ho teniu tot controlat?
1: Depèn de la presó. Hi ha presons més velles, com Quatre Camins, o com Brians 1, o Component, per exemple, que són presons molt velles, i és que feia falta ja fa també 15 anys. Per l'espai en si, com que tens capacitat fins a 10.000, l'espai no és tant el problema com la massificació. Quan tu tens massificació, estàs menys fent la tasca que et correspon de vigilància, de rehabilitació, del que sigui, perquè portes molts més interns i la teva capacitat és la mateixa. Llavors està tot tensionat. O sigui, s'està sustentant el sistema penitenciari català gràcies als recursos humans que tenen a tensionar la plantilla, però la plantilla té un límit. I avui estem en aquest límit.
13: Doncs és la Montse Balaguer, portaveu de la UGT a presons. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
1: Gràcies a vosaltres.
13: Home, doncs el discurs és força clar. No sé com ho veieu.
2: Bueno, jo crec que és un tema complex i crec que la mirada només des de la part més dels centres penitenciaris deixa fora com una gran part d'un problema social que tenim, no? Que té a veure en què el debat jo crec que sobretot s'ha de construir sobre si ella parlava de la multireincidència, no? Per mi un sistema funciona o no funciona no únicament tan sols pel nombre de presos que tens, sinó pel nivell de reincidència d'aquests presos i també per graduar aquells delictes, no? Si són delictes més greus, doncs evidentment entren a presó i llavors hi ha tota una graduació que amb aquells delictes que no són tan greus s'haurien de buscar altres alternatives. De fet, hi ha tota la justícia restaurativa que intenta, no?, que descol·lapsar els centres penitenciaris no únicament per això, sinó també per oferir alternatives a aquestes persones que surten d'aquests centres penitenciaris, i ella parlava, no?, aquests perfils que surten i tornen a entrar. Llavors, què ens està passant amb la multireincidència? Per mi, i l'enfocament no està únicament amb la part policial ni de justícia, sinó a nivell social. Quins perfils de gent tenim? Què busquen? Què necessiten? Com podem fer d'alguna forma per trencar aquesta cadena de reincidència? Per tant, jo crec que cal aquest enfoc més global. Hi ha altres sistemes, hi ha altres models a nivell europeu que segurament no estan tan enfocats, no?, en condemnes que acaben sent en centres penitenciaris, sinó mesures que són com alternatives a l'ingrés de centres penitenciaris, i segurament Catalunya, tot i que ja està enfocada, cal fer avenços en aquest sentit. Jo crec que hem d'obrir una mica el focus, entendre que tenim aquesta pressió penitenciària, perquè ha canviat el Codi Penal, i per tant la gent que és multireincident amb delictes, ella ho deia, petits, acaben entrant a presó, però què passa? Per què tenim aquests nivells tan alts de multireincidència? I si no entenem la base de tot això, aquest enfoc més global, social, serà molt difícil que puguem acabar amb això, i anirem només a veure la conseqüència, no?, que és el fet delictiu.

0: I de debò, tant se val d'on venim, però som més. Llavors, si som més, és bastant probable que hi hagi més delinqüents, de la mateixa manera que hi hagi més alumnes, i hi hagi més malalts, i hi hagi més vells, etc. No? De tal manera que això em sap greu, perquè quan es parla tan específicament del tema de les presons, doncs sembla que estiguem parlant d'una mena de societat a banda, que no és un servei social, i és un servei social. És un servei cap al presoner, que s'ha de rehabilitar, s'ha de reincidir, i és un servei cap a nosaltres, que necessitem poder castigar algunes conductes i aïllar-les, ni que sigui durant un temps. Però no és un espai que ara hem de dissenyar per que sigui una bombolla fora de la societat i que llavors ara resulta que no hi caben perquè hem canviat el codi penal. No, és un reflex de la societat, és un mirall, són vasos comunicants. Si nosaltres som més, el més normal és que haguem de sobredimensionar tot, els ratios de les escoles, el ratio de les classes, dels hospitals, etc. I per tant també de les presons, només faltaria.
1: A veure, jo que no tinc ni idea del món penitenciari, però crec que el 99% de les persones que ens estan sentint no, és un món absolutament aliè a nosaltres. No coneixem què està passant allà, ni sabem les condicions de persones que hi ha allà, però arran de tot el tema dels presos polítics es va començar a parlar de situacions reals de persones que viuen a les presons, i vam començar a conèixer una realitat que sembla que estigui absolutament allunyada de... està absolutament allunyada
2: fins
1: de nosaltres.
2: Fins i tot alguns consellers, perquè alguns dels líders procés que van entrar a la presó van després fer declaracions, per exemple, Carles Mundó, dient, he vist coses que ara, si tingués la responsabilitat política, potser canviaria coses després del que he vist a dins de la presó.
1: Per tant, la realitat aquesta és el que a vegades es nota faltar a l'hora d'afrontar políticament les situacions. Aquest migdia heu passat en l'informatiu unes declaracions del conseller Espadaler, que venia a dir que era un èxit que hi hagués un 95% de presos, perquè vol dir que està funcionant la policia i s'està combatent la reincidència i tal. És a dir, és donar-li la volta a l'argument. És a dir, no, si és que és un èxit que tinguem les persones plenes. Bueno, no ho sé, però necessitem sempre vendre... és a dir, si no és aquest argument, serà el contrari. És a dir, passi el que passi, sempre hem de vendre que és positiu. Bueno, potser s'han d'afrontar les coses. I això que deies, no?, que hi havia molts consellers o algun conseller que va estar a la presó, i jo no m'imaginava que això fos així. Quan, com a societat, no sabem quines són les històries, i t'explicaven històries de gent que només aconseguint fer una trucada aconseguies que una persona veiés a la seva mare o al seu pare després de 3 anys de no poder-lo ni veure, no? És una realitat. Llavors, estem fent bons la gent que està a la presó? No estic dient això, però són persones que formen part de la nostra societat, que estan a la presó, de les quals no en sabem res, ni d'ells, ni de la seva vida, ni de com és complicat, suposo, després tornar a la vida un cop has estat a la presó per diversos motius. Per tant, com a societat, potser hauríem de començar a entendre què és el que està passant dins del... Com hauríem d'intentar començar a entendre què està passant a molts altres llocs, però el debat polític és un altre.
2: No, i a banda hi ha moltes coses, és a dir, quan hi ha un clam popular per no endurim penes, endurim mà dura contra la reincidència, per exemple, que efectivament els mateixos Mossos d'Esquadra diuen no, és que amb la reincidència tenim un problema. Molt bé, però, si es decideix que hi hagi mà dura, hi ha d'haver algun lloc on
1: colgar-lo. Però la reincidència se soluciona perquè la persona que ja no hi reincideixi vol dir que l'has de jutjar i fotre a la presó, perquè si no el fots a la presó, mentrestant continua reincidint. Clar, diu, és que té 36 detencions. Bueno, si a la primera el fots a la presó, si és que li toca fotre a la presó, s'han acabat les altres 35.
2: Després hi ha altres derivades, i per exemple, també els que hi treballen a les presons es diuen, no, hi ha molta gent que no hauria d'estar a la presó, hauria d'estar en algun centre, per exemple, psiquiàtric, perquè tenen molta gent amb problemes de salut mental, que com que no se sap molt bé què fer-ne, entre cometes, i acaben a la presó. I dius, home, doncs potser no, les presons ha d'estar pels delinqüents, i en canvi hi ha gent que el que necessita és una atenció mèdica, perquè el que tenen és més un problema de salut mental que no pas de reincidència o de delictes.
3: Però, passa que aquí, a més, amb l'auge de l'extrema dreta, que té un que és molt punitivista, no? I que és molt simplista en l'anàlisi, deixa fort tot és blanc o negre, no? Has fet un delicte, doncs entres a la presó. Però és el que deies, a vegades es cometen delictes perquè realment hi ha un problema de salut mental, un problema d'addiccions, un problema social al darrere que acaba d'alguna forma empenyent a determinats contextos, i jo crec que l'important seria realment fer un pacte social

0: de debò per analitzar amb calma i veure realment quins casos han d'entrar a presó, on situem també si funciona o no els centres penitenciaris, que tenen molt a veure amb la reincidència de la gent que ja ha estat a la presó, si tornen o no tornen. I llavors també tenir la capacitat de desenvolupar, que jo sé que, que s'estan treballant en programes alternatius, però ser capaços com a societat d'entendre que hi ha altres maneres, d'alguna forma, de reparar aquell dany que justícia restaurativa i altres models, perquè no tots els delictes s'han de perseguir ni treballar ni posar a la presó de la mateixa manera. Realment hi ha molts, molts matisos. I a mi em fa molta por perquè la idea que s'està imposant, que s'està barrejant immigració, no?, presons, delinqüència, és blanc o negre. I fa fredat, perquè al final dona la sensació que no hi ha matisos, quan és un tema que està ple de matisos, i realment, com a país, si volem donar una bona resposta a això, s'ha d'entendre que hi ha diferents fets delictius, amb diferents graduacions, i s'han de treballar, sobretot, des d'una perspectiva també social i comunitària, que això no vol dir un plantejament bonista, no, vol dir realment destinar els diners públics perquè les coses canviïn, fent un tractament adequat per aquella persona.
1: D'aquí a 2 minuts, seran 3:15, òbviament les dades són les que són, queden aproximadament unes 500 places lliures ara mateix a les presons catalanes, però com ens deien les representants de l'UGT, el problema no només és físic, quanta gent hi cap, sinó després a quanta gent pots atendre, perquè si vas col·locant gent però després no tens prou múscul, diguem-ne, tant de personal com de mitjans per poder-los atendre, llavors acaba sent allò un polvorí, perquè encara pot ser pitjor el remei que la malaltia. Per tant, en les pròximes setmanes i mesos haurem de veure com ho afronta el govern, tant si s'han de fer noves presons, que també és un tema tabú, ningú no vol una presó al costat de casa, aquest és un altre debat, o si s'han de continuar fent mòduls dins de les actuals presons, amb el que això comporta a l'hora de, doncs, que estiguin en pitjors condicions els que hi són a dins. En tot cas, alguna cosa cal fer, perquè és evident que ara mateix estem al tocar del col·lapse, si no és que havien col·lapsat ja, com ens deia la representant de l'UGT. Gairebé 3:15, una pausa i de seguida anem amb la intel·ligència artificial. No us en lliurareu, tot i que hem buscat reforços, no us amoïneu.
2: Catalunya migdia. La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
3: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
2: Entrades a auditori.cat.
4: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
5: Aquí el tens.
4: Ja?
6: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen Bonés.
2: Catalunya migdia.
7: Plus. Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
8: Ben. Al matí tenim els protagonistes del dia.
9: Haurem de denunciar aquestes conductes, perquè, òbviament, la manipulació de la població per generar odi té una gravetat que és extrema.
8: Fem els debats que calen, encara que siguin incòmodes.
10: El govern hauria de dir, mira, ens encantaria fer una escola inclusiva, però no tenim tots aquests recursos que es necessiten.
8: I t'expliquem per què ens sentim com ens sentim.
11: Un antidepressiu en si mateix no ha curat mai cap depressió. Un antidepressiu has d'entendre que moltes vegades és com una sordina que apaga les emocions.
12: El matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
13: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
1: 14 minuts i seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia, Jordi Cabré, Alba Alfagema i Iu Forn. Fa dies que sentim com diversos experts en intel·ligència artificial posen en dubte els interessos que hi ha al darrere de l'alarma generada pels grans magnats del sector, que han llançat un avís sobre els perills mundials que pot comportar la nova tecnologia. I per això, les principals tecnològiques es mostren partidàries ara d'alentir el ritme de desenvolupament d'aquesta tecnologia. Tant la Unió Europea com la Xina no volen donar carta blanca al desenvolupament de la IA. En canvi, Donald Trump no vol aixecar el peu de l'accelerador. El president nord-americà prioritza els beneficis econòmics i el lideratge en aquesta matèria i té por que alentir el desenvolupament podria comportar que la Xina acabés avançant als Estats Units. De moment, a les borses europees i a les asiàtiques, les tecnològiques perden força. De fet, tenen les pèrdues més importants dels últims dos mesos. Els que en saben, els experts, creuen que cal alentir el ràpid desenvolupament dels sistemes i les aplicacions de la intel·ligència artificial. El dubte és com i qui ho decideix. Saludem Ramon López de Mántaras, és pioner de la intel·ligència artificial i fundador de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial del CSIC. Ramon, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
1: Què et sembla aquest debat que s'ha generat en els últims dies de manera tan sobtada?
5: Bé, ja la primera sensació és que sembla que estem vivint en una espècie d'histèria col·lectiva. Òbviament no justificada fins a l'extrem en com ens la presenten, no? És obvi, és cert, que és una tecnologia de doble ús, la intel·ligència artificial, com moltes altres, i que, per tant, comporta riscos. Però això ho sabem des de fa dècades, eh? No és una cosa completament nova. Fa molts anys que es fa intel·ligència artificial. El que passa que darrerament ha arribat a tothom, a les mans de tothom, als mòbils, als ordinadors de tothom, amb tota aquesta història al voltant dels models de llenguatge. I el més conegut, doncs, que la gent coneix més segurament, és la ChatGPT, no?, i similars, no? I el problema és que al darrere de tota aquesta, diguem-ne, intel·ligència artificial, no li diríem, podríem dir, una mica nova o diferent del que fèiem abans, que en diem intel·ligència artificial generativa, perquè, ja deia, manipula el llenguatge, es presenta i es tracta amb expressions, amb un llenguatge completament, excessivament antropomòrfic. Uh-huh. I quan es diu una intel·ligència artificial, es revela, s'escapa del control. Això no és cert, eh? Això no és cert, en absolut. O sigui, ja coneixem, sabem els motius i les explicacions tècniques, el per què funcionen com funcionen. El problema és que s'han entrenat mitjançant una tècnica que se'n diu aprenentatge per reforç, no? Això recordaria, tothom ha sentit parlar segurament del gos de Pavlov, que aprèn doncs, a través de recompenses o de càstigs, doncs aprens a dur a terme certs comportaments, no? Amb la intel·ligència artificial aquests sistemes s'entrenen més o menys d'aquesta manera, no? Reben recompenses quan aconsegueixen assolir uns, o sembla que assoleixin uns certs objectius que nosaltres els hi hem donat, eh? I en aquest cas, doncs, quan això que vam sentir parlar ja fa unes setmanes, de que havien escapat i atacat Hugging Face, havien atacat una altra web, tot això, en el fons, no és gens sorprenent, perquè estaven entrenats, havien estat entrenats per fer això, o sigui, per hackejar i per trobar maneres d'escapar, entre cometes, no s'escapen, del que en diem el sandbox, o l'entorn suposadament aïllat que no hauria hagut de tenir connexió a internet. Per començar, no era cert, hi havia connexió a internet. Segon, quan es va dissenyar malament, i aquest és un dels problemes, perquè aquesta intel·ligència artificial pogués fer el que va fer. O sigui, es va entrenar i se li van donar objectius mal donats, no ben definits. I llavors, com que a gran velocitat, per prova i error, van provant moltes coses, milers i milers i milers d'accions, van fent proves i la que alguna té èxit rep una recompensa i aquesta activitat, aquest comportament queda reforçat i llavors, un cop ha estat entrenat, repeteix aquest comportament. I això és el que va fer OpenAI. És exactament com el que va passar amb un robot d'aquests aspiradores que se'l va programar, se'l va entrenar perquè rebés recompenses si era capaç d'anar cada cop més de pressa evitant obstacles, sense xocar. Com se sabia si xocava? Doncs perquè el para-xocs del davant té uns sensors. I quan hi havia una col·lisió, bum, rebia un càstig, una mica com el gos de Pavlov, no? El que va passar, però, com que el para-xocs del darrere no està sensoritzat, el que va aprendre és, en lloc d'evitar obstacles, va aprendre que per evitar càstigs havia de tirar marxa enrere. Llavors, topava contínuament, però com que no hi havia sensors, doncs el sistema informàtic, el controla, no rebia cap senyal de cap sensor de que hagués topat, no s'enterava, el software no sabia que havia topat, i el robot el que feia és continuem fent això, anava cada vegada més de pressa, però sempre anant enrere. És a dir, no va aprendre allò que els dissenyadors havien pensat que havia d'aprendre, és evitar obstacles, sinó tot el contrari, col·lisionava contra tots els obstacles perquè anava a marxar enrere. Això és un exemple que ens serveix molt bé per il·lustrar el que passa amb la intel·ligència artificial. S'entrena mitjançant aquesta tècnica de recompenses o càstigs i pot trobar vies inesperades i tenir comportaments inesperats. Ara, això no vol dir en absolut que tingui cap intencionalitat la intel·ligència artificial de fer-ho. És simplement estar optimitzant una funció matemàtica, ni més ni menys.
1: I ara què et sembla que hi hagi...
5: Ja són matemàtiques.
1: Què et sembla que hi hagi fins i tot els mateixos responsables de les grans empreses d'intel·ligència artificial, sí, o ara també els governs, avui per exemple la Xina, dient que hem d'anar més a poc i que s'han de posar límits?
5: Bé, jo estic d'acord en que s'ha d'alentir tot això. Però repenso, no perquè hi pugui haver una intel·ligència artificial d'aquí 4 dies, superintel·ligent, i que decideixi per iniciativa pròpia extingir la humanitat. Això és pura ciència-ficció i, a més, és irresponsable dir-ho, eh? És completament irresponsable, perquè d'una manera injustificada es transmet por a la gent, i això és inacceptable, no? Mm-hmm. Això és inacceptable. Ara, dit això, com que és de doble ús, i sí que efectivament amb males mans es pot fer servir malament la intel·ligència artificial, i no només d'aquesta, sinó, mirem, els drons autònoms, armes letals autònomes, hi ha constància de que s'han fet servir en conflictes armats. Aquests drons decideixen quan disparar, quan identifiquen un objectiu que se li ha prèviament programat, no? Això és un exemple claríssim i real, molt real, malauradament, d'un mal ús de la intel·ligència artificial, d'acord? Per tant, aquests sistemes que tenim ara, aquesta intel·ligència artificial generativa, models de llenguatge, els agents que fan accions per si mateix, sí que plantegen doncs nous reptes que posen riscs, afegeixen nous riscos als que ja tenim, no? Però, ja et dic, riscos que sempre, sempre estan, es poden ser controlats i haurien de ser controlats i monitoritzats per éssers humans. El problema és que no sempre es fa així. Se'ls dona excessiva autonomia i excessiva per fer aquestes activitats que fan aquests sistemes, no? Llavors, jo estic d'acord amb ralentir, però no només això, no només alentir el desenvolupament. S'ha de, en la meva opinió, s'ha de reorientar completament el que s'està fent amb intel·ligència artificial, reorientar el que estem fent. En lloc d'intentar fer en aquesta cursa boja cap a gens cada vegada més autònoms i més poderosos, etc. Fent això, el que estem fent és posar en mans de les dades tecnològiques cap on va la intel·ligència artificial, que són ells els que prenen les decisions que cap on anirà, on va aquesta tecnologia, i això no ho hem de permetre. El que hem d'aconseguir és que es reorienti el desenvolupament de la IA i, en lloc de fer aquests agents cada vegada més autònoms, cada vegada més, que consumeixen, per cert, molt més recursos, requereixen més centres de dades, amb la seva insostenibilitat a nivells del medi ambient, el que s'ha de fer és fer intel·ligències artificials transparents, específiques, ben delimitades, per coses concretes, no pretendre fer intel·ligències artificials generals. És un error intentar fer intel·ligència artificial de tipus general que puguin fer qualsevol cosa. Mm-hmm. S'han de fer coses ben trencades, ben delimitades, ben específiques. Si no anem per aquí, és possible que en mans de qualsevol persona amb males intencions puguem tenir conseqüències greus, vaja.
1: És Ramon López de Mantas, és pioner en l'intel·ligència artificial i fundador de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial del CSIC. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
5: Pues moltes gràcies a vosaltres, gràcies.
1: 4 minuts per arribar a les 4, ja ho sabeu, és exagerat dir que acabarà amb nosaltres la intel·ligència artificial.
14: Però és que no cal, és que no. És a dir, no cal arribar a l'extrem de morir-nos tots, només que hi hagi un país o un grup de gent disposat a fer molt de mal a un altre grup important de gent, ja n'hi hauria prou. És a dir, no cal l'apocalipsi, només cal saber que aquesta eina, que vol dir que pot fer les persones més eficaces, també les pot fer més eficaces a l'hora de fer mal. I per tant, això és, em sembla, una lògica gairebé, no? Vull dir, no. El que m'estranya, de fet, és que ja no hagi passat. El que m'estranya és que estiguem ja durant una colla d'anys amb l'intel·ligència artificial, no hi hagi hagut cap desgràcia directament associada a aquesta tecnologia.
15: Bueno, jo simplement afegir que això és una guerra geoestratègica entre els Estats Units i la Xina, cadascú juga les seves cartes, i simplement molt ràpid. Aquest cap de setmana hi ha hagut reunió dels BRICS, dels països emergents, i ha anat Xi Jinping, que és el líder xinès, a fer un discurs dient, escolta, a tots els països que se suposa que tindran importància en el tauler global, no? En els pròxims anys, ja els hi ha dit, jo els dono codi obert. Codi obert, però amb tot el que necessiteu. Per què? Doncs perquè vol col·locar el seu producte. Mentre els altres, els Estats Units, anaven dient, doncs ara, en aquesta cursa, nosaltres frenem. Frenem per què? Perquè hi ha una bombolla, que potser hi ha una quantitat de gent que està invertint una quantitat de milions de dòlars brutal i que no està tenint rèdit. Per tant, és una manera com de retirar-se d'una manera elegant i que no peti la bombolla. I fins aquí a la xapa.
0: Jo molt ràpidament, tot i el moment de por, no?, que estem vivint tots i totes, crec que és sobre una oportunitat, que és la reflexió col·lectiva i social sobre quins límits hem de posar. Èticament, jo crec que es situa en el centre aquest aspecte que impactarà en la vida de tots i totes i d'alguna manera també és treu de les mans únicament de les grans tecnològiques. Espero que els estats, els països, prenguin cartes amb això i la ciutadania també, que tenim molt a dir.
1: Dos minuts i seran les quatre, dos minuts i passarem el testimoni al Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio. Garriga, bona tarda.
16: Un programa fet 100% amb intel·ligència humana.
1: Sí, 100%? No gasteu res d'intel·ligència artificial ni cap dia?
16: Percentatge ínfim.
1: Ah, però per tant, si hi ha un percentatge ínfim, vol dir que alguna cosa hi ha.
16: Una mica d'impacte sempre té això.
1: Que...
16: No ens podem tancar a la innovació, però tampoc ens rendirem al nostre esforç.
1: Clar, és que aquestes proclames tan contundents com la primera que has llançat...
16: Bé, home, perquè el titular, després ja quan entres la notícia,
1: després,
16: veus la realitat.
1: Matís, llavors sí, veus que no era ben bé veritat.
16: Bé.
1: El Marc diria allò que no és del tot veritat, eh?
16: Bé, comproveu-ho.
1: No, ja
16: a veure si ho trobeu.
1: Molt bé. Què més faràs aquesta tarda?
16: Doncs mira, avui justament farem això, teories de la conspiració, mm-hmm. El Yeti. Avui explicarem el Yeti. I després hi ha coses més terrenals.
1: No ens posis més por al
16: no
1: cos,
16: recordo,
1: eh?
16: Per
1: l'intel·ligència artificial, ja la gent ja està com histèrica. No, ara no diguis que ve el Yeti, també.
16: Haureu d'esperar el Toni García Ramon i l'Òscar Broc.
1: Ui, mare meva, vaya barreja.
16: Farem premi al Zemi, que aquesta matinada hi ha el Zemi. Normalment són en diumenge, però hi havia futbol i els han passat a dilluns.
1: I de futbol seguit, del seu, eh?
16: Del seu, sí, d'aquest que no ens agrada aquí, excepte tu.
1: A mi sí, a mi m'agrada.
16: I ara preguntarem... Dir que mereixes la pilota d'or és falta d'humilitat o és confiança? Ui, de què serveix la humilitat? Té cap sentit? Ens ajuda en alguna cosa? Ara ho debatem.
1: Molt bé, doncs escolta'm, no m'ho perdo. Nosaltres ho deixem aquí, amb el Jordi Cabré, l'Alba Alfagema i l'Iu Fort. Gràcies a tots tres, fins la pròxima.
16: Gràcies, bona tarda.
1: I de seguida, en 30 segons, el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio, o si esteu a 3Cat Info, doncs els blocs informatius durant la tarda. Nosaltres tornem demà, a partir de les dues, en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dilluns a tothom.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, és moment d'actualitzar la informació més pròxima. Obrim ara el butlletí Castelldefels avui amb un resum dels temes destacats que centren ara mateix l'actualitat local. Ja es coneixen les persones i els equips finalistes dels Premis de la 26a Nit de l'Esport. La cerimònia de lliurament té lloc aquest divendres 18 de setembre al CEM Can Roca, amb la novetat de la categoria de millors esportistes màster masculí i femení majors de 45 anys. Un any més, la ciutadania ha pogut participar en l'elecció dels finalistes de les quatre categories individuals de millor esportista. Oberta la licitació del nou bar del Castell. Ja es poden presentar empreses candidates a la concessió del nou local de restauració que s'instal·larà a l'interior del recinte emmurallat. Les ofertes es poden presentar fins al 28 de setembre. I l'Ajuntament de Castelldefels s'ha incorporat al Salon Evolution, antigament conegut com a perruqueria Aurelio, al projecte Emblemàtics Castelldefels, una iniciativa de l'àrea de comerç i turisme que reconeix aquells establiments comercials i turístics que formen part de la història i la identitat i la vida quotidiana de la nostra ciutat. El Salon Evolution, situat al Passeig Marítim 242, compta amb més de 60 anys d'experiència en l'atenció a la bellesa de les persones. L'acte de descoberta de la seva placa commemorativa va tenir lloc el passat dijous 10 de setembre davant de l'establiment i amb la presència de l'alcalde Manuel Reyes. I fins aquí el repàs als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una nova hora amb més notícies. Fins ara!
0: Castelldefels avui.
2: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
3: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
4: Castelldefels,

0: kiss.
1: Castelldefels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
2: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí ara comença Castelldefels, així som. Comencem nova temporada i ho fem també amb les tertúlies polítiques. I com és dilluns, avui ens visitarà Nico Cerpa, portaveu de Som Castelldefels. I més informacions que tenen a veure amb l'actualitat de la ciutat. Comencem. Welcome.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Hàbitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Hàbitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: al programa del dia.
1: Doncs saludem a Cristian Cano perquè el programa del dia avui és el dilluns esportiu. Què tal, Cristian? Molt bon dia.
2: Hola, Anna, molt bon dia.
1: Espero que hagin anat molt bé les vacances.
2: Sí, sí, han sigut unes vacances bastant intenses, sobretot l'última setmana, però ja estem preparats, ja estem llestos per viure aquesta temporada que esperem que sigui trepidant i molt positiva a favor dels equips locals.
1: Molt bé. A modo de resum, quins són els reptes dels equips locals de Castelldefels en general per aquesta temporada?
2: Doncs bé, són diferents. Primer, els equips que tenen doncs uns objectius més optimistes, per dir-ho d'alguna manera, no? Equips com podria ser el cas del bàsquet femení Castelldefels, que malauradament doncs no ha començat la temporada com tots esperàvem, també com equips com el futbol sala Castelldefels, que té, no, aquest objectiu, almenys el somni, de lluitar per l'ascens. També veurem si els equips d'hoquei herba, que han començat amb bon peu, doncs són capaços d'aspirar a l'ascens. I després tenim d'altres que segurament l'objectiu doncs siguin diferents, com per exemple diferents permanències, no? Tenim els casos dels equips d'handbol que s'estrenen a Lliga Argent aquesta temporada i des del club, des de l'Esportiu Castelldefels, doncs ens indiquen, no, que el gran objectiu doncs és mantenir la categoria a final de curs. Cadascun, Anna, té els seus reptes, els seus somnis, els seus objectius, i sobretot aquí el més important és que el pròxim mes de maig doncs estiguin complerts.
1: Efectivament. Doncs aquest primer programa de la nova temporada de la tardor de l'hivern de Ràdio Castelldefels després de la tornada de les vacances, quins seran els seus continguts, els continguts del dilluns esportiu, Cristian, avui?
2: Doncs bé, avui començarem repassant els resultats dels partits oficials, vale? Jo vull separar els partits de competicions oficials i els amistosos. Començarem parlant en clau bàsquet i hoquei herba sobre els partits del BBA i bàsquet femení Castelldefels i també del Castelldefels hoquei club. Ja després farem un repàs breu dels amistosos de pretemporada, on diferents equips doncs ja sí que estan en la rampa de sortida per disputar el pròxim cap de setmana les competicions domèstiques, el cas de la Unió Esportiva Castelldefels, que s'estrena a Lliga Elite. I com és habitual, doncs també tindrem diferents protagonistes al llarg de la tarda-nit, més tirant cap a nit. Parlarem amb protagonistes com el Carlos de Frutos, periodista i responsable de premsa de la Unió Esportiva Castelldefels, doncs per analitzar i conèixer amb més profunditat com ha estat la pretemporada de l'equip dirigit per Sergi Cabré. També parlarem amb Alfonso Valenzuela perquè ens expliqui els detalls de l'ensopegada d'ahir del bàsquet femení Castelldefels a casa contra el Reus Plom Salle. I també tindrem protagonistes del Castelldefels Hoquei Club Masculí, que va guanyar ahir de forma molt meritòria per la mínima a Màlaga. Va aconseguir el 0-1 l'equip de Miqui Delas, i segurament parlarem amb un dels protagonistes, com és el porter del Castelldefels, en Nil Dulader, que va mantenir la seva porteria en 0.
1: Molt bé, doncs el desenvolupament de tots aquests temes, d'aquestes entrevistes, aquest començament ja de la temporada, aquesta nit a les 9, el dilluns esportiu, dirigit per Cristian Cano. Cristian, moltíssimes gràcies.
2: Res, a vosaltres, companys, que tingueu una bona setmana.
1: Igualment, que vagi molt bé, bon dia.
3: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
4: El programa de Ràdio Castelldefels que repassa l'actualitat esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
3: Dilluns esportiu.
0: El programa del dia.

Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, actualitzem els titulars informatius d'aquesta hora a la ciutat. Obertes les inscripcions a les activitats del nou curs 2026-2027 adreçat a la gent gran de la ciutat. L'àrea de gent gran de l'Ajuntament ha obert aquest període d'inscripcions de manera presencial al Centre Cívic Frederic Mompou. Inscripcions per a les activitats de tardor de l'Espai del Mar i del Centre Cívic Vista Alegre. Aquest dimarts 15 de setembre s'obren les preinscripcions a partir de les 10 del matí d'aquestes activitats dels dos equipaments municipals que acolliran entre els mesos d'octubre i desembre. Cos i moviment, coneixement, salut i benestar i art i creació són els grans blocs temàtics d'unes activitats amb un gran protagonisme de les entitats de la ciutat. I la segona acceleradora ON Startup escalfa motors. Aquest dimarts 15 de setembre a les 10 del matí, l'edifici Lògic acull la presentació d'aquesta iniciativa de suport a l'emprenedoria local. Després de l'èxit de la primera edició, l'acte, el CIEC de Castelldefels, inclou la conferència Emprendre per què o per a què, a càrrec de l'empresari i divulgador Quino Fernández. I fins aquí el repàs a l'actualitat informativa de Castelldefels. Tornem d'aquí una hora amb més notícies. Fins ara!
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

0: Ahí sí son. Al magazine de ràdio Castelldefels.
1: Amics de ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem ara els titulars locals d'actualitat. Neix la jornada Trobada d'Entitats Fent Poble per descobrir la riquesa associativa de la nostra ciutat. Prop de 40 associacions de Castelldefels donaran a conèixer els seus projectes i les activitats que desenvolupen en una jornada que tindrà lloc el pròxim 26 de setembre en horari partit de 10 a 2 i de 5 a 8 de la tarda a la plaça de l'Església. Inici de la matriculació dels cursos de català 2026-2027. Del 16 al 21 de setembre, a partir d'aquest dimecres, és el torn de la matrícula general. Els cursos del Consorci per a la Normalització Lingüística són homologats i disposen de certificació oficial. Aquest dilluns 14 i dimarts 15 de setembre és el torn preferent de matrícula. I ja estan obertes les inscripcions per formar part de la 8a Marxa Nòrdica de Castelldefels, que tindrà lloc el 27 de setembre, amb dues distàncies, 4 i 8 quilòmetres. La Marxa Nòrdica de la nostra ciutat és una cita consolidada en el calendari esportiu local i que reunirà aficionats a l'activitat física, la natura i els hàbits saludables. I fins aquí el repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una hora ja amb l'informatiu de Ràdio Castelldefels i les notícies destacades d'aquesta jornada en detall. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

0: Amb la mirada ja posada a la tardor, tot i que aquestes temperatures no conviden a fer aquesta mirada, però sí conviden a mirar la nova programació d'activitats als equipaments municipals de proximitat de Castelldefels. L'Espai del Mar i el Centre Cívic Vista Alegre ja tenen preparada la programació dels mesos d'octubre, novembre i desembre, amb propostes molt diverses, des de ioga, pilates o força funcional, fins a teatre, costura, cuina, manualitats, activitats específiques per a la gent gran i també per infants. I amb un element especialment important, el protagonisme de les entitats de la ciutat i la participació ciutadana. Les prescripcions començaran el dimarts 15 de setembre a les 10 del matí. Per explicar-nos què hi trobarem aquesta tardor i què hi ha darrere d'aquesta programació, parlem ara amb la Neus Fernández, coordinadora d'activitats del Centre Cívic Vista Alegre i de l'Espai del Mar. Molt bon dia, Neus, com estàs?
1: Hola, bon dia, molt bé.
0: Doncs Neus, per començar així una mica de manera general, si haguessis de definir quin és l'esperit d'aquesta nova programació de tardor, quines, amb poquetes paraules, com ens ho explicaries?
1: Bé, jo crec que la programació està pensada com perquè sigui molt diversa, molt variada i per arribar a molts tipus de necessitats de persones de la ciutat.
0: Uh-huh. En aquesta ocasió crida l'atenció perquè és la primera vegada que teniu ja la programació impresa. Heu preparat aquesta difusió també en aquest format. I a més ens arriba en quatre grans blocs: cos i moviment, coneixements, salut i benestar i art i creació. Què explica aquesta creació dels blocs?
1: Doncs mira, és un treball que portem fent pràcticament 6 mesos amb els companys de comunicació de l'Ajuntament, perquè estàvem veient que via xarxes socials arribàvem a un tipus molt concret de gent, però ens faltava com una mica d'arribar a un altre tipus de població que potser no té tan a mà les xarxes socials, no? Espai del Mar ja es feia una publicació en paper d'uns números petits de fulletons, però a Vista Alegre fins ara no es feia. I bueno, doncs vam estar treballant amb els companys de comunicació per unificar la programació dels dos centres cívics i fer una impressió, un fulletó, que arribi a totes les cases, que arribi als equipaments, que tothom pugui fer ús. I doncs plantejant com podíem expressar la gran quantitat de tallers i veient també una mica què fan les poblacions veïnes, no? Perquè doncs, està bé buscar exemples, que a veure què es pot importar. Vam veure que hi havia dues opcions, o bé separar-ho per equipaments o bé separar-ho per temàtiques. I vam decidir crear quatre temàtiques molt generalitzades. Salut i benestar, que té molt a veure amb la salut personal, amb la introspecció, amb el cuidar-se, amb mirar-se més cap endins, no? Cos i moviment, que té a veure amb el moviment físic, amb ballar, amb moure's, amb córrer, amb fer capoeira, coses d'aquestes. Art i creació, que com he dit la paraula és de crear coses, des de pintura, escultura, teatre, música, doncs aquesta és la part de l'art i la creació. I coneixements, que era una mica el calaix de sastre, de dir, bé, què passa amb totes aquelles coses que no tenen exactament a veure amb l'art ni amb el moviment, però ens agraden, no sé, doncs vam crear una, això de coneixements, no? Doncs de llengua de signes i coses d'aquestes.
0: Uh-huh. Veiem que hi ha activitats per a perfils molt diferents. És una programació pensada perquè pràcticament tothom pugui trobar una proposta?
1: Jo crec que aquesta és la idea, aquest és l'objectiu principal, no? Que tota una persona ciutadana de Castelldefels pugui obrir el fullet i dir, ah, doncs, ostres, això sí que m'interpel·la, no? Ja tinguis 5 anys o en tinguis 80 o ja siguis d'aquí d'allà o de més enllà encara, no? Tothom es pugui sentir d'alguna manera en algun moment interpel·lat. I si no és així, fer-nos-ho arribar.
0: Com sempre, Neus, que sempre ens ho recordes que podem fer arribar les nostres també propostes, suggeriments de millora, tant al Centre Cívic Vista Alegre com a l'Espai del Mar, i sempre us plantegeu fer aquestes novetats, perquè, de fet, recordem que el curs anterior, la temporada anterior, la darrera va ser la de primavera, que va acabar el juny,
1: Hem fet alguna coseta a l'estiu, però més en petit format.
0: Exacte. Sí, primavera. Clar, acabava el juny, i a partir també de totes aquestes peticions, suggeriments, moments, vau dir, vinga, no hem tingut suficient i al juliol oferim més activitats, que va funcionar molt bé, veritat?
1: Molt bé, la veritat és que estem molt contents de la rebuda de la programació d'hivern, d'estiu.
0: Que això també t'ho dic perquè he vist que algunes d'aquestes activitats d'estiu, que precisament creació d'espelmes i sabons artesanals, aquestes van arribar al juliol de noves i veig que les repetiu, és
1: perquè
0: dir que va funcionar bé.
1: Se'ns va quedar una bona llista d'espera. I vam pensar, doncs, si tenim gent a llista d'espera vol dir que tenim gent interessada i la reprogramem per donar cabuda a totes aquestes persones que es van quedar amb les ganes de participar.
0: Mm-hmm. Doncs abans d'entrar a mirar en detall totes aquestes propostes que ens porteu des dels espais, els dos equipaments, Centre Cívic Vista Alegre i Espai del Mar, m'agradaria preguntar-te concretament sobre la personalitat de cadascun dels equipaments. Trobeu, podries definir, hi ha personalitats diferents, hi ha públics diferents?
1: I tant, i tant. Mira, Espai del Mar és un espai petitó, molt cuidadet, molt mimadet, que està a la platja. Pel qui no el conegui, està a la planta baixa, al costat del Nàutic. I està molt encaminat a fer coses de salut i benestar, de ciència, d'investigació, de tecnologia, una mica. Aquesta és com el tirar, no? La base de l'Espai de Mar és la ciència, la salut i els coneixements generals, no? Vista Alegre està a muntanya, és un centre molt gran, amb molta activitat, moltíssimes passen, tota l'estona passen coses. I el que està més tirat cap a l'art i la creació. És un centre que es va pensar una mica així, tenim una sala de teatre supermaca, tenim espais amb piques per pintar i tenim espais com molt mòbils, molt polivalents, no? per intentar encabir doncs, coses molt diferents. A l'Espai al Mar hi ha una sala petita i una més gran, una sala gran, que caben les 80-90 persones, i a Vista Alegre tenim doncs, tres sales petites i una, el teatre, que caben fins a 120 persones. Doncs, les activitats també les plantegen una mica diferents. Però sí que tenen el seu... Tot i que hi ha públic que, depèn de l'activitat, va un la banda i l'altra, i li és indiferent, a aquesta persona li interessa l'activitat i no on es faci, sí que hi ha públic fidelitzat a cada un dels centres.
0: I, a més, també de l'Espai del Mar i del Centre Cívic Vista Alegre, em cridava l'atenció d'aquest fulletó que heu preparat, el paper tan important que tenen les entitats, perquè per qui no hagi vist encara el fulletó, doncs ja només obrir-lo et trobes l'explicació de l'Espai del Mar, amb el seu contacte, l'horari, després Centre Cívic Vista Alegre i una tercera columna, que és les entitats. O sigui, trobo que ja que sigui la tercera columna és com un sí, tenim els dos equipaments, però sense aquesta tercera columna, la nostra tercera pota, no funcionaríem, no?
1: No, funcionaríem. Per nosaltres són molt importants les entitats de ciutat. Pensem que és una part important de tota la ciutadania, no? De tota la convivència, la ciutadania, la participació. Sense les entitats, crec que la vida de la ciutat no seria la mateixa. I per això creiem que li hem donat la rellevància que tenim. Fins ara, els tallers, nosaltres, quan érem trimestrals, nosaltres anàvem fent publicitat als propis tallers, els que programàvem nosaltres, i sí que teníem informació sobre les entitats, perquè nosaltres som un centre d'informació, a més d'un centre cívic, doncs som la porta d'entrada de moltes preguntes, i teníem doncs, aquesta informació de què fan les entitats, quina hora tenen, però vam creure que era molt important que estiguessin al mateix nivell que la nostra programació. Doncs quan tu obres el fulletó, a cada apartat hi ha les entitats de cada un dels centres cívics i les entitats i les activitats que fan les entitats. Tot i que les inscripcions a aquestes activitats han de passar per les entitats i per això vam posar aquí tots els contactes de les entitats, perquè les inscripcions a les activitats que fan les entitats les gestiona la pròpia entitat. Però creiem que és igualment important donar aquesta difusió perquè quan més gent conegui les entitats, més fortes seran les entitats, per tant, més forta serà el teixit i la ciutat, no?
0: Uh-huh. Amb això, si et sembla bé, passem ja a la primera, o sigui, passem de pàgina, canviem ja de pàgina del fulletó i ens trobem al primer gran bloc, que és el de salut i benestar. Si algú ara ens està escoltant i pensant que estem a setembre i comencen aquests bons propòsits, no? De vinga, iniciar un nou curs, torno de vacances i vull cuidar-me jo també una mica al cos. Quines opcions tenim?
1: Mira, salut i benestar és un apartat que està pensat per, com parlava abans, feia 5 cèntims, de la cura interior i exterior del cos i de la persona. I parlem de coses com esquena sana, higiene postural, com evitar males postures. Aquí, més endavant, també hi haurà coses de sol pèlvic, de doncs això, doncs coses que anem, gimnàsia per la gent gran, coses que anem fent per programacions que creiem que és important que doncs, ve una persona fisioterapeuta professional i els dona consells de mira, si estàs moltes hores a l'ordinador, aquestes postures, aquests exercicis per no sobrecarregar-te, perquè això no et porti més enllà. No? Després hi ha tot uns tallers que fem a Vista Alegre, que li diem ment activa, vida plena, que són exercicis de moviment i memòria basades en aforament de tècniques teatrals. Es fa principalment amb gent gran i és una manera de que ells facin comunitat, es coneguin amb el grup, que riguin, que expressin, que parlin. Sobretot els fem parlar molt i els fem treballar molt la memòria i que expliquin coses, perquè moltes vegades, i crec que t'ho he comentat una vegada, a partir d'aquests tallers detectem coses com salut no desitjada o necessitats concretes que després traslladem als departaments pertinents. Però sí que ens serveix molt d'excusa, no? De fer sortir la gent de casa, que no estigui sola, que estigui amb nosaltres, que rigui, que xerri, que... I alhora treballem l'interior i treballem l'exterior. I després tenim un altre taller que és nou, que és el moviment conscient, que és una mica, no? Això, respiració, moviment, per què em moc, què faig, què necessito, per què aquest moviment no em puc fer, hi ha alguna cosa que no només és muscular, ja, no? És un treball interior i exterior del cos. I després tenim totes les activitats de les entitats que proposen doncs, això, qigong, tai chi, yoga, pilates... Val? A cada un dels apartats veuràs que hi ha un subapartat com destacat. No? A salut i benestar no, perquè no, sí que hi és, però no igual que els altres. A tots els altres apartats és les activitats infantils, estan destacades amb color. A Salut i Benestar hem volgut destacar un projecte que es diu Vida Plena, que són activitats comunitàries per a la gent gran. Sobretot treballen temes de solitat no desitjada. I fan coses fan activitats, una activitat mínima al dia, als matins, i alguna per la tarda, que és molt de parlem amb la vida, parlem de la vida en general, parlem de la mort també. Hi ha també tallers de digitalització, que li diuen, que és com l'ABC del mòbil, com fer-li fotos als teus nets i saber com es fan. Hi ha un tema que treballen, una espècie de musicoteràpia, treballen diversos temes basats en la música. Ara començaran a fer un tema d'exercicis en cadira, no? Però està molt, molt encaminat a persones grans que habitualment estan soles. Mm-hmm. I és un projecte molt interessant i l'hem pogut destacar perquè... No és que sigui més important o no que la resta, però en aquest cas pensem que fa un treball comunitari molt necessari.
0: Uh-huh. I en aquest cas doncs, ens destacaves que la proposta que ens porteu nova és aquest moviment conscient.
1: Sí.
0: Totes, i a part, la resta sí que ja venen de la programació que havíeu anat fent, sí. No? O potser amb alguna evolució, amb algun canvi també.
1: Sí, són tallers que han funcionat durant el curs passat. Per exemple... El Ment Activa i Idea Plena l'hem fet dos trimestres, però perquè és un grup gran de persones, però que sempre hi ha gent que es queda fora, perquè, clar, el professional pot assumir el volum X de persones. No pot ser un taller útil quan tens 50 persones allà al taller. No? Doncs, com sempre tenim gent de llista d'espera, doncs hem volgut tornar a programar perquè hi hagi renovació, perquè unes altres persones puguin fer-lo servir. Creiem que és molt beneficiós per a les persones grans aquest tipus de taller. L'esquena sana l'anem reprogramant cada dos o tres trimestres perquè, i sempre hi ha gent diferent perquè tots treballem molt, molt, molt asseguts a una cadira davant d'un ordinador i tota l'esquena se'n ressenteix molt. No? Però les activitats de les entitats sí que són anuals, les nostres es canvien cada trimestre i busquem coses noves, però quan veiem que un taller funciona, hi ha llista d'espera i que ja segueix havent-hi aquesta demanda, doncs intentem tornar a reprogramar en un futur breve.
0: Uh-huh. En aquest cas, que parlaves de les entitats, les que participen en aquesta divisió de salut i benestar són l'Associació de Veïns i Veïnes de Vista Alegre, la xarxa d'intercanvi de Castelldefels. Ah, i el grup de dones també.
1: El grup de dones, la SAF, l'Associació de Afectats per la Fibromiàlgia, l'Ansietat i l'Estrès, Sí, sí, hi ha diverses entitats que estan dins d'aquest PAC.
0: I totes aquestes activitats, quan parlem ara pensant en les prescripcions que començaran la setmana vinent, són, com posa aquí, per exemple, Esquena Sana és els dilluns a la tarda, a 4:45 de 5 de la tarda fins a 4:45 de 6 de la tarda. Quan una, si una persona es planteja inscriure's, ja és inscripció per les, totes les sessions que sí, sí. es facin.
1: Quan tu t'inscrius a una sessió, sí que hi ha activitats que li diem activitats puntuals, que són només un dia, però quan tu t'escrius a una inscripció que té diverses sessions, tu fas una inscripció per totes les sessions.
0: Totes
1: si és que en la sala són els 22 euros, les 5 sessions d'una hora.
0: Uh-huh. Ara que menciones, aquesta concretament té, té un cost per aquestes 5 sessions, sí. i, però després hi ha d'altres que són completament
1: són
0: gratuïtes.
1: Sí,
0: també.
1: Sí.
0: O sigui que és qüestió d'accedir a aquesta programació, que a més ara també faig, torno un moment enrere perquè hem parlat de que en aquesta programació heu fet aquesta novetat de preparar un programa que agrupa tota la programació d'Espai del Mar i de Centre Civil Vista Alegre, d'imprimir-lo també, sí. i, però a més continueu fent la difusió a xarxes que ho mencionaves, que teniu l'Instagram de cadascun dels perfils,
1: i
0: també a la pàgina web de l'Ajuntament, que de fet aquesta mateixa setmana, crec que era ahir, que es publicava la notícia amb tot l'anunci ja de la programació, i aquí també es troba el programa. Per les persones que ens estiguin escoltant, que no l'hagin aconseguit en paper o que ara mateix no es puguin apropar, doncs no patiu, que ho trobeu tot digital.
1: A les dues pàgines web, a l'apartat d'inscripcions de l'Espai del Mar i l'apartat d'inscripcions del Centre Cívic Vista Alegre, hi ha el document en format digital. Uh-huh. O sigui que el podeu tenir i descarregar-vos a casa. Aquells que treballem més en online que en paper, doncs també el teniu allà. O als Instagrams.
0: Exacte. Que així sempre us funciona molt bé.
1: Sí.
0: I anava a fer un incís també, Neus. Apunteu per al taller aquest de vida digital que ens explicaves que està adreçat a ajudar doncs, a fer servir primers passos a WhatsApp, fer fotografies dels nets i netes, no? Doncs apunteu de trobar la programació digital dels centres cívics.
1: Veus?
0: Així també us ajudareu a que no cal que agafin el paper.
1: Parlarem amb la gent de Vida Plena perquè introdueixin aquest punt. Sí que és cert que també estem començant a treballar ja preparant hivern, que us semblarà molt raro, però ja estem començant a preparar cosetes per l'hivern, treballarem amb l'OMLAB per fer programació conjunta, també. Mm-hmm. Doncs introduirem temes digitals també a la programació general.
0: Sí, sí. Bueno, tan raro, si algú que ens escolta es dedica també a programació, ja sabem que sempre de tot això, en actes i en organització d'activitats, t'has de preparar amb mesos d'antelació. Ja deies que, per exemple, aquesta programació i aquest fulletó portàveu ja 6 mesos des d'abans d'acabar la darrera temporada que ja l'estàveu preparant, perquè és que si no, d'un dia per l'altre, és que
1: fins
0: i tot per les coses més petites del dia a dia. Tu quan vols organitzar un aniversari, doncs ja saps que si ho fas un dia per l'altre no et vindrà ningú. Així que lo mismo aquí.
1: Igual.
0: Doncs amb això passem al següent bloc, que és art i creació. Que a més, tot això molt maco amb diferents colors, fàcilment identificable. Ui, mare meva, com estem. I en aquest cas, també, com ens deies, el destacat, que són, separa activitats d'adults i activitats infantils.
1: Sí. Comencem amb les d'adults, bueno, és el que parlava abans. Art i creació està pensat una mica cap allà on pots deixar volar la teva imaginació i crear coses i cantar, ballar i cosir si cal. Val? Doncs tenim un taller que li diem manualitats amb la gent gran, tenim una professional que cada setmana amb el grup de persones que tingui fan manualitats. És una mica per treballar, per no perdre el moviment de les mans i convertir-se en fina, treballar molt el cap, fer-los pensar, que creïn... Veieu que tirem molt a cuidar i mimar a la població gran de la ciutat. Ens agrada molt treballar amb ells, perquè són superdivertits, ens ho passem molt bé. I doncs, tenim coses com molt específiques cap a aquesta franja d'edat, però si hi ha una persona que té menys de 60 anys però que li ve de gust i hi ha places, doncs benvingut sigui, però penseu que està una mica encaminat cap aquí. I cada setmana, doncs, entre el grup plantegen l'activitat que volen fer la setmana següent. No? Tenim una novetat, que és el Teatre d'Improvisació per la Llengua. Va haver-hi un grup de persones que són nouvingudes a la ciutat, que no controlen, evidentment, molt bé el català, i algunes d'elles els costa una mica controlar el castellà. I es van com organitzar i van dir, mira, volem començar a fer alguna cosa per practicar la llengua, perquè doncs, hem fet els cursos de normalització lingüística, però necessitem com practicar-la. No? I a més, ens agrada molt el teatre. I vam pensar, doncs apa, juntem les dues coses. I doncs, això treballaran a partir d'escenes doncs, la pràctica i la fluïdesa en l'ús de la llengua tant catalana com castellana. Després tenim un tema de, ja crec que són ja puntuals, que és un imatges bordades, o sigui, és un taller que dura dues sessions perquè amb una no n'hi ha prou, que brodarem sobre una foto. Cada un portarà la seva fotografia o la seva imatge, un cartell, un pòster, un dibuix, el que vulgui, i li donarem volum a través del brodat. Vale? També tenim un altre que va funcionar molt bé fa tres trimestres, que és Pintem davant el mar. I és a Espai del Mar, els que no ho conegueu, doncs, us el recomano, ja té una terrassa preciosa i doncs posem tots els cavallets a la terrassa mirant al mar i pintem el que veiem, el que sentim o el que ens vingui de gust. No? Però és, una, és un moment molt, molt especial, molt d'intimitat, de compartir, és molt guai. La veritat és que va funcionar superbé i la gent es l'ha tornat a demanar. I a partir d'aquí comencem amb el que fan les entitats. No? Doncs, teatre per grans i petits, teatre per la gent gran, la coral, la Coral Margalló, pintura per la gent gran, costura i patronatge i l'associació musical de Castelldefels, la banda, que la tenim allà assajant els dissabtes. No? Qualsevol d'aquestes activitats de les entitats, doncs us heu d'adreçar a l'entitat i parlar amb ells i demanar doncs, quines necessitats teniu per començar a fer els tallers. Hi ha molts diferents de costura i patronatge, potser en tenen 5 o 6 diferents i la coral assaja els dilluns i podeu anar... Mira, ahir assajaven la coral, va venir 3 o 4 persones a preguntar sobre la coral i van venir en aquest horari, per tant, els vam pujar i van poder parlar amb ells directament. O sigui que és molt guai.
0: Tot això és el que tenim per adults i després tenim la proposta infantil.
1: Infantils, tenim un taller que durarà tot el trimestre i et pots apuntar o a tot el trimestre o a activitats. Doncs avui, aquest dilluns, puc, doncs m'hi apunto, no? Que no cal que vinguis si no necessites o no pots tots els trimestres. Que es diu ens embrutem les mans. El títol ja ho diu. És un taller per embrutar-se les mans. Faran tallers de manualitats, pintura, escultura, poti-poti, plastilina. N'estem preparant un per la Setmana de Ciència que és plastilina conductiva, que condueix, pot servir per conduir la corra. És molt divertit. És un taller molt divertit.
0: Que educatiu.
1: I educatiu, que treballem amb els companys d'Aviva i Ciència. Doncs això, un d'aquests dilluns passarà això, però d'altres dilluns, doncs cada dilluns passarà alguna cosa. Després tindrem més encaminat cap a Halloween la tardor, un de màscares de Halloween, un que és, li hem dit Contes Infinits, que és una manualitat amb papiroflexia i pintura que tu pots anar girant, construeixes una figura en volum, la pots anar girant i cada cop que la gires apareixen uns dibuixos diferents. Uh-huh. I un taller de xapes que perquè la persona, l'infant, pugui dissenyar la xapa que li vingui de gust i amb la màquina de xapes la fem i te la pots endur a l'estoig, a la motxilla, penjada a la samarreta.
0: Aquest m'encanta, eh? Era, jo t'he de dir que recordo les festes del Super 3 i sempre feien tallers de xapes, era el meu taller preferit.
1: És que és superguai. De fet, hem comprat una màquina de xapes a l'Espai del Mar perquè som molt fans de les xapes.
0: I això no ho fareu per adults?
1: Bueno, ens ho plantejarem, per què no? Sí que és cert que volia comentar que hi ha una icona al costat d'alguns tallers que és com un coet. Això vol dir que és una activitat edonauta. L'edonauta, ja ho parlareu amb els responsables quan toqui, però és un projecte de ciutat que fomenta la participació a la vida de tallers culturals, coneixements, gratuïts i tal, que es diu que té aquest coet per infants de tercers i quarts de primària. Doncs fomenten una mica que aquests infants puguin entrar dins del circuit d'activitats de ciutat. Veureu que hi ha diverses activitats amb aquest dibuixet, doncs és una edonauta, tenen el seu propi passaport, quan fan l'activitat se'ls posa un segell, bueno, és una cosa molt xula.
0: Uh-huh. Molt bé, doncs amb això passem a coneixements, que ja veig també que tenim la secció infantil amb dues activitats amb el segell edonauta.
1: Exacte. Vale, coneixements, ja hem dit que aquest és un poti-poti de...
0: Ui, Neus, disculpa, perquè m'acabo d'adonar que estem ja als últims minuts.
1: Ui, corre.
0: No sé què ens ha passat, que mira que pensàvem, tenim molta estona per entrar molt en detall, però al final se'ns ha anat una mica. Llavors, fem una mica molt ràpid. Tenim coneixements, que tenim adults i activitats infantils, també.
1: Tenim escape rooms, llengua de signes, creació d'espelmes, sabons artesanals, jardí etern i coses més que apareixeran més de cara a la Setmana de la Ciència. Però bueno, entreu a la pàgina web i ja els teniu tots detallats. I després tenim el cos i moviment, que tenim coses com força funcional, defensa personal, country, la salut i diversió, que és un programa del Departament de Gent Gran, Activa't Gent Gran, que el porta un grup de dones del centre mateix que s'autoinvierten i que s'autoajuden, val? Uh-huh. I un taller de capoeira infantil pel 3 d'octubre. I ja, per acabar, l'última activitat és estem intentant tirar endavant un projecte que li diem Teixim Caliu, que les convidem a les persones que fan ganxet, punt, coses de llana i tal, a fer escalfamans per, de cara al desembre, repartir-los a les residències de gent gran de la ciutat.
0: Un projecte molt maco.
1: És un projecte comunitari que hi haurà en diversos punts, Espai del Mar i Vista Alegre segur, però hi ha algunes entitats que s'hi volen sumar i doncs convidem a tot, començarà l'octubre, o sigui que anem amb temps amb aquest, però convidem a les persones això, que vulguin fer alguna coseta, els expliquem com es fan i després ho repartirem a les residències.
0: A la propera ocasió et preguntaré més en detall sobre aquest projecte, com ha nascut i com es planteja.
1: Hem anat superràpid.
0: És que de cop ha estat com, ostres, que ens hem menjat l'estona. Però no patiu, perquè igualment aviat recuperarem també la secció que tenim setmanalment al matinal, al Desperta, on cada setmana ens vas fer repàs. Doncs a l'octubre, quan comencin les activitats, ho anirem fent. Últim incís, quan comencen les prescripcions?
1: 15 de setembre a les 10 del matí via web i presencial als dos equipaments.
0: Perfecte. Apuntadíssim. Farem recordatori des de Ràdio Castelldefels. Només em queda agrair-te a Neus Fernández, coordinadora d'activitats del Centre Cívic Vista Alegre i de l'equipament també de l'Espai del Mar, aquesta gran estoneta on hem pogut detallar ja al final una mica més ràpid, però igualment jo crec que la idea ha quedat molt clara i que tothom s'animi a participar i fer teixit també amb totes les entitats que hi ha darrere, que com m'explicava són molt importants.
1: Benvinguts tothom.
0: Doncs moltes gràcies, Neus, i molt bon dia.
1: Igualment.
2: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje. Por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.

0: necessiten ajuda per gestionar l'aplicació La Meva Salut, avui parlem amb en Jordi Gascón, referent de la unitat d'atenció a l'usuari del CASAP Can Bou. Jordi, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Doncs les primeres preguntes molt generals amb les que començar aquesta entrevista és què, quan i com. Què és el que canvia exactament a l'aplicació La Meva Salut?
1: Doncs canvia que a partir de molt aviat, potser una setmana o així, començarà progressivament a anar canviant l'accés de les persones a La Meva Salut, els usuaris, amb contrasenya. Fins ara es pot accedir amb contrasenya, es pot accedir amb certificat digital i amb el DNI electrònic i amb l'IDCAT. Doncs es anirà bloquejant l'accés amb contrasenya a poc a poc. D'acord? La raó per la que es fa és perquè hi ha hagut un munt d'atacs cibernètics, ciberatacs contra la Meva Salut, i a La Meva Salut hi ha informació molt sensible. Llavors la Generalitat ha decidit bloquejar-ho, CatSalut ha decidit bloquejar-ho de forma molt més segura. Per tant, amb aquests sistemes d'accés, la identificació serà molt més segura del que és fins ara.
0: Doncs ja tenim el què, el quan ja ens estaves avançant, que serà progressivament.
1: Sí, fins al 2027. A partir del 2027 ja es cobrirà tothom.
0: I com us esteu preparant des del CASAP Can Bou per donar suport també a les persones que ara mateix tenen molts dubtes i no saben com fer-se aquest IDCAT mòbil?
1: Bé, nosaltres donem suport a totes les persones que tinguin problemes o incidències amb La Meva Salut. Continuament venen al mostrador a explicar-nos, doncs, m'ha caducat la contrasenya, no puc accedir, qualsevol incidència que tenen amb La Meva Salut, per suposat, les atenem al mostrador o per telèfon, i això no canviarà, continuarem ajudant-los amb aquesta tasca. És un procés molt senzill, bàsicament es recomana donar-se d'alta de l'IDCAT mòbil, que és un procés molt senzill, es pot fer per la web de la Generalitat, es pot anar a una oficina d'atenció al ciutadà, ja l'ajudaran, i també es pot demanar pel 112 si és necessari, però nosaltres estem totalment disposats a la unitat d'atenció a l'usuari a ajudar-los a aconseguir aquest certificat. I una vegada es té, és que és molt segur i a més és molt fàcil. Simplement entres a l'IDCAT, que et posa el DNI, i llavors t'envia un missatge al mòbil i ja entres a l'aplicació de La Meva Salut amb tota normalitat.
0: Uh-huh. A més, aquí de l'IDCAT mòbil és interessant destacar, no requereix de cap instal·lació, és totalment gratuït.
1: I és gratuït, exacte, no requereix de cap instal·lació.
0: Uh-huh. I una pregunta molt pràctica. Ara mateix les persones, perquè ens deies que ara mateix a La Meva Salut podem accedir, hi ha persones que potser ja feien servir l'IDCAT mòbil, hi ha moltes altres, entenc que moltes, i per això des de la Generalitat s'ha apostat per aquest canvi, perquè sigui només únicament per l'IDCAT mòbil i amb
1: els únicament atacs... També pots entrar també podràs entrar amb tots els sistemes d'accés que hi havia fins ara, excepte la contrasenya.
0: Correcte. Llavors, l'únic que desapareix és l'accés amb contrasenya.
1: Exacte,
0: només. I en aquest cas, les persones que ara mateix feien servir un usuari i contrasenya, què és el que han de preparar? Han de preparar-se ja, perquè estàvem parlant que serà progressivament. O sigui, que ja és important.
1: Home, sí, a més, és molt fàcil, és un tràmit molt senzill, es pot fer per la web de la Generalitat. Entres a la web de la Generalitat, poses IDCAT mòbil i ella mateixa passa la pàgina, on et pots donar d'alta i en un moment es treu aquest. I una vegada tingui l'IDCAT mòbil, podrà entrar amb l'IDCAT mòbil encara que tingui la contrasenya. No? O sigui, tenir la contrasenya no bloqueja l'accés amb altres eines. Mm-hmm. Hi ha gent que accedeix amb el certificat digital, per exemple, i aquest accés és correcte, o sigui, no canviarà, això no canviarà.
0: I l'altra gran nova funcionalitat que ens arriba és que es permetrà que una persona pugui autoritzar un familiar o una persona de confiança perquè sí. Gestioni el seu perfil. Aquesta era una demanda ja sovint escoltada entre la ciutadania.
1: Sí, a veure, fins ara els pares podien accedir a La Meva Salut dels seus fills tutelats fins als 16 anys. A partir dels 16 anys necessitaven l'autorització per part d'aquella persona de 16 anys de que els pares poguessin continuar veient la Meva Salut d'ells. I també les persones tutelades. Persones tutelades judicialment tenien accés, podien donar accés a una altra persona perquè li tutelés La Meva Salut. La innovació que serà a partir, concretament, a partir del 2027... potser es fa abans, això no tinc diverses reunions a les que tinc que assistir, això no ho tinc clar, si es farà abans, però bueno, si es pot fer abans es farà, es, es,

0: Es farà en quan ens donin permís, podem començar a fer. Donar accés a persones a través d'una autorització, de manera que tu, per exemple, puguis tenir la meva salut dels teus pares, perquè ja són grans o confien en tu, llavors ells fan una autorització i et donaran accés.
1: I ara com es tradueix això en el dia a dia dels CAPs? Quin mencionàvem que des de la teva àrea, des de com a referent de l'àrea d'atenció a l'usuari, ja feu també resolució de dubtes.
0: Sí,
1: Doncs ara
0: sí.
1: mateix, amb aquesta recent notícia que ens arribava fa pocs dies i que de fet a xarxes socials ja estem veient molts vídeos, moltes explicacions al respecte, van sorgint nous dubtes. Des del que sap CAP Can Bou, esteu rebent ja consultes en aquest sentit?
0: Alguna consulta hem rebut, eh? Jo suposo que començar a ser ja més... ara pensa que hem estat de vacances, per tant ha baixat una mica l'afluència i jo crec que a partir de que ja sigui oficial, ja comencin a no poder entrar amb la contrasenya, doncs començarem a tenir consultes bastant més freqüents. I ja et dic que estem disposats, nosaltres estem a disposició dels usuaris per ajudar-los amb aquest nou accés, que reitero que és molt senzill. O sigui, és molt senzill donar-se d'alta i una vegada el tens és molt senzill accedir.
1: I hi ha una cosa que convé recordar, que precisament quan començàvem ens ho deies, que aquest canvi arriba perquè des de Salut també s'han patit diferents sistemes, diferents problemes de seguretat,
0: De
1: de
0: seguretat, sí.
1: ciberseguretat,
0: I atacs,
1: d'atacs
0: ciberatacs.
1: cibernètics, correcte. I les dades de Salut són dades molt
0: Molt
1: sensibles,
0: sensibles, clar.
1: inclouen temes confidencials. Quines diries que són les principals errades o el que cometem a l'hora de no tenir cura de les nostres dades de salut?
0: Home, per exemple, deixar l'usuari i contrasenya al navegador i deixar la sessió oberta. Això, clar, és com donar-li accés a una altra persona. Si et veu la sessió oberta i estàs amb la contrasenya posada, és molt fàcil entrar a la meva salut en aquests moments. Clar, quan tinguem aquest sistema, hauràs d'entrar per l'IDCAT i, per tant, com a mínim, hauran de tenir el teu mòbil per poder donar-se accés, no? El tema de les dades, o pot ser una altra de les coses que podem tenir com a errada, és compartir els nostres historials amb altres persones, perquè, clar, és molt fàcil fer una fotografia quan tens la pantalla oberta i això es pot difondre per qualsevol persona. Llavors, per això s'ha fet la meva salut, s'ha intentat blindar perquè precisament la gent no pugui entrar a les teves dades.
1: I malauradament, de manera general, en qualsevol àmbit, no només de la salut, quan s'implementen canvis per millorar la ciberseguretat, la ciutadania ho rep com més dificultats per fer les gestions. Però clar, hem de fer aquesta
0: Clar,
1: mirada de per què s'està
0: clar.
1: arribant aquí.
0: Bueno, això és, jo ho veig una mica com una analogia, no? Vull dir, pensa que potser si tu vas circulant amb un cotxe i tens que fer un stop, potser en aquell moment et dona una mica d'ostres, jo podria continuar aquest carrer, està buit i tal, però que l'estop està allà perquè hi ha hagut accidents i, per tant, per evitar que et surti un altre cotxe i t'hi puguis tenir un accident, per això hem posat l'estop. Doncs, evidentment, nosaltres, el CatSalut, el que ha fet és instal·lar aquestes mesures de seguretat per evitar accidents, per evitar que entrin a la teva informació i després la facin servir.
1: Doncs Jordi, com ens estaves dient, aquesta notícia tot just ha sortit i esteu pendents també de noves reunions per
0: Sí,
1: anar veient com arribarà tot.
0: anirem implementant, però ja et dic, o sigui, és una cosa molt senzilla de fer i nosaltres, des del taulell, tots els administratius, ja no només parlo per Can Bou, sinó parlo per tots els administratius del CatSalut, evidentment dels nostres companys del Castell, estaran a disposició dels usuaris per ajudar-los.
1: Perfecte. Jordi Gascón, referent de la unitat d'atenció a l'usuari del que sap Can Bou. Moltes gràcies per atendre's aquesta estona i ajudar-nos a resoldre dubtes.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Bon dia.
0: Bon dia.
2: Càpsules de salut.
3: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. La historia y la música de los mejores artistas, grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. desde Radio Castelldefels.

0: Castelldefels, així som.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
0: Castelldefels, així som!

0: l'informatiu de Ràdio Castelldefels. Amb Xavi Martín.
1: Els donem la benvinguda a una nova edició de l'informatiu de Ràdio Castelldefels. És la que correspon aquest dilluns, 14 de setembre. Per començar, com fem sempre, repassem els titulars de portada. L'Ajuntament posa en marxa un ambiciós programa de creació de nous espais per a la pràctica de l'esport i de renovació i remodelació d'alguns dels ja existents. El municipi treballa en tres línies: mirar de cobrir la demanda de les entitats esportives, millorar espais públics d'ús lliure i, amb la incorporació progressiva de l'antic club de tennis, donar sortida a la llista d'espera de persones que es voldrien abonar a Can Roca. Aquest dilluns han començat les obres de condicionament del passeig del Brollador i el passeig dels Pins. Són treballs que consisteixen principalment a renovar l'asfalt de la calçada en la totalitat i també del paviment de les voreres als trams en què es troba en mal estat. Divendres 11 de setembre es commemorava la Diada Nacional de Catalunya. A Castelldefels, l'Ajuntament i nombroses entitats ciutadanes i polítiques van participar al matí al tradicional acte d'ofrena floral al monument a la Senyera, al costat de la Casa Consistorial. Aquest dimarts es presenta una nova edició, la segona, de la Iniciativa Municipal de Suport a l'Emprenedoria Local, que porta per nom ON Acceleradora Startup. La primera edició, l'any passat, la posava en marxa l'Ajuntament per acompanyar la gestació de 15 noves empreses i se'n van presentar 65. Ja són obertes les inscripcions per a les activitats de salut i diversió adreçades a les persones grans. L'Ajuntament espera esbandir la llista d'espera de persones que volen obtenir plaça en un programa que té molt d'èxit. I aquest dilluns també la biblioteca reprèn el seu horari habitual acabat el període estival. Entre les novetats d'aquest mes figura un espectacle musical basat en el jazz i la música llatina que es presentarà a la sala Margarida Xirgo el 25 de setembre. Gerard Carreras és el control tècnic. Anna López, Estefania González han fet tasques de producció. Us parla Xavi Martín. Comencem.

0: L'Ajuntament posa en marxa un ambiciós programa de creació de nous espais per a la pràctica de l'esport i de renovació i remodelació d'alguns que ja són a la pràctica, ja són existents. El municipi treballa en tres línies. D'una banda, vol cobrir la demanda de les entitats esportives. També vol millorar espais públics d'ús lliure i, en tercer lloc, amb el futur equipament de l'antic club de tennis, donar sortida a la llista d'espera de persones que es volen abonar a Can Roca. Albert García Edo, gerent de serveis territorials de l'Ajuntament, ha subratllat la futura construcció del segon pavelló a Can Vinader.
1: Jo t'ho dividiria en tres grans blocs, no? Un que va destinat a les entitats esportives, un teixit que tenim en la ciutat molt potent, amb més de 6.000 llicències federatives, i aquí, avui per avui, estem tractant d'actualitzar i de poder donar sortida a la demanda que tenim, especialment amb pavellons, perquè ja amb anteriors mandats es va fer una inversió més gran en el que serien camps. I aquí les principals actuacions són una remodelació de la pista de Can Roca. La pista de Can Roca és una pista semicoberta, amb terrazo. Bueno, no tenien les millors prestacions per la pràctica esportiva i ara serà una pista totalment tancada, dotada de parquet. I a més li volem donar una polivalència més de ciutat, no només de l'àmbit esportiu, i la dotarem també d'un escenari i d'un sistema audiovisual i de llum perquè també es puguin fer activitats culturals. També adreçat a les entitats esportives, tenim el que seria la construcció d'un nou pavelló a la zona de Can Vinader, perquè la gent es pugui fer una imatge ràpida. Allà el que fem és doblar el pavelló que tenim, just al costat. Compartirem serveis a la zona de l'entrada, consergeria, una mica per optimitzar costos. Per aquí doblarem la capacitat que tenim de donar servei. Això seria el vinculat a entitats esportives.
0: Pel que fa a les actuacions de millora dels espais públics per a ús lliure, ús esportiu, ha destacat García Edo el futur skatepark.
1: Després tenim també una sèrie d'actuacions més a l'espai públic, una mica per aquella gent que fa esport de manera lliure, per estar en forma, per oci. I aquí tenim la remodelació de diferents espais esportius. La pista que col·localment coneixem com el Burrito, a Mista Regle, a un nova cistella, nou paviment. Arreglarem també la pista que està al Parc de Mar, al final del carrer 11. Aquella és una zona on, bueno, està molt propera al mar, es deteriora amb facilitat i canviem tot el que és a l'exterior. I potser l'obra més potent és l'skatepark, a la zona de Can Rabadà, que hem d'acabar de contrastar les dades, però després del que té Barcelona a la Mar Vella serà el segon per dimensions a nivell de Catalunya. Aquest seria el segon apartat, el que seria de l'esport més de lleure.
0: I pel que fa referència a la gestió de la llista d'espera de persones que es voldrien abonar a l'oferta pública, el gerent destaca la futura incorporació a la xarxa municipal de l'antic club de tennis.
1: I després tenim el que fa referència al sistema esportiu que tenim a la ciutat per amb abonats i abonades, que actualment tenim al CEM Can Roca, amb una llista d'espera important, i aquí amb l'adquisició a l'estiu passat de tots els terrenys i els equipaments de l'antic club de tennis Castelldefels, aquí s'ha dissenyat un nou gran equipament esportiu per a la ciutadania. Un equipament esportiu que l'haurem d'afrontar en diferents fases pel volum d'obra i pel volum d'inversió. I ara mateix ja tenim planificada el que seria la primera fase amb l'enderroc de la piscina actual i la remodelació de lo que fins ara era la casa club de l'entitat per convertir-lo en un centre de fitness. Tres àmbits, el de les entitats, el de l'esport de lleure i per tothom, i aquests més dirigits als abonats.
0: A l'antic CTC, el club de tennis, ja estan disponibles per a l'ús de la ciutadania des de la primavera passada les pistes de tennis. El conjunt, que ara és de propietat municipal, recordin, té 18.000 metres quadrats. Aquest dilluns 14 han començat les obres de condicionament del passeig del Brollador i el passeig dels Pins. Són treballs que consisteixen principalment a renovar l'asfalt de la calçada, es fa completament en tot el tram, i també el paviment a les voreres, només els trams en què es troben mal estat. Nico Cerpa, tinent d'alcaldia.
2: Sí, verdad que estamos muy interesados como equipo de gobierno en ampliar también los carriles bicicleta y desde el barrio, asociación de vecinos en este caso del Poal y Villamar quedaban un poco desconectados porque el carril bicicleta queda justo, para que te hagas una idea, llega justo hasta el cruce que hay en la bajada del hotel. Desde ahí, dirección Villamar y dirección del Poal no tenemos o se carece en este caso de carril bicicleta. Es muy difícil ampliar un carril bicicleta por la C245 porque hay muy poquito espacio y la verdad es que pondría en peligro la circulación de los posibles ciclistas que pudieran ir, y entonces ya se pensó en su día en un proyecto donde el carril bicicleta estuviera instalado en las calles interiores, en este caso en el paseo de Spins y el paseo de Brollador. Se consensuó, insisto, con las 12 associacions de vecinos i finalment empieza ahí.
0: Aquestes obres que comencen ara és previst que acabin al desembre.
2: Más o menos calculo que puede estar acabado en el mes de diciembre, es decir, unos 3 meses de obra, pero no solamente vamos a instalar un carril bicicleta, sino también se va a arreglar todo lo que es la calzada y todo lo que es la acera. Allí en el Paseo del Brollador, en concreto, y en Spins, tenemos partes donde no hay ni tan siquiera acera. Por lo tanto, aproximadamente el coste del proyecto son unos 450.000 euros, que nos va a servir para asfaltar el Paseo de Spins, Paseo del Brollador, para colocar aceras también y, evidentemente, también, una vez que tengamos esta rehabilitación hecha, colocar un carril bicicleta para que las personas que están utilizando la bicicleta, tanto en el barrio Villamar como en el barrio del Poal, tengan la posibilidad de unirse al carril bicicleta que ya tenemos instalado en la Avenida Constitución.
0: Les tasques comencen pel tram del passeig del Brollador, entre l'Avinguda Villamar i la plaça del Ruth Bar. En aquest tram es talla la circulació dels vehicles, excepte per a les veïnes i veïns de la zona que tenen pas assegurat mentre durin les obres. Un cop acabat aquest tram, el següent serà el del passeig dels Pins, entre la plaça i el carrer de la Raconada. Parlem ara de política. Divendres 11 de setembre es commemorava la Diada Nacional de Catalunya. A Castelldefels, l'Ajuntament i nombroses entitats ciutadanes, també partits polítics, van participar al matí al tradicional acte d'ofrena floral al Monument de la Senyera, al costat de la Casa Consistorial. Al Parlament Institucional, l'alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes, va descriure el que en opinió seva ha de ser l'esperit de la Diada.
3: La Diada és també una oportunitat per posar en valor allò que compartim. Castelldefels és una ciutat diversa, oberta i plural. Una ciutat formada per persones d'orígens, trajectòries i sensibilitats diferents, però que comparteixen una mateixa ciutat, uns mateixos carrers i un mateix desig, viure bé i contribuir a un bon futur.
0: El Parlament el tancava l'alcalde amb aquesta crida al manteniment de la convivència.
3: I és precisament aquesta convivència basada en el respecte, la tolerància i la llibertat un dels nostres grans valors com a societat. Una ciutat que preserva les seves tradicions, que valora la seva cultura i que al mateix temps mira cap al futur amb confiança, amb il·lusió i amb ambició. Molt bona diada a tothom. Visca Castelldefels! I visca Catalunya!
0: Les entitats i partits polítics participants a l'ofrena floral van desfilar, com és tradicional, de manera esglaonada, de manera individual també, des de la plaça de l'Església fins al Monument de la Senyera. La jornada la van protagonitzar les sardanes, diverses activitats de cultura popular, com el Ball de Bastons i el Pilar, que van aixecar els castellers, i l'acte va acabar amb el Cant dels Segadors. A la tarda, l'Associació Musical de Castelldefels va oferir el seu tradicional concert de la Diada Nacional.
4: Que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine, i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet Jove. Tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels. Consell Comarcal del Baix Llobregat. Generalitat de Catalunya.
0: Així hem arribat a la meitat de l'informatiu de Ràdio Castelldefels d'aquest dilluns 14 de setembre. L'hem obert amb els plans que té l'Ajuntament per ampliar o renovar diferents espais destinats a la pràctica de l'esport. Els propers mesos parlarem a bastament del futur nou skatepark, del segon pavelló de Can Vinader o de la pista semicoberta de Can Roca. A la segona part de l'informatiu d'avui, tot seguit, entre altres assumptes, ens fixarem en una nova iniciativa de suport a l'emprenedoria. Parlarem de l'acceleradora d'empreses On Startup, un programa d'èxit que demà presenta la seva segona edició. Aquest dimarts es presenta una nova edició, la segona, de la iniciativa municipal de suport a l'emprenedoria local que porta per nom On Acceleradora Startup. La primera edició, l'any passat, la posava en marxa l'Ajuntament per acompanyar la gestació de 15 noves empreses i es van arribar a presentar 65 candidatures. En aquell moment es va doblar l'oferta fins a les 30, però van quedar projectes fora. L'edició d'aquest any de l'acceleradora d'emprenedoria, que es presenta aquest dimarts, donarà suport d'entrada a 15 projectes. Santi Amaro és el cap de promoció econòmica municipal.
5: I són 13 setmanes d'activitat intensa. Hi ha una classe setmanal i una tutoria setmanal. L'espai on es fa és el CIECON Startup, una de les aules que tenim allà, i a més doncs, tindran possibilitat de fer ús de l'espai Working Club per fer els seus treballs i les seves presentacions. Són 13 setmanes en el que es van alternant, diguem, les sessions grupals, les formacions, les tutories, i finalment doncs, tancarem, igual que hem fet en la primera edició, doncs, amb un Demo Day, portant un altre cop doncs, a possibles inversors i representants d'entitats empresarials per poder presentar la seva elaboració durant aquestes 13 setmanes.
0: L'any passat, aquells que participaren en aquella primera edició van subratllar l'esperit pràctic de l'aprenentatge a l'hora de crear una nova empresa.
5: El denominador comú que tenien tots ells és una màxima que s'explica en les classes i en les formacions que estan relacionades amb el tema de l'emprenedoria, no? I una de les màximes d'un consell que se'ls dona a totes les persones que volen crear una activitat empresarial, sigui startup o sigui una empresa o un comerç, és quin és el problema que vols resoldre creant el teu projecte. És una pregunta tonta, però vital.
0: Els emprenedors i emprenedores que l'any passat van participar en aquest projecte van rebre una formació per part de l'Ajuntament que ara, diu Amaro, continua viva.
5: Diguem que el que hem fet amb aquesta primera edició ha sigut acompanyar-los de la idea al projecte. Hi ha alguns que ja s'han donat d'alta en Hisenda, que ja han començat a treballar, i el que hem fet ara des de l'Ajuntament, des de l'Àrea de Promoció Econòmica i la Reserva de Regidoria, és impulsar un altre programa que hem anomenat Programa Mentor, que és per acompanyar aquestes mateixes idees i aquests projectes, convertir-los en realitat. I ara començarem a partir de setembre una segona, com si fos un curs, un segon curs per a aquestes empreses, que durarà 13 setmanes també i que rebran també un conjunt de mentories, sobretot de persones expertes en els seus respectius àmbits, per acompanyar-los a constituir l'activitat empresarial amb allotjament en el CIECON Startup i que puguin, diguem, doncs, començar a fer-se grans.
0: L'edifici Lògic és aquest dimarts, dia 15, a l'escenari de la presentació oficial d'aquesta segona edició de la iniciativa de suport a l'emprenedoria. A més de les salutacions institucionals per part de l'alcalde, Manuel Reyes, i del mateix Amaro, l'acte inclou la conferència Emprendre, per què o per què?, a càrrec de l'empresari i divulgador Quino Fernández. Segons Promoció Econòmica, la jornada de dimarts vol esdevenir un espai de presentació de les oportunitats que ofereix el programa de suport a l'emprenedoria. També s'hi presentaran els 15 projectes seleccionats per participar en aquesta segona edició del programa On Acceleradora Startup. Ja són obertes les inscripcions per a les activitats de salut i diversió adreçades a les persones grans. L'Ajuntament espera esbandir la llista d'espera de persones que esperen obtenir plaça en un programa que té molt d'èxit. Anna López ha entrevistat el regidor de Gent Gran, Nico Cerpa.
6: con el concejal de la Gent Gran y también de Vía Pública, Nico Cerpa. ¿Qué tal? Buenos días, señor Cerpa.
2: Hola, buenos días.
6: Bueno, las vacaciones, bien, ¿no?
2: Muy bien, muy bien.
6: Bueno, pues ha comenzado el curso escolar y también lo ha hecho la Gent Gran de Castelldefels. Hoy, justamente, esta mañana pasaba por el centro de Frederic Mompou, la sede de las dos entidades de la Gent Gran que realizan actividades en el municipio, y había muchísimas personas porque justamente comienzan las inscripciones.
2: Eso es, tú lo estás diciendo, ¿eh? Ha empezado el curso no solamente para los alumnos, sino también, bueno, sí, exacto, para los alumnos, pero los alumnos más mayores. Nosotros ahora llevamos empezaron la semana pasada y tenemos a lo largo de todo este mes de septiembre ese proceso de inscripción para las actividades. Nosotros ya prevemos, más o menos con los números que vimos el año pasado teníamos en el programa Salud y Diversión 525 personas, no lo hemos tenido nunca. De hecho, estuvimos mirando para intentar, en este caso, tener un monitor más. Se nos generó una lista de espera, a principios de curso ya se nos generó una lista de espera que también esperamos que ahora en este nuevo curso 26-27 también se nos genere, a ver cómo lo podemos lidiar, ¿no? Lo que te quiero decir es que esto está teniendo una grandísima aceptación. Lo que te quiero decir es que la gente viene en masa porque, oye, sociabiliza, lo pasa bien, ahí tiene un punto de encuentro, no solamente de encuentro, sino de entretenimiento. En este caso, con el programa Salud y Diversión, en el ámbito deportivo, van a jugar a la petanca, salen de paseo, hacen excursiones y bueno, la verdad es que esto les encanta. Por lo tanto, esperamos overbooking, y no solamente en este apartado, ¿no?, del programa Salud y Diversión, sino también en los más de 60 talleres que el año pasado hicimos, talleres que van desde informática, fotografía, talleres de baile, que te puedo decir que se cubren todas las plazas de estos talleres que estamos haciendo. Para nosotros, evidentemente, que exista esa participación tan amplia del colectivo, del sector de la Gent Gran, pues a mí personalmente como responsable me gusta la respuesta que estamos teniendo, ¿no? Cada día son más las personas del colectivo que se unen y que quieren participar de estas actividades. Insisto, más de 60 talleres nunca hemos tenido como tuvimos el año pasado. Creo que este año lo vamos a superar. De hecho, a nosotros también nos empujan en cierta manera, ¿no? Lo que sí te puedo decir, que yo creo que he comentado en alguna ocasión, estamos intentando que tengan más espacios para la Gent Gran. Tenemos el Centro Cívico en Vista Alegre, tenemos el Club Náutico en la playa, tenemos al Frederic Mompou, que está en el centro del pueblo, y la República. En la República estamos haciendo una reforma para... solamente tenemos un espacio muy, muy amplio para que puedan juntar las personas mayores, pero ahora la modificación que estamos y la rehabilitación que estamos haciendo de otros espacios que tiene el Ayuntamiento para recolocar, en este caso, a la OAC. La Oficina de Atención al Ciudadano va a ser trasladada justo detrás del edificio de la República, con lo cual el espacio que está ocupando en la actualidad pasará también a ser un espacio de uso único exclusivamente para la Gent Gran. Con esto te quiero decir, hombre, que nosotros también estamos intentando ampliar. ¿Por qué? Porque cada año que va pasando nos vemos con una mayor participación. También estamos en el Poal, donde colocamos unas casetas, hablando con la Asociación de Vecinos del barrio del Poal, para que también en esas casetas puedan participar algunas de las personas mayores que están viviendo en ese barrio y no tengan que desplazarse. Nosotros somos conscientes de que cada día son más las personas de ese colectivo que quieren participar, y por lo tanto tenemos la intención de seguir sumando en espacios para dar cabida a todas estas propuestas que año tras año vamos recibiendo, en este caso, de las dos entidades, ¿no? No hay que olvidarse que colaboramos muy estrechamente tanto con la Asociación de Gent Gran como la Rafael Casanovas, que son las que proponen, en este caso, los talleres, son los encargados, los responsables de recoger todas las inscripciones y de organizar los talleres y de organizar las excursiones también, ¿no? Por lo tanto, mi agradecimiento personal a estas dos entidades, ¿no? Satisfecho como está transcurriendo, en este caso, las excepciones, yo sé ya positivamente que nos vamos a quedar cortos y, bueno, vamos a ver en qué manera podemos solucionar esta problemática de la lista de espera, ¿no?, finalmente.
6: ¿Cuándo está previsto que se abra el nuevo espacio en
2: la Bueno, ahora se en está, la, sí, en la República. Se está trabajando en los espacios colindantes para el traslado de la OAC. Yo espero que el primer trimestre del 2027 ya podamos disponer de esos espacios. A continuación se trasladaría la OAC y no sé si vamos a poder coordinarlo, ¿no?, consensuarlo, puesto que van a empezar los talleres de Yengrán ahora en el mes de octubre, para que haya ese traslado o ese traspaso en el mes de marzo, en el mes de abril, ya estaría prácticamente acabando el curso. O sea, lo que sí te puedo decir con toda seguridad es que de cara al siguiente ese espacio sí va a estar disponible al 100% para la Yengrán. No sé si nos va a permitir, una vez que esté hecho, que ya, insisto, será finalizando el curso, y poder conseguirlo, ¿no?, pero más o menos por esa fecha.
6: ¿Las inscripciones para participar en esos talleres han empezado hoy? ¿Hasta cuándo tienen de plazo las personas
2: hasta
6: mayores
2: final, para hasta final de mes, porque la intención es que la primera semana de octubre ya empiecen los talleres. No solamente empiecen los talleres, sino también el programa Salud y Diversión. Por lo tanto, tenemos estas 2-3 semanas de plazo, que quedan el mes de septiembre, para que se puedan pasar por allí y se puedan inscribir. Hay muchas personas que repiten, hay otras tantas que no, pero hay muchas personas que repiten de un año a otro. Lo único que tienen que hacer es ir a apuntarse y ya está, y empezar.
6: Nico Cerpa, portavoz de Som Castelldefels, concejal de la Gent Gran Vía Pública, primer teniente de alcalde. Muchas gracias.
2: Muy bien, muchas gracias, Ana, muchas gracias.
6: Hasta la próxima. Buenos días.
0: Aquest dilluns la biblioteca reprèn el seu horari habitual, acabat el període estival. Entre les novetats d'aquest mes figura un espectacle musical basat en el jazz i la música llatina que es presentarà a la sala Margarida Xirgo el 25 de setembre. Míriam Huguet és la directora de la biblioteca.
7: D'aquest mes de setembre m'agradaria destacar una col·laboració que fem amb la Diputació de Barcelona amb un projecte que es diu Música a Fons. Com ja sabeu, aquí a la biblioteca tenim música, tenim una selecció musical, amb CDs és com la podem oferir, però a més, des de les activitats tenim una secció que es diu Zona Sonora. A Zona Sonora cada mes intentem que hi hagi mínim una proposta relacionada amb la música. Aquest mes de setembre tornem a comptar amb el David Sánchez per parlar de blues, que ja és el nostre col·laborador habitual amb aquestes sessions que agraden tantíssim, però a més, exacte, com us deia, perdoneu, dins del projecte Música Fons de la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona podrem oferir un concert que crec que us pot agradar moltíssim, que serà de música tradicional llatina, a càrrec de Luna Orleans, que és un projecte musical, no?, que narra històries i expressa idees a través de la música, no? Aquesta autora, la Luna, té influències del jazz, música llatina i pop i fusiona tots aquests estils per crear aquest projecte únic i sorprenent que us convidem a que vingueu el divendres 25 de setembre a les 7 de la tarda. Serà aquí a la Margarida Xirgo i crec que pot ser molt interessant.
0: Una nova secció que aquesta temporada tindrà a veure amb el coneixement de Castelldefels.
7: Aquest mes de setembre introduïm una secció nova a la nostra revista d'activitats, que sí que intentem separar una miqueta per temàtiques, que es diu Conèixer Castelldefels. Aquesta nova secció de Conèixer Castelldefels ve sent, ja anàvem fent, perquè de sempre que intentem sempre col·laborar amb entitats de Castelldefels, associacions, per donar a conèixer, no?, el patrimoni de Castelldefels, tant cultural, històric, ambiental, però bueno, l'hem volgut com donar-li una mica de nom i es diu Conèixer Castelldefels. Llavors, cada mes hi haurà una o diferents activitats relacionades com per conèixer més el nostre municipi, la nostra ciutat, Castelldefels. I aquest mes de setembre farem una visita amb la Cristina Martín per conèixer les Torres de Defensa. Vale, farem un passeig per les Torres de Defensa que tenim aquí a prop de la biblioteca i explicarem la seva història, usos, per què es va construir i per què es conserven aquestes torres, no?, aquí a Castelldefels. Serà molt interessant. La idea també pels propers mesos que hi hagi activitats per adults però també activitats infantils, no?, que apropin als infants a conèixer més Castelldefels.
0: També es posen en marxa les activitats relacionades amb la lectura, com és tradicional. Són activitats que ja estan programades fins al desembre.
7: Presentem la nova programació de Punt de Lectura. El punt de lectura és on agrupem totes les activitats més relacionades amb lectura i literatura, on es troben totes les tertúlies i així. I aquí trobeu tota la programació de setembre a desembre. Totes les tertúlies literàries i tot relacionat que tindrem. Hi ha els 15 minuts comptats, que també comencem el 14, que és tot relacionat amb la lectura, els ratolins de biblioteca, que és l'hora del conte pels més petits, els diferents clubs de lectura infantils i juvenils, que arrenquen a l'octubre, però ja podeu veure quina és la programació, així com les altres tertúlies, en anglès, en francès, llegir teatre, clàssics catalans, la literària, el documental del mes, no? Tota aquesta programació que tenim habitual, doncs ja tindreu el flyer a partir d'aquesta tarda amb tota la informació per si ja podeu veure què farem doncs, el mes d'octubre, novembre o desembre, perquè aneu apuntant les dates a l'agenda i no us en perdeu cap.
0: La Biblioteca Ramon Fernández Jurado es troba a la plaça Neus Català. A la xarxa Instagram la poden seguir en aquest perfil VIP Castelldefels. I així arribem al final de l'informatiu d'aquest dilluns, 14 de setembre. Un minut encara per repassar els principals continguts. L'Ajuntament posa en marxa un ambiciós programa de creació de nous espais per a la pràctica de l'esport i de renovació i remodelació d'alguns dels existents. Aquest dilluns han començat les obres de condicionament del Passeig del Brollador i del Passeig dels Pins. Divendres 11 de setembre es commemorava la Diada Nacional de Catalunya. A Castelldefels, l'Ajuntament i nombroses entitats van participar a l'acte d'ofrena floral. Aquest dimarts es presenta una nova edició, la segona, de la iniciativa municipal de suport a l'emprenedoria local que porta per nom ON Acceleradora Startup. Ja són obertes les inscripcions per a les activitats de salut i diversió adreçades a les persones grans. I aquest dilluns la biblioteca reprèn el seu horari habitual, acabat el període estival. Es posa en marxa, per tant, a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, un nou curs. Així tanquem l'informatiu. Gerard Carreras ha estat al control tècnic. Ana López i Estefania González han fet tasques de producció. Us ha parlat Xavi Martín. En nom de tots, gràcies per seguir l'actualitat de Castelldefels amb nosaltres. Tornem demà. Adéu-siau.

0: Megafons.
1: Avui volem fer seguiment de diferents obres i projectes que afecten els equipaments municipals de Castelldefels. N'hi ha que estan en plena execució, d'altres que estan a punt d'iniciar una nova fase i també projectes de més abast que han de permetre ampliar la xarxa d'equipaments esportius de la nostra ciutat. Per saber en quin punt es troba cadascun d'aquests projectes, quins són els terminis previstos i, sobretot, quan els podran començar a utilitzar els ciutadans i ciutadanes, ens acompanya ara l'Albert García, cap de la secció d'Esports de l'Ajuntament. Molt bon dia, Albert, com estàs?
2: Bon dia, Estefania, encantat d'estar aquí amb vosaltres.
1: Comencem per una fotografia general. Actualment, des de l'àrea d'esports, teniu en marxa molts projectes. Ens pots fer un repàs, 5 cèntims, i després anirem un per un comentant-los.
2: Vinga, perfecte. Sí, jo ampliaria una mica la mirada i diria que més que des de l'àrea d'esports, des de l'Ajuntament de Castelldefels, perquè són molts els àmbits implicats. L'àrea d'esports, el que seria el disseny i la funcionalitat, però també des dels serveis territorials en tota la qüestió més vinculada a l'obra i fins i tot et diria que els departaments més de funció interna com l'econòmic per poder dotar de calés totes aquestes inversions. Mira, jo t'ho dividiria en tres grans blocs, no? Un que va destinat a les entitats esportives, un teixit que tenim amb la ciutat molt potent, amb més de 6.000 llicències federatives, i aquí, avui per avui, estem tractant d'actualitzar i de poder donar sortida a la demanda que tenim, especialment amb pavellons, perquè ja amb anteriors mandats es va fer una inversió més gran en el que serien camps. I aquí les principals actuacions són una remodelació de la pista de Can Roca. La pista de Can Roca és una pista semicoberta, amb terrazo. Bueno, no tenien les millors prestacions per la pràctica esportiva i ara serà una pista totalment tancada, dotada de parquet. I a més li volem donar una polivalència més de ciutat, no només de l'àmbit esportiu, i la dotarem també d'un escenari i d'un sistema audiovisual i de llum perquè també es puguin fer activitats culturals. També adreçat a les entitats esportives, tenim el que seria la construcció d'un nou pavelló a la zona de Can Vinader, perquè la gent es pugui fer una imatge ràpida. Allà el que fem és doblar el pavelló que tenim, just al costat. Compartirem serveis a la zona de l'entrada, consergeria, una mica per optimitzar costos. Per aquí doblarem la capacitat que tenim de donar servei. Això seria el vinculat a entitats esportives. Després tenim també una sèrie d'actuacions més a l'espai públic, una mica per aquella gent que fa esport de manera lliure, per estar en forma, per oci. I aquí tenim la remodelació de diferents espais esportius. La pista que col·localment coneixem com el Burrito, a Mister Regle, a un nova cistelles, nou paviment. Arreglarem també la pista que està al Parc de Mar, al final del carrer 11. Aquella és una zona on, bueno, està molt propera al mar, es deteriora amb facilitat i canviem tot el que és a l'exterior. I potser l'obra més potent és l'Skate Park, a la zona de Can Rabadà, que hem d'acabar de contrastar les dades, però després del que té Barcelona a la Mar Vella serà el segon per dimensions a nivell de Catalunya. Aquest seria el segon apartat, el que seria de l'esport més de lleure. I després tenim bueno, el que fa referència al sistema esportiu que tenim a la ciutat per amb abonats i abonades, que actualment tenim al CEM Can Roca, amb una llista d'espera important. I aquí, amb l'adquisició a l'estiu passat de tots els terrenys i els equipaments de l'antic Club de Tenis Castelldefels, aquí s'ha dissenyat un nou gran equipament esportiu per a la ciutadania, un equipament esportiu que l'haurem d'afrontar en diferents fases pel volum d'obra i pel volum d'inversió. I ara mateix ja tenim planificada el que seria la primera fase amb l'enderroc de la piscina actual i la remodelació de lo que fins ara era la casa club de l'entitat per convertir-lo en un centre de fitness. tres àmbits, eh? El de les entitats, el de l'esport de lleure i per tothom, i aquests més dirigits als abonats.
1: Ara sona un resum molt ràpid, però estem parlant de projectes de grans dimensions. Com és, una pregunta general abans ja d'entrar en detall a cadascuna de les obres, com s'està visquent tota aquesta situació de tantes obres, tants projectes en marxa des de l'àrea d'esports?
2: Bueno, la veritat és que ens està generant unes tensions importants perquè tothom ha fet reformes a casa seva i sap de les incomoditats que això suposa. Doncs aquí li hem tingut que demanar a les entitats un esforç perquè amb el temps que estem fent les obres hem reduït els espais que poden utilitzar. I la veritat és que han tingut un comportament exemplar, donar solucions, adaptats a unes condicions que no són les que tenien habitualment. Agrair molt a les entitats i la feina dels tècnics d'esports. Però bé, en propers mesos ho tindrem les obres enllestides i tothom ho podrà gaudir. I també tenim una certa tensió amb la part dels serveis territorials que gestiona la construcció d'aquests edificis, perquè tenim, a part d'aquests equipaments esportius, tenim altres equipaments en construcció a la ciutat, i la veritat és que bueno, doncs, la gent té una implicació important perquè tothom això pugui tirar endavant.
1: Per tant, estem en uns mesos, aquest setembre que és tornada a moltes persones, no? Tornada a la feina, tornada a les escoles, tornada a aquesta normalitat ja de la rutina del dia a dia, doncs amb il·lusió, perquè a finals d'any ens esperen moltes sorpreses, molts avenços que ara anirem detallant amb cadascuna de les obres. Si et sembla, comencem per l'skatepark, perquè precisament a finals d'agost, des de la pàgina web de l'Ajuntament, es publicava una notícia on s'actualitzava l'estat de les obres, es parlava ja d'un 80% d'execució. I s'anunciava també que aquest mes de setembre arribava una fase important. El formigó projectat que ha de donar ja forma definitiva a les estructures. Entenem, realment, ara ja, si veiem les fotografies, veiem com les fustes que donen aquesta forma, i quan ja es col·loqui el formigó és quan realment ja podrem imaginar com quedarà tot, com acabarà de quedar, no?, aquest nou futur skatepark, que a més ens mencionaves que vol ser un skatepark de referència, perquè es situaria com el segon per dimensions aquí a Catalunya. Què hem d'esperar d'aquest projecte? Com avançar?
2: Sí, doncs aquest projecte, ara estem en un punt, tal com tu dies, amb un nivell d'execució molt important, on ja es comença a veure. Sí que és cert que hem corregut massa, que ara posarem el formigó projectat, però bueno, es quedaran la part dels detalls i els acabats, que semblarà que anem més a poc, però bueno, que és un procés necessari. Aquesta és una obra, bueno, que jo el primer que voldria destacar és que el disseny d'aquest parc s'ha fet amb tota la gent de la ciutat, que està amb les diferents disciplines que podran gaudir d'aquest espai, eh? Des de patins, patinets, skates. I ha estat fruit d'un disseny participatiu. Precisament abans d'ahir els vam convidar a una visita d'obra perquè poguessin fer el seguiment i si calia fer alguna correcció, amb aquesta voluntat de ser participatius i adaptar-lo el millor possible. És una obra que va començar a començar-la perquè vam tenir un dels habituals problemes amb la contractació pública, amb una empresa que no va acabar sent l'adequada, vam tenir que tornar a fer una licitació i això ens va endarrerir, perquè si no el parc ja seria avui una realitat, però certament ara ja es comença a veure el que serà el parc. Si tot va bé, que pel meta

0: diferenciaria d'altres equipaments, d'altres espais de skate park que podem trobar a Espanya i a Catalunya?
1: Sí, bé, aquí el tamany és important perquè el fet de que sigui molt gran ens ha permet dissenyar diferents zones per diferents disciplines, la qual cosa el fa més atractiu per més gent, i després també hem volgut adaptar-lo per poder fer competicions oficials, no? Per poder gestionar algun tipus d'esdeveniment a la ciutat vinculat amb les diferents disciplines que faran servir l'espai.
0: A més, molt important, ens explicaves que aquest skate park serà una realitat gràcies també al disseny participatiu, que s'ha escoltat també les peticions de les persones que practiquen aquest esport, a l'skate park, i a més, sota el lideratge, el disseny l'ha dut a terme un skate, ara no trobo la paraula, una persona que practica skate, sí, i que ho fa de manera professional també, que és el Chris Khan, que a més és molt actiu a xarxes i un perfil reconegut.
1: Molt actiu en xarxes, ciutadà de Castelldefels i persona de reconegut prestigi a Europa, on ja ha fet diferents obres, no? Aquí també, jo també vull destacar l'Apartament de Participació de l'Ajuntament de Castelldefels, que va ser qui va gestionar tot aquest procés participatiu, que és veritat que es va fer ja fa uns anys, i aquí també els skaters de la ciutat han tingut molta paciència perquè fins que no han pogut trobar el finançament no s'ha pogut executar un projecte que ja portava un parell d'anys dissenyat, i han tingut la sort de tenir el Christian molt implicat perquè practica, perquè ha estat dintre de l'èlit i perquè a més ara professionalment es dedica a això i és de Castelldefels.
0: Molt bé, amb això tanquem aquest capítol de l'skatepark. Passem a un altre capítol. Hem de parlar d'un altre dels projectes que tindrà més impacte en la demanda d'equipaments esportius de la ciutat, el futur SEM Centre, que està a les antigues instal·lacions del Club de Tenis Castelldefels. En quin punt es trobarà mateix aquest projecte?
1: Bé, aquí el que hem fet una mica amb les necessitats que ja detectem que tenim en tota la llista d'espera que tenim al SEM Can Roca i de més, estem treballant en el disseny d'un espai on pugui tenir una zona d'activitats en sec, el que coneixem més com a una zona de fitness, una zona de màquines cardiovasculars, una zona també de treball a l'exterior, perquè la meteorologia que tenim a la ciutat ens ho permet, i també un espai d'aigua. Per capacitat, per volum, bueno, no afrontar totes les fases de manera simultània és complicat. Llavors ara el que hem fet és, en breu tenim ja un projecte del que podia ser tot el centre, amb la zona d'aigua inclosa i de més, però el que estem treballant és per tenir en les properes setmanes un projecte executiu de tot el que serien les sales de fitness, activitats i zona de vestidors. Un projecte executiu que puguem aprovar abans que acabi l'any i possiblement també començar a licitar per tenir obres el 2027 abans que acabi l'any, que ens ha d'alliberar una miqueta a donar sortida a tota aquella demanda que avui per avui tenim al SEM Can Roca i que no podem assumir.
0: Fins ara el que ja s'ha fet és posar en funcionament aquestes pistes de tennis i pàdel, també s'habilitava l'aparcament com a zona blava. Es preveu que de cara a l'any vinent potser aquestes obres i aquestes fases permetin començar a emprar el centre de manera esglaonada o seria una inauguració completa?
1: Bueno, inaugurarem una primera fase, si tot va bé, d'aquesta zona que t'he dit de fitness, màquines i sales per activitats dirigides, que una mica completaran l'oferta que ja hem posat en marxa de tennis i pàdel, a més de donar-li sortida com a espai d'aparcament a tot el que tenim de zona blava aquí a la zona. L'any que ve estarem d'obres, no són unes obres, no parlem de mesos, sinó que parlem d'un any i potser més, no? Possible que fins al final del 27, principis del 28, no puguem posar en marxa aquesta primera fase de lo que seria, bueno, per donar més cabuda a abonats que vulguin fer activitat física.
0: Per tant, d'aquí apuntem

0: Sabem que durant les properes setmanes sortirà aquest projecte executiu, una vegada aprovat, aquí tindrem més detalls també, entenc, de com quedarà planificat exactament el calendari. Amb això passem ara a valorar com avancen altres obres. Passem ara a parlar del projecte de nova construcció al nou poliesportiu municipal a les actuals pistes exteriors de Can Vinader. En aquest cas, el projecte preveu uns 2.000 metres quadrats, una grada per a més de 300 espectadors, 4 vestidors i un espai multiesportiu. En quin punt estan ara mateix aquestes obres?
1: Vinga. Aquesta obra va començar cap al mes d'abril. Ara mateix està feta tota la fonamentació i els que hagin marxat de vacances i hagin estat 3-4 setmanes sense passar per allà hauran vist un canvi significatiu perquè s'ha fet tot el treball de fonamentació i tot el tema d'instal·lacions que van per sota terra, la qual cosa semblava que en els 2-3 primers mesos havien fet molt poca cosa, però ara mateix ja estan aixecats els pilars, ja s'estan posant les xarxes que han de suportar tot el sostre i durant el mes d'octubre ja tindrem el que és la caixa d'aquest equipament tancada i la previsió és finalitzar obres cap al mes de març del 2027. És una obra important, es tracta d'un pavelló, un PAP 3, segons la normativa que té la Generalitat, és a dir, és un pavelló amb 3 pistes transversals que ens permetrà augmentar de manera significativa la capacitat que tenim per acollir equips tant per entrenaments com per a competicions.
0: Quan començàvem aquesta entrevista, precisament ens reparties a totes les obres en 3 grans blocs. El primer, el de les entitats. Uh-huh. I en aquest cas concret, més enllà de l'edifici d'aquest nou poliesportiu, què suposarà aquest nou pavelló per les entitats esportives de la ciutat?
1: Clar, les entitats tenen una... Les entitats estan treballant molt bé a la ciutat, tenen un pes significatiu dintre del sistema esportiu, amb projectes molt interessants i, clar, això el que fa és que consoliden la massa social que tenen d'esportistes i, a més de consolidar-la, la majoria creixen. Aquest creixement fa que necessitin de més espais. Més espais que fins ara estem donant sortida a les pistes, amb les pistes escolars i que haurem de continuar donant sortida amb els equipaments escolars. Però que els equipaments escolars són exteriors, tenen uns condicionants quan la meteorologia, com per exemple ahir per la tarda, és adversa, que implica suspendre entrenaments i demés. I amb aquests dos equipaments nous, més destinats a les entitats, el que farem és que puguin prestar un millor servei pels seus esportistes, puguin assumir algun petit creixement, dic petit creixement perquè ja la demanda actual dona per omplir els pavions que estem fent i haurem de seguir continuant fent ús dels equipaments escolars. Però ara, si féssim una ràtio, una comparativa en ciutats del voltant, estarem molt per sobre dels equipaments esportius tipus pavelló que tenen les ciutats del nostre voltant. Jo crec que aquí ara ens situarem en un punt privilegiat respecte a altres municipis.
0: Mm-hmm. Mencionaves dos equipaments. L'altre equipament, ara estàvem parlant d'aquest nou poliesportiu de Can Vinader, i l'altre gran projecte també de reforma i millora d'equipaments municipals, d'equipaments esportius concretament, és la cobertura total de la pista de Can Roca. En aquest cas parlem d'un nou pavelló de 1.500 metres quadrats. En quin estat es troba actualment aquest pavelló? I quines necessitats també heu donat resposta amb aquest projecte? Perquè aquí s'han tingut en compte peticions veïnals, parlem també de reducció de soroll i d'implementació, de poder-lo fer servir per altres usos, també.
1: Sí, aquesta és una de les... Segurament, una vegada eliminada el que coneixien com la pista poliesportiva, on està ara mateix la biblioteca, és la primera instal·lació, la més antiga de la ciutat, que ha tingut diferents remodelacions, l'última el 2011, però tot i així... tenia mancances per lo que seria la pràctica esportiva, perquè el fet d'estar només amb el sostre provocava que de vegades la condensació feia que hi hagués humitat a la pista, si hi ha vent la pols entrava a dintre, el mes de maig amb el tema del pol·len i la quantitat d'arbres que tenim a la zona de Can Roca també feia difícilment utilitzable aquest espai o no en les millors condicions. I si bé l'espai ja el teníem allà, jo crec que la gent, l'usuari antic, es sorprendrà quan vegi el canvi que s'està fent allà. L'instal·lació guanyarà moltíssim. Primer perquè es tancarà de manera completa, evitant la pols, evitant humitats, evitant fred a l'hivern, i ara estic pensant sobretot amb les noies de la rítmica que utilitzaven la sala que teníem allà al costat, sense sabates, amb el maillot i tal. Bueno, aquí jo crec que guanyarem molt, però també canviem la superfície de terrazo per una superfície de moltes millors prestacions, amb un parquet de fusta flotant. Es renova l'equipament, ampliem magatzems i després el que tu comentaves, no? Allí tenim activitats, amb veïns també relativament a prop. El fet de que estigui oberta doncs provoca problemes de soroll. Tenim el patinatge, és una de les estacions referències del patinatge que entrena en música, la rítmica també fa servir la música. Això ara ho evitarem. Però també estem dotant a l'equipament d'un escenari, un escenari complex i un escenari poc habitual. Aquí som una mica pioners. Segurament aquesta obra també l'acabarem abans que acabi l'any, però la instal·lació de l'escenari s'haurà de fer durant el primer trimestre del 2027. És una fabricació específica, es plegarà automàticament, es desplegarà també de manera automàtica, amb un sistema de llums i pantalla, perquè una mica també el que volem és anar més enllà de les activitats esportives, que a nivell cultural també es pugui fer servir, i quan el fem servir amb alguna activitat que provoqui soroll, minimitzar els problemes de descans que provoqui amb el veïnat. Jo crec que aquesta instal·lació sorprendrà quan es vegi la reforma final que s'està fent.
0: Mm-hmm. Doncs amb això gairebé hem esgotat el temps que teníem per aquesta entrevista. Les últimes preguntes eren ja amb unes millores, unes actuacions que s'anunciaven a finals d'agost, que en aquest cas ja són actuacions molt concretes, que també ens mencionaves una mica al principi de l'entrevista. La pista de bàsquet del Burrito, la pista de bàsquet de la Pineda i també una actuació al CEM Can Roca amb unes feines de remodelació de la, ara ho diré, la sala de fitness, correcte.
1: Sí, bé, la veritat és que tenim una demanda important de llocs per fer esport de manera lliure, els caps de setmana, pares, fills, mares, filles, i bueno, el fet d'estar a l'exterior també fa que tinguin un desgast significatiu, i aquí ara el que fem és la millora del paviment i de les cistelles de la pista del Burrito a Vista Alegre, que també veurà molt al costat un parc amb fonts d'aigua durant el trimestre, per això vindrem una altra dia a parlar, si vols. Aquella vista quedarà en unes condicions molt millors. La pista poliesportiva que tenim al final del carrer 11, al Parc del Mar, tot el tema de barana està perillós i complicat, sobretot per l'efecte del salitre, el estat tan a prop del mar, i es remodelarà sencer. I aquesta última actuació que tu comentaves, bueno, la sala de spinning. Clar, l'equipament el vam renovar el 2019, les modes amb el tema del fitness evolucionen de manera molt ràpida, l'spinning estava com molt de moda i esperàvem una demanda de cycling que no l'estem tenint, amb la qual cosa el que fem és reduir l'espai de cycling per donar-li més espai a les altres activitats que fem que fem dintre de l'espai de fitness.
0: Perfecte, doncs Albert García, cap de la secció d'esports de l'Ajuntament, moltes gràcies per aquesta estona aquí al magazín Així Som i aquest repàs tan detallat de totes les actuacions que teniu en marxa.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Molt bon dia.
2: A fons. Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
3: El 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.

Hola, bona nit, són les 9 i comença el dilluns esportiu a Ràdio Castelldefels, el programa al qual expliquem com ha estat el cap de setmana en clau esportiva a Castelldefels. I sí, en el dia d'avui, dilluns 14 de setembre del 2026, obrim la temporada, comencem el curs 2026-2027. Una campanya que esperem, com sempre, que sigui molt exitosa pels equips locals. Una temporada on els equips de Castelldefels siguin els nostres protagonistes. En el dia d'avui i una temporada més us parla el Cristian Cano i m'acompanya Miguel Navarro des del so. Ara sí que sí, quan passa un minut de les 9 de la nit, comença el Dilluns Esportiu.

En el dia d'avui, el dilluns esportiu, i com és habitual, començarem repassant com han estat els partits del cap de setmana a Castelldefels. Un cap de setmana on hem tingut a quatre dels equips locals que han iniciat ja les seves competicions domèstiques. I és que en clau bàsquet, BBA Castelldefels masculí i bàsquet femení Castelldefels, doncs han iniciat en aquest cas ja les seves lligues. En el cas del masculí, la lliga prèvia, la lliga catalana, a la tercera FEB, mentre les Liles ja han començat la Supercopa femenina. Pel que fa a l'hoquei herba, cal dir que també el Castelldefels Hoquei Club ha tingut molta activitat aquest passat cap de setmana, ja que dissabte el seu sènior femení va disputar el primer partit a la segona divisió, a la divisió d'honor B, mentre el masculí també va debutar, va fer la seva estrena a la 26-27 ahir al migdia a Madrid contra les Rozas. Pel que fa a la resta d'enfrontaments, també repassarem lleugerament els amistosos de pretemporada, ja que hem tingut molts equips i han tingut enfrontament aquest cap de setmana. Exemples de la Unió Esportiva Castelldefels, que va jugar un amistós a Vilafranca, CSR Castelldefels, Futbol Sala Castelldefels, Esportiu Castelldefels, entre d'altres. Pel que fa a protagonistes, en el dia d'avui al dilluns esportiu parlarem amb Alfonso Valenzuela, responsable de l'àrea femenina del bàsquet femení Castelldefels. Escoltarem les seves sensacions, les seves valoracions després del primer maig de la temporada. Després, a continuació, parlarem amb Daniele Cavallini, un dels protagonistes de la victòria del Castelldefels Hoquei Club a la pista de Madrid, i és que el Daniele va ser l'autor del gol que li va donar la victòria al conjunt dirigit per Miqui Delas, i acomiadarem el dia d'avui una xerrada amb Carlos de Frutos, periodista, responsable de premsa de la Unió Esportiva Castelldefels. Escoltarem les seves sensacions d'aquesta pretemporada del conjunt mariner i també farem una mica d'anàlisi de l'equip dirigit per Sergi Cabrera.

0: Dilluns esportiu, tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
1: I comencem el repàs de marcadors d'aquest passat cap de setmana en clau bàsquet, més concretament amb el sènior masculí del Club Bàsquet Castelldefels. I és que l'equip dirigit per Raül Martínez, recordem que està de pretemporada en aquest mes de setembre, i aquests últims dies, de dijous a diumenge, l'equip Lila va disputar la Lliga Catalana de Tercera FEB. El Castelldefels va caure al grup 4, juntament amb el Club Bàsquet Roser i també amb el CC de Barcelona. El primer enfrontament va tenir lloc el divendres, al migdia, a les 12, a la pista del Roser, a l'estació del Nord. Una primera jornada que s'acabaria emportant el quadre barceloní per un resultat de 79-75. El Castelldefels va ser clarament inferior al primer quart amb un parcial de 24-13. El resultat al descans era de 47-35. A la represa, els castelldefalencs van retallar fins al 61-60, però finalment els dos punts es quedarien a l'estació del Nord amb el 7-9-7-5 definitiu. Marc Cruz va ser el màxim anotador del conjunt lila amb un total de 20 punts. Pel que fa al segon i últim partit d'aquesta fase prèvia, el BBA Castelldefels també el va perdre. Va ser en mans del CC de Barcelona a Can Vinader per un resultat de 88-95, partit que va tenir lloc ahir a un quart de 8 del vespre. El primer període, el Castelldefels va ser àmpliament superior, aconseguint un avantatge de 15 punts, 24-9 al marcador. Al descans, l'avantatge es va incrementar fins als 20 punts, 44-24, però arran del pas per vestuaris, el conjunt de Barcelona va reaccionar i de quina manera. Situant el resultat de 51-46 al final del tercer quart i col·locant les taules amb un 69-69 al final del darrer quart. El maig va marxar a la pròrroga, el primer temps extra també acabaria amb un empat de 78-78 i no va ser fins la segona pròrroga quan el CC s'emportaria el gat a l'aigua pel 88-95 definitiu. El màxim anotador del quadre lila va ser Marc Mañés amb 29 punts. D'aquesta manera, el Castelldefels acaba tercer, QE, d'aquest grup de la fase prèvia de tercera FEB, d'aquesta Lliga Catalana. Els de Raül Martínez han tret 2 punts de 6 possibles i han quedat per sota de CC i també del Càmping Bianya Roser, que per cert es van decidir al primer lloc fa una estona. Recordar que el BBA Castelldefels inicia la Lliga el mes d'octubre, el proper dia 4, quan s'enfronti a Can Vinader contra el Club Bàsquet Vic. Passem ara de la categoria masculina cap a la categoria femenina perquè el bàsquet femení Castelldefels sí que disputava el seu primer partit oficial de la temporada. Les liles s'estrenaven en aquesta temporada 2026-2027 a la Supercopa i ho feia diumenge a les 5 enfront del Bloms Salle Reus. El duel es va disputar al pavelló municipal de Can Vinader. El resultat va ser una autèntica sorpresa, ja que les liles van ser derrotades com a local per un resultat de 61-66. El primer període acabaria a favor de les visitants per 11-17, al descans el resultat seria de 29-34, al final del tercer quart es situaria el 43-51 i finalment el Reus assaltaria Can Vinader per un 61-66 definitiu. La jugadora més destacada del partit va ser la capitana del Castelldefels, Mayra Leiva, amb 15 punts, 11 rebots amb el doble-doble, 3 assistències i 30 de valoració. Una jornada número 1 de Supercopa Femenina que acaba amb els següents marcadors. Roser 55, Gust de Lleida 45, Granollers 68, Boet Mataró 38, Igualada 50, Premià 55, Badruna Gràcia 62, La Parròquia Bàsquet Samà 60, Cerdanyola 78, Safa Claró 80, Sant Adrià 76, CC 65, Castelldefels 61, Reus 66 i Grup Berna 61, Gellec B 59. Ara mateix Granollers, el Sant Adrià, Roser, Reus, i també premia juntament amb Grup Barna, Vedruna Gràcia i Safa Claró serien els equips que han guanyat en aquesta primera jornada i tindrien 2 punts. I els equips que han perdut i sumen tan sols un, doncs serien el Bàsquet Samà, el Cerdanyola, el Castelldefels, l'Igualada, Gust de Lleida, CC Barcelona i, per últim, el Boet Mataró. A la pròxima jornada, l'equip dirigit en aquests moments, recordem que la Mònica Lázaro no està disponible i que s'està fent càrrec de l'equip, és en Josep Gelabert. Bé, aquest petit parèntesi, ja el tanco. El pròxim partit de les de Josep Gelabert serà fora de casa a Barcelona, enfront del Safa Claró, un recent ascendit que va guanyar la primera jornada.
0: Dilluns esportiu, tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
1: Passem del bàsquet cap a l'hoquei herba, perquè també en aquesta disciplina els nostres equips locals, els 2 sèniors del Castelldefels Hoquei Club, han començat les seves respectives competicions domèstiques. Comencem parlant sobre el sènior masculí del Castelldefels Hoquei Club, que va estrenar-se diumenge a 1:00 PM a la Divisió d'Honor B en un partit de màxima exigència. Ho va fer el Complejo Deportivo de la Marazuela enfront del Club de Hockey Madrid Las Rozas. El resultat final va ser a favor del conjunt de Miqui de Las per un resultat de 0-1. Daniele Cavallini, que per cert d'aquí una estona l'escoltarem als nostres micròfons, va ser l'autor del primer i únic gol del partit a falta de 3 minuts pel final. Una victòria molt important per l'equip de Miqui de Las per arrencar la temporada amb bon peu. A més d'aquest Las Rozas 0 Castelldefels 1, també confirmar la resta de marcadors de Pozuelo 1 Sant Cugat 2, Egara 1935-6 Giner de los Ríos 1 i el Rimas 3 Línia 22 1. Pel que fa a la classificació, ara mateix tindríem 4 equips amb 3 punts. Lògicament, l'Egara seria el líder amb un total de 3 punts i, sobretot, la diferència de gols de 5, el qual marca la diferència. El segon seria el Rimas també amb 3 punts, Sant Cugat tercer i Castelldefels també amb 3 punts en la quarta posició. Els equips que no han puntuat són el Pozuelo, Las Rozas, Línia 22 i el Giner de los Ríos. A la pròxima jornada, el Castelldefels Hoquei Club masculí s'enfrontarà a casa via fèrrea enfront del Pozuelo, un altre conjunt de la Comunitat de Madrid. Pel que fa al sènior femení del Castelldefels Hoquei Club, les de Martín Castro també van debutar a la Lliga amb una victòria. Les roxinegres s'enfrontaven contra el Màlaga Rincón de la Victòria la primera jornada de la Divisió d'Honor B femenina i van vèncer per un resultat 1-2. Un partit on Elisabet Vilella avançaria a les catalanes al minut 15, Àngela Arjona signaria les taules al 32 i finalment Laia Insensé marcaria l'1-2 a favor del Castelldefels, ha superat el minut 40. Una victòria important, recordem que l'equip baixa de primera divisió a segona aquesta temporada i si l'objectiu és tornar a la divisió d'honor femenina, doncs començar la temporada d'aquesta manera és una notícia, insisteixo, molt i molt positiva. La resta de marcadors finals que hem tingut a aquesta divisió d'honor B femenina són de Pozuelo 4, Jolaseta 0, Sanse Complutense 3, Xaloc 2, el primer Benalmádena 2, Barcelona 3 i el Màlaga Rincón de la Victòria 1, Castelldefels 2. Pel que fa a la classificació, equips que comencen amb 3 punts, Pozuelo, Sanse Complutense, Barça i Castelldefels, i els equips que tanquen la classificació amb 0 punts són el Xaloc, el Benalmádena, el Benalmádena, disculpeu, Màlaga i també la Jolaseta. A la pròxima jornada, el Castelldefels jugarà a casa, en aquest cas a via fèrrea, contra el primer de Benalmádena.
0: Dilluns esportiu, tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
1: I abans de saludar protagonistes d'aquests partits mencionats de basquetbol i també d'hoquei herba, no podem deixar de costat els partits amistosos de pretemporada que hem tingut aquests últims dies. I és que dijous passat, 10 de setembre, en clau futbol sala, el Futsal Castelldefels X-Buyer Team va visitar la pista de l'Hospitalet Bellsport. El conjunt groc s'enfrontava davant un rival de categoria superior de segona divisió B al seu tercer partit de la pretemporada. El resultat final al pavelló Sergio Manzano va ser d'empat 3-3. D'aquesta manera, el Castelldefels continua invicte en aquestes últimes setmanes en aquesta pretemporada i porta ja dues victòries i un empat. Recordar, fer un petit parèntesi, que l'equip inicia la Lliga el pròxim 26 de setembre a casa contra l'Esparreguera. Pel que fa a la jornada de dissabte, vam tenir diferents enfrontaments també en diverses categories, com per exemple el futbol, on la Unió Esportiva Castelldefels va tenir el seu últim assaig de pretemporada. Ho va fer a Vilafranca, on va empatar 1-1 contra un equip de primera catalana, però també vell conegut en anteriors temporades, com és el Futbol Club Vilafranca, ja sigui a tercera o també a la Lliga Elit, i un resultat que va confirmar que el conjunt dirigit per Sergi Cabré no hagi guanyat cap partit en tota la pretemporada. La Lliga Elit començarà el pròxim cap de setmana, el diumenge a les 12, quan la Unió Esportiva Castelldefels visiti el Can Vidalet, el camp d'un equip recent descendit. Per altre costat, cal dir que també vam tenir activitat en clau futbol sala masculí, ja que el CSR Castelldefels va visitar Santa Coloma per enfrontar-se a la Unió. Els d'Alfredo García en aquesta nova prova van empatar 4-4 en un escenari sempre molt complicat i arrencaran la competició la segona B el pròxim cap de setmana a casa contra el Ripollet, un equip recent ascendit. Pel que fa a l'handbol, el dissabte per la tarda el pavelló municipal de Can Vinader va ser protagonista d'un triangular on Esportiu Castelldefels, Club d'Handbol Cerdanyola i també Sant Vicenç B van fer una nova prova de pretemporada. Els resultats, cal dir que no van ser favorables a favor de l'equip local de l'Esportiu Castelldefels femení, que va perdre el primer enfrontament contra el Cerdanyola per 14-15 i que també va caure el segon per 19-24 contra el Sant Vicenç B. O sigui, de moment, els de Marc Viscarri, això sí, són proves, estan preparant-se de cara a la Lliga Argent, però aquest cap de setmana, el dissabte, no va ser gens positiu. I l'últim partit que vam tenir precisament a la jornada sabatina va ser de rugbi masculí a Campitort, on el Cruc va rebre els Gòtics i va perdre per 5-14 el primer amistós de pretemporada pels dirigits per Antoine Ribeiro. Afegir que de moment no hi ha calendari oficial a les categories de rugbi català. I per tancar el repàs d'amistosos de pretemporada, hem de parlar també sobre la jornada de diumenge, on vam tenir 4 partits. En futbol, la Unió Deportiva Vistalegre va disputar el seu segon amistós de pretemporada al Camp del Gavà, va caure golejat per un resultat de 6-1. Recordar que els blaus començaran la Lliga el pròxim cap de setmana a casa contra el Viladecans B. També vam tenir un partit de futbol sala femení, on el CSR Castelldefels va atropellar el Sant Boi per un resultat d'11-0. En aquest cas, les blaves també tenen una petita pausa fins l'inici de temporada, que no tindrà lloc fins al primer cap de setmana del mes d'octubre, partit a casa contra l'Esparreguera. I també els dos últims partits del cap de setmana en clau pretemporada van ser d'handbol. El primer del sènior masculí de l'Esportiu Castelldefels, que va perdre la pista del Sant Esteve Ses Rovires B per 27-25. Els de Joan Obiols començaran la Lliga el cap de setmana del 27 contra el Poblenou a casa. I l'altre partit va ser del sènior femení, també de l'Esportiu Castelldefels, a la pista del Sant Esteve de Palautordera contra l'equip juvenil per un resultat, això sí, molt favorable al Castelldefels, de 20-32. Un sènior femení que també començarà la Lliga el cap de setmana del 27 enfront del Garbí B de Palafrugell, un rival molt i molt exigent.
0: Dilluns esportiu, tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
1: I després de repassar els resultats del cap de setmana en clau esportiva, sobretot aquests últims amistosos de pretemporada, és moment de saludar els primers protagonistes d'aquest curs al dilluns esportiu de Ràdio Castelldefels. Anem a parlar en clau bàsquet, anem a parlar sobre el bàsquet femení Castelldefels i també, sobretot, sobre aquest partit enfront del Reus Ploms Salle, que es va acabar emportant al conjunt visitant. Saludem a l'Alfonso Valenzuela, responsable de l'àrea femenina del Club Bàsquet Castelldefels. Molt bones, Alfonso, què tal, com estàs?
2: Què tal, bon dia, Cristian. Bueno, inici de Lliga contra un rival complicat a casa i Alfonso, no sé si amb un resultat fins i tot a dir inesperat.
3: Bueno, al final és que, clar, no estem acostumades, no? Portem tants anys, tantes temporades amb victòria rere victòria que costa una mica de pair això, no? De perdre, però bueno, això és esport. T'has de mentalitzar, tothom juga i clar, pot arribar un rival com ahir al Reus Ploms i fer per mi un gran partit, molt complet i pot guanyar, o sigui, és esport i ho hem d'assimilar, això està clar.
2: Què és el que va succeir al transcurs de l'enfrontament, Alfonso? Perquè ja des d'un inici a l'equip se li va posar el partit realment complicat.
3: Sí, jo crec que això té molt de mèrit. L'altre equip, per mi, té molt de mèrit perquè va fer un partit molt regular. Si et fixes, crec que fan 17 punts a cada quart. L'últim, no sé si entre 17 i 19. I sobretot que aguanten la pressió perquè a Can Vinader és un fortí i nosaltres apretem. I a l'últim quart queden 2 minuts i mig i ens posem a un punt. I malgrat això, les noies de Reus aguanten i fiquen els tirs lliures amb tota la pressió. Llavors jo crec que elles ho van fer molt bé. I nosaltres doncs tenim una mica aquesta pressió de ser les campiones i de tornar a intentar anar a fases i crec que vam estar una miqueta nervioses. Crec que això va influir.
2: Quines creus que van ser les claus del partit?
3: Bueno, això, que nosaltres no vam saber tranquil·litzar ni veure una miqueta al joc, no? També és aviat, o sigui, és el primer partit. Tenim un parell de jugadores noves que són i seran molt importants, però s'han d'adaptar al nostre joc, a la resta de jugadores. Hem començat pretemporada el 20 d'agost, portem 20 dies treballant i això s'ha d'anar consolidant. Llavors, això crec que és una clau important, que nosaltres hem d'anar a poc a poc i pas a pas. I que tothom vol guanyar Castelldefels, això ho hem d'assumir. I bueno, i s'anirà veient durant tota la temporada.
2: D'altre costat, quines valoracions traieu del partit d'ahir?
3: Bueno, no, tampoc gaires. O sigui, ara nosaltres tenim una situació que l'entrenadora principal serà fora unes setmanes per motius personals i ens hem d'adaptar el millor possible. Té tota la feina feta, però nosaltres hem de conviure amb això, no? I tenir en compte que la temporada és molt llarga. Com la passada, que hi haurà dos equips, ja hem vist els resultats de la primera jornada són bojos. Els dos equips que han baixat de Lliga 2 van perdre. Un va perdre de 30 punts. I aquesta Lliga tothom perdrà partits, tothom tindrà pàjares, tothom farà bons partits. Llavors jo crec que hem de tenir en compte que això és una cursa de 10 mesos i que hem d'estar bé i hem de ser regulars i arribar bé al final. I crec que per mi això és el més important del que va passar ahir.
2: Parlava sobre la situació de la Mònica Lázaro, quan estarà disponible les primeres jornades de competició. Va dirigir l'equip en Josep Gelabert juntament amb la Nayara Villanueva. Creus que també la situació de l'entrenadora ha pogut afectar d'alguna manera el vestuari?
3: Home, això afecta segur, no? Són noies amb molta veterania, molta maduresa, que ja es coneixen i tal, però igualment, no? Això és... Tu ja saps que durant 10 mesos de competició patiràs entrebancs i hauràs de sortir de situacions difícils, però clar, no t'esperes que això et passi al començament i de sobte, no? Bueno, estem preparats, crec que tenim gent suficient al club per afrontar això i que les noies són doncs, noies molt responsables i que tenen experiència, però això crec que afecta, si no estaríem dient que la Mònica no és important, no? Qualsevol peça que falti és important i clar que es notarà una mica, és inevitable.
2: D'altre costat, l'equip comença d'aquesta manera la temporada. Com afronteu aquesta situació? Perquè l'any passat veu guanyar tots els partits, l'equip no va pujar. No sé si us mentalitzeu del contrari, Alfonso, de fer d'un menys a més.
3: Al final és que com està, clar, quan estàvem a categories inferiors, si tu guanyes Copa, puges a Supercopa, que és el que li va passar a Reus. Si tu estàs a primera i guanyes, puges. Jo crec que tampoc és una obsessió per nosaltres, perquè sabem que tu jugues tot després, tres dies, a no sé quina ciutat d'Espanya. Llavors, no és tant això el de pujar o no pujar. Jo crec que hem de veure la temporada a Catalunya de 10 mesos i després, si aconseguim ser de les dues primeres, doncs on hem d'anar? Contra qui hem de jugar? I ja veurem si pugem o no pugem. La peculiaritat de la Supercopa és que no tens ascens directe. Llavors, això crec que, bueno, per un costat és injust, perquè l'any passat s'ho van guanyar, però després et dona la tranquil·litat de que has de fer com dues parts. Pots arribar amb l'aigua al coll al final, que si vas a fases, a lo millor puges. Llavors, això és un toma i daca.
4: Bueno, això també passa molt a la, per exemple, per posar un exemple, a la NBA, eh? Equips que es fiquen en play-in i després acaben arribant a les finals. Sobretot Miami ha sigut molt protagonista en aquest aspecte. Bé, parlant sobre l'equip, sobre la competició, hem repassat que la temporada és molt llarga. El pròxim cap de setmana teniu una sortida difícil, com és la del Safa Claró, a Sagrada Família, Barcelona, un equip que sempre a casa doncs es fa rocós i que a més ha començat la temporada amb bon peu després de guanyar el Cerdanyola.
3: Molt difícil, molt difícil. Em sembla molt difícil. Ja ens vam veure, perquè pràcticament és el mateix equip, a Copa, i a la segona volta van guanyar tots els partits menys el nostre. Ja són noies molt joves que juguen molt bé, molt ràpides, molt intenses, i patirem. A més, fora de casa, a una pista que és una miqueta encerrona i serà difícil per aquest partit, però bueno, ja hem vist que hem d'anar partit a partit.
4: Bueno, com totes les pistes de Barcelona, la Nau del Clot, Estació del Nord, són pavellons complicadíssims, sí, sí, d'unes dimensions també absolutament tremendes. M'està oblidant també del CS Barcelona, que també serà un rival aquesta temporada.
3: Doncs Bedruna, bé, Alfonso, totes
4: sí, Bedruna també. També, bueno, un munt d'equips que sempre es van molt i molt difícils. Doncs bé, Alfonso, moltíssimes gràcies per atendre'ns, no traiem més temps. Que tinguis una molt bona setmana i sobretot també la millor de les sorts a l'equip de cara al pròxim dissabte. Una abraçada ben forta.
3: Igualment, moltes gràcies, Cristian.
0: Dilluns esportiu, tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
4: I després d'escoltar valoracions de protagonistes en clau bàsquet sobre el duel de Supercopa, hem de canviar d'esport cap a l'hoquei herba per repassar amb més profunditat el que ha sigut la victòria del Castelldefels Hockey Club a Terres Andaluses, un resultat favorable a l'equip de Miqui Delas per 0-1 enfront, en aquest cas, contra el Madrid Las Rozas. Andalusia no, sinó que Madrid. El que ha guanyat a Màlaga ha sigut el conjunt femení. Anem a saludar a un dels protagonistes del partit, nova incorporació del quadre roig i negre i, a més, el golejador del partit d'ahir al migdia. Saludem al jugador italià, a Daniele Cavallini. Daniele Cava, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Buenas noches, todo bien. Muchas gracias para esta oportunidad, para esta entrevista.
4: Disculpa si mi primera pronunciación no es la correcta, pero yo y el italiano no nos llevamos muy bien a nivel de pronunciación, Daniele, discúlpame. Bueno, primero de todo, darte la bienvenida a Castelldefels, también la enhorabuena por la victoria de ayer y qué forma de estrenarse, ¿no? Con gol y los tres puntos.
5: Sí, como has dicho, muy bien. Primer partido de la temporada oficial después de la primera parte de pretemporada de la Copa. Y como has dicho, muy bien, porque no es un partido fácil. Siempre cuando te vas afuera, cuando afuera con el viaje, con despertarse a la mañana muy temprano, así, y jugar contra un equipo de todas maneras difícil, no ha sido el mejor partido del equipo para mí, pero al final cuando ganas siempre el humor es alto, el entusiasmo es bueno, Entonces, sí, y personalmente también, claro que marcar el gol a 2 minutos al final también te ayuda mucho con el humor, ¿no?
4: Respecto a lo que fue el encuentro, ¿cómo se desarrolló el partido? Porque no es, si no me equivoco, hasta los últimos minutos cuando marcáis el 0-1.
5: Sí, exactamente. Fue un partido bastante equilibrado, siempre con tensión, porque era 0-0 hasta el minuto 58 y con muchas oportunidades para los dos equipos, pero al final, cuando faltaban 2 minutos, un penalti corner para Casteldefels y nada, yo soy especialista de penalti corner y fue gol. Y desde ahí defender los últimos 2 minutos y al final celebrar.
4: ¿Y cuáles crees que...? Sí, comenta.
5: No, nada, para mí, no sé si conoces un poco el mundo así del hockey, pero en el partido en general fue bastante enfadado. Ellos tenían muchos argentinos que son jugadores muy buenos, pero también muy, no sé, difícil, ¿no? Técnicamente son difícil, un equipo bastante duro, bastante que te pone muchas bolas, difícil, así, un campo nuevo que yo nunca he probado, y el equipo también, más o menos, porque es un campo nuevo, de nueva construcción. Y por eso también jugar a la una es difícil a septiembre, que hace calor. Y por eso fue muy importante para mí, no tanto la parte de hockey, pero más la parte de la cabeza, de la gestión del partido como con cabeza fría. Esto fue importante para mí.
4: Digamos que el escenario no era el deseado, ¿no? Para una primera jornada, siempre campo complicado, claro. El de Madrid, Las Rozas, mediodía en Madrid, ahora mismo seguimos en verano, con el calor seco, entiendo que para el jugador no es el mejor lugar para practicar deporte.
5: Sí, no es el máximo, pero te digo ahora que no es tan caliente, ¿eh? Está bajando un poco la temperatura, y te digo, a Casteldefels puede ser que hace más calor, no hace más calor, pero es más húmedo, te digo, esto sí.
4: Por otra parte, Daniele, ¿cómo valoras la victoria del equipo?
5: Pienso que como ha dicho también Miki de Lasser, el entrenador, al final, que es una victoria muy importante porque es la primera y te da un sprint importante para la cabeza, ¿no? Para empezar con intensidad, con humor alto, y eso es muy importante. Y también 3 puntos afuera, no en casa, con un equipo difícil así, son 3 puntos ganados para mí y para los staff también.
4: Y para ti, en lo personal, ¿qué significa estrenarte con gol y victoria?
5: Claro que es una misión muy grande. En todo el partido, para mí, te digo con sinceridad, no pienso que ha sido mi mejor partido hasta ahora con el equipo. Y jugando, mientras jugaba, estaba pensando, espero que al final haya un penalti corner, así que lo meto, celebramos y estamos contentos. Y así ha sido, y estoy muy contento, no, de verdad estoy muy contento. Ayer estaba en el viaje muy contento, pensando también el equipo. Está contento, soy contento que me da fiducia, que se dice fiducia, que me trust, no sé cómo se dice en español.
4: No pasa nada, tranquilo,
5: y
4: no pasa nada.
5: Que también Miki, el entrenador, me da importancia, soy muy contento, sí, eso sí.
4: Por otra parte, quería preguntarte sobre la llegada al primer equipo del Castelldefels Hockey Club. ¿Cómo han sido estas últimas semanas después de tu incorporación al equipo y también cómo te han recibido en el club?
5: Me ha recibido muy bien, me encuentro muy bien con todo el club en general, no solo los chicos, el staff, pero también el board, ¿no? La dirección, todo, soy muy profesional, me ha recibido bien. Empezamos con una parte de preparación física muy dura, y muy dura, que fue importante porque ayer, como en otros días, creo que estábamos más preparados físicamente que el otro equipo. Y bien, también los chicos me ayudan mucho, son simpáticos, esto sí es una parte importante, sobre todo porque el año pasado estaba en dos países diferentes, que eran Alemania y Bélgica, que donde el hockey es increíble, nivel muy alto, pero las personas son un poquito más frías, como no, como carácter, y por eso llegar en España y llegar en un club así como Castelldefels me encuentro muy bien.
4: Bueno, esperemos que siga así, que seas muy feliz y que el equipo pues pueda conseguir muchísimos éxitos. Por otra parte, Daniele, quería preguntarte sobre las aspiraciones de cara a esta temporada. El equipo el año pasado estuvo muy cerquita de conseguir el ascenso a la primera división, a la división de honor española. ¿Cuál es el objetivo que os habéis marcado este año?
5: Objetivo muy claro, lo hemos dicho muchas veces en team building, en reunión con el staff, es ascender a la división de honor A, 100%. Este es el objetivo primario, y claro que todo pasa por los pequeños steps, ¿no? Y este era uno, ganar partidos difíciles afuera es una cosa que un equipo que quiere ascender a la división de honor debe hacer. Lo hicimos bien, entonces bien la primera parte, y ahora vemos, solamente es un partido, entonces con humildad y concentración, pero bien.
4: El próximo encuentro será en casa el fin de semana que viene, el día 19 de septiembre, en Villaférrea. Jugáis contra Pozuelo, otro equipo madrileño. ¿Qué esperáis de este partido?
5: Es un partido en casa, entonces espero que hay gente que venga a soportar el equipo, y claro que cuando juegas en casa siempre es un no sé, algo que te porta un vantaje, porque yo vivo en 10 minutos del campo y ellos tienen que viajar como hicimos nosotros ayer. Tienen 4 horas de AVE, tienen también que despertarse a la mañana, entonces espero que vamos a llegar más frescos y con objetivo de ganar, claro, 100%.
4: Pues bien, Daniele, ha sido todo un gusto hacerte esta entrevista. Muchísimas gracias por atendernos en Radio Castelldefels. Desearte una muy buena semana y también la mejor de las suertes de cara al próximo partido.
5: Perfecto, muchas gracias, encantado.
4: Un abrazo muy fuerte.
0: Dilluns esportiu, tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
4: I després d'escoltar valoracions de protagonistes en clau bàsquet i hoquei herba, anem a saludar a més convidats, a més persones importants de l'esport local, en aquest cas per parlar sobre futbol. I és que, tot i que encara no ha començat la Lliga Elite, sí que és cert que la Unió Esportiva Castelldefels ha posat punt final a la seva pretemporada aquest passat cap de setmana. Ho va fer el dissabte al camp del Vilafranca, on va treure un empat a 1. Per fer repàs del que ha succeït aquests últims mesos, aquestes últimes setmanes, dins de la disciplina marinera i també posar l'ull en el que ve per davant, que és la Lliga Elite, anem a saludar al Carlos de Frutos, periodista responsable de premsa de la Unió Esportiva Castelldefels, per repassar i analitzar la situació de l'equip de Sergi Cabré. Hola, Carlos, molt bones, què tal, com estàs?
6: Bones, què tal? Doncs molt bé, amb ganes de tornar a començar una temporada més.
4: Sí, perquè, Carlos, estem ja a dies, comptant els dies per l'inici d'una nova temporada a la Lliga Elite.
6: Doncs sí, 6 dies per l'inici de la competició, en aquest cas amb un duel comarcal per començar, però complicat, com és la visita al Molí d'Esplugues, casa del Can Vidalet, que recordem que ve de baixar la temporada passada a la tercera divisió, i amb ganes ja que comenci tot, perquè al final les pretemporades es fan llargues i la competició de debò arriba amb els 3 punts en joc. El futbol real arriba quan comencen les lligues, no?
4: Exacte, efectivament, però per això també és necessària una preparació, sobretot sí, sí, per posar unes bases i sobretot a més quan és un nou projecte, com és el que agafa ara el Sergi Cabré, un tècnic molt jove, han passat a la Unió Esportiva. I he de preguntar-te, Carlos, has seguit aquesta pretemporada del Castelldefels?
6: Sí, sí, evidentment, he seguit entrenaments, he seguit tots els

0: 2026-2027. Anem a començar parlant sobre la pretemporada, on l'equip doncs ha tingut un calendari les últimes setmanes d'agost, les primeres de setembre, amb bastants enfrontaments, partits contra equips de categoria superior, de categoria inferior, pot ser el cas del Cerdanyola, per posar algun exemple, també partits contra rivals doncs amb molta experiència, com és el cas del Vilafranca, no?, que tenim al llarg dels anys molts enfrontaments entre tots dos equips. Com ha estat la pretemporada de l'equip, Carlos?
1: Bé, a nivell de balanç numèric, clar, és una pretemporada que ha acabat sense victòries, no? Parlem de 4 empats i 3 derrotes en aquesta pretemporada. Recordem que hem empatat contra els dos equips de tercera divisió contra els que hem jugat, és a dir, contra la Muntanyesa a casa, empat a 0, i contra el Cerdanyola, empat a 2, en el partit que va disputar Fontetes, no a la Bòbila, no a Fontetes, perquè estan canviant la gespa artificial de la primera instal·lació on juga el primer equip del Cerdanyola Futbol Club, i també empats contra dos primeres catalanes del grup 3, com són Sant Feliuenc i Vilafranca, i després tres derrotes en el primer partit contra l'Horta i després contra dos altres primeres catalanes, com són APA Poble Sec i Sant Cugat. És a dir, aquest balanç numèric no és per tirar coets. Sí que és veritat que a nivell de sensacions i a nivell de dinàmica i d'evolució de l'equip, jo crec que el Castelldefels ha anat de menys a més, tot i que segurament sense treure's de sobre aquesta pàtina d'irregularitat que ja ens va acompanyar durant tota la segona volta de la temporada passada. És a dir, el Castelldefels, no cal oblidar que va fer un discret final de Lliga, només dues victòries als darrers 9 partits. I és veritat que en aquesta pretemporada hem combinat fases i moments de joc molt bons i de brillantor, evident, amb d'altres en què l'equip no ha estat tan bé, que bueno, s'encabeixen, s'emmarquen en aquesta pretemporada en què tothom s'ha de posar lloc, vale? Però que bueno, són una mica una continuïtat del que venim. Per tant, la tasca d'en Sergi, com ell mateix reconeix, és una mica canviar aquesta dinàmica.
0: Sobretot aquesta irregular que repassaves, no?, d'aquestes últimes temporades, on precisament ha succeït el contrari. Una va començar el Castelldefels de menys a més i la temporada passada va anar de més a menys. Com has vist l'equip físicament? Quin ha sigut l'estat físic del quadre mariner?
1: Home, jo veig un equip que, clar, està bé físicament, s'està fent una bona feina en quant a preparació física. Cal recordar que pràcticament tot l'estaf, tot el cos tècnic és nou en relació a la temporada passada, perquè en relació a la 25-26 només han seguit el delegat i el delegat Walter Rechke i l'encarregat de material José Guerrero. La resta són tots nous. La nova preparació física amb Marcos Bueno, que era el preparador físic de la juvenil A que va ascendir la temporada passada a Lliga Nacional, doncs jo crec que ha estat prou correcta i molt focalitzada al tipus de joc que vol practicar el Castelldefels. Però clar, el Castelldefels cal recordar que ha incorporat aquest estiu un bon grapat de jugadors veterans, bastant veterans, exjugadors tots de la Unió Esportiva del Castelldefels, i aquests jugadors necessiten també el seu ritme d'anar posant-se a to físicament, anar dosificant-se, anar carregant minuts però sense sobrecàrregues, valgui el terme, no? I tot això, bueno, ha fet que aquesta preparació física hagi anat en aquesta línia. Jo crec que l'equip està, evidentment, molt millor que quan va començar, però jo crec que encara li queda un puntet per anar creixent i arribar al seu punt òptim a nivell físic, que, bueno, és una planificació habitual a les pretemporades, i més tenint en compte el perfil de plantilla pel que s'ha apostat en aquesta campanya 26-27.
0: M'agradaria també preguntar-te i parlar sobre un protagonista, sobre un nom propi, com és el de Sergi Cabré, el nou tècnic de l'equip, un tècnic molt jove. A més, ahir els companys de la matinal van parlar amb ell en directe al migdia. Quines sensacions t'ha transmès, Carlos, el nou entrenador de la Unió Esportiva?
1: Doncs molt bones. La veritat és que Sergi Cabré és una persona molt preparada, és un entrenador jove però molt capacitat, amb una personalitat forta, que té molt clar el que vol. que té molt clar com transmetre-ho als

0: els jugadors, que s'ha envoltat d'un molt bon cos tècnic des del meu punt de vista. Jo crec que en aquest aspecte el treball que s'està fent i que se seguirà fent és impecable. I crec que és una persona que està preparada, no? Perquè coneix els jugadors, ell ja formava part de la direcció esportiva la temporada passada i que, bueno, al final ell ha intervingut de manera directa o indirecta en pràcticament tots els fitxatges que s'han fet, evidentment. I bé, jo crec que té el plus de ser un home de la casa, que va jugar tota la seva trajectòria futbolística fins a amateur de segon any, de primer any, perdó, a la Unió Esportiva Castelldefels. Va arribar al primer equip de la Unió Esportiva Castelldefels, on també va jugar partits, fins i tot va marcar gols amb el primer equip, en partit de Lliga, tot i que no va jugar massa, però va, té aquest passat a la Unió Esportiva Castelldefels, d'una família molt coneguda a Castelldefels, no? Amb un oncle, per exemple, periodista, que fa molts anys que es dedica a això i que ha estat un mestre periodista aquí a Castelldefels i que ho continua sent. I bé, jo crec que és un perfil prou bo, no? Tot i ser molt jove, i després el que hem de desitjar tots és que les coses funcionin, això per resultat, i que després els resultats vagin en la línia de la bona feina que s'està fent. Però ja sabem que malauradament això no són matemàtiques. Per tant, bueno, li desitgem tots el millor i no, estarem tots, no, empantant perquè així sigui, però bueno, a poc a poc i bona lletra. Jo crec que aquest any més que mai s'ha d'anar partit a partit, encara que sigui un tòpic.
1: I una pregunta clau, Carlos. A què juga aquest nou Castelldefels?
0: Bueno, el Castelldefels actual, el Castelldefels 26-27, és un equip que té la idea de pressionar el més amunt possible i de viure el major temps possible en camp rival, que és una mica la idea en què es mou el futbol actual, i és també la idea de la que ve Sergi Cabré. Recordem que Sergi Cabré ve de dues temporades a l'Espanyol, però ell havia estat anteriorment a equips com Cornellà o Mercantil a nivell de futbol base, que sabem que són equips molt importants i són equips que en molts casos solen ser dominadors dels partits, o més que dominadors, són equips que consideren irrenunciable aquesta pressió alta i que l'equip apreti en les zones on ha d'apretar per dificultar la sortida de pilota rival. I després és un equip que no vol regalar evidentment la pilota, vol jugadors amb qualitat, que la remenin, que siguin capaços de superar línies i de, sense un excés de combinació, és a dir, sense tornar-nos bojos a fer mil passades, però sí que tenir la pilota i evidentment, des de la qualitat dels jugadors en posicions interiors que té aquest Castelldefels, trenar futbol ofensiu. Perquè, a més, ja ho hem vist en aquestes temporades, a la Lliga Elite el que és clau, vale, és sobretot que la pilota arribi a l'àrea en condicions per poder fer mal, perquè més enllà de com arribi a l'àrea, no? Lliga Elite està clar que és una competició en què defensivament els equips no són per tirar coets, no ens enganyem, vale? I a l'arribar a l'àrea en les millors condicions possibles et dona un plus. I bueno, d'entrada a la pretemporada s'ha apostat pel sistema de tres centrals i dos carrilers, tot i que en la línia de la temporada passada, tot i que en els últims dos partits de pretemporada això ha variat. També s'ha aprovat la línia de 4 al darrere, 4-3-3, fins i tot en alguna estona 4-4-2. Sí que és veritat, sí que és veritat que el Sergi ja va dir des del primer moment que ell serà dúctil a nivell de sistema de joc i que per ell el més important és la idea i no pas tant l'esquema de...
1: Per dir-ho d'alguna manera, un equip camaleònico per buscar un nom.
0: Sí, serà un equip camaleònic una mica en la línia del futbol actual. Ja ho veiem en el futbol de màxim nivell, no? La gran majoria dels equips són equips que canvien bastant la seva fesomia o el seu pla segons el partit, segons el rival, segons la competició. Bueno, estem veient, avui en dia el futbol va per aquests paràmetres, no? Aquesta idea dels 11 fixes o fixos i els esquemes inalterables i els esquemes fixos, això ha passat a la història fa molt de temps, i més encara tenint en compte que parlem de competicions on es fan 5 canvis, no? Com es fa el futbol professional, o en el cas d'aquestes categories, 7 canvis. És que, clar, amb 7 canvis, el parlar d'esquemes fixos no té cap mena de sentit, no?
1: Bueno, és que pràcticament pots comptar amb 18 jugadors titulars. D'altre costat, parlant ja sobre l'inici de Lliga, que serà el pròxim cap de setmana, com ja has comentat, el Molí contra Can Vidalet, què podem esperar d'aquesta sortida? Perquè quina manera d'estrenar-se al camp d'un recent descendit.
0: Bueno, sortida molt difícil, un bloc com el del Can Vidalet, que manté el gruix de la plantilla, que va ascendir fa dues temporades i que va descendir la temporada passada. És veritat que ha perdut jugadors importants com són Ramoneda, que ha anat a tercera amb el Vilassar, o José Enrique, que només ha estat una temporada i que ha tornat a Lliga Lítica. Aquesta campanya jugarà al Rubí, molt més a prop de casa seva, però l'exjugador, recordem, José Enrique de la Unió Esportiva Castelldefels i Pichichi de la Lliga Lítica fa dues temporades amb el nostre equip. Però sí que és veritat que el 70-80% de la plantilla que va pujar i que va baixar ha seguit amb jugadors molt importants, com Michel Owono, com Pol Reñer, bueno, que ja coneixem, el jugador Castella de Fels, Isaac Padilla, és a dir, una mica més del mateix. Han fitxat un entrenador, ja no segueix Fran Rubio, han fitxat un entrenador que és de la casa, que coneix bé la metodologia molt particular del Can Vidalet, no? Que els equips cadets, juvenil i primer equip tots juguen igual, vale? I jo crec que no hi haurà gaires canvis, malgrat el canvi d'entrenador, respecte al que hem vist. Per tant, un partit molt complicat, perquè el Can Vidalet és un equip molt treballat tàcticament, línies molt juntes, un equip que fa molt de mal per bandes perquè és la seva aposta principal, i el Castelldefels haurà d'estar atent a això, haurà d'estar atent. Fa dues temporades, quan ens vam enfrontar a Lliga Elit, el balanç va ser positiu, perquè a Esplugues, al Molí, vam empatar 0, i als Canyars, tram final de Lliga, vam guanyar 1-0, per 1-0 gol de José Enrique, però bueno, han passat dues temporades i veurem que és capaç de fer en aquesta 26-27 el Castelldefels contra un equip que té aquest plus de l'experiència d'haver jugat 34 partits de tercera divisió. Ja no és l'equip de fa dues temporades, és un equip que té aquest plus, la gran majoria de jugadors, d'haver competit a un nivell major d'exigència durant tota una temporada sencera. Per tant, sortida difícil per començar, sense oblidar que el Castelldefels els dos primers partits de Lliga els té fora, perquè la jornada 2 havíem de jugar contra el Prat, però no es jugarà aquest cap de setmana següent d'aquesta setmana, perquè el Prat juga a Copa del Rei, que crec que juga el partit d'anada al camp del Sant Rafel d'Eivissa, que és el rival que li ha tocat. Recordem que si el Prat passa aquesta eliminatòria, jugarà contra un primera divisió, com està sent habitual els últims anys després del canvi a la Copa del Rei de fa quatre temporades. D'acord? Aleshores, aquest partit es jugarà més tard, i el següent partit, el de la jornada 3, és un altre camp dificilíssim, en aquest cas d'un recent ascendit, com és el Singuerlín, el conjunt de Santa Coloma de Gramenet. Per tant, el calendari per començar no és pas senzill.
1: Exacte, no és el desitjat. I les dues últimes, molt ràpid, que ens quedem sense temps, Carlos. La primera, aspiracions aquesta temporada. Som optimistes, somiem amb l'ascens o tenim que tenir els peus al terra?
0: Bueno, jo crec que l'ambició existeix. Aquest és un cos tècnic jove i, per tant, ambiciós. La meva opinió és que els peus a terra s'han de mantenir sempre, perquè és una lliga molt complicada. Per mi, insisteixo, han pujat 5 equips de primera catalana a Lliga Elit i els 5 són extremadament competitius, cadascun en les seves circumstàncies, sigui pel camp, per la plantilla que han fet, pel pressupost que tenen. Els que venen de tercera ja saben que ho són, i per mi la gran majoria dels equips que han seguit a Elit són millors que la temporada passada. Per tant, l'ambició existeix, l'objectiu és mínim promoció, això no s'ha amagat des del minut 1, però això s'ha de demostrar sobre el terreny de joc. Per tant, per mi, a poc a poc hi dona lletra, però l'ambició de la que es parteix és aquesta, això sens dubte.
1: Doncs bé, Carlos, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta nit al dilluns esportiu. Que tinguis una bona setmana i bé, desitgem que l'equip s'estreni amb una victòria al pròxim finde. Una abraçada ben forta.
0: Una abraçada ben forta, bona nit.
2: Dilluns esportiu, tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.

I després d'escoltar aquestes paraules de Carlos de Frutos, nosaltres ho tenim que deixar per aquí, tenim que tancar aquesta edició del Dilluns Esportiu. Com sempre, moltíssimes gràcies per escoltar-nos i també per acompanyar-nos. Que tingueu una molt bona setmana, una abraçada ben forta. En aquest cas, el Miguel com a tècnic de so i nosaltres ho deixem per aquí. Adeu-siau!

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
2: El 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: l'informatiu de Ràdio Castelldefels. Amb Xavi Martín.
1: Els donem la benvinguda a una nova edició de l'informatiu de Ràdio Castelldefels. És la que correspon aquest dilluns, 14 de setembre. Per començar, com fem sempre, repassem els titulars de portada. L'Ajuntament posa en marxa un ambiciós programa de creació de nous espais per a la pràctica de l'esport i de renovació i remodelació d'alguns dels ja existents. El municipi treballa en tres línies: mirar de cobrir la demanda de les entitats esportives, millorar espais públics d'ús lliure i, amb la incorporació progressiva de l'antic club de tennis, donar sortida a la llista d'espera de persones que es voldrien abonar a Can Roca. Aquest dilluns han començat les obres de condicionament del passeig del Brollador i el passeig dels Pins. Són treballs que consisteixen principalment a renovar l'asfalt de la calçada en la totalitat i també del paviment de les voreres als trams en què es troba en mal estat. Divendres 11 de setembre es commemorava la Diada Nacional de Catalunya. A Castelldefels, l'Ajuntament i nombroses entitats ciutadanes i polítiques van participar al matí al tradicional acte d'ofrena floral al Monument a la Senyera, al costat de la Casa Consistorial. Aquest dimarts es presenta una nova edició, la segona, de la Iniciativa Municipal de Suport a l'Emprenedoria Local, que porta per nom ON Acceleradora Startup. La primera edició, l'any passat, la posava en marxa l'Ajuntament per acompanyar la gestació de 15 noves empreses i se'n van presentar 65. Ja són obertes les inscripcions per a les activitats de salut i diversió adreçades a les persones grans. L'Ajuntament espera esbandir la llista d'espera de persones que volen obtenir plaça en un programa que té molt d'èxit. I aquest dilluns també la biblioteca reprèn el seu horari habitual acabat el període estival. Entre les novetats d'aquest mes figura un espectacle musical basat en el jazz i la música llatina que es presentarà a la sala Margarida Xirgo el 25 de setembre. Gerard Carreras és el control tècnic. Anna López, Estefania González han fet tasques de producció. Us parla Xavi Martín. Comencem!

0: L'Ajuntament posa en marxa un ambiciós programa de creació de nous espais per a la pràctica de l'esport i de renovació i remodelació d'alguns que ja són a la pràctica, ja són existents. El municipi treballa en tres línies. D'una banda, vol cobrir la demanda de les entitats esportives. També vol millorar espais públics d'ús lliure i, en tercer lloc, amb el futur equipament de l'antic club de tennis, donar sortida a la llista d'espera de persones que es volen abonar a Can Roca. Albert García Edo, gerent de serveis territorials de l'Ajuntament, ha subratllat la futura construcció del segon pavelló a Can Vinader.
1: Jo t'ho dividiria en tres grans blocs, no? Un que va destinat a les entitats esportives, un teixit que tenim en la ciutat molt potent, amb més de 6.000 llicències federatives, i aquí, avui per avui, estem tractant d'actualitzar i de poder donar sortida a la demanda que tenim, especialment en pavellons, perquè ja en anteriors mandats es va fer una inversió més gran en el que serien camps. I aquí les principals actuacions són una remodelació de la pista de Can Roca. La pista de Can Roca, una pista semicoberta, amb terrazo. Bueno, no tenien les millors prestacions per a la pràctica esportiva i ara serà una pista totalment tancada, dotada de parquet. I a més li volem donar una polivalència més de ciutat, no només de l'àmbit esportiu, i la dotarem també d'un escenari i d'un sistema audiovisual i de llum, perquè també es puguin fer activitats culturals. També adreçat a les entitats esportives, tenim el que seria la construcció d'un nou pavelló a la zona de Can Vinader, perquè la gent es pugui fer una imatge ràpida. Allà el que fem és doblar el pavelló que tenim, just al costat. Compartirem serveis a la zona de l'entrada, consergeria, una mica per optimitzar costos. Per aquí doblarem la capacitat que tenim de donar servei. Això seria el vinculat a entitats esportives.
0: Pel que fa a les actuacions de millora dels espais públics per a ús lliure, ús esportiu, ha destacat García Edo el futur skatepark.
1: Després tenim també una sèrie d'actuacions més a l'espai públic, una mica per aquella gent que fa esport de manera lliure, per estar en forma, per oci. I aquí tenim la remodelació de diferents espais esportius, la pista que col·localment coneixem com el Burrito, a Mister Regle, a noves cistelles, nou paviment. Arreglarem també la pista que està al Parc de Mar, al final del carrer 11. Aquella és una zona on, bueno, està molt propera al mar, es deteriora amb facilitat i canviem tot el que és a l'exterior. I potser l'obra més potent és l'skatepark a la zona de Can Rabadà, que hem d'acabar de contrastar les dades, però després del que té Barcelona a la Mar Vella serà el segon per dimensions a nivell de Catalunya. Aquest seria el segon apartat, el que seria de l'esport més de lleure.
0: I pel que fa referència a la gestió de la llista d'espera de persones que es voldrien abonar a l'oferta pública, el gerent destaca la futura incorporació a la xarxa municipal de l'antic club de tennis.
1: I després tenim el que fa referència al sistema esportiu que teníem a la ciutat amb abonats i abonades, que actualment tenim al CEM Can Roca, amb una llista d'espera important. I aquí, amb l'adquisició a l'estiu passat de tots els terrenys i els equipaments de l'antic club de tennis Castelldefels, aquí s'ha dissenyat un nou gran equipament esportiu per a la ciutadania, un equipament esportiu que l'haurem d'afrontar en diferents fases pel volum d'obra i pel volum d'inversió. I ara ja mateix ja tenim planificada el que seria la primera fase amb l'enderroc de la piscina actual i la remodelació de lo que fins ara era la casa club de l'entitat per convertir-lo en un centre de fitness. Tres àmbits, el de les entitats, el de l'esport de lleure i per tothom, i aquests més dirigits als abonats.
0: A l'antic CTC, el club de tennis, ja estan disponibles per a l'ús de la ciutadania des de la primavera passada les pistes de tennis. El conjunt, que ara és de propietat municipal, recordin, té 18.000 metres quadrats. Aquest dilluns 14 han començat les obres de condicionament del Passeig del Brollador i el Passeig dels Pins. Són treballs que consisteixen principalment a renovar l'asfalt de la calçada, es fa completament en tot el tram, i també el paviment a les voreres, només els trams en què es troba en mal estat. Nico Cerpa, tinent d'alcaldia.
2: Sí, verdad que estamos muy interesados como equipo de gobierno en ampliar también los carriles bicicleta y desde el barrio, asociación de vecinos en este caso del Poal y Villamar, quedaban un poco desconectados porque el carril bicicleta queda justo, para que te hagas una idea, llega justo hasta el cruce que hay en la bajada del hotel. Desde ahí, dirección Villamar y dirección del Poal no tenemos o se carece en este caso de carril bicicleta. Es muy difícil ampliar un carril bicicleta por la C245 porque hay muy poquito espacio y la verdad es que pondría en peligro la circulación de los posibles ciclistas que pudieran ir, y entonces ya se pensó en su día en un proyecto donde el carril bicicleta estuviera instalado en las calles interiores, en este caso en el Paseo de Spins y el Paseo del Brollador. Se consensuó, insisto, con las 12 associacions de vecinos i finalment empieza ahí.
0: Aquestes obres, que comencen ara, és previst que acabin al desembre.
2: Más o menos calculo que puede estar acabado en el mes de diciembre, es decir, unos 3 meses de obra, pero no solamente vamos a instalar un carril bicicleta, sino también se va a arreglar todo lo que es la calzada y todo lo que es la acera. Allí en el Paseo del Brollador, en concreto, y en Spins, tenemos partes donde no hay ni tan siquiera acera. Por lo tanto, aproximadamente el coste del proyecto son unos 450.000 euros, que nos va a servir para asfaltar el Paseo de Spins, Paseo del Brollador, para colocar aceras también y, evidentemente, también, una vez que tengamos esta rehabilitación hecha, colocar un carril bicicleta para que las personas que están utilizando la bicicleta, tanto en el barrio Bellamar como en el barrio del Poal, tengan la posibilidad de unirse al carril bicicleta que ya tenemos instalado en la Avenida Constitución.
0: Les tasques comencen pel tram del Passeig del Brollador, entre l'Avinguda Bellamar i la plaça del Ruth Bar. En aquest tram es talla la circulació dels vehicles, excepte per a les veïnes i veïns de la zona que tenen pas assegurat mentre durin les obres. Un cop acabat aquest tram, el següent serà el del Passeig dels Pins, entre la plaça i el carrer de la Raconada. Parlem ara de política. Divendres 11 de setembre es commemorava la Diada Nacional de Catalunya. A Castelldefels, l'Ajuntament i nombroses entitats ciutadanes, també partits polítics, van participar al matí al tradicional acte d'ofrena floral al Monument de la Senyera, al costat de la Casa Consistorial. Al Parlament Institucional, l'alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes, va descriure el que en opinió seva ha de ser l'esperit de la Diada.
3: La Diada és també una oportunitat per posar en valor allò que compartim. Castelldefels és una ciutat diversa, oberta i plural. Una ciutat formada per persones d'orígens, trajectòries i sensibilitats diferents, però que comparteixen una mateixa ciutat, uns mateixos carrers i un mateix desig, viure bé i contribuir a un bon futur.
0: El Parlament el tancava l'alcalde amb aquesta crida al manteniment de la convivència.
3: I és precisament aquesta convivència basada en el respecte, la tolerància i la llibertat un dels nostres grans valors com a societat. Una ciutat que preserva les seves tradicions, que valora la seva cultura i que al mateix temps mira cap al futur amb confiança, amb il·lusió i amb ambició. Molt bona diada a tothom. Visca Castelldefels! I visca Catalunya!
0: Les entitats i partits polítics participants a l'ofrena floral van desfilar, com és tradicional, de manera esglaonada, de manera individual també, des de la plaça de l'Església fins al Monument de la Senyera. La jornada la van protagonitzar les sardanes, diverses activitats de cultura popular, com el Ball de Bastons i el Pilar, que van aixecar els castellers, i l'acte va acabar amb el Cant dels Segadors. A la tarda, l'Associació Musical de Castelldefels va oferir el seu tradicional concert de la Diada Nacional.
4: Que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine, i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet Jove. Tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels. Consell Comarcal del Baix Llobregat. Generalitat de Catalunya.
0: Així hem arribat a la meitat de l'informatiu de Ràdio Castelldefels d'aquest dilluns 14 de setembre. L'hem obert amb els plans que té l'Ajuntament per ampliar o renovar diferents espais destinats a la pràctica de l'esport. Els propers mesos parlarem abastament del futur nou skatepark, del segon pavelló de Can Vinader o de la pista semicoberta de Can Roca.

0: presenta aquest dimarts, donarà suport d'entrada a 15 projectes. Santi Amaro és el cap de promoció econòmica municipal.
1: I són 13 setmanes d'activitat intensa. Hi ha una classe setmanal i una tutoria setmanal. L'espai on es fa és el CIE Con Startup, una de les aules que tenim allà, i a més doncs, tindran possibilitat de fer ús de l'espai Working Club per fer els seus treballs i les seves presentacions. Són 13 setmanes en el que es van alternant, diguem, les sessions grupals, les formacions, les tutories, i finalment doncs, tancarem, igual que hem fet en la primera edició, doncs, amb un Demo Day, portant un altre cop doncs, a possibles inversors i representants d'entitats empresarials per poder presentar la seva elaboració durant aquestes 13 setmanes.
0: L'any passat, aquells que participaren en aquella primera edició van subratllar l'esperit pràctic de l'aprenentatge a l'hora de crear una nova empresa.
1: El denominador comú que tenien tots ells és una màxima que s'explica en les classes i en les formacions que estan relacionades amb el tema de l'emprenedoria. No? I una de les màximes d'un consell que se'ls dona a totes les persones que volen crear una activitat empresarial, sigui startup o sigui una empresa o un comerç, és quin és el problema que vols resoldre creant el teu projecte. És una pregunta tonta, però vital.
0: Els emprenedors i emprenedores que l'any passat van participar en aquest projecte van rebre una formació per part de l'Ajuntament que ara, diu Amaro, continua viva.
1: Diguem que el que hem fet amb aquesta primera edició ha sigut acompanyar-los de la idea al projecte. Hi ha alguns que ja s'han donat d'alta en Hisenda, que ja han començat a treballar, i el que hem fet ara des de l'Ajuntament, des de l'Àrea de Promoció Econòmica i la Reserva de Regidoria, és impulsar un altre programa que hem anomenat Programa Mentor, que és per acompanyar aquestes mateixes idees i aquests projectes, convertir-los en realitat. I ara començarem a partir de setembre una segona, com si fos un curs, un segon curs per a aquestes empreses, que durarà 13 setmanes també i que rebran també un conjunt de mentories, sobretot de persones expertes en els seus respectius àmbits, per acompanyar-los a constituir l'activitat empresarial amb allotjament en el CIE Con Startup i que puguin, diguem, doncs, començar a fer-se grans.
0: L'edifici Lògic és aquest dimarts, dia 15, l'escenari de la presentació oficial d'aquesta segona edició de la iniciativa de suport a l'emprenedoria. A més de les salutacions institucionals per part de l'alcalde, Manuel Reyes, i del mateix Amaro, l'acte inclou la conferència Emprendre, per què o per què?, a càrrec de l'empresari i divulgador Quino Fernández. Segons Promoció Econòmica, la jornada de dimarts vol esdevenir un espai de presentació de les oportunitats que ofereix el programa de suport a l'emprenedoria. També s'hi presentaran els 15 projectes seleccionats per participar en aquesta segona edició del programa ON Acceleradora Startup. Ja són obertes les inscripcions per a les activitats de salut i diversió adreçades a les persones grans. L'Ajuntament espera esbandir la llista d'espera de persones que esperen obtenir plaça en un programa que té molt d'èxit. Ana López ha entrevistat el regidor de Gent Gran, Nico Cerpa.
2: Con el concejal de la Gent Gran y también de Vía Pública, Nico Cerpa, ¿qué tal? Buenos días, señor Cerpa, ¿qué
3: Hola,
2: tal?
3: Hola, buenos días.
2: ¿Cómo están las vacaciones? Bien,
3: muy,
2: ¿no?
3: Muy bien, muy bien.
2: Bueno, pues ha comenzado el curso escolar y también lo ha hecho la Gent Gran de Castelldefels. Hoy justamente esta mañana pasaba por el centro de Frederic Mompou, la sede de las dos entidades de la Gent Gran que realizan actividades en el municipio, y había muchísimas personas porque justamente comienzan las inscripciones.
3: Eso es, tú lo estás diciendo, ¿eh? Ha empezado el curso no solamente para los alumnos, sino también, bueno, sí, exacto, para los alumnos, pero los alumnos más mayores. Nosotros ahora llevamos empezaron la semana pasada y tenemos a lo largo de todo este mes de septiembre ese proceso de inscripción para las actividades. Nosotros ya prevemos, más o menos con los números que vimos el año pasado teníamos el programa Salud y Diversión 525 personas, no lo hemos tenido nunca. De hecho, estuvimos mirando para intentar, en este caso, tener un monitor más. Se nos generó una lista de espera, a principios de curso ya se nos generó una lista de espera que también esperamos que ahora en este nuevo curso 26-27 también se nos genera, a ver cómo lo podemos lidiar, ¿no? Lo que te quiero decir es

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: Castelldefels avui.
5: Bon dia, és moment d'actualitzar la informació més pròxima. Obrim ara el butlletí Castelldefels avui amb un resum dels temes destacats que centren ara mateix l'actualitat local. Ja es coneixen les persones i els equips finalistes dels Premis de la 26a Nit de l'Esport. La cerimònia de lliurament té lloc aquest divendres 18 de setembre al CEM Can Roca, amb la novetat de la categoria de millors esportistes màster masculí i femení majors de 45 anys. Un any més, la ciutadania ha pogut participar en l'elecció dels finalistes de les quatre categories individuals de millor esportista. Oberta la licitació del nou bar del castell. Ja es poden presentar empreses candidates a la concessió del nou local de restauració que s'instal·larà a l'interior del recinte emmurallat. Les ofertes es poden presentar fins al 28 de setembre. I l'Ajuntament de Castelldefels s'ha incorporat al Salon Evolution, antigament conegut com a perruqueria Aurelio, al projecte Emblemàtics Castelldefels, una iniciativa de l'àrea de comerç i turisme que reconeix aquells establiments comercials i turístics que formen part de la història i la identitat i la vida quotidiana de la nostra ciutat. El Salon Evolution, situat al Passeig Marítim 242, compta amb més de 60 anys d'experiència en l'atenció a la bellesa de les persones. L'acte de descoberta de la seva placa commemorativa va tenir lloc el passat dijous 10 de setembre davant de l'establiment i amb la presència de l'alcalde Manuel Reyes. I fins aquí el repàs als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una nova hora amb més notícies. Fins ara!
4: Castelldefels avui.
0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
6: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Castelldefels, així som.

0: kiss.
1: Castelldefels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
2: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí ara comença Castelldefels, així som. Comencem nova temporada i ho fem també amb les tertúlies polítiques. I com és dilluns, avui ens visitarà Nico Cerpa, portaveu de Som Castelldefels. I més informacions que tenen a veure amb l'actualitat de la ciutat. Comencem. Welcome.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: al programa del dia.
1: Doncs saludem a Cristian Cano perquè el programa del dia avui és el dilluns esportiu. Què tal, Cristian? Molt bon dia.
2: Hola, Anna. Molt bon dia.
1: Espero que hagin anat molt bé les vacances.
2: Sí, sí, han sigut unes vacances bastant intenses, sobretot l'última setmana, però ja estem preparats, ja estem llestos per viure aquesta temporada que esperem que sigui trepidant i molt positiva a favor dels equips locals.
1: Molt bé. A modo de resum, quins són els reptes dels equips locals de Castelldefels en general per aquesta temporada?
2: Doncs bé, són diferents. Primer, els equips que tenen doncs uns objectius més optimistes, per dir-ho d'alguna manera, no? Equips com podria ser el cas del bàsquet femení Castelldefels, que malauradament doncs no ha començat la temporada com tots esperàvem, també com equips com el futbol sala Castelldefels, que té, no, aquest objectiu, almenys el somni, de lluitar per l'ascens. També veurem si els equips d'hoquei herba, que han començat amb bon peu, doncs són capaços d'aspirar a l'ascens. I després tenim d'altres que segurament l'objectiu doncs siguin diferents, com per exemple diferents permanències, no? Tenim els casos dels equips d'handbol que s'estrenen a Lliga Argent aquesta temporada i des del club, des de l'Esportiu Castelldefels, doncs ens indiquen, no, que el gran objectiu doncs és mantenir la categoria a final de curs. Cadascun, Anna, té els seus reptes, els seus somnis, els seus objectius, i sobretot aquí el més important és que el pròxim mes de maig doncs estiguin complerts.
1: Efectivament. Doncs aquest primer programa de la nova temporada de la tardor de l'hivern de Ràdio Castelldefels després de la tornada de les vacances, quins seran els seus continguts, els continguts del dilluns esportiu, Cristian, avui?
2: Doncs bé, avui començarem repassant els resultats dels partits oficials, vale? Jo vull separar els partits de competicions oficials i els amistosos. Començarem parlant en clau bàsquet i hoquei herba sobre els partits del BBA i bàsquet femení Castelldefels i també del Castelldefels hoquei club. Ja després farem un repàs breu dels amistosos de pretemporada, on diferents equips doncs ja sí que estan en la rampa de sortida per disputar el pròxim cap de setmana les competicions domèstiques, el cas de la Unió Esportiva Castelldefels, que s'estrena a Lliga Elite, i com és habitual doncs també tindrem diferents protagonistes al llarg de la tarda-nit, més tirant cap a nit. Parlarem amb protagonistes com el Carlos de Frutos, periodista i responsable de premsa de la Unió Esportiva Castelldefels, doncs per analitzar i conèixer amb més profunditat com ha estat la pretemporada de l'equip dirigit per Sergi Cabré. També parlarem amb Alfonso Valenzuela perquè ens expliqui els detalls de l'ensopegada d'ahir del bàsquet femení Castelldefels a casa contra el Reus Plom Salle. I també tindrem protagonistes del Castelldefels Hoquei Club Masculí, que va guanyar ahir de forma molt meritòria per la mínima a Màlaga. Va aconseguir el 0-1 l'equip de Miqui Delas, i segurament parlarem amb un dels protagonistes, com és el porter del Castelldefels, en Nil Duladé, que va mantenir la seva porteria en 0.
1: Molt bé, doncs el desenvolupament de tots aquests temes, d'aquestes entrevistes, aquest començament ja de la temporada, aquesta nit a les 9, el dilluns esportiu, dirigit per Cristian Cano. Cristian, moltíssimes gràcies.
2: Re, a vosaltres, companys, que tingueu una bona setmana.
1: Igualment, que vagi molt bé, bon dia.
3: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
4: El programa de Ràdio Castelldefels que repassa l'actualitat esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
3: Dilluns esportiu.
0: El programa del dia.

Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, actualitzem els titulars informatius d'aquesta hora a la ciutat. Obertes les inscripcions a les activitats del nou curs 2026-2027 adreçat a la gent gran de la ciutat. L'àrea de gent gran de l'Ajuntament ha obert aquest període d'inscripcions de manera presencial al Centre Cívic Frederic Mompou. Inscripcions per a les activitats de tardor de l'Espai del Mar i del Centre Cívic Vista Alegre. Aquest dimarts 15 de setembre s'obren les preinscripcions a partir de les 10 del matí d'aquestes activitats dels dos equipaments municipals que acolliran entre els mesos d'octubre i desembre. Cos i moviment, coneixement, salut i benestar i art i creació són els grans blocs temàtics d'unes activitats amb un gran protagonisme de les entitats de la ciutat. I la segona acceleradora on Startup escalfa motors. Aquest dimarts 15 de setembre a les 10 del matí, l'edifici Lògic acull la presentació d'aquesta iniciativa de suport a l'emprenedoria local. Després de l'èxit de la primera edició, l'acte, el CIEC de Castelldefels, inclou la conferència Emprendre per què o per a què, a càrrec de l'empresari i divulgador Quino Fernández. I fins aquí el repàs a l'actualitat informativa de Castelldefels. Tornem d'aquí una hora amb més notícies. Fins ara!
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som!